0: T'han de més les associacions.
1: El paraigües.
2: Sí, és el que ells...
1: El primer local, el primer restaurant, cierro.
3: Vale. Efectivamente. Llevábamos asesorando 2 años más o menos, itinerante.

0: de pensar en Unidos Vegas seria Queen. I ens el porta Carme Juan.
1: Hola, Carme.
2: Exacte, què tal? Estem contents, ja, si escoltant a Freddie Mercury i Queen.
0: Sí, pues sí.
2: Mireu, estem escoltant Don't Stop Me Now, com l'havies dit, Ximo, perquè és que avui vos porte un homenatge a Freddie Mercury.
0: Ole!
2: Ole, ole, però no un homenatge qualsevol. L'homenatge que els companys de Queen li van fer un 20 d'abril, tal dia com avui, però al 1992. Com va dir aquell dia Brian May, estem ací per a celebrar la vida, el treball i els somnis de Freddie Mercury. I anem a fer-li el comiat més gran de la història.
0: Uau!
2: Toma ja!
1: Que ben dit, perquè no feia molt que havia faltat.
2: Exacte. Faltava a causa del SIDA el 24 de novembre del 91 i el mateix dia del soterrar, els seus companys, Brian May, Roger Taylor i John Deacon, al bar que solien freqüentar i que els van obrir a propòsit, van desenvolupar esta idea, no?, la del concert, que sembla que la va tindre Taylor. El concert va obrir amb l'actuació sense els músics de Queen. Eren bandes de rock dur com Metallica, Extreme, Def Leppard o Guns N' Roses amb temes propis, tot i que Def Leppard van tindre un detallet i van convidar Brian May a tocar una peça amb ells. També van actuar posant una nota d'humor, Spinal Tap, que són una banda britànica que parodia el heavy metal i que eren molt amics de l'homenatjat. Vinga, va, de tot este grup de gent que va cantar cançons que en principi no eren totes de Queen, he seleccionat la cançó que va inaugurar l'espectacle, Enter Sandman, de Metallica.

0: Força, Metallica. De tota manera, sí, sí, sí. Uau.
1: Que jo no soc molt aixina del heavy rock i tot això. No passa res, eh? Escoltarem a Bowie, a sí, George sí, Michael, sí, a Elton John, sí, sí, que ningú s'espante.
2: No, bueno, i esta és l'única de No Queen que anem a escoltar avui, no, però és que en homenatge a aquell dia, no?, que eren els que admirava realment Freddie Mercury. Això és el que ell escoltava a casa, quan escoltava la seva música.
1: Està clar.
2: Vinga, va, fins així la primera part de cançons que no eren de Queen, com he dit, no? A excepció d'un xicotet pupurri que van fer extrem i que es combinaven amb vídeos sobre la vida de Freddy i el seu pas per la banda, i així la gent anava ja escalfant-se, no? Mm. A partir d'ací ja es van succeir les actuacions dels cantants convidats amb ja sí els músics de Queen.
3: Ja. Yeah.
2: Vos deixaré ara amb Innuendo, una cançó que Queen mai va poder tocar amb Freddy en directe, perquè formava part del seu últim disc homònim, del 91, yeah, i després ja va faltar i no van poder cantar amb ell en directe. Ho van fer aquell dia amb el cantant de Led Zeppelin, Robert Plant.

0: Bueno, no és Freddie Mercury, però sí, sí. Convingam que Robert Plant és una veu absolutament privilegiada i que de so fa 34 claro, anys, que sí, no és el Robert Plant d'avui dia.
1: Exacte,
0: clar.
1: Exacte, que ja està més curtidet l'home, no? Però és que ara vaig a ser un poquet maleja. Vaig a dir-vos per què posa aquesta cançó també en concret. Perquè va passar a la història, perquè el Robert Plant en aquell moment se va oblidar d'un trosset de la lletra.
2: Ai, pobre meu.
1: Sí, sí.
0: Ai, però que no havien assajat prou o què?
1: Sí, estaven passant d'assajos. Van assajar més d'un mes i estava tot mil·limetrat. No van deixar res a la improvisació. Però, xica, el xic se va oblidar d'aquest dia, pobret meu. I va passar a la història com el que se va oblidar de la lletra aquell dia.
2: Ai,
1: I vos dia que, a banda de que estava tot super mil·limetrat, sempre hi ha algú que va per lliure i fa patir a tot Cristo, encara que estiga tot ben organitzat.
2: Això és un clàssic.
1: Sempre n'hi ha el rebelde de la pel·lícula, no? I en aquella gala va ser Axl Rose, el cantant de Guns N' Roses, que no va anar als assajos que tenia Elton John. Va anar a tots, als de la banda, els que cantaven les seues cançons.

0: M'encantava Will Be Rock You també en els The Queen. Però Elton John va dir, ah, este jo no vaig assajar.
1: Va fer patir.
2: Però n'hi havia algun mal rotllo entre ells?
0: Ah, mira, hi havia polèmica perquè es deia que havia fet algun comentari homòfob, no? I no se sabia...
2: Axel d'Elton.
0: En general, comentaris homòfobs, no? Aleshores es temia que és que no volguera cantar amb ell. Però vaja, no va quedar mai clar ni se van donar mai explicacions del tema, no? La qüestió és que va aparèixer en l'últim segon, mentre Elton John ja estava fent la intro i havia començat a cantar.
3: Que Elton, que no sabia si apareixia.
0: Claro, allí estava allí en el culet apretaet. I total, que quan van entrar, que se van marcar un Bohemian Rhapsody espectacular. Mireu, vos pose primer un trosset d'Elton John. I sé que ell estava en el culet apretaet, a veure què vos pareix.

0: el cariño a Reginaldo, que ens encanta.
1: Sí.
0: El veu que no arribava la nota.
1: No, i l'ha fet amb clava baixa, eh? Les espilles totes, eh, Ximó?
0: No, és evident que dius, ara puja... Però bueno, o fa d'una manera molt professional.
1: O igual és que tenia el culet molt apretat, pobreta, anem a pensar també... Devia estar acollonat,
2: perquè va dir... Totes les opcions són correctes.
1: Exacte, perquè va dir, si este no entra, me tocarà a mi acabar el resto de la cançó. Ese xic devia estar acollonat en aquell moment. Però de sobte va aparèixer Axl Rose del No Res i se'ls va deixar a tots de pasta de moniato.

0: Al final sí, van acabar juntets i tot, agafaets i tot, aire
1: de bon rotllo.
0: I van ser un dels més ovacionats, van ser de les cançons que més van agradar de la nit.
2: Jo sí que ho vull explicar, perquè ens deu SADs, notareu que és, perquè és la gravació d'aquell espectacle en directe, i notareu que n'hi ha diferència quan trobes altres que sí que són gravacions.
0: Exacte, la qualitat de les que són d'aquell dia en concret en directe es nota, no? Però també aquesta energia també és bonica d'escoltar, no?
2: Sí, sí. L'Àxel va fer patir, però a
0: Collins s'hi va quedar bé, a Collins s'hi va quedar bé.
1: Una veu en els aguts.
2: Quin flipe.
1: Dels pocs que poden arribar a aquestes notes, no?
0: Que per cert, xiquets, el concert es va fer un dilluns 20 d'abril, com avui, perquè era dilluns de Pasqua. I mira si són llestos, perquè sabien que Europa estava de vacances i que podria anar moltíssima gent. La data la van anunciar els propi Queen el mes de febrer del 92, quan arreplegaven el premi al millor single britànic als Brit Awards, no sé si ho he dit bé,
2: perfecte,
0: per These Are the Days of Our Life, amb un missatge: esta nova enfermetat ens afecta a tots. I ho van aconseguir, enviar aquest missatge. Posarem la versió dels Queen amb Freddie Mercury.

0: Freddie Mercury...
1: No va poder replegar este premi ja.
0: Com interpretava este home, no? Com vivia les cançons, sí, una cosa extraordinària.
2: Sí. Correcte.
0: I ja ens havia deixat. Caram, estàs emocionant-nos en este concert homenatge recordant alguns dels grans moments de Freddie Mercury en el moment quasi posterior al seu adeu, no?
1: A veure, aquella que replegava en el premi era un 12 de febrer, i l'endemà, el dia 13, ja van eixir les entrades a la venda, a 25 lliures, i en 3 hores, xiquets, en 3 hores es van esgotar, quan encara no se sabia ni qui anaven a ser els col·laboradors. 72.000 persones van veure l'espectacle en directe, i tots van pagar l'entrada, no es va haver fer ni una invitació. I tots els artistes, evidentment, van actuar de vades. Per cert, tots portaven el famós jaçot.

0: ja ser Tester Roig de la lluita contra el SIDA,
1: clar,
0: que va encetar este tipus de suports visuals que ara ja s'estira tant, no? Ara, sí, depèn, sí, sí, del coloret, és per a una causa o per a una altra. Es va retransmetre per ràdio i televisió via satèl·lit a 76 països amb una audiència estimada de 500 milions de persones. Imagineu-se, quanta gent veient això. El concert va començar a les 6 de la vesprada, hora a Londres, i va durar més de 4 hores i mitja, i 7 que n'haguera durat que hi haguen estat tots. Tots els fans van venir meravellats, però tots, com vosaltres, amb la convicció de que Freddie Mercury era insubstituïble.
1: Clar.
0: Ningú li va fer ombra.
1: Clar.
0: Ni tan sols George Michael, que segons públic i crítica va estar la millor actuació de l'homenatge. Hi ha imatges del making of on es veuen els assajos i on gent molt gran, rotllo David Bowie, està a punt de caure la llagrimeta i tot, observant admirats com cantava George Michael Somebody to Love.

0: Wow.
1: Wow, wow,
2: este és un
3: super, super wow.
1: He estat públic, crític, tots van considerar que va ser la millor.
0: Tot i que la cançó no és Mer... Claro, és George Michael, però caram, George Michael.
1: I la seva personalitat és el que no va desafinar res. No ho dic perquè s'ha desafinat, eh? Són bons cantants, però en moments de la emoció potser es tremolava la veu. És que va ser l'actuació perfecta de la nit. Anys després, George Michael eixiria oficialment de l'armari i reconeixeria que va ser especial aquella actuació per a ell, perquè li cremava el secret de la seva homosexualitat, i més perquè en aquell moment ell és que tenia la seva parella malalta de sida. De fet, va morir uns mesos després.
0: Ostres!
1: Vull dir que...
0: Encara té molt més mèrit que pogués dominar...
1: Encara té molt més mèrit perquè era com una espècie dedicatòria a la seva parella que estava morint-se en aquell moment de sida.
3: Però ja, afegint-li el missatge de la cançó, que és un crit si en algun lloc hi ha alguna persona que me pot estimar.
1: I ahir entens moltes coses, perquè probablement del seu ambient sí sabien que era homosexual, sí sabien que la seva parella estava morint-se. Vull dir, els que no ho sabien era el públic general. Aleshores, per això estava tot el món emocionat i esperaven i actuació.
0: Que guai.
1: Vinga, va, i com sóc més valenta que mil, vos farem valencià Somebody to Love, un únic amor. Perquè és la cançó estrella del musical We Will Rock You, i en el musical la canta una xica. A veure si vos agrada.
3: Genial.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2
8: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
9: Al mando.
10: Tu li has donat les claus.
11: Por algun lado saldrà la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
1: En èpoques de risc no facis fogueres ni cremes rostolls i recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
0: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5. De tu.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Amics i amigues, què vos sembla si recordem alguns dels millors moments de la vesprada d'A Punt Ràdio viscuda a finals d'abril? Comencem amb l'aroma i sabor, perquè sempre aprenem amb Clara Llorenç coses d'aroma i sabor, i tenim ganes de saber la importància no sols del sabor, sinó del valor nutricional i beneficis per a la salut de les espècies. Són poderoses, són saboroses i tenen múltiples combinacions possibles.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: Entonces, antes fue una versión de Allioli, que es, o sea, es mi vida, que en el grafo de Carmen Juan,
1: sí,
0: cantan Allioli, así, Joaquín y yo lo dimos todo, después muriendo de la vergüenza. Sí.
1: Vull sentir-la.
0: Sí. Uy, bueno, no
2: bueno, sé. El grup coral va ser una cosa bàrbara, però encara estic esperant a veure qui es posa en contacte amb Xavi.
0: Claro, para que patrocine.
2: Claro, para hacer la propaganda. Eso sería categoría. Y si en la tele tocan ahí, en el morter. Sé que meravella. Esta...
1: Teniu que moure influències,
2: ahir. Estes boniques veus que heu escoltat, la Gemma Juan, la coneixeu sobradament, i la deia també perquè és Clara Llorenç,
0: sí,
2: que totes les setmanes ve a contar-nos consells, a donar-nos consells per a que te prengam, ara m'ha dit una punyotera vegada, però bueno, poquet a poquet anem a alimentar-nos i a cuidar-nos millor a través de la dieta.
0: Parla de sabrosura. Chicos,

0: xicoteig canvis, xicoteig canvis, no? Que són les importants. Que jo crec que al final en nutrició moltes voltes és com potenciar un poquet, no el fer-ho superbé un dia, que jo sempre me clave molt en això, sinó el incorporar xicoteig canvis, no, en el teu dia a dia, que realment és el que fa el gran impacte. Doncs avui anem a intentar que també afegim un xicot de canvi en el nostre dia a dia, que són les espècies.
1: Que guai, ens encanten les espècies.
2: Les gasteu? Jo, moltíssim.
1: Mogolló.
2: És el meu armari favorit de la cuina, perquè quan l'obric...
0: És que és més...
2: És meravellós.
1: Quin caccions té la mencita, en això que te diu.
0: I un plat, és que... I, a més, n'hi ha barretges a voltes que venen ja de diferents, que a mi m'encanten. Però jo crec que el problema és que n'hi ha gent, que vosaltres, per exemple, no sou el cas, que a lo millor les gasta com de manera molt puntual, pues, l'orenga quan fas pizza, o fas espaguetis, el safrà quan fas la paella... Però avui no vinc a parlar d'aquesta espècie que tu gastes de manera puntual, no? Avui el que anem a parlar un poquet és dels beneficis d'incorporar-les, però de manera diària,
2: habitual,
0: de manera rutinària. Ahí és quan tu veus els beneficis.
2: I per què és tan interessant? O per què trobes que tenen tant de potencial?
0: Mira, al final, les espècies, vale, que són aquestes plantes concentrades, a banda de donar-li molt d'aroma i molt de sabor als plats, realment són importants per una altra cosa, i és que tenen com uns compostos bioactius, vale, que al final el que vol dir un compost bioactiu és que té la capacitat de molt poquetes quantitats interactuar en el nostre cos de diferents formes. Vale?
1: Vale.
0: Ximo fica una cara de
1: dir... No. Claro, bioactiu me sembla com que té superpoders, d'alguna manera.
2: En les infusions... Ho veus?
0: Sí.
2: Vull dir, tu, si te fas per totes les nits infusions... Jo dic, en ma casa, que són de la mundo de la veu, la meva germana. Infusions de timonet. És un antiinflamatori natural, totes les nits una infusió de timonet,
0: notes
2: els beneficis.
0: Exacte.
2: No de avui per a demà, de ser una cosa utilitzada habitualment.
0: Cada espècie, en funció de la que és, vale, té X compost bioactiu, que al final, realment bioactiu, l'únic que vol dir és que interactua, vale, en el nostre organisme. Entonces, quals són els beneficis generals, un poquet, vale, de les espècies? Tenim com quatre, vale? Per a començar, sí, tenen un gran poder antioxidant, vale? Ajuden a combatre estrès oxidatiu. Ara després les desenvoluparem més.
1: Oxidatiu, vale? Igual a envelliment?
0: Correcte. Vale. Exacte. Són antiinflamatòries, vale? Per tant, ens ajuden a modular el procés inflamatori que n'hi ha darrere de moltes patologies. En quant a millora de la digestió, com has dit tu antes, i per últim ajuden, per exemple, poden ajudar al metabolisme de la glucosa, que també parlem ara després d'este. I la qüestió és això, per a mi el més interessant és que no has de prendre un pot sencer de canella o de gingebre o de realment en moltes poquetes quantitats, però utilitzat de manera rutinària ja no tens els beneficis, ¿vale? Entonces, aleshores és algo que pot ajudar-nos. No, òbviament no és màgia, no va curar-nos ninguna malaltia, però pot millorar molts símptomes i al final jo crec que és algo super accessible, super barat i molt fàcil d'incorporar. No?
1: No sé, cadascú farà, utilitzarà les espècies conforme li vinga en gana. Pràcticament jo les tinc en l'armari. A cada cosa que faig li tira, d'unes o d'altres, no sé si la barreja després funciona o no. I m'han ajudat fins ara en dues coses. A donar-li cert sabor a un pit de pollastre viudo.
2: Vulgaris.
1: A llevar-me la quantitat de sal. També,
0: molt bé, sí, molt bé.
1: I a donar-li un xispi a la vida. Sí. Perquè n'hi ha espècies que igual no has provat i que dius, però això què sap?
0: Sí.
1: I combinades, el que farà que s'ha de ser ordenat en les espècies, jo és que soc molt anàrquic.
0: En què sentit? A què te referis?
1: No, vull dir que esta va en esta altra i allò...
2: En alguns casos,
0: si per
1: fan combinacions, o agarres quatre o cinc de les que te pareguen...
0: Al final també un poc depèn.
1: I a la marxa.
2: Depèn dels teus gustos.
0: Claro. Si, per exemple, vols buscar algun dels beneficis que ara parlem, sí que les que vaig a nombrar en concret, pues vale, has d'intentar incorporar-les. Però si el que vols, per exemple, és el que tu busques, que és gastar menys sal en els plats i que a nivell sabor t'estimuli un montó aquest plat,
1: vale,
0: la barreja que vulguis. Però
1: sí,
0: sobretot si gastes pues, aquestes espècies que potencien molt el sabor, que no són totes, però al final pues, el gingebre, el pebre negre, el safrà, aquestes que dius, ostres, és que m'ha menjat un bròcoli i pareixia una altra cosa totalment diferent en quatre... No?
1: Bueno, poden canviar el sabor.
0: Tinc que
1: però fer saborós un bròcoli...
0: Tinc que portar-te un tàper de bròcoli que fas jo.
2: Sí. Bròcoli o cigrons i tant, fiques en mollo d'espècies i al
0: sí,
2: forn o al
0: fraier. Això jo crec que sí que ho ha provat.
1: Però és que ella fa màgia en això.
2: Bueno,
1: o
2: ja xafa,
1: o posa en l'air fraier i ja és una altra cosa.

0: Però superfàcil.
1: Però jo, jo l'ho he copiat a ella des de que la coneixem. Jo l'he copiat mogolló de coses.
0: Els cigrons en espècies saltejades en la sartén i te'ls menges tal qual, estan superbons.

0: persones que tenen digestions molt pesades o que notes que dius, ostres, és que han menjat massa, està costant-me fer la digestió, ha clavat massa de greix, vale? Fer-te una infusió de gingebre o inclús en aquest mateix plat clavar un poc de gingebre ratllat, vale? Va facilitar-te un muntó la digestió.
1: Puc fer un asterisc? El gingebre de potet, el de polseta, fa el mateix efecte que el ratllat?
2: Si el ratlles tu, vol dir, no?
0: Així seria un poc millor. En les que es puga, fresc.
1: El fresc.
0: Però no en tots es pot fresc.
1: Vale,
0: fresc, al final... ho dic ja, les espècies realment per a que funcionen, vale? N'hi ha que intentar que vagin acompanyades de greix, que al final realment en quasi tots els plats claves algo d'oli o que n'hi hagi calor pel mig, vale? Per a que actives compostos bioactius. En la infusió tenim el calor i en els plats calents tenim el calor. I realment en les que puga ser fresc, com per exemple el gingebre, perfecte, sempre que siga ratllaet. Vale? O sigui que en aquest cas perfecte.
2: I després habituar-nos al sabor, perquè este és picantoset.
0: Però també li dona gràcia a molts plats. Per exemple, jo uns tallarins en un poc de gambes i verduretes, te claves ahí un poc de gingebre ratllat i te dona ese toc indi molt guai. I al final dius tallarines, gambes i pebrot, que no té res més.
1: Jo el passe cru en l'humus.
0: El gingebre?
1: Sí. I mola molt.
0: Pues mira, jo en el humus no la provava mai.
1: Mogolló.
2: Això m'ho estàs dient en el dinar.
1: I a més tens el comí.
0: Sí, el comí, sí.
1: El comí, sí. I tens, diguem, dos beneficis digestius.
0: Molt bé.
1: Perquè si grons ja sabeu el que passa.
0: Ai, doncs anem... Exacte. Anem ara amb altres dos, vale? Que són el comí, com bé ha dit Ximo, i el fenoll, vale? Justament aquests dos, també a nivell digestiu, són una meravella, però no per millorar la digestió, sinó aquestes perquè ajuden a disminuir els gasos i a reduir la inflor. Aleshores, Ximo, sí, ja ha sigut un avançat. És superpràctic aquests dos en persones que potser tenen com digestions molt més pesades a les llegums, per exemple, o a certes verdures com pugui ser la ceba o l'all. Aleshores, bé siga en infusió o bé siga fer-te unes dentilles en verduretes i te fiques un poquet de comí mentre està coent el plat, perfecte. Vale? Al final va fer que realment un aliment que potser desplaces perquè te senta mal, en estos xicotets canvis que fas, simplement incorporar-los mentre es cuines, pots tornar a incorporar-los. Vale? Quanta gent no menta llegums perquè li produïs gasos? Una barbaritat.
2: I la solució és senzilla.
0: Una barbaritat.
1: Sí. I el fenoll també funciona per això. Molt bé,
0: i el fenoll també.
1: Parlaves també de que hi ha espècies que ens ajuden a controlar el sucre en sang i per a tots aquells que tinguen el sucre en nivells ahir. Com està la cosa? Quines són?
0: Mira, així, per exemple, la reina realment només és una, vale? I és la canella.
1: Oh,
2: què dius?
1: M'encanta.
2: A mi també.
1: Jo tinc sobredosi de canella.
0: Vale? Doncs, la canella, per exemple, en persones que no tenen com moltes pujades i baixades d'energia, vale? Que tinguen un poc de resistència a la insulina, és una espècie, vale? Que ajuda a que el cos gestioni millor el sucre en sang. Vale? Entonces, no se tracta de me faig un biscuit i li fiqué canella, òbviament. Així és intentar dir, cada volta que me fas a fruita, pues li tiro un... De què te rius?
1: No, que jo, cafè, que jo faig un poquet d'això en arròs amb llet, ho confessi.
0: Bueno,
2: Tu fas canella...
1: Algo compensa.
2: Tu fas canella amb una miqueta de arròs amb llet, o com estàs?
1: Li la poso per dissimular, per ser culpable.
0: Per fer-ho més saludable.
2: Ja comprenc.
1: Per tratar de tal.
0: Ahí és un poquiu. No fa màgia, però ajuda. Però sí que és de veres que persones que a lo millor creguen que puguen tindre pues, un poc de resistència a l'insulina o que gestionen mal el sucre, en una taronja ficar-te un poc de canella per damunt. Buah. És incorporar-ho en el dia a dia, en el cafè, en canella, en el iogurt, en canella... Tindre-lo com molt més present i no en eixes galetes o biscuit que te fas de manera puntual.
2: I aquesta sí que pot ser la canella en pols.
0: Aquesta en pols, perfecte. Sí. Aquesta en pols, perfecte, que al final realment en les espècies l'únic que hem de tindre un poquet en compte, vale, és que no duguem més de 6 mesos en el rebost, perquè al final, vulguis o no, el que és...
2: Perden sabor, realment, no? O no?
0: Ja no és tan... Perden sobretot l'aroma. Vale? El sabor no el perden tant, però el més important és que aquests compostos bioactius sí que se van perdent a lo llarg del temps.
1: Revisem la data de caducitat.
0: Revisem la data de caducitat, tindre-les sempre amagades de la llum, que jo crec que tot el món les té en el rebost, i que no estiguen molt propetes d'on cuinem, perquè com ja hem dit, el calor activa els compostos bioactius.

0: radioactius. Entonces, si estan molt prop de on se cuina, sí, al final estan massa temps en contacte amb calor i se va perdent en el temps. Com, o sigui, vale, tindreu vale, en un armariet un poquet apartaet.
1: Vale, vale? Molt bé.
0: Continuem. Un altre benefici de les espècies. Ara anem a parlar de la inflamació crònica. Vale?
2: Oh, que important.
0: L'adult, en mogolló de programes, perquè al final és algo que jo crec que passa molt avui en dia, i al final la qüestió també és saber un poc diferenciar, perquè inflamació aguda, per exemple, és algo normal, ¿vale? És quan tu t'has donat un colp, quan algo s'inflama, quan tu el veus. El problema de la inflamació crònica és que és algo que no se veu,
1: és com,
0: ¿vale?
1: Silenciosa.
0: És com silenciosa, i tu te notes en que tens cada volta digestions molt més pesades, te costa perdre pes, tens molt poqueta energia, ¿vale? I al final realment això és conseqüència de molt d'estrès, dormir mal, molt ultraprocessats, greixos de mala qualitat, o sigui, òbviament no és fer algun dia mal, és l'acumulatiu. Entonces, en este cas, per exemple, la cúrcuma és l'estrella, vale? Tornaríem també un poquet al gingebre, però realment així és la cúrcuma, perquè té un compost, el compost bioactiu de la cúrcuma és la curcumina, que és este compost bioactiu que s'ha vist que té molts efectes antiinflamatoris. Per tant, pot ajudar moltíssim en cas d'estos d'inflamació crònica, en persones amb molt dolor articular, persones amb molt d'estrès i sobretot també en persones amb molta càrrega de deport, ¿vale? Esportistes que tenen molta càrrega. I en les dones, en etapa menopàusica, ajuda a disminuir un poc aquesta inflamació que ve amb el procés, i en durant la menstruació ens ajuda sobretot en la setmana prèvia i durant a disminuir aquesta inflamació pròpia de la menstruació.
3: O sigui, que bueno. I així també la polseta o la cúrcuma ratlladeta?
0: Així dona exactament
3: la
0: igual.
3: Funciona?
0: La polseta funciona, ¿vale? Però lo mateix, que si al final uno diu, ai, vale, pues vaig a gastar avui cúrcuma per a sopar, no te farà res. Al final és que tu acostumes als teus plats.
1: Que serà una espècie
0: claro,
1: que utilitzes
0: si final,
1: habitualment.
0: Claro, además, al final la cúrcuma, per exemple, jo quan faig caldo, pues en compte d'afegir-li a la pastilleta esta, que ja hem vist que no està bé, pues li he afegit un poquet de cúrcuma. És intentar canviar un poc el xip i dir, pues l'afegis que en un saltejaet de verdures, eh?
1: Sí,
0: i simplement
1: sí, no, li dona molta gràcia tot això, sí.
0: Claro, tindre en corte a la cúrcuma que ha d'anar acompanyada sempre de pebre negre, ¿vale?
1: Negre, no pot ser pebre blanc.
0: No, el negre.
1: Ni roig,
0: el negre. Perquè és el que ajuda, ¿vale?, a que s'absorbisca realment la curcumina de la
3: sí,
0: cúrcuma.
3: Sí, sempre he sentit parlar també, és clar que és millor el pebre negre tindre el...
1: Fica't en el micro, tete.
3: Ai, perdó.
0: Sí. Si mos anava Nadia fora.
1: Està ella la cúrcuma...
3: És que estic clar que amb el carnet, Anna, de la radiofonista.
0: La cadireta.
3: Ai, perdona, estic tan en casa que...
1: Estàs en la conversa.
3: Estava jo i... Perdoneu. Què anava a dir-te jo? Aquell que té un molinet i
0: sempre millor,
3: el mol en el moment,
0: sempre
3: no?
0: Sempre millor, vale, claro. Correcte. Com han dit de lo bo del gingebre, és que tu te'l ratlles, aleshores està el compost bioactiu millor.
3: Correcte.
0: Si tu el mols en el moment, estàs absorbint millor. A més, avui en dia és que quasi totes venen ja
1: en el molinet.
0: Anem amb l'últim benefici, ¿vale?
3: Va.
0: Que és la sacietat. I és que n'hi ha un tipus d'espècies, ¿vale?, que ajuden, per exemple, a la gent que li costa saciar-se, i són el picant. Entonces, les espècies picants, el que passa que així no tenim molta costum i no a tot el món li agrada, però espècies picants com, per exemple, el xili, ¿vale?, tenen un compost que es diu capsaicina, ¿vale?, que lo que fa és que augmenta la sensació de sacietat, ¿vale?, sobretot pues, això, el que han dit, en persones que tenen dificultat per a saciar-se, persones que volen perdre pes, és més, se donen molts de suplements també, i a banda del picant ser bo per això, ¿vale?, per a donar-te esta sensació de sacietat precoç, ajuda molt, per exemple, a esportistes que patixen, es diuen rampes?
1: Sí,
0: vale,
1: rampes.
0: Que patixen rampes, perquè s'ha vist que ajuda a disminuir la sensació de dolor. És més, se dona...
1: Curiós, sí.
0: Se dona a molts esportistes, no per a prevenir les rampes, sinó quan t'ha donat les rampes, el picant, siga en xili o en altres compostos, ajuda a que se te vagi eixe dolor. O sigui, que al final no es tracta tampoc de menjar molt picant, ¿vale?, però si te costa saciar-te, incloure un poquet de picant en els teus àpats farà que la sensació de sacietat t'arribi un poquet abans. Si volem potenciar un poquet tots els beneficis que han parlat avui, tenim que anar a comprar cúrcuma, pebre negre, gingebre i canella, i comí. Serien ahí com les que hem d'incorporar, perquè jo crec que són bàsiques, però no tot el món les tindrà en el rebost.
3: Perfecte.
0: Jo sé que vosaltres sí, perquè sou ahí ja uns avançats de la nutrició.
3: Implementem. És que no som molt del comí.

0: Chica, prova.
1: Prova-ho. Però al final és un poquet. I més si tens mala digestió dels llegums, intenta-ho i veuràs com te senten moltíssim millor. Vale? O sigui que al final és res, fer aquests canvis. I ara anem a donar una recepta.
2: Què fem per a dinar?
1: Anem a fer, jo crec que...
2: Per a sopar sola?
1: Han parlat molt de soia avui, curri cremós de dentilles amb verduretes i espècies. Vale? Això és per a gent que no tinga el supermix de Ras Al Hanout que ha dit Ximo. Anem a fer aquesta recepta, al final és superdigestiva, aromàtica, antiinflamatòria, vale? Té proteïna vegetal, és rica en fibra, o sigui, és una forma al final d'incloure un menjar supersabros en el dia a dia que va millorar, que va donar-nos molt beneficis. Què necessitem? Dentilletes cuites, vale? no val la pena complicar-se, de verduretes, ceba, all, un poquet de carlota, carabasseta i tomàquet triturada, vale? I així depèn. O llet de coco, a qui li agrada molt el toque de coco, que a mi m'agrada, o iogurt natural, si vols una versió també un poquet més light.
2: Llet de coco cola?
1: Llet de coco cola.
2: Que guai. No té sucre i això? Està dolciu.
1: Llet de coco, el que té és molt de greix. Vale? Però n'hi ha...
3: Ara està espectacular, claro.
1: Sí. N'hi ha ja un par de supermercats que tenen la versió light, que al final la versió light no és que no tinga res, però té un 30% menys de greix. O sigui, que està bé. Vale? Però si no, en iogurt també queda molt cremós i molt guai. I d'espècies, pues, anem a gastar les estreles. Vale? Coriandre, comí, cúrcuma, pebre negre, gingebre fresc, curri en pols i el toc de xili el deixem ahí un poquet per a qui diga, mira, vull vaig a provar... Exacte, vale? Res, en una paelleta, vale, anem a sofregir lo que és la ceba i la llet amb un poquet d'oli d'oliva, vale? Ja han dit que el greix és important. Anem a afegir el gingebre ratllat i totes les espècies que queden, vale, el comí i el coriandre, per a que s'activen com el calor, com hem dit. Vale? I al final també clavar-les al principi en les verduretes i l'oli va fer sobretot que alliberen tot el seu potencial d'aroma. Quan ja tenim aquestes verduretes i les espècies saltejaetes, anem a incorporar la tomaca triturada i el resto de verduretes que ens queden, vale, lo que és la carlota i la carabasseta. I anem a cuinar-les un minut. Després afegim ja les dentilles, que ja estan cuites, per tant no n'hi ha que esperar-se a que se cuinen, i així ja depèn, o un poquet de caldo de verduretes si tens, o un poquet d'aulla, ¿vale? donaria igual.
2: Un vinet, i que se evapore, no?
1: O un vinet, ah, ja, però la idea és que siga ràpida la recepta, el vinet és quan vols que estiga ahí fent xup-xup-xup, claro. Anem a deixar que faci un poquet, però res, 10 minutets, ¿vale? I al final així ja depèn. O la llet de coco o el iogurt, en funció de si és la llet de coco, la integrem i barregem ahí un par de minutets, i si és el iogurt, quan ja hem tret de la paella, o sigui, la paella del foc. Se barreja tot i queda supercremoseta i superguai. I així tenim totes les espècies del món.
3: Prenem nota. Tot això és el que hem de posar. Moltes gràcies.
1: De res.
3: Això, si li posem un poquetet de...
4: Ali, ali.
3: Ai, la ali,
4: ali, ali, ali. La salsa pica en valenciana es diu el ali, ali.
5: Como dice.

0: vegana amb receptes d'ací.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb un tros de pa mullada. Oh, yeah. O si els guisos l'afegim, sí, ens fa la patata brava. Yeah. La salsa allioli. Vinga!
2: Allioli.
3: Vamos!
2: Allioli. La salsa picant valenciana es diu l'allioli.
1: Ah!
2: Allioli.
1: Allioli.
2: Allioli.
1: Pixa allioli.
2: La salsa picant valenciana es diu l'allioli.
1: A la xulla.
4: Després de condicionar els nostres plats amb les espècies, recordem el tema dels robots. Aquella setmana ens cridaven l'atenció imatges de robots a la Xina que havien participat en carreres amb humans en maratons. I ens van preguntar pels avanços en robòtica i si prompte tindríem a casa robots que ens faciliten la vida. Javier Lacort ens contestava.
5: Els millors moments de la vesprada de punt.
4: Mare Déu, senyor, que la tecnologia va a tal velocitat, tan ràpid que volem estar al dia, però el temps es perdem entre tanta notícia interessada, anuncis futuristes que després veurem si complixen el que ens prometen. Ja ho saps, ma vida... Quina angoixa.
6: Sí, tenim moltes vegades un embolic de les novetats tecnològiques i així a la vesprada punt tenim un guia per a este món tecnològic.
4: Espiritual, tecnològic. Un líder espiritual.
6: Sí, sí. És el nostre consultor en estos menesters de la intel·ligència artificial, els derivats i la tecnologia, que és Javier Lacort. Què tal? Com estàs, Javi?
7: Com esteu?

0: Avui ens centrem en dos temes molt potents. Parlem de robots i parlem del núvol, el sorprenent avanç de robots xinesos. No sé si heu vist aquestes imatges de la mitja marató que han fet a la Xina, és una passada.
1: O el de la partida ixa de que és ping-pong.
0: Sí. I després també parlarem del núvol, aquest lloc on, que no sabem on està.
1: Encara no s'ha aclarit. Jo no m'he aclarit encara.
0: Tenim les vides allà, les fotos,
1: no,
0: els arxius...
1: No, perdó, no està en el núvol. Ja, però...
0: Això on està? Bueno, ho aclarirem. Bueno, si vols arrenquem, no? I comencem parlant de robots.
1: Comencem parlant de robots perquè hem vist aquestes imatges sorprenents. D'una banda, la mitja marató, amb... Què n'hi havia, quasi un centenar...
0: Una història de robots de xos humanoides. No, anàvem més que meló.
1: Més que meló, amb bona traça tenien. Han guanyat fins i tot els corredors humans.
0: Sí, sí.
1: No han suat. Tenim un dubte
0: que s'ha vingut
1: recalfat. Expliquem un poc aquest experiment en què ha consistit. Per això que és un experiment o no? O és una realitat?
2: Sí. Paregut a un experiment i cada volta més una realitat. El que parleu és la mitja marató de Pequín, ja l'any passat.
1: Per què aprofita que correguen? Aprofitaria que planxaren. Aprofitaria que feren, jo què sé...
0: Sí, l'escurar.
1: Se m'ocorrixen moltes coses que podrien aprofitar.
0: Però de moment corren, ja va bé.
1: Però de moment corren.
2: No va tan desencaminat, perquè al final penseu que un robot... un fabricant de robots, i a Xina hi ha moltíssims robots humanoides, estem parlant... És prou senzill fer que entrenen per un entorn molt controlat, molt delimitat, com pot ser una fàbrica, el voltant d'una fàbrica, si per exemple apuntem fins i tot una mena de circuit d'un quilòmetre per fer un passeig saludable, no? Un robot, per un fabricant és fàcil fer que entreni per ahí, però és molt complicat portar-lo de forma segura durant prou de temps al món real, fora d'un laboratori, fora d'un entorn controlat. Aleshores, una mitja marató, més de 20 quilòmetres, en una ciutat de veres, en gent al seu voltant, en creuaments...
0: Perquè hi havia robots i persones humanes.
2: Clar, era la mitja marató
0: de Pequín. Mil i pico de persones allà corregents, no?
2: Efectivament, eren corredors. Una mitja marató normal, com la que podem tenir a octubre a València. Només que hi havia també, no recordo ara si eren 50 o 100 robots, cadascú de marques diferents. Crec que eren 100. Més o menys la meitat eren completament autònoms i més o menys la meitat, un poquet més, eren comandats a distància. Però un operador humà, que, pues, com el cotxe teledirigit dels xiquets, s'anava controlant. Què és el titular, diguem, o el que més hem vist? Que un robot ha trencat el rècord de cap ésser humà a la història. El ésser humà més ràpid que ha corregut mai, els 21,1 quilòmetres, que són una mitja marató, els va fer en 57 minuts, que és una salvatjada, és una barbaritat d'aquest temps.
1: I el robot?
2: Enguany, un robot a esta mitja marató xinesa l'ha fet en 50 minuts. 7 minuts menys que l'ésser humà més ràpid.
1: Ja, però la gràcia està que siga l'humà que conquista. És que no comprenc massa l'utilitat que la màquina vagi més ràpid que l'humà ja hi...
2: I podem pensar, bueno, un robot humanoide, pues molt bé, però un cotxe i una moto també van més ràpid que un humà i no és sorprèn tant, no? I també més ràpid que els animals. Un dron també va molt més ràpid que un pardal, però el tema és com evoluciona això de ràpid.
1: Vale.
2: Perquè l'any passat ja va haver molts robots humanoides a esta mateixa carrera, fa exactament un any, però el més ràpid, perquè no tots acabaren, el més ràpid va fer 2 hores 50 minuts. És a dir, 2 hores més. És a dir, com els éssers humans més lentos pràcticament que terminen una mitja marató.
1: I ara ja ha guanyat.
2: I ara
1: ha batut el rècord.
0: En un any.
1: Perquè vegem
2: en un any.
1: Com progressa això.
2: No ho han fet tots els robots. Hi ha robots que no han acabat. S'han estampat els primers 10 metres. Alguno que li ha entrat, com el que li entra una rampa i comença així a pegar botes, pues alguno... era molt simpàtic perquè feia coses molt paregudes.
1: Molt humanoides,
2: Sí, humanoides per a
1: tu. El que se recalfa el de la rampa, el que no pot, el que s'ofega.
2: Per a que la gent diga, eix és el meu.
1: Curiós,
0: com
1: curiós,
0: són? No sé si el personal dels ha vist, on tenen aspecte humanoide, tenen les seues cames, tot això. I com funcionen? Perquè comentàvem si es recalfen, que un dels temes és que han d'estar refrigerats, es passa com a les persones. Lògicament, conforme van gastant energia, se recalfen. Com són? I si podrien ser d'alguna manera un model exportable per a futurs robots humanoides, que és el somni, bueno, el de Gemma i el de qualsevol, tindre la casa per a que te fera planxa,
1: fer aquelles coses que ens costen,
0: anar al súper, tot això, no?
2: Efectivament. Estos robots són efectivament humanoides, és la paraula, és perquè tenen forma humana en dos cames, dos braços, un pit, no? El que va guanyar, que per ser l'ha fabricat Honor, que molta gent el coneixerà Honor, perquè es fabriquen de mòbils i d'auriculars i rellotges i tal, és un robot que fa 1,69 d'alçària i pesa 45 quilos. Clar, és exact, molt paregut a el físic que tenen els éssers humans que guanyen aquestes carreres, que són baixets, molt primets, quan menys tu peses, menys et costa manejar aquest pes. Sí. I aleshores, això va ser el que va guanyar. Este robot, per cert, té una particularitat, que és que els robots, en general, quan estan exposats a un esforç intens durant un temps sostingut, cremen. Són un infern de calor. I l'enemic número 1 de l'electrònica és la calor.
1: Se sofrim en això, estàvem nosaltres preocupats. I que han de tindre algun sistema per a poder superar aquesta problemàtica.
2: Efectivament, que ahí està la gràcia, que és que Honor, que fabrica mòbils, ha transportat un sistema de refrigeració líquida dels seus mòbils al robot. Ah. Això ja es dona una pista de per què ha guanyat Honor i per què guanya Xina tant la robòtica humanoide. La fabricació, la cadena de fabricació se solapa en molta alta mesura entre electrònica de consum, com puga ser els mòbils, amb cotxes elèctrics, amb robots humanoides.
1: Està lligat, d'alguna forma.
2: Està
1: no?
2: prou vinculada. I quan tens tota la cadena de producció en pràcticament dos polígons industrials que estan un al costat de l'altre, com és el cas de Xina, és prou més senzill i sobretot prou més ràpid accelerar. Vull dir, si tu eres un fabricant d'aquests robots i estàs en Espanya, o en Suècia, o en Mèxic, tu, si necessites una peça, tens que demanar-la, t'arriba dos o tres setmanes de tarda, dos o tres setmanes en arribar-te, i és temps que perds.
1: I allí creuen el carrer i li diuen, ju, passa'm la no sé quanta maquineta del xinfleix.
0: Veges fes allò de lli i que te porti un refrigerador de...
1: Ja, no, tenen més a mà.
0: Aquestes coses que ho fem en els pobles, però allí en la Xina, que és tot molt més gran.
2: Exactament.
0: Bueno, gran, però enorme. Ahir ens contava
1: que... Xangai era gegant.
0: Quasi 30 milions d'habitants.
1: Però això té més mèrit que estiguen milions relativament prop.
0: Claro. I per què a Xina està fabricant-se el... Això que estaves explicant és clau, també. La immensa majoria de robots, no sé si el 80%, comentaves, estan fabricats allà a la Xina. Per tant, porten una davantera. Això significa també tecnologia d'alt nivell, cadena de producció optimitzada, com molt bé estàs contant, tecnologia d'alt nivell i enginyers, és a dir, cervells... Allí estan treballant en aquestes fàbriques, gent que sap, i molt format en les universitats xineses o en universitats d'altres llocs. No és la primera vegada que venim comentant que la Xina s'estan fent contractes
1: una
0: fabulosos
1: mundial,
0: i estan captant talent d'arreu, no?
2: Clar, i no, ni tan sols necessitem captar massa talent, perquè pensem que a la Unió Europea són 450 milions i segregats en països, legislacions, idiomes, etc. En Estats Units només hi ha una llengua i és un país, i són 330-340 milions. A la Xina són dues voltes la suma d'Estats Units i Europa amb una llengua, amb un país. Bueno, tenen més llengües, tal, però per a redonejar, no? Això els dona un avantatge impressionant. Són quatre, no sé si, dos voltes Europa, dos voltes Estats Units, juntes, en quant a gent. Això suma-li que, des de fa dècades, Xina ha sigut la fàbrica del món. Tot ha acabat derivant-se a fabricació xinesa. Al principi, per uns salaris molt baixos, aquesta deslocalització, però els salaris ja no són baixos, o ja no són tan baixos, ja no és el motiu que tenien fa 20 anys. El motiu és que l'única nació al món capaç de tindre una cadena de producció com la que té muntada Xina, és Xina. Hi ha coses en Índia, hi ha coses en Vietnam, estan tractant de pujar per ahí, però només Xina té aquesta capacitat. No és una qüestió de voluntat, per molt que Trump, me dona igual Trump, que Pedro Sánchez, que qui siga, que diga, no, jo vull que els mòbils o els cotxes elèctrics o no sé què se facin al meu país. És impossible. No almenys a l'escala que té Xina i no a la estructura de costos que té Xina.
1: Que ja ens van per davant en aquest sentit. Però dèiem una cosa, i aquests robots per què els fan córrer? Perquè la idea no suposa
0: no
1: que...
0: No coses més útils, vols dir.
1: Però la cosa no està en substituir a les persones per una carrera o per uns Jocs Olímpics o per allò que sé.
0: Per fer faenes de pes...
1: Però
0: que
1: segur
0: siga,
1: que
0: no?
1: Té una utilitat, no?
2: Sí, això va per etapes, perquè, clar, cap persona necessita un robot que siga capaç de córrer 20 o 30 quilòmetres del tiró sense caure, no? No té utilitat. Això és un camp de proves...
0: Un company per fer la missa marató, com que no, te busques un col·lega o algú de la família...
2: Sempre hi ha algú per ahí.
0: Per acompanyar-te.
2: No necessites gastar-te milers de pavos en el robot.
1: Però això te donarà informació d'alguna cosa que serà important.
2: Efectivament, és un camp d'entrenament estupendo, és el que parlàvem al principi, ja no és un entorn tan controlat, tan antirepetitiu, sinó que és una ciutat oberta. Per això molts robots... que es varen caure quan no duien ni un quilòmetre caminant, a les seues proves al laboratori anaven estupendament, però quan els traus deixen tot controlat és quan realment

0: demostrar qui està molt ben entrenat com per aguantar 50 minuts, 20 quilòmetres en un entorn desconegut per a ell i ara n'hi ha un ressalt al paviment, ara n'hi ha un arbre que tinc que esquivar, no? Hi ha aquests reptes al llarg del traçat, mentre que això al laboratori no ho tenen. Tot això serveix per afinar el robot, per a millorar el seu comportament i en algun moment del futur poder ficar-los dins d'una fàbrica per a que treballin. Perquè ara a les fàbriques, molt paregut al que passa a les nostres llars, ja tenim robots. Qui no té avui en dia un robot aspirador?
1: Les fàbriques tenen robots, que sí, les fàbriques
0: també tenen robots, per supost, des del braç robòtic fins al que són més pareguts a la nostra conga esta de l'aspirador, que va manejant-se duent objectes. Però clar, són robots d'una sola feina. La gràcia de per què es volen fer humanoides? Per a que puga fer de tot.
1: Multitasking.
0: Ara, tu què preferis? És un robot aspirador com el que ja tens, que només pot aspirar i com a molt fregar si t'has gastat allestitos? O vols un humanoide que se fique dins d'un armari i que siga capaç de fregar, d'aspirar, de netejar els cristalls, de netejar, de ficar la bugada, tal?
1: Ja.
0: Dona molta versatilitat. Eixa és l'objectiu d'aquestes proves, que és per a que el fabricant de robots diga aquí estoy yo. I sobretot, això és un projecte seriós per a que el dia de demà es fiqui a les fàbriques i algun dia a les nostres llars.
1: Màquines molt sofisticades pel que fa... Vaig a dir bateria, però no sé si tu en bateria o com va això. Però bueno, la durada, els motors, la mobilitat de certs moviments és complicat.
0: És complicadíssim.
1: Són molt complexes, realment, estos robots, no?
2: Sí, suposo que el manteniment també, perquè clar, si te trenca la pantalla del mòbil, vas a la botiga del costat, si te trenca el robot... Hauràs d'anar a algun mecànic, robots, què sé jo. Pot ser un canvi realment important al cap d'uns anys.
0: I aplegaran al lloc de treball, aplegaran a les nostres llars. És un poc com amb la IA, el moment en què va arribar ChatGPT, fa 3 anys i mig, va ser el moment, no? El que tot el món va dir, ostres, que això va molt en sèrio i d'ací uns anys anem a tindre ja coses impressionants. Jo crec que ara, en la robòtica humanoide, estem en un moment, un any, dos anys abans de ChatGPT. Estem a un any, pot ser siguen dos, pot ser siguen tres.
1: O sea, per tant, si dos o tres anys anem a flipar en el que anem a veure evolucionar això.
0: Segur, i perquè ja hem vist com de ràpid va això. Fa un any, 2:50, fa un mes o fa dues setmanes, fa una setmana de fet, 50 minuts. I guanyant i completament autònom.
2: Bueno, o sigui
1: és apassionant,
2: Bueno, però quan els robots facin l'escurada i la feina de casa, haurem d'esperar una miqueta, però este món de les màquines físiques i robots anem a flipar-ho molt. Sí. Gràcies, Javier Lacord, un plaer.
0: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Encara que hi ha robots que fan música també amb bona execució, trobem que encara no podem posar-li l'ànima d'una composició estreta de la creativitat dels que tenen talent. Recordem ara la xerrada amb un grup de música amb un encant especial que feia ruta cap a Alacant. Un grup amb uns temes personalíssims i plenets del millor rock. Els Whisky Caravan, que ens contaren cosetes molt interessants de la seva trajectòria, forma de treballar, de crear i de preparar un directe.

0: Arrenquem els següents minuts de programa. El tema es diu El Predicador, és el tema que estem escoltant. I és una de les cançons que hi pega una volta i reflexiona sobre aquesta necessitat que tenim de tindre respostes, quan en realitat moltes vegades és el que tenim més preguntes dins, no? I defineix l'estil i el nou treball d'una banda, Whiskey Caravan, ja uns veterans de la carretera, una de les bandes més potents que tenim de rock independent que tenim a Espanya. Són madrilenys i, a més, tenim bones notícies perquè venen pel territori.
1: Estan aplegant. Fa un mes que van llançar el seu últim treball, Invisibles, és el nom d'este àlbum, que té 11 cançons amb unes lletres que són una meravella, profundes i molt cuidades. Parlem ja mateix amb un d'ells, amb el seu fundador i vocalista, Dani Caravan. Hola!
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Habéis hecho paradita, ¿no?, en el trayecto para atendernos.
2: Pues ahora mismo, justo, aquí apurando en una gasolinera.
1: Gracias, gracias de corazón.
0: Bueno, nos pillamos el viaje hacia Alicante. Un abrazo para el resto de los compañeros. Estos viajes en furgo también, yendo a los conciertos, también tienen su aquel, ¿no? Dani también forma parte de la vida de una banda, ¿no?
2: Sí, de hecho ya los echábamos de menos, ¿no? Porque llevamos dos años sin hacer gira desde la anterior, que hemos estado componiendo, y ha sido chocante para todos volver a entrar.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: ¿Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dos bandes de música.
6: Home, això és tradició de sempre.
4: La música amansix les feres.
7: Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom i a la fera ferotge ja no ens treurà la son.
4: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica.
8: Xiquitan, xiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que...
4: O ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers. Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos... I també tenim postisses que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle!
9: A dinar!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio.
10: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
11: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
12: De tu a tu.
3: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
13: Benvingudes i benvinguts de nou a l'espai de música de Kilòmetre Zero d'A Punt Ràdio. Ara farem un viatge musical molt especial perquè parlarem de les cançons que han marcat la vida d'un cantant valencià amb molt de talent. Una veu que ha transcendit en la història de la música com una de les més potents i reconegudes en l'àmbit internacional. En este Sonem, que comencem ara, ens endinsem en la vida de Nino Bravo a través de la seva música. N'escoltarem les cançons més emblemàtiques, així com algunes de les versions que van fer-ne altres artistes més endavant. Fins i tot descobrirem quina era la cançó predilecta amb què va començar a fer camí en el món de la música. Ens endinsem ja en este viatge tenyit de nostàlgia però carregat d'emoció i bellesa i ho fem amb una cançó que ens agrada especialment. No només perquè reflexiona precisament sobre la seva vida, sinó perquè ens convida a pensar en la universalitat dels somnis i les lluites que compartim els éssers humans. Escoltem este Como Todos.
3: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.

Luis Manuel Ferri Llopis naixia el 3 d'agost de 1944 a Aielo de Malferit, a la Vall d'Albaida. La seva primera actuació va ser amb només 16 anys, en una comissió fallera del barri de Morvedre. La falla li va donar l'oportunitat d'actuar en la presentació de la Fallera Major. I Luis Manuel Ferri va captivar tothom, especialment amb la seva interpretació d'Only You de The Platters, una cançó que li sia brodada.

Seguim amb aquesta biografia del cantant de Hielo de Malferit. El primer grup de Nino Bravo s'anomenava Los Hispánicos. El va formar amb dos amics del barri, Félix Sánchez i Salvador Aranda. Amb ell solia reunir-se les nits d'estiu en un bar que hi havia entre

el carrer de la Rualla i el carrer de la Visitació, on xerraven i cantaven per a passar una bona estona. I un parell d'anys més tard, els companys de grup decidiren emprendre nous camins professionals, i només

L'any següent, el 1969, va gravar Te quiero, te quiero, del compositor Augusto Alguero. I la cançó es va convertir en el seu primer gran èxit. El mànager li va posar un apartament a Madrid i les actuacions van començar a multiplicar-se per tot arreu.

Amb este Te quiero, el primer gran èxit, Nino Bravo començaria a participar en festivals i concursos de música. Un d'ells va ser el concurs Passaporte a Dublín, de Televisió Espanyola, que servia per a triar el candidat que representaria Espanya en el Festival d'Eurovisió. Nino Bravo, junt amb altres figures destacades del panorama musical del moment, com Rocío Jurado, Encarnita Polo, Júnior i la també valenciana Dova, entre d'altres, va participar en els 13 programes d'este concurs televisiu.

Però pronte arribaria un altre dels grans èxits de Nino Bravo, com és Libre. Esta composició de Pablo Herrero i José Luis Armenteros és sobretot un cant a la llibertat. Tot i que durant molt de temps s'ha pensat que era un homenatge al jove Peter Fechter, mort mentre intentava travessar el mur de Berlín, la realitat és una altra. Diverses veus expertes asseguren que la lletra no buscava cap vincle ideològic concret, sinó que expressava un desig universal de llibertat.

0: Més enllà de l'èxit professional que va aconseguir amb cançons com Libre, Nino Bravo tenia una vida molt familiar. Quan es va casar amb la seva nòvia de tota la vida, Maria Amparo Martínez Gil, els periodistes el perseguiren des de l'església de Sant Tomàs fins a la de Capitania, a la ciutat de València, on finalment es va celebrar l'enllaç. A ella, precisament, li va dedicar una de les seues cançons més emotives. Tot i que el nom del tema parlava de Noelia, en ella va transmetre l'amor que sentia per la seua estimada, companya i mare de les seues dues filles.
1: Eres el que escoltes. A punt radio.
2: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene.

La seva carrera en solitari també està marcada per algunes col·laboracions amb artistes de l'època, destacant, per exemple, esta gravació de la cançó "América, América" amb el grup El Consorcio.

0: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Desgraciadament, la seva trajectòria artística va ser curta perquè l'any 1973 Nino Bravo va morir en un accident de trànsit, just quan la discogràfica estava preparant el seu llançament internacional, amb algunes cançons interpretades en altres idiomes. Ja havia gravat, per exemple, una versió de la cançó Voy Buscando en alemany, titulada Ich bin nicht in Rockefeller. També estava a punt de gravar en francès, italià i portuguès. Avui dia, gràcies a la intel·ligència artificial, podem fer-nos una idea de com sonaria la seva veu en altres llengües. Nosaltres ens hem quedat amb aquesta versió en italià de la cançó Manuela, popularitzada per Julio Iglesias i que, interpretada per Nino Bravo en italià, quedaria així.

Però ara ens allunyem de nou de la intel·ligència artificial perquè encara que la seva vida va acabar de manera molt tràgica, Nino Bravo ha deixat a la història cançons que s'escoltaran per sempre. Són molts els artistes que al llarg dels anys han interpretat versions de les seues cançons. En la nostra playlist inclourem algunes de les més conegudes. Però abans, escoltarem la cançó que un altre dels cantants espanyols més internacionals del pop contemporani li va dedicar arran del fatal desenllaç, una leyenda de Julio Iglesias. Le gustaba en

0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
1: Ja al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
2: En els anys 90, alguns grups de rock també s'acostarien a l'obra de Nino Bravo. És el cas del grup valencià Seguridad Social, que va fer seua la coneguda cançó Un beso y una flor.

Però no parlem només d'artistes d'Espanya, perquè músics llatinoamericans també s'han interessat per Nino Bravo. L'artista puertorriqueño Luis Fonsi, conegut mundialment per Despacito, ho feia així el 2009.

0: sé qué hará ni si vendrá. Mas yo la espero.
1: I el mateix any que es publicava Ixe Noelia de Luis Fonsi, David Bisbal versionava un altre dels clàssics de Nino Bravo, Amèrica. Ho feia en un programa de televisió dedicat a la figura de Nino.

en ese mateix programa de televisió en el qual David Bisbal versionava l'Amèrica de Nino Bravo, vam poder escoltar David Summers, de Hombres G, interpretar amb el seu estil la cançó Tu canviaràs.

Però també hi ha versions de Nino Bravo en altres llengües. Per exemple, hem descobert esta interpretació en portuguès d'un altre dels seus clàssics, Un beijo e uma flor.

Parlem de versions de les cançons del cantant de Hielo de Malferit, però si hi ha una versió que ens ha emocionat especialment és la de Mi Tierra, que fa uns mesos van gravar els valencians Barri Brava i l'Habitación Roja, juntament amb la Casa Azul. Els beneficis generats per la reproducció de la cançó durant el 2025 aniran destinats íntegrament a la Fundació Horta Sud, amb l'objectiu de contribuir a la reconstrucció de les àrees afectades per la dona.

I tanquem esta playlist de Nino Bravo amb una de les seues cançons més especials. Escoltem Vivir, l'únic tema que el cantant va compondre, tot i que no va poder acabar-lo. La cançó es va publicar en un disc pòstum, el cinquè de la seua carrera. Amb el tema Vivir desitgem llarga vida a la música de Nino Bravo i ens acomiadem fins al pròxim Sonem, ací, en A Punt Ràdio.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio, de tu a tu. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
11: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
1: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
0: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
13: De tu a tu.
3: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.

congelar el destí que ens ha portat a tu. Diria que no hi ha sort, hi ha versos i aquí escrit.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
1: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que ara comença recordarem eixes cançons que hem escoltat fins a l'extenuació en les vacances d'estiu i que sí, que no et dona vergonya, tenen lletres que coneixes de memòria. Ai, l'estiu, eixa estació de l'any que moltes persones identifiquem amb vacances i que, com veurem, ha inspirat de mil maneres els artistes de diferents racons del planeta, inclosos i incloses els del Raconet València, que sempre ens agrada visibilitzar. En definitiva, si consideres les cançons de l'estiu un gènere musical en si mateix o si vols sentir els efectes psicològics de muntanya russa que pot ocasionar l'escolta prolongada d'este tipus de lletres i ritmes, esta és la teua playlist. Comencem la festa pel més alt, per una de les artistes que més voltes ha ocupat el tron de la cançó de l'estiu.

0: del Sud també parla la següent cançó. És una versió que la banda valenciana de rock alternatiu Senyor i el Cor Brutal va fer del tema Sur del Corazón, de Julio Bustamante. El cantautor valencià va publicar esta cançó el 98 i en ella parlava de València a l'estiu, descrivint un paisatge ben diferent del que tenim ara amb la turistificació que pateix la ciutat.
1: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.

Reprenem ara els grans èxits internacionals de l'estiu per a endinsar-nos en els imprescindibles de les rebeldes populars, on no poden faltar cançons emblemàtiques com, per exemple, Sarandonga. A Espanya la va cantar per primera vegada en 1966 Antonio González, el Pescailla, després de descobrir-la en un viatge a Cuba. Però va ser en 2001 quan la seva filla Lolita la va fer mundialment famosa. Ens quedem així, amb la versió original d'esta cançó composta a finals dels anys 50 pel duo cubà Los Compadres, format per Lorenzo Hierrezuelo i el gran Compay Segundo.

I si volen ballar salsa cuinada en terres valencianes, res millor que la banda alcoyana Tito Pontet, amb temes com Es balla així, fa les meravelles de les rebeles dels nostres pobles.

Viatgem ara als anys 80 per a escoltar un dels clàssics de l'estiu que els seus autors van dedicar a la ciutat de Madrid. Una cançó molt interessant si la contextualitzem en el sempre inacabat debat social sobre les autonomies. Aquí no hay playa, de refrescos.

Uns anys abans, el cantautor alcoyà Ovidi Montllor publicava també este tema dedicat a l'estiu, a ritme del millor gypsy jazz. Escoltem Sol d'estiu i la seva inconfusible manera de cantar i descriure la realitat social que l'envolta.

0: eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Vas a l'estació, veus animació, tanta que l'espera, perds fins la raó. Si és dia de sol...

passar un dia sense obligació. Arribes cansat, no saps què ha passat. Veus un got de llet, la llet s'ha tallat. Has d'anar a dormir, tema del patir, i et faràs ben

0: quan ni estiu.
1: Si parlem de platges, no podem deixar d'escoltar la cançó que es va convertir en l'himne de l'estiu de 1983. Aparentment, una cançó de l'estiu més, contenia una intel·ligent sàtira del context històric del moment, marcat per la Guerra Freda i el perill d'un atac dels Estats Units o de la ja dissolta Unió Soviètica. Una cançó que, malauradament, ha envellit massa bé. Vamos a la playa dels italians Rigueira.

0: a.radio.
1: Un estiu, diguem-ne, especial és el que descriu Julio Bustamante en la següent cançó. Escoltem Un estiu estrany des de músic capaç de fer màgia amb les paraules i la quotidianitat de les nostres ciutats.

0: Sonem a punt radio.
1: Fem un gir als 90 per escoltar la cançó de l'estiu que va posar de moda una paraula fins a eixe moment desconeguda per al comú dels mortals, la bilirrubina, de Juan Luis Guerra. Una deliciosa cançó que ben bé podríem dedicar al personal sanitari d'este país que, des de 2010, ha vist les seues condicions laborals anar de mal a peor.

un autor valencià que també ha cantat a l'estiu amb ritmes llatins i afegint a més elements del folk i de les músiques mediterrànies, és el compositor de Gandia, Carles Denia. Disfruteu d'una nit de l'estiu.

Els 90 també van estar marcats per una cançó que faria ballar literalment tot el món. Va suposar un èxit internacional entre 1994 i 1996 i continua tenint un seguiment de culte. Preparat i preparada per a ballar encara que no vulguis? Escoltem La Macarena de Los del Río.

La cançó Macarena l'han versionada a nombrosos grups. Nosaltres ens quedem amb esta versió creada pel grup alzirenc La Fúmiga, que afegeix bona dosi d'autotune i base electrònica a este clàssic que, vulguem o no, ja forma part de les nostres vides.

Seguim en els 90 per escoltar ara una altra cançó que va regnar l'estiu del 96. Solo se vive una vez, d'Azúcar Moreno. Un manual de psicologia positiva en forma de cançó i també una de les millors cançons mai creades per a promocionar la ràdio. Amb eixa frase, apaga el televisor i enciende tu transistor.

Anem ara amb una altra cançó de l'estiu d'eixes que et fan pujar la dopamina. Escoltem L'estiu és llibertat, de Buhos, publicat en el seu àlbum La gran vida. En bicicleta.

Per a tancar esta playlist dedicada als èxits de l'estiu tan variats, triem dos clàssics. Ens acomiadem així amb un poc de nostàlgia, però amb ganes de tornar amb més música dedicada a l'estació més calorosa de l'any. Escoltarem primer Eva Maria, de Fórmula Quinta, tot un èxit de l'estiu de 1973, i després una deliciosa versió del clàssic Summertime, de la cantant valenciana Cristina Blasco. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro, humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, buen patonet, buen patonet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport. En Apunt Ràdio, amb Juan al Puente al control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si foreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, 90 minuts ràdio, també si 90 en xifra, en número, i sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, el canal d'Instagram, 90 minuts ràdio també. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, que és el canal de WhatsApp. 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: té el València millor plantilla que l'any passat o vos sona a la mateixa gestió de tots els anys? I això és la pregunta que vos fem. Té el València millor plantilla que l'any passat o vos sona tot a la mateixa gestió que tots els anys? Després del meneo que el Castelló li va pegar al València dissabte, l'equip de Pablo té molt bona pinta i es postula com un dels equips que va estar en la part alta de la taula classificatòria en la segona divisió. En València, els pocs que encara no vien a verte els ulls sembla que comencen a fer-ho. Tira. Tot i la promesa d'Europa, la gestió és la de tots els estius. La de la rotonda infinita de Meriton. Ara per ara, tots els números hi ha per a començar igual que tots els anys. Plantilla pitjor, començament de lliga roïn, clavar-te ahí baix i altre any a tutejar a la mort. Tot i la promesa del Scottish prejubilat en els seus cafès selectius, la realitat és la de cada estiu. Per molt que esta siga la third transfer window, és altra cortina de fum, altra disfressa per altre estiu en la rotonda infinita. Per això, tots els integrants d'esta estafa estan amagadets i sense donar la cara. Les titelles de Peter, necessàries per a este vodevil sense gràcia, no assomen el nas. La prova la tinguereu dissabte. Tirar als lleons després de la derrota a Vicent Abril a atendre a la premsa després de palmar contra el Castelló demostra la covardia i la poca professionalitat d'este club, que treu un xiquet i el tira als lleons a minxar-se el marró de donar la cara quan el renovat entrenador, que sembla el cavallero de la triste figura, ni sent, ni patix, ni apareix.

0: peix ni s'explica. I el prejubilat Scottish s'ha convertit en The Invisible Man, quan havia promès donar una roda de premsa per a valorar la temporada, per a valorar la temporada anterior. Fins i tot ell ja se n'ha donat que té la mateixa credibilitat que les teories conspiranoiques argentines en la final del Mundial. Però bé, a ell li queda un any per a jubilar-se i, per tant, li la bufa tot. La gestió des de l'arribada d'este senyor parla per si a soles. L'estiu passat du a Santa Maria, que ja no servís i has tingut que regalar-lo i pagar-li, a Danjuma, tres quartes parts del mateix, i per si fora poc, és impossible justificar les renovacions d'André Almeida i de Cristian Rivero. Fa un lateral dret i es sap des de fa massos, des de fa mesos, perdó. I en menys d'un mes hem passat a parlar de Menier, a parlar de laterals de segona divisió o de primera federació. Falta un porter, falten homes d'atac i, si m'apuren, falta un altre central de garanties. No és un problema d'incapacitat. No té res a veure. És que precisament la incapacitat de les titelles de Lim al front del club són les que el fa mal tindre els puestos i el sou en el club. No són una conseqüència d'esta estafa. Ells són part indispensable de la estafa dels Lim. Possiblement va ocórrer dissabte, dic, que cap futbolista de la primera plantilla volgui donar la cara, perquè després d'amunt el club els ho agraeix tirant-los merda d'amunt i culpant-los de que l'equip no vaig a l'aire. Perquè en això sí, en això Meriton continua demostrant que és la millor. De veres, eh? La millor. El València és una planta que fa temps que no es rega perquè l'amo no vol pagar l'aigua per a regar. I ha aconseguit que hi hagi gent que culpe a la planta de lo malament que està. Ara mateix, ixa és la radiografia del València. De l'Europa promesa en els cafès amb ron, i no parla de carajillos, a la realitat de la tocata que te va pegar el Castelló dissabte, crec que més d'un futbolista haurà dit ahir dins que qui ha fet les promeses d'Europa que iscara a donar la cara. Perquè, a més, les últimes aparicions públiques de Peter Lim deixen a les clares de què va tot això. Lim en maig amb el Kelaifi en la final de la Champions i Lim amb el Kelaifi en juliol en la final del Mundial. Però Lim passa de pressa i correguent per València per a veure les obres del nou Mestalla i després de dinar se'n va sense dedicar-li ni un minut al seu entrenador o al seu equip. O siga, a Lim sí li agrada el futbol d'èlit, però menysprea el València que ell ha creat per a posar el seu negoci a mantindre un equip allà dalt. En poques paraules, a Lim li agrada la festa sempre que la festa la pague altre, el que ha sigut un gorró de tota la vida. Lim sí té un dia sencer per a veure la final de la Champions. Lim sí té un dia sencer per assistir a la final del Mundial, però Lim no té més de mig dia per a dedicar-li al València i, fonamentalment, ho utilitza per a veure les obres del nou estadi. I volen fer creure que amb este tipus i els lacallos a les seues ordres se va fer un equip per a tornar a Europa. Me recorda aquell vell acudit, els més joves no l'han conegut, que contava el desaparegut còmic valencià Manolo Melià Don Pío. Allò de, ja amb 40 anyets, fill, encara creus en els gnomos, pues la mateixa. Això fa creure que la gestió amb Lim per tornar a Europa és creure en els gnomos. I un servidor fa anys que no va deixar de creure en tot això. Postdata. Este no és un programa on se confia en Meriton. No és el programa del deixeu treballar, de l'encara és pronte, de l'anem a confiar en ell ja volen guany. Si espereu això, finestreta equivocada. Podeu deixar un missatge o 36.000 en les xarxes o en els comentaris d'iVox. Així, contem el que passa, que és la nostra obligació. I els resultats de cada any ens diuen que el que contem passa. Si espereu un marge de confiança en este programa per a Meriton, Meriton no el va tindre mai. És el que ells s'han guanyat. És, si tens el cervell on toca i alguna neurona més, ben fàcil d'entendre. Les 11 de la nit i 12 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. Onze i dotze, on per cert anem a començar com sempre amb les fotos del dia, però després vos recomano que estigueu atents al començament després dels titulars, després de les fotos, quan comencem a desenvolupar els temes del dia, vos anem a contar un tema del Nou Mestalla que creiem que és interessant. Però primer anem amb les fotos. Carpeta Tàrrega, segons informacions aparegudes a Itàlia, l'Inter de Milà ha mostrat interès per César Tàrrega. Els transalpins haurien fet una primera peça de contacte per a conèixer l'actual situació del central i la predisposició del València per a deixar-lo marxar. El defensa, junt a la resta de companys, ha viatjat al segon test de pretemporada en el que es disputaran dos amistosos, dels quals només es podrà veure un d'ells. Pendents de la porteria, el Villarreal continua la seva pretemporada i continua amb el tema de la porteria per resoldre una volta confirmades les eixides de Diego Conde i Arnau Tenas. L'opció Gulaxi està damunt de la taula, però sembla estancada mentre el Leipzig no baixa les seues pretensions econòmiques. Mentre tant, els d'Íñigo Pérez es preparen per a un nou amistós en format triangular amb el Como i el Alula en terres italianes. Esperant cap on, el que està clar és que Carlos Espíe està pròxim a abandonar el Levante Unió Esportiva. Sense estar clara la destinació definitiva del davanter, sent vacant a terra, les preferències són anar a un club on el futbolista puga gaudir de minuts en la seva nova aventura. A més, es pretén que el Levant isca afavorit al màxim d'este traspàs, cosa per la qual es para d'intentar que el club granota reba la totalitat dels diners estipulats en la clàusula de rescisió del davanter. 24.452. Este és el número d'abonats amb el qual el club ha anunciat que tanca el període de renovació d'abonaments. El 90.6 dels aficionats renoven el seu compromís per a la temporada 2026-27, confirmant una volta més el ferm compromís de la massa social amb el club. Per cert, que el club obrirà el procés de canvi de seient i el procés es desenvoluparà de forma exclusivament en línia entre demà, dimarts 28, i divendres 31 de juliol i donarà prioritat als abonats amb major antiguitat. Altre reforç, però només fa escala. València Bàsquet ha aconseguit un acord amb l'interior Wildens Lebeck, 2-11, Haití, 26 anys, perquè s'incorpore al club 3 temporades fins a la 2028-29 inclosa. El pivot estadounidenc amb passaport haitià i, per tant, Cotonou, jugarà en qualitat de cedit en l'Estia Menorca la campanya 26-27 per a sumar experiència en primera FEB. Les 11 de la nit i 27 minuts. Vos recorde, @90minuts per a X o Twitter, el 90 xifra en número, per a TikTok 90 minuts ràdio, si 90 també en xifra, també en número, en Instagram 90 minuts ràdio també, però sense xifres ni números, i si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui. Creieu que l'equip té millor plantilla que l'any passat o que és la mateixa gestió de tots els anys? 11 i 16, pausa per a la publicitat i en tornar d'ella, com deia, tornem a un tema del Nou Mestalla que crec que heu de conèixer, com deia, de tot això i de moltes coses més, xerrem així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90.
1: Lijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador

Les 11 de la nit i 18 minuts. Comencem amb el tema, o amb els temes que van a ocupar el nostre 90 minuts en el dia d'avui. I hem de començar, com deia abans, fent-ho, ara entrarem en la resta de temes esportius, que sobretot en estiu és el que més voleu escoltar, però tenim una informació que volíem compartir amb vosaltres. I és una informació que pertoca o que parla del nou Mestalla. Ja sabeu que el club cada 2x3 trau molts vídeos, tal, de com van les obres, que l'altre dia estigué així Peter, bueno, mirant el que li interessa, que és el nou estadi, a dir l'equip i la bufa. Però, per el que sabem, per el que hem pogut conèixer, s'està generant un problema, i a mi no m'importa dir les coses com són. D'este problema, la culpa no la té el València, però se va generar un problema. I és el següent. Resulta que, si tu mires l'estadi de front, el que és la part de la graderia... A veure, l'estadi de front. Si tu mires l'estadi des de la rotonda habitual, des d'on se mira, sabreu que a la part dreta de l'estadi hi ha un hotel que es diu l'Hotel Illurion, no? Bueno, pues, en eixa zona, abans d'arribar a l'Hotel Illurion, és on Atitlán va a construir el seu hotel. Val? Problema. I si sobres han començat fa molt poc de temps. Acaben de començar, per dir-ho d'alguna manera. I a hores d'ara, la por que es té, la previsió que es fa sobre la marxa és que aquest hotel no estarà acabat per al moment en el qual es tinga que inaugurar el nou Mestalla. Què significaria això? Significaria que aquesta grada quedaria inutilitzada. Per què? Perquè aquesta zona, si s'heu fixat o si heu vist les fotos, no és una zona que estiga a cota zero, vull dir, a nivell de terra, del sol, sinó que està més avall. Per tant, hi n'hi ha que construir un hotel i construir accessos com Déu mana a l'estadi per a que se pugui accedir a ell. És a dir, hi ha molt que construir i les obres han començat tard. Què significaria? Pues que quan el València se n'anarà allí, a lo millor té que començar amb un estadi al 80% perquè hi ha una grada inutilitzada. Perquè, clar, s'ha d'assegurar que les persones que vagin a aquesta part de la grada, primer, tinguin com accedir a ella i, segon, que tinguin la seguretat de que no van a caure en un clot, que no van a

tindrà ahí despulles de les obres que estan acumulades, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, ixa és la informació que tenim, ixa és la formació que donem. Com deia, així a cadascú el que és d'ell, és una situació que el València de moment no és responsable de la mateixa, però sí va a ser, per dir-ho d'alguna manera, perjudicat per la mateixa. Perquè la situació és que a hores d'ara això té el que ha de construir a Titlán. La pinta que té és que no arriba a temps d'estar per a l'estiu que ve, per a l'estiu del 27. I per tant, ixa grada no se podrà obrir. És a dir, tindràs que jugar-te-la en Mestalla amb un equip que no puga estar animat per tot l'estadi, perquè hi ha un 20%, parle d'un 20% tenint en compte que se poguera obrir tot d'entrada i que només no se poguera obrir aquesta situació. Però com tampoc sabem amb quin percentatge de graderia vol el València a obrir el nou Mestalla, pues parlem del que sabem. I el que sabem és que si aquesta grada, que seria la que recau a la part on ara està l'hotel i l'Unión, que és, com deia, és el lloc on a Titlán ha començat a fer les obres per a construir el seu hotel, i que és una zona que no està a cota zero, està per davall de cota zero, com hi ha que construir tant, ara mateix les sospites que no arriben a temps per al estiu del 27. Veurem què és el que ocorre. Igual acceleren i arriben. A hores d'ara, la sensació, pel que a mi m'han transmès, és que no arriben. Aquesta és la informació que tenim i aquesta és la informació que vos traslladem a hores d'ara en el 90 minuts. Segon tema del dia. César Tàrrega. Diferents informacions a Itàlia, diferents pàgines d'influències de mercat han parlat d'un interès de l'Inter de Milà, que acaba d'incorporar un central, per cert, Henderson, sobre este jugador, sobre César Tàrrega. A mi em fa molta gràcia que diuen Joel venia ja, després se n'anirà a Itàlia i ho farà bé, perquè el problema que tenen així molts futbolistes, perquè bo, recorde la temporada que va fer fa dos anys Tàrrega al costat de Mosquera, és que si tu a un central li poses un bon central, lluís. Si tu a un bon central li poses un mal central, la fones. I jo ja l'estiu passant veient la línia de centrals que se li quedava al València, ja me veia vindre això. És el que vos dia abans. Lo de la planta i el responsable de que la planta se muiga. I aquí mira la planta i ja aquí veu més enllà i veu que és que si la planta no es rega es mor. Bueno, pues amb Tàrrega passa el mateix. Jo crec que César Tàrrega, que probablement també és cert que a costa de Mosquera i aquest any va rendir igual algo per damunt de les seves possibilitats, però no és el César Tàrrega que hem vist en guany. És prou millor. I jo crec que Tàrrega en un bon central seria un central de jerarquia per a la València i un central per a jugar tranquil·lament, almenys en este València. Ho vinc a dir perquè més enllà del que es diu des d'Itàlia, que és que s'han interessat, que tal, a hores d'ara el missatge que trasllada l'entorn del futbolista és que si Tàrrega està en l'agenda de l'Inter, ells no poden dir ni sí ni no. El que sí poden dir és que amb ells ningú s'ha posat en contacte. Per tant, esta és la informació que tenim. I en estos casos a mi m'agrada sempre ser molt respectuós. No estem desmentint a cap company. Així, cadascú dona la informació que té i nosaltres la respectem total i absolutament. Jo vos dic la que tenim nosaltres. La que tenim nosaltres és que més enllà del que s'ha dit en Itàlia,
a hores d'ara, l'entorn del futbolista no té constància de cap conversa. Almenys amb ells. El que ha fet el València, jo crec que el València ja el coneguem tots. Si ve una bona oferta damunt de la taula, pues ja sabeu. Cero al cociente y paso a la cifra siguiente. Traspàs i un altre. Ja se fitxarà un central de primera federació o del subcampió de la Lliga d'Uzbekistan. Ja ho veurem. Però si posen nyenya damunt de la taula, el València ja sabem com funciona. Clar, a més, recordeu que el València va dir que no anava a vendre futbolistes importants. Ara, el que faran és que si arribaren a vendre a este, dirien que, bueno, que tampoc era un futbolista important. És que me'ls conec ja tant, vull dir, per un costat, me va indignar tant la imatge de dissabte, quan després del partit en el Castellón te pega una tocata, però te pega una tocata jugant a futbol, que te trau els colors, l'equip de Pablo Hernández. Pablo està fent una tasca extraordinària amb el seu Castelló. I l'altre dia en Paterna se va veure. Quan després d'aquest partit acaba el partit i trauen a parlar davant dels micros al nano, a Vicent Abril, a menjar-se el marró estratosfèric, ell que du un quart d'hora en eixa plantilla a donar la cara, perquè allí s'amaguen tots com a bons covards que són. És cert que per un costat jo me vaig encendre, per altre costat no és res que me sorprenguera. És el modus operandi habitual del ganivet d'incomunicació del València. Però també per el que vos dia, probablement ahir dins ja han vist que Peter Lim li esbara el València i, per tant, és possible que més d'un i de dos que aquest estiu parlant d'Europa hagin obert el suyo i hagin dit així que doni la cara el que va fer les promeses. The Invisible Man, Mr. Ronnie G. El prejubilat Scottish. Perquè, com deia al principi, jo crec que el missatge està molt clar. El missatge que arriba així dins està molt clar. Vull dir, en l'any en el qual se deia que anaven a tal, que Europa, que jugadors en cames que coneguen la Lliga, que no sé què, que puguen... La realitat, la que és. Que tornem un altre any i un altre estiu amb la milonga. És que si no deixen futbolistes no en podem vindre. Puf, és que és la barbacoa de Jordi Dan. És la de tots els anys. És que també és cert que si els va tan bé, pa què van a canviar? Però vull dir, és que no li tiren zero imaginació a l'hora de buscar-se les excuses per a justificar, en este cas, the third transfer window. Recordeu aquella famosa frase de Ronnie G, ? Four transfer windows. Bueno, pues, esta es la third transfer window. I en la third transfer window, de moment, ha vingut a Liu Dieng, 0 euros, Justin De Haas, 0 euros, i Ryunosuke Sato, que crec que ha costat uno y pico. A mi, com a plantilla esperant a Europa, què voleu que vos diga? No acabé de voler-la. Igual és que estic equivocant-me, però no acabé de voler-ho. El València avui se n'ha anat per a començar el segon estàs de la pretemporada. Estàs al qual no s'han desplaçat ni Umar Sadik, que es va lesionar dissabte,

I després els altres lesionats de la plantilla. Rubo Iranzo i Dimitri Fulquier. Tampoc han anat Mario Domínguez, per cert. Allí sabem que es disputaran dos partits. Demà és el quart amistós del València, és el segon amistós censurat. Al Papa i al Bibi. Demà el València juga contra el Derby County, però no es podrà veure ni escoltar en cap puesto perquè el club no vol. Per tant, segon partit de la pretemporada censurat en el València Club de Futbol. A més, comencen també així ja informacions contradictòries, normal, perquè el club juga sempre a la doble carta, sobre dos futbolistes, sobre Danjuma i sobre Almeida. En el cas de Danjuma, lo de l'estiu passat, alguns ja ho advertirem, però estàvem en lo mateix, lo de los todomalistes. Per dir la realitat, Danjuma ha acabat com està ara en el València en tots els clubs on ha estat. I Danjuma porta dos partits que en el primer no va estar ni en la convocatòria. Segons versió del club, va ser gestió de càrregues. En el segon partit tampoc va jugar un minut. Ja no sé si és gestió de càrregues o de descàrregues, però no va jugar. El jugador té molt clar que hi té contracte i que el problema no és seu, que és la mateixa d'Andrea Almeida. A mi em fa molta gràcia que el club vagi dient-li a Almeida i a Danjuma: no contem amb vosaltres, busqueu-vos equip. No. A veure, que tu me digues a mi que no contes amb mi, perfecte. Això entra dins de la gestió dels clubs. Ara, tu m'has fet contracte, eh? Si tu vols que me'n vaja, dus-me tu les ofertes. Que te vaig a dur jo les... Si tu vols que me'n vaja, i jo, a mi me dona igual perquè tinc contracte, dus-me tu les ofertes. Lo de aneu buscant equip, home, també és cert que per a tot això caldria tindre una secretaria tècnica ampla, professional, que conega bé la Lliga Espanyola i el Campionat Espanyol per a buscar acomodos. Del València no ens enganyem, no els té. Així que a hores d'ara hi serà la situació en el València Club de Futbol. Per cert, ha escrit una carta Eray Chumet per a acomiadar-se. Tot molt bonico, tot molt emotiu. Diu que dona les gràcies, que sempre serà un valencianista més, que ojalà l'equip puga tornar on ells no l'han pogut deixar, etc. I que, bueno, pues, la veritat és que l'home s'acomiada i tanta glòria porta com Pau Dixa, en este cas, el jugador suís que ja no pertany al València Club de Futbol. Això pel que fa al València. Ara després continuarem parlant amb els contertulis que ja tenim per ací. Abans hem de recordar alguna cosa més, com per exemple Villarreal. Continuen el mateix problema, i és que la porteria està agafada ara mateix en alfilers. Diego Conde i Arnau Tenas han eixit. Uno al Betis, que per cert ha sigut arribar al Betis i lesionar-se Diego Conde. I després Arnau Tenas, que va al Mallorca, s'ha dit. Problema, que el Villarreal ja té un objectiu, que és Peter Gulak, si el porter hongarès de 36 anys del Leipzig, però el Villarreal estima que per un porter de 36 anys, el que està demanant el Leipzig

massa diners. Per tant, a hores d'ara, van passant els dies i l'equip de Íñigo Pérez té un problema. No podem obviar-ho. I és la porteria. La porteria és un forat que hi ha que resoldre. Perquè hi ha una altra situació afegida. I és que Luis Junior, el brasiler, és un porter que no acaba de convèncer. I el Villarreal, que té línia per línia futbolistes extraordinaris en totes elles, resulta que una de les línies més importants de l'equip, com és la porteria, on només pot jugar uno, per cert, resulta que és la que té agafada en alfilers. No me sembla massa lògic. Això sí, el que dèiem abans ho apliquem ara a la inversa. La motxilla o l'històric de la gestió del Villarreal fa pensar que este serà un problema que acabarà tenint una solució satisfactòria per a l'entrenador abans que comenci la lliga. Dimecres, per cert, triangular front el Como i el Alula en terres italianes. A més, crec que és el amistós d'estos que es juga 45 i 45 contra cadascun dels equips. I per últim, en esta primera part del 90 minuts, continuem tots, absolutament tots, pendents de Carlos Espí. El davanter del Llevant és evident que està vivint les seues últimes hores com a jugador del Llevant. El que passa és que l'entorn d'Espí, que vela molt per ell, i me consta, tenen clares les preferències a l'hora de dirigir la eixida d'Espí. I són anar a un equip on tinga oportunitats, clar, si ell s'ho guanya, de jugar minuts. Vull dir, anem a passar un exemple. Si ve a Pérez Pi, anem a posar dos equips de la Lliga Francesa, que és de França no ha sonat ni un, però bueno. Si a Pérez Pi ve el Caen o ve el Paris Saint-Germain, és evident que en el Paris Saint-Germain podrà guanyar més diners, però serà també evident que amb els davanters que té el Paris Saint-Germain, en el Caen puga jugar més. Per posar dos equips, torna a dir, que no han sonat cap dels dos. Val? L'entorn d'Espí entén que una part important, per no dir fonamental, a l'hora de buscar-li la seva nova destinació, és que el jugador puga estar a un equip on tinga la possibilitat de partir en igualtat de condicions a l'hora de disputar minuts. I després, altra situació és la derivada de que l'entorn del futbolista també vol que el Llevant, que bueno, és el primer club que ha apostat per Carlos Espí, isca el més afavorit possible a nivell econòmic. És a dir, que per al conjunt granota hi ha ja o es reba la totalitat de la clàusula de rescissió. Perquè el Llevant necessita aquests diners sí o sí. I després, clar, hi haurà que veure quin serà el davanter que vaig a fitxar al Llevant per a suplir el seu davanter titular. Perquè no oblidem que a hores d'ara, tal com acaba la Lliga, Carlos Espí és el davanter titular del Llevant Unió Esportiva. Primer, perquè confia en ell Luis Castro, i després perquè a la confiança de Luis Castro, Carlos Espí respon amb gols. Jo crec que en la direcció tècnica de Llevant, on està Héctor Rodas, que de moment jo crec que en el primer any podríem parlar de que ha tret una bona nota, entenc que ja tindrà el davanter mirat, sobretot depenent dels diners que després puguen reinvertir en ell. Perquè, per exemple, sense molts diners, jo crec que la solució que han triat com a central, que és la d'Aïssa Mandí, crec que és una bona solució per a un equip com el Llevant. Així que, entenent que el Llevant donava per feta la eixida de Carlos Espí pràcticament ja des de les últimes jornades de la temporada passada,
entenc que Héctor Rodas tindrà ja una llista treballada on, segons els diners que Pepe Dan Vila li permeta a Héctor Rodas gastar, pues podrà fer una

0: Imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
1: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble, pasa siempre.
0: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
1: ¡Wow!
0: Descúbrelo en tu concesionario.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Vigosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: 5 minuts comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi, així en el 90 minuts, i recorde la pregunta que estem fent vos esta nit en el programa i de la qual anem a debatre en el nostre programa, i és si penseu que hi ha millor plantilla que l'any passat o que la gestió vos recorda a la de tots els estius. X o Twitter, @90minuts, 90 en xifra en número. TikTok, 90 minuts ràdio, 90 també en xifra, també en número. Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. I si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que, amb la vostra veu, amb el vostre àudio, ja sabeu que podeu enviar-ho al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que està en el programa i sobre la pregunta que torna a dir-vos, vos faig ja. I és si n'hi ha millor plantilla que l'any passat o, tot i les promeses d'Europa, el que esteu veient, el que pinta, és la mateixa gestió de tots els estius. D'això anem a parlar amb Fernando Gómez Colomer. Hola, Fernando,
1: què tal? Bona nit, què tal? Com estàs? Muy bien, de maravilla.
0: Molt bé. I amb l'altre Fernando, que és Fernando Álvarez, del diari Marca. Hola, Fernando Álvarez, què tal?
2: Bona nit, muy bien.
0: Com aquí estàs?
2: Muy bien.
0: Tu és un polo de Noruega, vas a fer lo del remo.
2: Ei, bueno, vengo de Naranja, ¿no?, que també és un,
0: sí,
2: un taronxa.
0: Però la bandera de Noruega.
2: Sí, sí, però sí, sí, debe ser...
0: Vas a fer el ru de...
2: Pues lo haría con mucho gusto, porque... Pero es por cosa de la marca, o sea que tampoco...
1: Claro, claro.
2: Así que... Pero bueno, también fui muy de Noruega en el Mundial.
0: Sí, va a ser muy de Noruega.
2: Sí, sí. De hecho, aquí metí la pata hasta el lazo con el pronóstico con Salva de... Yo dije que Noruega le ganaba a Inglaterra, pero ya estaba totalmente en lo que...

0: El pulmó verd de la Serra d'Espadà. Bon dia, finestra d'oportunitat, es diu, en aquestes primeres hores del dimarts 28 de juliol, amb eixa millora de les condicions meteorològiques que en les últimes hores han fet que afluixi el vent i que puja la humitat. Ara bé, el foc continua actiu i sense control. Ahir, un gran núvol de fum va impedir treballar als mitjans aeris durant el matí, però ja de vesprada s'ha començat a diluir eixe fum i s'ha pogut tornar a la càrrega. Els punts més crítics estan encara a Betxí, Tales i a les proximitats d'Ain, on el nucli urbà a hores d'ara no perilla. Els mitjans terrestres treballen sense descans per a protegir les poblacions. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
1: Todos los esfuerzos de efectivos terrestres defendiendo los núcleos urbanos si se produce algún rebrote o algún avance de incendio.
0: L'últim balanç parla de 8.500 hectàrees. El foc té ja un perímetre de 67 quilòmetres i continuen desallotjats 16 municipis i 2 urbanitzacions de Betxí. Juntament amb els municipis confinats pel fum, hi ha 80.000 persones afectades i l'última hora és l'última hora que ens deixa. Esta nit passada és que el veïnat de la Vall d'Uxó ja pot tornar a casa. Ho ampliem en el sumari. I és que a aquesta hora, a les 8 exactament, s'alçava el confinament de la Vall d'Uxó i el veïnat dels 4 barris evacuats pot començar a tornar. L'alcaldessa feia l'anunci hores abans d'acabar el dia d'ahir i les vora 6.000 persones desallotjades rebien la notícia amb una alegria barrejada amb por pel que es trobarien en arribar. El primer autobús va eixir a nit amb 160 persones directes del centre d'acollida de Moncofa i arribaven a les cases amb sentiment agredolç.
2: El ceniza, l'olor a humo, tot el que te vas a imaginar.
3: Y ves que esto no mejora, que aquí sí que es verdad que ha mejorado, pero esto continúa y continúa.
4: Triste, muy triste, porque desde mi balcón se ven todas las montañas, antes se veía todo verde, se ve todo negro. A ver, mi casa huele a humo, es normal, mucha ceniza.
5: Y asumir las consecuencias que nos ha traído este incendio tan malo.
0: Al centre d'Espanya ja han cremat vora 80.000 hectàrees i hi ha 90.000 persones evacuades. Un incendi que els equips intentaran perimetrar al llarg d'este dimarts perquè les condicions climatològiques canviaran per a dimecres amb l'arribada d'una nova onada de calor. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
6: No són males, la noche sí que lleva un poco más de humedad, no va a haber ráfagas importantes tampoco de viento y que nos va a permitir trabajar con todos los medios.
0: Preocupa el gran incendi d'Àvila, el més extens que s'ha registrat a Espanya, cases cremades, empreses, càmpings i fins i tot les barques dels embassaments que no s'han pogut resistir a les flames. I 750 aniversari de la mort de Jaume I és la celebració que es va commemorar ahir i que tindrà final el 9 d'octubre. Ofrendes de corones de llorer, volteig de campanes i exposicions sobre la figura del rei que va canviar la història de la nostra terra amb motiu d'este aniversari. A punt, prepara també un documental dels 750 anys de la seva mort, un documental que s'emetrà el pròxim 9 d'octubre. I pel que fa als esports, el llevantinisme continua pendent de la més que probable eixida de Carlos Espieva. Casany, bon dia.
7: Bon dia, Alba. Sí, i és que té molts pretendents el davanter de Tavernes. En deixarà la seva eixida a les arques del club una quantitat superior als 20 milions d'euros i esperem que resolga pronte.
0: Ampliarem en els pròxims minuts. Pel que fa al trànsit, Sònia López, com va la situació a la zona, sobretot de l'incendi de la vall?
8: Bon dia, Alba. A hores d'ara continuen tallades 10 carreteres, 7 secundàries i 3 municipals. També hem de dir que a esta hora hi ha congestió del trànsit a Castelló, en concret a la Nacional 340, subpas per Benicàssim, en sentit sud per un vehicle avariat. A València un poc de congestió, la de sempre. Per altra banda, a Xirivella i Mislata. Per últim, un avís quant a Renfe. Informa a DIF que per falta de tensió en la catenària entre Ulldecona i Vinaròs, els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Reus podran veure's afectats per retards.
0: Ho tindrem present, gràcies, Sònia. Victoria Rosselló, que és el que ens espera en les pròximes hores, perquè parlaven d'eixar lleugera millora de les condicions per a l'extinció de l'incendi.
9: Així és, de fet, les condicions són favorables a hores d'ara perquè tenim una humitat al voltant del 80% a la zona de la Vall d'Uixó, a la zona de l'incendi, superant el 90% a la serra, amb temperatures de 20 graus a les zones planes i de 18 a la serra. Per tant, baixada de temperatures, augment de la humitat, el vent fluix, condicions que són favorables, encara que hem de dir que en els pròxims dies esperem una remuntada de les temperatures després d'aquest alleujament tèrmic que ens deixarà valors a partir de demà mateix que han fet activar l'avís a l'Agència Estatal de Meteorologia per damunt dels 40 graus en zones de l'interior.
0: Victòria, després ampliarem aquesta previsió de l'horatge per a les pròximes hores. Gràcies. Bé, així és com es presenta de moment el dia. De seguida hi aprofundim. Els acompanyarem avui, com habitualment, fins...

0: Fins a les 10 del matí, com van fer ahir. Estem molt centrats en l'actualitat d'aquest incendi. Fem les presentacions. Vicent Jover en la producció, Patricia Valero al comandament tècnic, i anem amb tot.
1: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
0: 8 i 5 minuts, ja els hem contat que el dia es tancava ahir amb cert optimisme i s'encara avui també, perquè es preveu aquesta millora de les condicions meteorològiques que permet pensar en positiu. Mònica Artan està ja al centre de comandament avançat de la Vall d'Uxó. Mònica, bon dia. Com es desperta el dia ahir en aquest punt, en aquest punt de comandament? Sembla que no tenim a Mònica Artana. De moment, de seguida tractem de recuperar aquesta comunicació. Mentrestant, repassem un poc quines són les xifres que ens deixa este incendi. En acabar la jornada d'ahir, les xifres de la lluita contra el foc es van saldar amb un total de 8.500 hectàrees ja cremades des que es va iniciar el foc. 16 municipis continuen evacuats, 10.000 persones han tornat a dormir fora de les seues cases. En total, 75.000 continuen afectades per este foc. Sofia Riego, bon dia.
2: Bon dia. I sí, és el conseller Juan Carlos Valderrama va fer un balanç. El matí havia començat amb molt de fum. Estes persones que cremen i els mitjans aeris no van poder acudir fins al migdia. Ho ha detallat el director d'extinció de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, Raúl Gil, que ens va detallar on estaven els punts més preocupants.
3: La población de Betxí, la población de Tales han sido también reforzadas con balanceo de medios, porque en un momento determinado, como no teníamos apoyo aéreo, hemos tenido puntos críticos a la hora de atenderlo, ¿no? Desde hace ya rato se está interviniendo tanto en esas poblaciones como en las cercanías de Ain. En las cercanías de Ain no estaba en peligro la población, sino era más que nada que saltara una línea de control. Y también hemos podido, en cuanto que había una zona con control aéreo, hemos visto que había zonas de clareo, que ya había visibilidad, hemos empezado a dosificar los medios aéreos, hemos metido también en la zona de Ain esas aeronaves que han permitido controlar la situación que se estaba, en principio, no según el plan previsto.
2: La possibilitat de despegar els mitjans aeris va obrir algunes finestres d'optimisme de cara a la nit, quan s'esperava poder treballar amb més humitat i sense cap punt crític com els que existien la nit anterior.
3: Toda la capa atmosférica i van a poder volar todos los medios aéreos, con lo cual consolidaremos toda la zona de tal manera que lleguemos a esta noche, donde las perspectivas meteorológicas son bastante buenas. Va a venir un viento terral, un viento de poniente muy suave que nos va a poder permitir trabajar. Teníamos ciertas incertidumbres hace un par de dos horas o tres, donde no sabíamos si en ciertos puntos como Ain o Tales la carretera 223 iba a saltar. En principio está contenido ahí, en principio somos moderadamente optimistas de llegar a la noche con un cambio de viento suave que nos permita trabajar durante la noche y posicionarnos.
2: Ara, amb les primeres llums del dia, és el moment de valorar si les previsions optimistes que ens donaven ahir els bombers s'han complit i si el seu treball incansable durant la nit ha aconseguit frenar-li els peus al foc.
0: Recuperem eixa comunicació amb la nostra companya Mònica Artana per veure si ha sigut així. Els contàvem que està al comandament avançat a la Vall d'Uxó. Mònica, com es desperta el dia i on et trobes tu en eixe punt de comandament?
4: Sí, hola, bon dia. Treballa contra el rellotge dels equips d'extinció, sobretot els terrestres que estan treballant a hores d'ara en l'extinció d'aquest incendi, sobretot en el terreny d'Artana, d'Eslida, de Tales i d'Onda. Dic que este treballa contrarrellotge perquè avui s'obre una finestra d'oportunitat degut les condicions meteorològiques favorables amb este augment de l'humitat i perquè encara no han pujat com hauran de pujar els pròxims dies les temperatures. Això sí, des del comandament de bombers ens confirmen que avui és molt difícil que es doni este incendi per estabilitzat. Sí que durant la nit s'ha aconseguit tallar llengües de foc que hi havia sobre el terreny. Els mitjans aeris encara no han començat el seu treball i això sí, s'ha alçat el confinament de la Vall d'Uxó en 4 barris. Ara a les 8 hi ha 16.000 desallotjats, menys 6.000 que ja poden tornar a les seues cases dels diferents municipis on estaven desallotjats, afectats per este fum o per este foc. I recordem que hi ha 8.500 hectàrees cremades que afecta a un perímetre de 72 quilòmetres.
5: Ja llevamos varios días de incendio en la Vall d'Uxó i siguen viéndose con

0: amb una alegria barrejada també amb certa por del que podrien trobar.
1: Sí, el temps es va detindre per a ells dissabte, de sobte, amb l'ai al cor i sense poder ni voler imaginar què trobarien quan tot s'acabe. Pendents de qualsevol novetat han estat als centres d'acollida fins que ahir va arribar esta notícia.
2: Jo volia tornar de seguida, perquè com en casa en cap puesto.
3: Encara se veia una miqueta de fum i això, però bé, contents.
4: Está, en cuanto lo hemos visto, digo, pues va, hemos preparado otra vez las cosas y para casa.
5: Tenemos ganas de ir a casa, aunque esté la situación como está, pero tenemos ganas.
6: La gente es que como que ya estamos agobiados, estamos cansados, tenemos ganas de volver a casa.
7: Y asistem, esperant a que nos diguen si hay alguna novedad, cuando pueden tornar a casa.
8: Hay una reunión del SECOPE, pues estamos pendientes de esa información.
1: Però a la tornada han comprovat que a partir d'ara el seu poble és diferent, al seu poble es viu una nova realitat.
9: El ceniza, el olor a humo, todo lo que te puedas imaginar.
10: Y ves que esto no mejora, que aquí sí que es verdad que ha mejorado, pero esto continúa y continúa.
1: Perquè a banda d'esta alegria dins del mal, l'incendi continua. Vora 10.000 persones d'altres localitats encara hauran d'esperar per a tornar a casa.
11: Triste, muy triste, porque desde mi balcón se ven todas las montañas, antes se veía todo verde, se ve todo negro. A ver, mi casa huele a humo, es normal, mucha ceniza.
12: Y asumir las consecuencias que nos ha traído este incendio tan malo.
0: Bé, però dèiem, aquestes persones comencen a tornar a casa, encara continuen moltes persones, vora 10.000 persones desallotjades, el temps es va detindre per a ells. Sofia, eixe dissabte de vesprada.
1: Sí, han estat des d'aleshores amb l'ai al cor, sense poder ni voler imaginar què trobaran, què trobarien avui, quan tornen, quan tot s'acabe, pendents de qualsevol novetat als centres d'acollida.
13: Ellos hacen mucho apoyo comunitario, son todos vecinos, todos se conocen, con lo cual entre ellos se apoyan.
14: Casi que no nos quedamos un día más porque está la casa llena de el pueblo lleno de humo.
1: A nit, 10.000 persones dormiren fora de casa, 6.000 pogueren tornar a les àrees residencials evacuades de la Vall d'Uixó, als barris de Toledo, Carbonaire, Sant Antoni i Sant Josep. Només en el cas d'este municipi, i depenent de l'evolució de l'incendi, està previst que el confinament s'alce a les 8 del matí. A hores d'ara, ja el poble està tornant a la normalitat del desconfinament. A la resta es manté l'evacuació i el confinament almenys fins a les 12 d'esta nit. Les poblacions d'Onda, Nules, Segorbe i Moncofa continuen acollint uns 300 desplaçats. De moment, hauran de continuar esperant un dia més per a tornar a casa.
0: També continua cremant-se el centre d'Espanya amb una nova onada de calor en l'horitzó a primera hora de demà. Els focus a Madrid, Ávila i Toledo continuen sense estabilitzar després d'arrasar vora 80.000 hectàrees. Hi ha més de 90.000 persones confinades o evacuades, tot i que en les últimes hores hem de dir que s'ha autoritzat el reallotjament de 9 dels 11 municipis desallotjats de la província de Toledo.
1: En el mapa queda així. A l'oest, el gran incendi d'Àvila, el més extens ja registrat a Espanya. A l'est, un altre gran front continua actiu a la Comunitat de Madrid. I més al sud, el foc de Toledo completa un escenari devastador al centre de la península. Estem en hores decisives. Els equips d'extinció treballen contra rellotge per consolidar els perímetres abans que dimecres arribi una nova onada de calor que podria complicar l'evolució dels incendis. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, explicava a nit que fins a les 11 del matí les condicions favorables es mantindran i que per això s'ha autoritzat per primera vegada l'actuació dels mitjans aeris fins a les 10 de la nit.
15: Las condiciones, bueno, no son malas. Pues, digo desde siempre que no tenemos unas condiciones que nos ayuden. No son malas, la noche sí que lleva un poco más de humedad, no va a haber ráfagas importantes tampoco de viento y que nos va a permitir trabajar con todos los medios.
1: Enguany, recordem, el foc ja ha cremat més de 172.000 hectàrees a Espanya, una superfície 6 vegades superior a la del mateix període de l'any passat.
0: I d'altra banda, està previst que el govern central aprovi avui en el Consell de Ministres les ajudes per als municipis afectats per aquests incendis a la Vall d'Uixó, precisament ho recordava ahir Pedro Sánchez.
16: El Consejo de Ministros, el Real Decreto Ley de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, por tanto, las subdelegaciones de gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos.

0: ayuntamientos y también las diputaciones a empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios. Por tanto, en la respuesta y en la recuperación-reconstrucción tenemos que cooperar y colaborar.
1: També està prevista aprovar una nova prestació que gestionarà el Ministeri de Treball. El Pide Viver, bon dia.
2: Bon dia, Alba. I aquest departament prepara una nova prestació per a protegir els treballadors i treballadores afectades per les mesures decretades d'evacuacions o de confinaments. Treballadors que no van poder anar ahir a treballar ni avui ho faran de dos localitats de Castelló. No ha transcedit més detalls d'aquest paquet d'ajudes. Alba, un paquet d'ajudes sense precedents. N'estarem pendents. Però apuntar que en acabar el Consell de Ministres, Pedro Sánchez farà el seu balanç del curs polític enmig de les demandes, especialment del PP i Vox i d'alguns socis, de convocar eleccions avançades. Segons ha transcendit, Sánchez traslladarà la idea que la legislatura té recorregut.
1: I mentrestant, el PIDE, el debat polític continua servint al voltant del pacte d'Estat per a l'emergència climàtica proposat pel president del govern espanyol.
2: Sí, un debat que ahir Sánchez també tornava a exigir des de la Vall d'Uixó.
0: Que tenemos también que articular un gran acuerdo de país, un pacto de Estado vinculado con la emergencia climática. Porque tenemos que estar en la prevención para que la respuesta sea menos grave a la que estamos sufriendo y la reconstrucción y la recuperación sea mucho más rápida y proporcionada a el desafío que tenemos de la emergencia climática.
2: Tots els partits polítics han entrat a valorar-ho. Des del Partit Popular, la vicesecretària de Regeneració Democràtica, Cuca Gamarra, ha evitat pronunciar-se si s'assentarien en una taula per aquest assumpte. Ho consideren propaganda, però insistissen a abordar-lo més avant i posen damunt la taula un pla de 50 mesures presentades pels populars l'any passat.
3: El Partido Popular, en una situación además de emergencia nacional como la que estamos viviendo, y siendo muy conscientes de que el verano va a ser un verano muy duro, va a seguir pidiendo y poniendo sobre la mesa la necesidad de mayor coordinación, más planificación y más recursos. Y eso es en lo que se va a trabajar, desde la lealtad y desde la necesidad.
2: La portaveu al Congrés, Esther Muñoz, sí que ha sigut més dura, qüestionant que el canvi climàtic mate i que és un mantra, diu, per a l'esquerra per a evitar responsabilitats. En la mateixa línia s'ha referit el president de Vox en xarxes socials, diu que Sánchez no posa mitjans. Des del govern responen, ho consideren totes aquestes últimes declaracions i responsabilitats. Sumar va més enllà i demana en els pressupostos generals de l'Estat una partida per a l'adaptació a l'emergència climàtica. Ernest Urtasun, es ministre de Cultura, reclama la implicación de todas las administraciones.
4: Las comunidades autónomas, estabilizando las plantillas, pagando sueldos dignos y teniendo funcionarios públicos que puedan hacer en condiciones su trabajo, dejando de recortar en prevención forestal y la Administración General del Estado con mayores capacidad de recursos para hacer frente a esta situación.
2: Des de Podem se sumen a aquest pacte i critiquen les polítiques laborals en emergències de les comunitats governades pels populars. Pablo Fernández n'és el portaveu.
5: En Castilla y León, el Partido Popular ha recortado el presupuesto de prevención de incendios en un 90% en 13 años. El Partido Popular de Ayuso precariza de forma salvaje a los bomberos forestales que se juegan la vida por 1.300 euros al mes.
2: Per últim, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha convocat d'urgència, segons la nota informativa, ha convocat les comunitats autònomes en un ple extraordinari del Consell Nacional de Protecció Civil per a demà per abordar la greu crisi dels incendis forestals.
1: Gràcies, Elpidia. I anem ara directes a Alacant. Condemnen a 8 anys de presó l'home que va deixar sol son fill de 8 anys a Benidorm el dissabte passat i el xiquet el van rescatar quan estava assentat en l'aparell de l'aire condicionat a la planta d'atenció 21. Anem, com deia, a la delegació. Lluís Sempere, bon dia.
6: És així. Este home va deixar sol el seu fill de 8 anys en un pis de lloguer de la planta 21 d'un edifici de Benidorm la nit del dissabte mentre es feia uns encàrrecs. Minuts després, els veïns van avisar els servicis d'emergència que el xiquet estava damunt l'aparell d'aire condicionat de la façana. Van rescatar el xiquet i en tornar van detindre el pare. Després del judici ràpid i d'haver reconegut els actes, l'home ha quedat condemnat a 8 mesos, corregim, de presó com a autor d'un delicte d'abandonament de menors. A més, no es podrà acostar a menys de 100 metres de la víctima durant 16 mesos.

0: Lluís Sempere, gràcies. Són les 8:21, es queden alguns minuts per a repassar la informació internacional que obrim a França amb aquest incendi forestal que també allí fa dies que crema la regió de Bordeus. Podria arribar avui a un dels dies més complicats des que es va iniciar, Sofia.
1: Així és, ja ha cremat més de 42.000 hectàrees i el president Emmanuel Macron ha anunciat que les condicions meteorològiques d'extrema calor que s'esperen per avui a la regió podrien complicar més encara les tasques d'extinció. El foc ja ha cremat, a més de l'enorme extensió forestal, almenys 200 vivendes i ha suposat l'evacuació d'almenys 200.000 persones.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat detindre els bombardejos contra l'Iran per a negociar un acord que posi fi al conflicte, però, atenció, advertix que reprendrà els atacs si les converses fracassen.
1: Trump ha assegurat que l'Iran ha demanat a Washington negociar i també ha dit que hi ha possibilitats d'aconseguir un acord. L'anunci ha arribat el mateix dia que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha arribat a Washington per a reunir-se amb el seu homòleg i tot després de la polèmica suscitada per la petició de l'alcalde de Nova York, Zohran Mahmadi, que ha dit que si Netanyahu posa un peu a Nova York farà que es complisca l'ordre de detenció internacional emesa contra ell, contra Netanyahu, pel Tribunal Penal Internacional.
0: De la cultura els contem que este dilluns ha mort Ramon Lapiedra, catedràtic i rector de la Universitat, des de la Universitat de València, des de l'any 1984 fins al 94.
1: Catedràtic de física teòrica i intel·lectual destacat, va desenvolupar una trajectòria marcada pel compromís amb la universitat pública i la promoció de la cultura i la llengua valencianes. Això ho ha destacat la universitat de la que va ser rector. La Universitat de València ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: I l'Ajuntament de València ha commemorat este dilluns el 750 aniversari de la mort de Jaume I amb una ofrena de llorera als peus de la seva estàtua al parterre.
1: L'alcaldessa Maria José Català ha presidit l'acte que enceta el programa d'homenatges dedicats al monarca i que culminarà amb una celebració especial el 9 d'octubre on per primera vegada en 50 anys l'espasa del rei eixirà de l'Ajuntament en la processó cívica. Amb esta commemoració l'Ajuntament recorda la figura del rei conqueridor, fundador del Regne de València, perquè efectivament ho hi fa 750 anys que va morir Jaume I. El rei conqueridor deia adeu a una vida de llums i ombres, però deixava un llegat immortal. A punt prepara un documental amb motiu del 750 aniversari de la seva mort, que s'emetrà el 9 d'octubre. El dia de la mort de Jaume I apareix en el llibre dels fets, però cap certificat acredita el lloc on va morir. Hi ha tres hipòtesis històriques. Antoni Furió, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València.
2: No hi ha certificats de defunció. El rei pogué morir en Alzira, pogué morir en el viatge d'Alzira a València o pogué morir en València.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
4: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
5: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
6: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
7: ¡Regarde la gilipollua!
6: Luis Sánchez Polac, Tip, ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
8: La próxima semana hablaremos del gobierno.
6: Generalitat Valenciana.
9: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: Som a punt. Esports. Les notícies del matí.
0: Iniciem este temps dels esports amb la imminent eixida de Carlos Espidel Llevant. Eva Casany, bon dia de nou.
11: Bon dia, Alba. Si sembla que aquesta operació està tancada, però quedarien alguns detalls. El davanter de Tavernes té peu i mig, per no dir els dos, ja fora del conjunt granota, però el traspàs encara no és oficial. El que està clar és que Espidel irà al Llevant en direcció a un club probablement de la Premier o de la Lliga italiana i deixarà arques, de les arques del conjunt d'Oriols una quantitat pròxima als 25 milions d'euros. És la seva clàusula de rescisió. Recordem que el futbolista valencià es va convertir en el principal artífex de la permanència del Llevant en primera, juntament amb el tècnic Lluís Castro. Ara els seus camins se separen, veurem si és qüestió d'hores o de dies.
0: Eva, els que estan lluny de casa són els jugadors del València.
11: Sí, perquè estan al complex de St. George Park, molt prou de Birmingham, al Regne Unit. Allí l'equip de Corberan fa la segona estada de pretemporada en dos partits amistosos. El primer esta vesprada serà porta tancada contra el Derby County, el segon dissabte contra l'Stoke City, i este sí, el podran veure per la nostra televisió. L'absència més destacada, la d'Omar Sadik, que s'ha quedat a Paterna amb problemes musculars, sí que ha viatjat amb l'equip Pepelu, també amb molèsties. Fins a 10 futbolistes del filial s'han dut Corberan. El tècnic continua esperant moviment de mercat. Veurem si esta setmana hi ha algun fitxatge o alguna eixida. L'última ha sigut la de Raicho Mert. El central s'acomiadava nit de l'afició valencianista en les seues xarxes socials.
0: I també a Villarreal estan de miniconcentració per a posar-se a punt.
11: Sí, estan es d'Íñigo Pérez al Piemont italià, la localitat de Novara. Ir de vesprada s'incorporaren a la dinàmica els dos mundialistes que encara no estaven a les seues ordres, el canadenc Buchanan i Oluwaseyi. Abans havien unit l'estadounidenc Alex Freeman i el portuguès Renato Veiga. Després, demà dimecres, els grogues tenen dos amistosos de 45 minuts contra la Lula i el Comú.
0: Més pròxim en el temps està el següent partit amistós de l'Els.
11: Sí, esta mateixa vesprada les Willy i Franjavert jugarà contra l'Alain al Pinatar Arena. En ese amistós estarà el renovat Josan, el capità i un dels referents del conjunt de Martínez Valero, que es mostrava així de satisfet amb la seva continuïtat.
12: Muy contento, ¿no?, de seguir pues ampliando esos números que ya tengo. Al final siempre he dicho que es el club de mi vida, el que me lo ha dado todo, y inmensamente feliz por mí y por mi familia también. Otra temporada más en mi casa y con mi gente, y sobre todo también en primera división, y viendo cómo está la afición, pues inmensamente feliz.
11: Ja falta de fitxatges, Anselmi recupera efectius. Els últims en incorporar-se han sigut els mundialistes Afen Gruber i Bubà Sangaré. Estan treballant per a veure si poden incorporar a Ferniño.
0: De fitxatges, és també temps en el món de la cistella.
11: Sí, l'última incorporació del València Bàsquet podrien qualificar-la de curiosa. El conjunt d'Aronja anuncia ahir de vesprada la contractació de Wildens Lebeck. És un fitxatge cridaner perquè el pivot nord-americà fitxa per 3 temporades, però no passa per l'equip. Se'n va directe a l'Estia Menorca de primera fe per a jugar cedit. Es tracta d'un jugador interior de 2 metres 11 centímetres, que jugava en segona fe amb el Càceres i ja té 26 anys. És a dir, una jove promesa no és, veurem el seu rendiment.
0: Eva Casany, gràcies. Actualitzem en este punt la situació a les carreteres i al transport públic. Sonia López, hola de nou.
13: Hola de nou. Bé, podem dir-vos que continuen tallades i 6-10 carreteres a la zona de l'incendi de la Vall d'Uixó, 7 secundàries i 3 municipals que són sobretot accessos a la Vall d'Uixó, per exemple des de la carretera de Nules, també l'accés a la Vila Vella des de la A7 o un tram de carretera municipal que hi ha entre la Vall d'Uixó i la Vila Vella. A més, recordem la recomanació de la DGT per precaució, intentar circular per la P7 en comptes de la A7 o la CB10, tot i que també hem de dir que des de la DGT han publicat un avís, demanen precaució, avisos de visibilitat reduïda a la P7 entre les Alqueries i Moncofa per presència de fum. Per últim, pel que fa als trens, recordem que Renfe, Adif en concret, ha avisat que hi ha una falta de tensió en la catenària d'una de les vies entre Ulldecona i Vinaròs. Els trens circulen entre Castelló de la Plana i Reus-Tarragona. Estos trens poden veure's afectats per retards. El personal d'Adif informen que estan treballant ja Alba per a solucionar la incidència com més pront millor.
0: Gràcies, Sonia. Anem ja amb l'oratge. Parlàvem d'eixa finestra d'oportunitat que diuen les veus expertes, d'eixa millora de les condicions meteorològiques. Conta'ns més.
14: Així és, la situació és favorable en este sentit. Hem tingut, o tenim a hores d'ara, humitats pròximes al 80%, en la zona de la serra al voltant del 90%, en la zona de la Vall d'Uixó. Hem de dir també que la humitat afavoreix les condicions per a fer

0: amb l'incendi, però també les temperatures, que este matí eren de 20 graus a la zona més fonda i de 18 a les serres. Per tant, temperatures i humitat favorable amb un vent molt fluix que ha bufat esta nit de terra cap a mar, bastant avall de les serres, i que ha afavorit també poder tindre unes condicions meteorològiques favorables. Hem de dir que hem d'estar molt atents a la situació meteorològica, perquè a partir de demà tornen els avisos per calor, i és que tornem a tindre un episodi d'altes temperatures que ens deixarà demà ja temperatures properes als 40 graus en zones de l'interior. Aniran pujant progressivament en els pròxims dies, i de fet ens deixaran un cap de setmana de nou molt bascós, molt insuportable, perquè tornaran les mínimes molt altes en el litoral i prelitoral, amb nits que tornaran a ser tòrrides en un juliol que ja passa a la història com el més càlid dels que tenim registres.
1: Victòria Rosselló, estarem pendents. Moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: 8:31, pausa, i de seguida seguim.
2: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Abans d'eixa pausa, repassem els principals arguments que tenim avui damunt la taula. És una nit per a l'optimisme, ho dèiem, en l'incendi que amenaça de devorar el pulmó verd de la Serra d'Espadà. L'últim balanç parla de 8.500 hectàrees, finestra d'oportunitat en aquestes primeres hores de dimarts. S'espera que el vent afluixi i que puja la humitat fins al 80%. Sofia Riego.
3: Sí, ara bé, el foc continua actiu i sense control. Ahir un gran núvol de fum va impedir treballar als mitjans aeris durant el matí, però ja de vesprada es va començar a diluir i es va poder tornar a la càrrega. Els punts més crítics varen estar a Betxí, Tales i les proximitats d'Ain. Continua sent així, on el nucli urbà a hores d'ara no perilla a Ain. Els mitjans terrestres treballen sense descans per a protegir les poblacions. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
4: Todos los esfuerzos de efectivos terrestres defendiendo los núcleos urbanos si se produce algún rebrote o algún avance de incendio.
1: I a les 8 del matí, fa poc més de mitja hora, s'alçava el confinament de la Vall d'Uxó.
3: I el veïnat dels quatre barris evacuats ja poden tornar a casa, ja pot tornar a casa. L'alcaldessa feia l'anunci hores abans d'acabar el dia d'ahir, i les vora 6.000 persones desallotjades rebien la notícia amb una gran alegria, barrejada, això sí, amb la por pel que es trobarien en arribar. El primer autobús va eixir a nit amb 160 persones, directes des del centre d'acollida de Moncofa, i arribaven a les cases amb un sentiment agredolç.
5: El ceniza, el olor a humo, todo lo que te puedas imaginar.
6: Y ves que esto no mejora, que aquí sí que es verdad que ha mejorado, pero esto continúa y continúa.
7: Triste, muy triste, porque desde mi balcón se ven todas las montañas, antes se veía todo verde, se ve todo negro. A ver, mi casa huele a humo, es normal, mucha ceniza.
8: Y asumir las consecuencias que nos ha traído este incendio tan malo.
1: I al centre d'Espanya ja han cremat vora 80.000 hectàrees i hi ha 90.000 persones evacuades pel foc.
3: Un incendi que els equips intentaran perimetre al llarg d'este dimarts, perquè les condicions meteorològiques canviaran per a dimecres amb l'arribada d'una nova onada de calor. Preocupa el gran incendi d'Àvila, el més extens que s'ha registrat a Espanya.
9: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
10: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
11: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
12: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
13: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
14: ¡Regarde la gilipollua!
13: Luis Sánchez Polac, TIP, ya es centenario.

0: Centenario, 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
1: La próxima semana hablaremos del gobierno.
0: Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: La tertúlia en A punt. Les notícies del matí.
4: Són ja les 8:36. Iniciem el temps per a la tertúlia, per a l'anàlisi. Saludem primer les persones que ens acompanyen, els periodistes que ens acompanyen avui. Julián Larra, delegat d'Economia Digital a la Comunitat Valenciana. Bon dia.
5: Muy buenos días.
4: Tenim Sergi Pitarch, periodista, també director del diari Punteix, així a casa nostra. Bon dia.
6: Bon dia.
4: Si vos sembla, com que sé que el convidat té certa pressa, volem començar per eixa entrevista. Ahir ja en la tertúlia ens estàvem plantejant, estem contant eixes últimes hores relacionades amb l'incendi de la Vall, també els incendis que assolen el centre d'Espanya, Madrid, Toledo, Ávila, i ens preguntàvem i comentàvem com ha de ser l'impacte d'observar, de patir un fenomen com este i d'observar doncs, com ha quedat a casa, fins i tot si no ha arribat a casa aquest foc, els efectes de com ha canviat tot el teu paisatge, com es gestiona tot aquest impacte emocional. Per això volíem parlar amb Enric Valls Roselló, ell és psicòleg, que és especialista en salut i en clínic, que ens acompanya així en l'estudi. Moltes gràcies per haver vingut, per l'esforç d'arrimar-te fins així. Enric, bon dia.
7: Bon dia a vosaltres.
4: I deia això, no? Reflexionàvem ahir sobre tot això i volíem, bueno, contar amb ajuda d'una persona experta, saber efectivament com és eixe impacte d'acarar i de gestionar eixa possible pèrdua de la llar de tot el que s'ha anat construint durant anys, a més en molt poc de temps i per una causa que pot tindre la seva explicació, però que realment és sobtada. No pots culpabilitzar a una persona per allò que t'està passant. Això com se gestiona?
7: Així és. De fet, és un tema molt complex, molt difícil, però sí, a través de la psicologia, el que podem fer és utilitzar els recursos per a afrontar un esdeveniment que no és esperat, com deies, no? És totalment... Pues, clar, lo que la persona quan ho viu, normalment... pot seguir el mateix patró, que és un xoc inicial, clar, perquè és un succés, com dic, que no està baix el seu control. I aquest xoc inicial normalment sol durar entre 48 i 72 hores, que després la persona té que anar elaborant i que, com insistís, que és imprevisible, perquè també influeixen els recursos interns de cada un. Aquestes emocions que poden aparèixer inicialment, com la ràbia, la frustració, la por, són emocions que pues, és una barreja, no? I la persona va connectant amb aquestes emocions. Per això és molt important, primer, que, òbviament, es valide emocionalment, perquè n'hi ha persones que inclús hem atès que en aquests moments inicials estan en un mutisme, no expressen, no diuen, i també és vàlid. N'hi ha altres persones que tenen necessitat de plorar, de connectar amb aquesta emoció per a esgotar i equilibrar aquesta part inesperada, i a partir d'ahí, a nivell psicològic, el que s'intenta és fer un acompanyament i una validació, com dic, que és molt, molt, molt necessària en aquestes primeres hores, no? Anem a dir, en els primers dies. Després això va regulant-se, però, insistís, dependrà a nivell individual de les circumstàncies de cada un.
4: I imaginem que per a aquestes persones que estan desplaçades, que estan fora de casa, el fet de no saber quan podran tornar, la incertesa de com se ho trobaran, apareix per ahí aquest desgast emocional, aquesta incertesa, però també els perills de voler-ho saber tot, de tractar d'estar hiperconnectat, de consultar constantment les xarxes. Això suposa que també és complicat de gestionar i no sé si és contraproduent per a les persones que efectivament estan en aquesta incertesa.
7: El cervell el que vol inicialment és control, vol controlar-ho tot, vol saber, no? I aleshores, en aquesta, com dic, voràgine emocional, en aquest quadre que ens trobem, pues, clar, n'hi ha una reacció de voler informar-se, inclús averiguar lo màxim. El que passa és que això és, com dic, és contraproduent, perquè la persona el que necessita dins d'aquesta tormenta emocional és una tranquil·litat, no? Jo sé que és difícil, és complexe, perquè tenim que dir que aquest tipus

0: d'escenari és com sempre, bueno, ho he dit a l'inici, que és molt difícil, però n'hi ha que intentar no sobreestimular-se. Aleshores, en aquest aspecte, n'hi ha que també recolzar-se amb els iguals, que això és el colxó afectiu, jo sempre ho dic, no? N'hi ha una frase que m'agrada molt, perquè això ho treballem en psicoterapia, que diu: un dolor compartit és la meitat del dolor i una alegria compartida és doble alegria. Ahí t'explica aquesta importància del colxó afectiu, no? Aleshores, d'aquestes circumstàncies, tenim que recolzar-nos en aquestes persones que es troben a al nostre voltant, no? I, a més, també, pues, si existeix algun recurs que l'administració oferisca, pues, molt millor.
1: I en aquest moment, aquest primer moment, el primer impacte en el que arriba la Guàrdia Civil per dir alguna cosa a ta casa i et diu: has d'anar-te'n, agafa l'imprescindible perquè t'has d'anar. Ahir, aquestes primeres reaccions emocionals, aquest bloqueig, aquesta tal vegada ansietat, com es gestiona, com es pot d'alguna manera controlar?
0: Ahí tenim que fer, òbviament, tenim que seguir les ordres que mos indiquen, encara que pugui aparèixer una resistència o inclús un bloqueig, no? De la que, perquè, clar, és que és tan imprevisible, ahí se connecta, anem a dir, dins del nostre cervellet n'hi ha una part que és l'amígdala, no? L'amígdala, i això està relacionat amb la reacció instintiva. Hi ha persones que es bloquegen, hi ha persones que sí que se'n van correguent, hi ha persones que, pues, que tenen una part més xelada, més racional,
1: la calma,
0: efectivament, i n'hi ha gent que, pues, òbviament, pues, no pot, no? Aleshores, ahir n'hi ha que intentar, òbviament, dins del context, seguir les ordres dels bombers o de la Guàrdia Civil, que en aquest moment mos està dient que són els professionals que estan preparats per això.
1: I última pregunta, per a les persones que no estan evacuades de les seues cases, però si es troben confinades, el estar tancat a casa?
0: Això és difícil, és molt difícil. De fet, nosaltres, òbviament en un altre context ho hem pogut viure, no?, en la pandèmia o inclús en períodes d'estar tancats, en fi, és molt difícil. Però ahir n'hi ha que intentar mantindre dins d'aquestes circumstàncies la calma, recolzar-se amb els iguals, intentar desconnectar i sobretot també prioritzar el descans. El descans que és molt difícil, i torno a repetir perquè no dic mira que fàcil és, no, és molt complex, però intentar prioritzar això. I no sobreestimular-se, evidentment, per exemple, a nivell informatiu, ser selectiu o inclús reduir aquesta sobreinformació a un horari concret. Pues, per exemple, vaig a mirar les notícies a migdia i sempre intentant evitar cara a la nit, que és quan uno pot estar més vulnerable.
1: Doncs Enric Valls, psicòleg especialista en salut i clínic, gràcies per haver-nos acompanyat estos minuts, per fer l'esforç de vindre de manera presencial a l'estudi i per aclarir-nos aquestes reflexions que, ja dic, portem dies fent-nos, perquè bueno, és important també posar-se en la pell de les altres persones i recordar que no només contem informació, que contem el que li passa a les persones. Gràcies.
0: A tu, Alba, a vosaltres.
1: Adéu. Nosaltres són ja les 8:44, estem en este recorregut, els ho hem contat, el veïnat dels quatre barris evacuats de la Vall d'Uxó ja ha començat a tornar a casa, a les 8 s'alçava el confinament i a la vall precisament està el nostre company Raül Pinyana. Raül, jo imagino que ja hauràs pogut veure alguns veïns, algunes veïnes de tornada. Què és el que t'han contat?
2: Bé, doncs han començat a tornar de manera progressiva des d'esta nit. Així, per exemple, al barri de Carbonera està la part més alta. Pràcticament han tornat tots els veïns, entre ells, per exemple, Fernando. Aquí, Fernando, bon dia. Les flames van arribar pràcticament als peus de casa teua.
3: Hasta la paret de lo que és la paret de contenció de terra, hasta hi va plegar, està negre tot.
2: Tu estàs al poble, com vas veure la teua casa?
3: En foc. Tota, donar la volta, tot el que és la mansana, en foc tot. I les cases enmig, que crec que s'havia cremat.
2: Què has fet estos dies? En què has estat?
3: Pues en casa del piso de la meva filla, esperant a veure el resultat d'ací. I ahir vam pujar, vam demanar permís a la policia, i vam pujar i vam donar compte que estava tot bé. L'únic que està tot ple de cendra i algunes coses que mai, però no en casa, sinó fora de casa.
2: Molta preocupació, no, estos dies?
3: Home, i plorant. No només preocupació, sinó plorant també perquè creiem que ens quedàvem sense casa. I fins ara, gràcies a Déu, doncs pues bé.
2: Tens algun veí que ha perdut el cotxe?
3: Sí, tinc un veí ahí al costat que ha perdut el cotxe i algo d'arbres. Però la casa, me pareix que jo no l'he vist, però me pareix que està bé. I l'home, pues, pobret, ja té prou en el que li ha passat, però de moment, gràcies a Déu, tots estem bé, tots els veïns.
2: Això és la És la bona notícia, tot i que encara recordem que queden més de 10.000 persones desallotjades de 17 municipis. També recordem que des de fa apenes 45 minuts s'ha alçat el confinament de la Vall d'Uixó i ja podem fer vida normal els 32.000 veïns d'este municipi.
1: Raül, moltes gràcies. Seguim pendents de com continua marxant este primer dia de tornada a les cases allà a la Vall d'Uixó. Tractarem de connectar de nou amb tu, eh? No te'n vagis molt lluny. Moltes gràcies. Bé, estàvem parlant d'aquest incendi forestal de la Vall d'Uixó que ens està reclamant molta atenció estos dies, però que també, ja que vos tinc companys, Sergi i Julián, així de tertúlia, realment tenen també comencen a tindre més vessant polític. A les Corts, a casa nostra, Compromís ha demanat la compareixença del cap del Consell, de Juan Fran Pérez Llorca, i del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, perquè expliquen un poc què s'està fent, la tasca que s'està fent en aquest incendi forestal. Joan Baldoví, síndic de Compromís.
4: He demanat també una compareixença tant del president com del conseller d'Emergències per tal de que, en definitiva, expliqui als diputats i diputades, en fi, l'incendi, què s'ha fet, què no s'ha fet, què s'ha deixat de fer.
1: El PSPB ha assegurat que l'emergència per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó fa palesa la necessitat d'invertir en servicis públics. Així ho ha dit el diputat socialista José Díez, el sentim.
5: Que nos demuestran precisamente la importancia de los servicios públicos y de invertir el dinero, ¿no?, donde realmente se necesita, y lo peligroso que son determinados discursos de negacionismos que, bueno, que la realidad y la naturaleza pone a cada uno en su sitio.
1: Per la seva part, des del Partit Popular, el síndic Nando Pastor deia que no és aquest el moment de fer política, però criticava també l'anterior Consell del Botànic.
6: Yo, si quisiese hacer política, diría que lo más importante que ha hecho el partido o el gobierno al que representa hoy el señor Muñoz fue precisamente en materia de incendios, lo más sonado y lo más importante fue enviar un tren cargado de viajeros, de ciudadanos, de valencianos y valencianas al incendio de Begís. No lo voy a hacer, porque hoy, repito, es todos contra el fuego.
1: I des de Vox, la diputada María Teresa Ramírez, que explicava un poc què és el que entenen en el seu partit per emergència climàtica.
7: ¿Qué se entiende por emergencia climática? Para mí, emergencia es que hay una situación muy complicada y es que no se limpian los bosques. Eso está ahí. Tú ves un vídeo o, por ejemplo, en zonas inundables o en temas que ves que aquí llega aquí, hasta aquí la hierba y no se limpia. El río no puede pasar. Cantidad de zonas que están secas, cuando hay una ola de calor, pues tienes más propensión. O sea,
1: bé, dèiem que té una vessant política, tot, en realitat, però també este incendi. Vull les primeres valoracions, com ho veieu?
8: Bueno, jo crec que ha sigut un exemple de col·laboració interinstitucional, no? I haver avui jo col·laboracions en altres catàstrofes que hem patit de prop, i així hi ha hagut una coordinació molt interessant entre la Generalitat, altres comunitats autònomes i el govern. S'han posat tots els recursos per extingir l'incendi que n'hi ha. I dit això, els incendis d'estiu s'apaguen en hivern, i me fa molta, molta gràcia, no?, la diputada de Vox, que parla de que és que no se netegen les muntanyes com si ella fora una marciana. Vox porta governant els últims 3 anys. El primer any estava en el govern i després està aprovant pressupost rere pressupost al govern, i no veus que presenta moltes esmenes per a incrementar les dotacions en extinció d'incendis. Jo crec que així no se pot mirar cap a un altre costat. N'hi ha una evidentment una fallida en les polítiques de prevenció d'incendis, i és sorprenent que partits que estan en el govern des de fa 3 anys o estan donant suport al govern siguen ara dient que los montes no se limpian. Home, pues, no sé, si tu que estàs en el govern i tens les competències en prevenció d'incendis, no incrementes eixes dotacions, no fas un pla, doncs passarà el que passarà. I tots sabem, tu quan escoltes als científics de la Universitat Politècnica, de la UGI de Castelló, l'interior de la província de Castelló, l'interior de les comarques castellones és un polvorí. Mm-hmm. Hi ha una grandíssima quantitat de massa forestal, que és molt bonic i és per atraure pit com a paratge natural i com a pulmons verds, però necessita d'una gestió

0: coordinada per les administracions, d'una gestió forestal coordinada que puga després permetre, quan hi ha un incendi, pues que no passi el que està passant ara en l'incendi que va començar en la Vall d'Uxó i que continua sense poder-se controlar.
1: Julián.
2: Varias cosas que ha dicho Sergi tiene mucha razón, ¿no? Aspectos como, por ejemplo, el que no haya habido una confrontación política es de aplaudir, porque estamos acostumbrados justo a lo contrario. Y evidentemente los incendios se apagan en invierno, no se apagan en verano. Ahora, bueno, pues todas las dotaciones sincronizadas estando en apagar los incendios. Es cierto que llevamos una serie de años en los que los incendios son mucho más explosivos, por lo tanto mucho más complicados de apagar. Y la solución, y quiero explicar esto, no se trata de tener más medios para apagar incendios, no se trata de tener más helicópteros, no se trata de tener más bomberos, se trata de realmente gestionar el monte y valorar qué es lo que tiene, qué es lo que hay que hacer en el monte para que no se queme. ¿Cuántos campos de naranja se han quemado? ¿Cuántos campos de almendros? ¿Dónde están los agricultores se quema? Porque no vemos imágenes. Ayer en el informativo de esta casa había una pequeña parcela a la luz de una carretera en la que se veía que se había quemado un pequeño bancal. Y alrededor estaba todo verde. Qué cosas, ¿no? Es decir, donde el ser humano interviene, las cosas no se queman. Donde trabajan los que trabajan en el campo, no hay incendios. Donde dejamos... y permíteme, Sergi, la ironía, ¿no? Es que es muy bonito todo el monte lleno, todo el monte abandonado, no es bonito, hay que cuidarlo, hay que hacer cortafuegos, hay que irrumpir y, por lo tanto, hacer actuaciones que no es dejar a la naturaleza libre para que se pueda propagar los incendios. No, eso hay que cortarlo y hay que parcelarlo. Por lo tanto, las actuaciones tienen que ser mucho más agresivas de lo que la agenda actual está marcando.
1: Julián, estem parlant de també aquest incendi. Hem vist fa pocs minuts, juntament amb Enric Valls, un poc com eren aquests efectes psicològics, aquesta resposta de les persones a l'hora de patir o de patir les conseqüències d'un foc com este. I estem, com sabeu, en estos programes tractant d'anar en directe a diversos punts. Volem traslladar-nos fins a Betxí. A Betxí la població encara es troba confinada. Hi ha tres urbanitzacions enclavades a la muntanya que estan evacuades. El veïnat vol tornar, òbviament, encara que siga per a poder agafar doncs, elements de primera necessitat que van haver de deixar enrere, però tenim a la població, a la nostra companya Elena Riego, i volem saber quina és la situació allí ara mateix, perquè el foc està molt pròxim, Elena.
3: Sí, Alba, però així a esta població el que preocupa especialment a aquestes hores és la presència del fum. De fet, la població continua confinada per complet i no tindran una nova actualització que arribarà fins a les 10 del matí, quan es produirà aquesta nova reunió del CECOP. I concretament, en aquest punt en el qual ens trobem, totes les mirades apunten cap a la muntanya, perquè també en aquella direcció es troben aquestes tres urbanitzacions que comentaves, la de Solats, Penya Negra i Montserrat. Des del dissabte preocupa especialment esta zona on el foc ha arribat a cremar alguna zona exterior d'alguna de les cases. Fa només uns minuts, això sí, veiem com alguns grups reduïts s'apropaven a les seues cases per a poder agafar algunes de les pertinences i molt pendents també, especialment en aquestes urbanitzacions, del que es puga dir en esta nova reunió del CECOP.
1: Elena, moltes gràcies per aquesta informació des d'allí, des de Betxí, una de les localitats més afectades. També els contàvem fa apenes 24 hores que que els efectes sobre el foc, sobre la terra, eren molt temibles i sabem, en les últimes hores, les associacions agràries i ramaderes han advertit sobre les pèrdues en este sector després de l'incendi. Diuen que seran multimilionàries, camps i collites han quedat devastades, continuen sent hores de molta angoixa per agricultors i ramaders. En les últimes hores hem pogut parlar amb alguns d'ells, ho ha fet el nostre company Lluís Sempere.
4: La ramaderia Hermanos Infantes d'Artana ha aconseguit salvar de les flames 120 animals que estaven envoltats pel foc. Sense temps a perdre, Pablo Ruiz, un dels pastors de la ramaderia, va poder traslladar el ramat fins a Onda gràcies a família i amics. Ell mateix ho explica.
5: Estic gravant.
4: Les hores d'angoixa en este cas han acabat bé i els animals han pogut entrar a casa, encara que el paisatge ara és descoratjador. Menys afortunat ha sigut Juan. No li queda pràcticament res de l'hort de tarongers a la Vila Vella. La seva finca és tot un mantell negre on abans hi havia vida. Tot està desfet. Les flames han devorat cultius, hivernacles, vehicles, màquines i infraestructures. Les associacions agràries i ramaderes ja adverteixen que les pèrdues seran milionàries.
1: Hem tingut algun problema amb eixa crònica perquè era només el text, l'àudio del company. No hem pogut sentir eixos testimonis. Si vos sembla, anem a intentar recuperar estos testimonis dels llauradors que els tenim ací i vull que em feu 5 cèntims, que m'analiseu un poc doncs com veieu tot el que ens conten. Parlàvem, o volia parlar-nos Luis Sempere, sobre Pablo Ruiz. En Pablo Ruiz, ell és un dels pastors de la ramaderia que va aconseguir en Hermanos Infantes d'Artana poder traslladar el ramat que estava en perill fins a Onda gràcies a l'ajuda dels familiars i els amics, i ell ho explicava així.
6: Pues entre molts de companys, entre altres ramaders que mos ajuden, entre moatros, entre amics i família que ve a tirar-nos una maneta com sempre, que és lo més important entre moatros, se tenim que ajudar.
1: I, clar, com ens contava Luis, les hores d'angoixa en este cas han acabat bé, els animals han pogut entrar a casa, però igual que passa en tota la zona afectada per l'incendi, el paisatge que tenen ara davant d'ells és desolador.
6: No mos ha faltat ningú animal, afortunadament, estan tots vius, però sí que és de veres que estos dos dies han sigut molt, molt complicats i molt durs per a nosaltres, perquè és tota la il·lusió de la teva vida, pues, es veus com d'un dia a l'altre pues, pot desaparèixer.
1: I també parlàvem, també teníem el nostre company una conversa amb Juan, ell és un llaurador, té un hort de tarongers a la Vila Vella i deia que de l'hort doncs no ha quedat pràcticament res.
7: Però aunque t'ajuden, el disgust que jo tinc un dia així, això no se paguen diners, llavors on t'agarres.
1: Bé, de seguida vos demane una valoració, algunes paraules sobre tota aquesta afectació que està tenint també en el sector productiu del camp este foc, però abans crec que tenim comunicació ja amb l'alcaldessa de Zuevar. Els contàvem fa, deia, 24 hores que era una de les últimes localitats desallotjades. Volem saber com està duent el municipi aquestes hores i com també estan d'alguna manera informant-se de la marxa d'eixe foc, d'eixe gran incendi. Alcaldessa Jessica Mirabete, bon dia.
8: Hola, buenos días.
1: Quina és l'última hora que ens pot traslladar des del municipi, des d'allí?
8: Bueno, pues la verdad es que por el momento este incendio no ha entrado en el término municipal de Azuévar por ahora, pero en el domingo pues nos evacuaron por una cuestión de precaución al ver la alta velocidad que tenía el incendio en dirección al vecino municipio de Chóvar y hacia Almedíjar y Azuévar. La verdad es que a los vecinos les está costando esta de llevarlo porque hace solo 3 semanas nos volvieron a evacuar de nuestros domicilios y la verdad es que esta vez se está haciendo complicado.
1: Alcaldessa, deia que el foc no ha arribat al poble, que no ha patit els efectes de les flames, però sí tenen vostès a la ciutadania evacuada. Volia preguntar-li en quins punts està evacuada esta ciutadania, el veïnat del municipi, i com ho estan duent.
8: Pues nosotros le pedimos a todos aquellos vecinos que tuvieran una primera residencia o casas de familiares o amigos que por favor hicieran uso de ella, porque sabíamos que en el municipio de Segorbe ya había otros municipios que estaban desplazados y finalmente fueron 39 los vecinos de Azuévar que se desplazaron al Colegio Seminario de Segorbe y están allí evacuados.
1: I com estan un poc gestionant totes aquestes comunicacions, la manera d'enviar la informació també que els fan arribar des del punt de comandament a vostès, als diferents municipis i en particular a este d'Azuévar?
8: Pues nosotros lo que hacemos es trasladar diferentes reuniones que mantenemos en el CECOPI, hacemos un resumen de las mismas y las trasladamos a todos nuestros vecinos a través de los canales oficiales del ayuntamiento y luego, pues bueno, tanto los concejales como yo misma nos vamos turnando en el seminario también para poder trasladar de primera mano esa información a los vecinos que están desplazados allí.
1: Jessica Mirabete, alcaldessa d'Azuévar. Moltes gràcies per atendre la telefonada de la Ràdio Televisió Pública. Molta sort en les pròximes hores. Esperem que les notícies vagin sent

0: el incendio. Y sin embargo, los bomberos y la burocracia frenó esta situación. Hagamos caso a la gente del campo. Cuando hablamos de soluciones, está claro que ahora hay CECOPIS y hay consellers, ministros, ayer Pedro Sánchez por aquí, por cierto Diana Morant, que no sé qué pintaba en esa reunión, pero muchos políticos hablando y pocos escuchando realmente el problema que tiene cada una de las poblaciones que hemos nombrado, que tienen una serie de puntos en los cuales los agricultores saben perfectamente, los agricultores y sobre todo los ganaderos, los ramaderos, saben perfectamente dónde están los problemas para los incendios. Y esos son los que no se les escucha y solo al final el epitafio, ¿no? De bueno, y hubo una ganadería que consiguió salvar. Es que esa gente es la que nos va a salvar de los incendios. Es que el foco hay que ponerlo en esa actividad económica porque es la que mantiene toda la situación de los bosques. Has apuntado, Sergi, también un aspecto, ¿no? El ciclismo. El hecho de que haya actividades deportivas en los montes también es un elemento que facilita y que ayuda a que haya ese control dentro de los montes. Cuando vivimos de espaldas a los montes, nos pasan estas cosas.
1: Yo volví a entrar en el tema del ramader, sobre todo, que es el diguem els importants en això. Passava abans com, no, com els que estan ara governant, com Vox, que se tirava les mans al cap de que la muntanya no està neta i estan governant, porten 3 anys governant. Pues en el ramader passa igual. Mos tirem les mans al cap, però tots comprem la llet la més barata possible, no volem pagar un duro més per la llet, no se complís la llei de cadena alimentària, supermercats no complixen la llei de cadena alimentària, paguen per baix...
0: Això no és cert.
1: No se cumple la
0: llei de cadena alimentària.
1: Bueno, en el preu de la taronja, en el preu de l'arròs, en el preu de la llet no se complís la llei de cadena alimentària, no se li paga als ramaders el preu que toca, no se li paga el preu, el preu del cost.
0: En el moment en què suben els costes es tenen l'obligació de repercutir i se repercute.
1: No sé, sí, per això ningú vol ser ramader, per això ningú vol tindre ramat, per això la gent se deixa els bancals, perquè no li paguen el preu just. Si tu mires el preu de la taronja, i això està més que estudiat, d'un euro que val la taronja, el productor se porta el 18%. La resta, fins a arribar al 100%, s'ho queden intermediaris, el retail que acaba venent la fruita, lo mateix passa amb la llet. Vull dir, pràcticament, i estan eixint ara ramaders a explicar-ho, no? que la llet, diguem, produïda a quilòmetre zero no pot competir res amb la llet d'importació de fora d'Espanya. I jo crec que quan tots diguem no, n'hi ha que fer cases llauraors, n'hi ha que fer cases ramaders, no, el que n'hi ha que fer és que l'agricultura i la ramaderia siga rendible. I si és rendible, molta gent jove apostarà per anar-se'n a viure a l'interior. Si te vas a morir de fam, pues ja podem dir i posar el valor que vulguem, però si les coses no valen el que toca i no se paga per elles el que toca i molta gent s'aprofita d'això, pues llavors no tindrem ramaders en l'interior de les nostres províncies, per molt que els alabem i els diguem que bons que són. Si al final uno no pot viure de la faena que fa, i la ramaderia, igual que l'agricultura, és una faena molt dura, perquè com tu molt bé saps, se treballa 7 dies de la setmana. Allí no n'hi ha ponts, no n'hi ha hores, no n'hi ha turnos, no. Allí l'animal ha de menjar tots els dies, menja tots els dies, a més, diverses voltes al dia, i la fruita o la producció, bueno, en el cultiu de secà és diferent, però també necessita aigua, també necessita tractaments i també necessita estar damunt. I si no ho fem, que se aplique la llei de la cadena alimentària...
0: Que, insisto, se cumple.
1: Se cumple, sí, en el preu. Parla tu unes llauraors a veure si se complís. Que estiga escrita...
0: Ja, però si no. No puedes hacer una acusación de que no se cumple...
1: No se cumple la llei de cadena alimentària. Ho diu la Unió de Llauraors. Cada dos per tres, la Unió de Llauraors se denuncia. L'Associació Valenciana d'Agricultura denuncien que el preu que s'està pagant, tant per la llet, com per la taronja, com per l'armela, com per tot, no se complís. I després tenim uns preus a supermercats que no se corresponen en lo que cobra el productor primari.
0: No se corresponde porque no tiene ningún valor todo el proceso que se hace, es decir, de la naranja sucia, la naranja limpia, presentada en bolsita para que tú la recojas en su punto óptimo, ahí no hay ningún proceso y por lo tanto toda la cadena agroalimentaria no tiene que percibir nada, sino simplemente la hoja de lechuga fea, esa es la que te vas a comer. Vamos a ver, es que yo creo que estás haciendo unas acusaciones que van un poco fuera de lugar.
1: No, ¿vale? Pues también es que acreditado y lo que cobra el llaurador, si tú un llaurador cobra el 0,1%. Diu 8 cèntims de cada euro.
0: Què multes han recibido por incumplir?
1: Pràcticament no n'hi ha 4 multes.
0: Perquè no hi ha incumpliment.

0: perquè no s'aplica. Parla't d'un llaurador. Per què abandona el llaurador? Per què abandona els camps el llaurador? Si abans, en el Cira, en gran quantitat de pobles, qualsevol que tenia una explotació de taronges podia pagar la carrera a seu fill, ara el que té una explotació de taronges, el que no té més de 20-30 fanecaes, se menja els mocos, no té ni per pagar els costos. En la ramaderia passa exactament igual. I no ho dic jo, ho diuen les associacions de productors, que són la Unió Llauraors i l'Associació Valenciana d'Agricultors. I jo considero que el que no pot ser és que s'estiga demanant heroïcitats o que s'estiga posant en valor. No, és que ramaders se mengen a l'interior, però si no és rendible, tu te n'aniries a treballar, a treballar a pèrdues tenint un ramat en l'interior de Castelló? Si és que el tema és treballar a pèrdues o poder guanyar-se mínimament la vida dignament, i ara mos rasguem les vestidures tots, és que s'abandona el camp. Home, el camp s'abandona perquè la gent que viu allí no se pot guanyar la vida, i se'n va a les ciutats perquè en les ciutats és on se pot guanyar la vida.
1: Cuando he empezado el argumento esta mañana y he estado hablando que la solución no pasa por más bomberos y por más aviones, sino por pagar ese servicio, claro, y ese servicio es el que no se paga. Y es un cambio de concepción. El cambio de concepción, y hemos empezado los dos coincidiendo en que los incendios no se apagan en verano, sino que se apagan en invierno, parte de la base de que atribuyamos a los agricultores y a los ganaderos, puesto que son los que frenan realmente los incendios, unas funciones que ahora mismo no les retribuimos.
0: Claro, pero eso, pues es que estem d'acord, ¿no? Que ni habrá més agricultor y més ramaders en el moment en que esos agricultors i ramaders se puguen guanyar la vida d'una manera digna. Si no poden vendre la llet a un preu raonable o a un preu almenys que puguen cobrir els costos o inclús seguir invertint i incrementar les seues ramaderies, pues no podem.
2: Companys, no. Són ja les 9 i 18 minuts, ens demanen pas per a el tall de publicitat, però abans volíem passar per Nules. En Nules també hi ha part d'aquesta població evacuada acollida, i està la nostra companya Amparo Martín, que bueno, volíem comunicar amb ella perquè ens contarà un poc com estan duent este tercer dia, des de dissabte que està cremant eixe foc, segon dia de confinament per a ells, o segona nit. Amparo Martín, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Així és, la tercera nit que passen, realment és el quart dia que passen ací persones de les poblacions d'Artana i de la Vilavella. Estem en el pavelló municipal de Nules, ací com veieu, acaben de desdejunar molta gent ací. La veritat és que ací esto és servís de menjador, però ells dormen en l'alberg d'ací de Nules. I volem que vegeu el que tenen ací preparat els voluntaris i també regidors de Nules. Són unes coques que tenen una pinta brutal, la veritat és que sí. I magdalenes, croissants, tot fet a mà dels forns d'ací. També horchata, que és ací que l'hem tastada i que està boníssima. Bé, la veritat és que ací se fa la circumstància que estan persones desallotjades d'Artana i també de la Vilavella, però estem en el terme de Nules i ací a Nules hi ha un fum impressionant. Nosaltres ho hem notat molt en el cotxe quan hem vingut cap ací i quan hem baixat del cotxe. La veritat és que no se pot estar. Nosaltres tenim ací a un dels regidors de Nules, es diu Ramon Martínez, és el regidor de Sanitat i Servicis Socials. Ramon, bon dia.
4: Bon dia.
3: Com pot ser que Nules té un fum que envolta tota la població i no està confinada?
4: Bé, doncs Nules no estem confinats, una, perquè així la Salut Pública ho ha recomanat, que considera que no complim els seus paràmetres per a que tindre un confinament, però sí que nosaltres hem seguit també les seues indicacions i hem ja s'apressat, i així hem informat també a la població, de que aquestes persones en malalties pulmonars, en processos crònics, que tinguin així a fer esport al carrer, que utilitzen mascareta FP2 perquè les quirúrgiques no funcionen per aquests casos i que no isquen de casa a no ser que siga algo verdaderament important.
3: El que sí que podem veure és que teniu, bueno, tot el voluntariat i tot, heu fet un treball extraordinari perquè tota la població, bueno, part de la població d'Artana i de la Vilavella estan ací i estan molt bé, dormen en l'alberg, no?
4: Sí. Nosaltres des del dissabte vam habilitar dos espais. Aquest espai, que és un espai de recepció, perquè en aquell moment no sabien molt bé ni el que passava ni el que anava a durar tot això, doncs vam albergar el que és el poliesportiu com a zona d'estar, diguem-ne, i així tenim, doncs, que es donem a menjar, que puguin dutxar-se, que puguin... Hem habilitat una zona de jocs i vostès estan bé, doncs, que puguin estar ells tranquils, a gust, i intentem que estiguin el millor...

0: més còmodes possibles, i ja per les nits es traslladem al saló multifuncional, que allí, junt amb Creu Roja, està la zona d'albergue. Una zona més tranquil·la, en aire condicionat, més còmode, per ja poder descansar i dormir.
1: I com porten este quart dia així? Tenen paciència? Veig que estan bé, no? Tranquil·lament.
0: Sí, la gent està tranquil·la, evidentment, ja tenen ganes de marxar a sa casa i veure en realitat el que s'ha afectat. Les notícies que tenen, que afecta per desgràcia, ha sigut el camp. Les vivendes, pues, tots més o menys saben que no estaran afectades, però com en casa no està cap puesto.
1: I per últim, Ramon Martínez, regidor, així la població de Nules no està afectada, però sí que s'han cremat camps d'ací.
0: Sí, clar, Nules, la seva massa forestal que tenim en la Serra Espadà, té totalment calcinat. Això ja en el temps anirem fent les averiguacions i fent les consultes pertinents, perquè Nules també anem a considerar que és un poble afectat. La seva massa forestal de la Serra Espadà, perquè tenim terme municipal en la Serra Espadà, que alberga la porta de la Serra Espadà, el tenim, no me'n queda. Veritablement, alguna vivienda que en Vilavella ha té desperfectes és del terme municipal de Nules, perquè estem molt, molt pegats, molt pegats. Per tant, que això ara no és moment de ficar, però sí que anem a reclamar el que ens corresponga.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Ramon Martínez. Bé, nosaltres ens quedem en este pavelló municipal. Com veieu, les persones estan amb paciència, amb tranquil·litat, esperant a veure si passa tot aquest perill per a poder tornar a les seues cases. Però de moment així estan molt ben atesos.
2: Gràcies, Amparo. 9:23, fem pausa i de seguida continuem amb més assumptes. Continuem pendents d'aquest incendi, però també anirem a Madrid a veure com evoluciona este que està cremant les zones d'Àvila, Toledo i Madrid. 9:23, tornem de seguida.
3: Som a punt.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
9: ¡Regarde la gilipollúa!
8: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
10: La próxima semana hablaremos del gobierno.
8: Generalitat Valenciana.
11: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Són les 9 i 25. Seguim en les notícies del matí. Recorden que els acompanyarem, com vam fer ahir, fins a les 10 del matí, tant en la ràdio com en la tele. I bé, veníem parlant doncs d'eixe incendi, d'eixe foc que crema des de fa ja des de dissabte tota la zona dels voltants de la Serra d'Espadà. Ens comentava Sergi que coneixia molt bé eixe territori, que és un... territori, a banda de ser un tresor natural, doncs amb una orografia particular, i precisament comentàvem un poc que sembla que es repetís en certa manera la situació que es va donar ahir. Ahir també parlaven de bueno, condicions meteorològiques bones, hi havia cert optimisme. També durant la nit hem tingut de cara a la nit eixe optimisme, i per contra, quan hem parlat amb el conseller, amb el senyor Valderrama, ens comentava que finalment no han sigut tan positives eixes condicions, i deia Sergi, em preocupa molt eixa zona al voltant de Tales en la que s'està treballant ara mateixa.
1: Sí, bueno, ahir van tindre de matí, no van poder volar els avions, recordeu, per el tema del fum que va parar l'aire i se va fer una capa, no van poder volar els avions fins a la vesprada, que és quan deien que s'havia obert una finestra d'oportunitat. Però és que la nit no ha sigut tampoc tan favorable, i avui, jo per això te diria que avui ha de ser... Vull dir, avui és molt important, sobretot per la línia de defensa que ha plantejat el conseller entre Tales i Alcúdia de Veo, que digueren que podria ser la porta del cor de la serra. No vull dir la porta perquè l'incendi ja està dins de la Serra d'Espadà, no? Però això digueren que entraria allà on estan totes les fonts, on estan tots els... com dius, és una zona molt escarpada, amb distints pics, amb distint baix i amb distintes barrancs. I això pot complicar també més. Demà n'hi ha que recordar, insistir, ve una nova onada de calor, i això pot afavorir que l'incendi es propague a major velocitat, així que avui sí que ha dit el conseller que els avions poden estan treballant des de primera al matí. Jo crec que recordar que n'hi havia 30 entre avions i helicòpters treballant. Se va tancar el port de Sagunt per a poder carregar aigua. Vull dir, jo crec que estan a tota màquina per a intentar frenar, i si no, que seria lo més interessant, perimetrar l'incendi, almenys que lo que creme dins d'un perímetre controlat i no estiga vaig avançant com està fent-ho des del dissabte.
0: Mm-hmm. Ens preocupa a nosaltres eixa possible entrada al cor de la serra per part del foc de la Vall d'Uixó, però estem també pendents, o estem contant-los tot això amb un ull posat a Madrid, en eixe gran incendi que crema les províncies de Toledo i de Ávila, i també de Madrid. Dèiem que és un incendi que ja és el més greu de la història d'Espanya. Al centre de comandament avançat de Madrid es troba el nostre company Guillem Lizarde, i volíem preguntar-li també ahir per les novetats, per l'última hora d'eixe foc. Guillem, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, avui és una jornada clau en un incendi que continua actiu, tot i que la nit ha donat una lleugera treva gràcies a aquest augment de la humitat i a la disminució de les fortes ratxes de vent. S'han aconseguit controlar dos de les zones que més preocupaven, en concret la de Mijares i la de Casillas. A Ávila, l'altre punt que preocupa i molt és aquest flanc al pantà de San Juan, a Madrid, on les flames han arribat pràcticament a tocar la vorera, però sí que s'ha aconseguit que aquestes flames no avancen cap a Valdemaqueda. Avui les tasques es centren en la vigilància i en tractar de refrescar tota aquesta zona afectada abans que pugen les temperatures a partir de les 11, però especialment demà a missa nova onada de calor. Pel que fa a les persones desallotjades, recordem que entre Ávila, Toledo i Madrid han sigut més de 100.000 les persones afectades, però ja comencen a arribar les primeres bones notícies, i és que 9 dels 11 municipis de Toledo han pogut ser reallotjats, i pel que fa a les hectàrees calcinades ja en són vora 85.000 les hectàrees calcinades, 50.000 d'elles a Ávila, en el que és ja el pitjor incendi de la història d'Espanya.
0: 85.000 hectàrees calcinades. Gràcies, Guillem, per aquesta última hora des d'allí, des de Madrid. Deia Guillem, 85.000 en total, 50.000 en el cas d'Ávila, el pitjor incendi de la història d'Espanya.
3: Sí, pero además estamos viendo ahora incendios en la zona de Burdeos, el año pasado fue en la zona de Carcassón. Vamos a ver qué ocurre en California, por irnos a otras latitudes. Uh-huh. De otros continentes. Es cierto que la virulencia de los incendios cada vez es mayor, y bueno, pues también habrá que plantearse, cuando se habla de innovación y cuando se habla de investigación y desarrollo, bueno, pues qué puede aportar la ciencia a todo esto para estos nuevos escenarios, repito, mucho más virulentos, muy relacionados con la despoblación, es decir, con el abandono de los montes, y por lo tanto, bueno, pues requiere una tecnología nueva que también se debería de investigar en ella.
0: Doncs són les 9 i 31 minuts. Estem pendents d'anar en directe de nou cap a Madrid, perquè a més avui tenim diverses novetats relacionades amb aquests incendis. Companys, una d'aixes novetats és que el Consell de Ministres té previst declarar avui

0: zones greument afectades, les àrees arrasades pels incendis de Vila de Madrid i la Vall d'Uxó. Però a més hi ha una novetat important, i és que el govern, també el Consell de Ministres, té previst aprovar un reial decret amb noves mesures laborals i de protecció social davant d'estos incendis i davant d'altres emergències. Estem pendents d'anar a la delegació de Madrid, allà està la nostra companya Lucía Mas. Lucía, bon dia.
1: Bon dia, sí. En aquest decret, l'executiu reconeixerà avui el dret a absentar-se del treball en cas d'evacuació. Es crea una prestació extraordinària perquè els treballadors que no puguen anar a treballar per evacuació, pèrdua de la vivenda o altres conseqüències dels incendis continuen cobrant. L'Estat assumirà el sou i les cotitzacions des del primer dia. També s'amplien els permisos retribuïts en cas de defunció d'un familiar provocada per una emergència climàtica. D'altra banda, el que no anirà finalment avui a Consell de Ministres és el decret de vivenda que incloïa, entre altres, una nova pròrroga dels contractes de lloguer. El govern ho deixa per a setembre, deixa per a setembre les negociacions davant la falta de suports.
0: Lucía, de seguida abordarem estos dos assumptes així en la tertúlia, però a més és que acabem de conèixer també que el Consell de Ministres aprovarà avui, a banda de tot això, una inversió important al port de València. Conta'ns.
1: Sí, així és. El fons del Ministeri de Transports han avançat per a punt que el Consell de Ministres autoritzarà avui una inversió de 46 milions d'euros per adaptar l'espigó del Túria del Port de València al trànsit de passatgers. El projecte inclou dos nous punts d'atracament a l'espigó, el dragatge de les dàrsenes i l'instal·lació d'un nou equipament portuari. L'actuació permetrà substituir dos dels tres atracaments que han quedat fora de servici per les obres de la Terminal Nord. Una volta finalitzen els treballs, es licitarà una nova terminal de passatgers per augmentar la capacitat i, diuen des del Ministeri, millorar la qualitat del servici. I, per cert, després d'este Consell de Ministres d'avui, el president Pedro Sánchez tancarà el curs polític en el seu balanç anual. Entre els assumptes pendents, l'aprovació dels pressupostos i el dubte de si s'esgotarà la legislatura davant la falta de suports i els casos de corrupció que es quiten el govern.
0: Gràcies, Lucía. Doncs abordem tots aquests assumptes. Parlaven en primer lloc d'eixes relacionades amb l'incendi, però no sé si, Julián, ja que te tenim així periodista especialitzat en este àmbit de l'economia, has pogut escoltar aquesta novetat que ens contava la nostra companya Lucía Mas al respecte del port de València, d'eixa aprovació de noves mesures econòmiques.
2: Sí, bueno, hay dos aspectos económicos que he citado y que habría que comentar. La inversión de 46 millones de euros en el puerto de Valencia. Interesante que las únicas inversiones no se realicen solo en la ampliación norte de la terminal de MSC, sino que se amplíe en esta situación de pasajeros. Hay un déficit lamentable sobre la terminal de Balearia. Hay que recordar que en el puerto de Valencia, Transmed del grupo Grimaldi tiene una terminal desde donde atiende a sus pasajeros. Balearia está en barracones, está en contenedores atendiendo a sus pasajeros, y para que nos hagamos una idea, aproximadamente el 80%, o sea, perdón, Balearia lleva cuatro veces más de pasajeros a las Islas Baleares desde los puertos de Barcelona y Valencia que lo que hace su competidor Transmed del grupo Grimaldi. Por lo tanto, una empresa de Alicante que en el puerto de Valencia no ha tenido un trato como se merece, y espero que esta obra pues vaya encaminada hacia poder prestar ese servicio, repito, de pasajeros. Se habla mucho de los cruceros y se confronta mucho con el tráfico de cruceros, pero se olvida mucho el tráfico de pasajeros, porque estamos en la península. Cuando vas a las islas te das cuenta de que este tráfico es el fundamental, porque es el que les dejen comunicados. Por lo tanto, bueno, pues hay que tener un cierto respeto a ese tráfico que llega por ahí. Y luego una cosa que me llamó la atención: el gobierno aprueba una prestación extraordinaria y por primera vez levanta la mano y dice, oye, ahí su pague yo. Esto de dar unos días libres a los que están sufriendo el incendio, pero que el coste no recaiga sobre el empresario, sino que recaiga sobre el que ha decidido tomar esta medida, pues la verdad es que, a ver si es verdad, aunque claro, la posibilidad de que Pedro Sánchez apruebe decretos es cada vez más parecido a que te toque el Euromillones.
3: Bueno, les mesures yo creo que son les que toquen. Es una manera de declarar zona no catastròfica, però bueno, és un pas un pas abans, facilita, diguem, l'arribada d'ajudes i la burocràcia a l'hora de fer determinades actuacions. I respecte a lo del port, sí que m'agradaria recordar que esta setmana, si no passa res, el Tribunal Superior de Justícia ha de fallar sobre l'ampliació nord del port, i talvolta n'hi ha sorpresa.

0: preses. Vull dir, hi ha un recurs ahí plantejat de perquè se va fer l'ampliació del port sense una declaració d'impacte ambiental.
1: Sí que la tiene, la de 2007.
0: Sí, la de 2007. El que sí està derimint és si aquesta declaració de 2007 serveix per a l'ampliació actual. Jo, que sempre he sigut partidari de la necessitat de donar més capacitat al port, però clar, tu no pots fer-ho saltant-te la llei. Veurem què diu el TSJ aquesta setmana. Esperem jo esperem amb molta curiositat com això, perquè podria torpedejar les obres d'ampliació.
2: Veurem què passa, estarem pendents, per tant, esta setmana, la pròxima.
0: No, esta setmana. No, després ja és inhàbil. En agost ja els tribunals no treballen, en apunt estareu oberts tot l'estiu, en els diaris també estarem oberts, però en agost la justícia, el mes és inhàbil i no...
1: I nunca sabemos si va a llegar un xino a comprar algo, perquè últimament no ha parat
0: bueno, llegar un xino a comprar coses. Interessantíssim tema de com estan els xinos impulsant la indústria de l'automoció espanyola.
2: Que de seguida en parlarem, era un dels temes que volíem posar damunt la taula en esta tertúlia d'avui, però ja que ens ha contat la nostra companya Lucía Mas, doncs aquestes novetats que s'esperen des del Consell de Ministres, ella també feia menció al fet que no eixirà endavant o no anirà al decret al Consell de Ministres, eixe decret de vivenda. Finalment s'ha ajornat, la nostra companya Alpidia Beiber ha recollit les visions del tot el marc polític espanyol envoltant d'este decret de vivenda que, com dic, s'ajorna, que no anirà avui al Consell de Ministres. Escoltem la crònica i vos demane una xicoteta reflexió a cadascun dels dos.
3: S'ajorna fins al setembre després que alguns socis com Junts hagin demanat més temps per a negociar. Els catalans volen, a més, un gir de 180 graus en aquestes polítiques i incloure noves propostes en matèria de fiscalitat, canvis en la regulació de lloguers de temporada i en allò referent als desnonaments. Des d'Esquerra Republicana responsabilitzen el PSOE de la situació d'urgència i li retrauen que no ho farà amb l'anterior majoria i més suports. El ministre Urtasun considera positiu continuar negociant, però demana celeritat.
4: Que és verdad que los grupos parlamentarios, en esas conversaciones que, insisto, avanzan bien, nos han pedido un poco más de tiempo para poder terminar de alcanzar un gran acuerdo. Y nosotros ese tiempo estamos, desde luego, dispuestos a darlo, pero también quiero exigir que seamos lo más rápidos posible.
3: En el PP, la vicesecretaria de Regeneració Democràtica, Cuca Gamarra, fa dos lectures d'esta retirada.
5: Que por un lado, que un real decreto de políticas equivocadas que siguen en la misma línea, pues nos alegramos de que no se lleve al Consejo de Ministros, porque salen ganando los españoles, evidentemente. Pero en segundo lugar, es la demostración de que no tiene capacidad de gobernar.
3: En Podem es neguen a sentar-se perquè no es retira la reforma de la llei del sòl, inclosa perquè consideren que obri la porta a l'especulació.
6: Una reforma de la llei del suelo a medida de las grandes constructoras y de los grandes pelotazos urbanísticos. Esa misma reforma es la que ahora el Ejecutivo de Sánchez quiere colar por decreto y en pleno verano, cuando creen que nadie está mirando.
3: En el PNB no s'han pronunciat.
2: Bé, doncs, la notícia és d'eixa, queda retargada.
1: El final de la crònica és maravillosa. Cret,
2: no s'ha pronunciat.
1: El PNV no se ha querido pronunciar. O sea, ya directamente ya no saben qué hacer, dónde meterse en este gobierno absolutamente, ya no en tiempo de descuento, sino absolutamente acabado, que demuestra en la política de vivienda su absoluto fracaso y su absoluta insolvencia a la hora de gobernar, incapaz de hacer una política en la que se ha amenazado a la propiedad privada, en la que se ha permitido la ocupación como solución para la crispación, y que no tiene políticas de vivienda que permita a la gente tener una vivienda digna, porque no se está facilitando la construcción, que es el único elemento que puede ayudar a equilibrar la oferta de la demanda. Y no es una cuestión de precio, que también es una cuestión de que no hay vivienda. Entonces, si limitas la vivienda, si además incorporas políticas para que los que tienen pisos no los quieran poner en alquiler porque tienen inseguridad jurídica, y además planteas un decreto para seguir aumentando la inseguridad jurídica y para seguir reduciendo el número de pisos y la posibilidad de que la gente pueda vivir, cuando además estás fomentando un fenómeno migratorio que te aumenta la presión en la vivienda y no la afrontas de manera exponencial. Y cuando hablo de fenómeno migratorio que afecta a la vivienda, no me refiero solo a las VPOs, es decir, el fenómeno migratorio también está viniendo gente de alto poder adquisitivo a la cual no se le está ofreciendo vivienda, porque no vemos construcciones para, por ejemplo, todo el público ruso y ucraniano que está llegando a España. Pues es un auténtico fake de gobierno que, bueno, pues ahora veremos en su balance cuánto habla de la condena que le va a caer a su mujer.
2: ¿Podem fer resposta reduïda, Sergi, que tinc entrevista?
0: No, és una demostració de la pendent, de la precarietat parlamentària que té, que té el govern, no poder traure, no poder traure, sí, a més pues, en la majoria d'investidura pues, n'hi ha distintes sensibilitats respecte a l'actuació en matèria de vivenda, n'hi ha uns que volen anar més lluny en matèria de VPO i en matèria de d'actuacions i n'hi ha altres pues, que tenen de fiscalitat i altres que tenen una visió més de pues, més atenent a lo que estan demanant els promotors, que és més construcció de vivenda. Jo crec que és un fracàs col·lectiu i dir el govern d'Espanya porta 8 anys en el govern, Esquerra, o diguem Pedro Sánchez porta 8 anys en el govern, no, d'alguna manera jo crec que és un fracàs del govern d'Espanya i és un fracàs també de les autonomies, perquè les competències en vivenda també són de les autonomies, que és un fracàs compartit de tots, que mos ha pillat el bou. Vull dir, en 2015, no fa tant, fa 10 anys, la vivenda valia 2 duros, veníem de la por de la crisi immobiliària del 2008, on pràcticament la vivenda era, vamos, no te donaven un préstec ni per saber morir, i en 10 anys, no?, pareix que mos ha pillat a tots el bo, però bueno, cada un ha d'assumir les seues responsabilitats i el govern d'Espanya no porta governant 2 anys, no pot tirar-li la culpa a ningú, porten 8 anys i jo crec que en vivenda ha fet una política molt roïn, i el mateix passa en les comunitats autònomes, sense anar menys lluny així, els 8 anys del Botànic van ser uns anys en què se va obviar la política de vivenda. Jo recorde que feien inclús broma, no?, quan, perquè era una competència que li va caure a Podemos, i feien inclús broma quan havia que fer ajustos en el pressupost, sempre se feien ajustos sobre la vivenda pública, no? Jo crec que això és important recordar-ho per a que no mos torni a passar, i els 3 anys que porta el PP i Vox en el govern, doncs exactament el mateix. I la política de vivenda, el drama és que no va conjuntada en la política curtplacista dels polítics, no?, que van a 4 anys vista, no? Una política de vivenda, una inversió en un SVPO o en una promoció immobiliària, això són 8 anys. Uh-huh. I això sembla que com no pots, segurament no puguis inaugurar o tallar la cinta, pues no te preocupa tant. Ara, bueno, ara jo crec que ja estem tots ahí, perquè s'ha convertit en el principal problema d'Espanya, el principal problema de la joventut, el principal problema de la gent gran.
2: Són les 9:44, anem a Nules. Ahí està un dels albergs que acull part de les persones evacuades per aquest incendi de la Vall d'Uxó. Tenim comunicació a aquesta hora amb Eli Millán, ella és responsable d'emergències de Creu Roja allí a Castelló. Eli, bon dia i moltes gràcies per atendre la nostra comunicació, la nostra telefonada, perquè sabem que el treball és incessant en aquestes hores i que has de marxar pronte. Gràcies per atendre'ns, Eli.
7: Hola, buenos días.
2: No sé si ho hem dit bé, ara estàs a Nules. A quantes persones i de quines localitats afectades ateneu en este albergue en concreto?
7: Pues en este concreto en el que nos encontramos estamos con la gente de Villavieja y Artana, que son los municipios más próximos a Nules. Mantenemos 5 albergues a lo largo de la provincia, Moncofar, Segorbe, Navajas, Nules y Onda.
2: I a quantes persones més o menys calculeu que esteu donant assistència en estos 5 albergs?
7: Pues desde que comenzó la emergencia, que comenzó el sábado por la tarde con los desplazados, hemos estado alrededor de 700 personas. Uh-huh.
2: Entenc, Eli, que tota esta faena que feu des de Creu Roja es fa amb personal, amb efectius, però també amb personal voluntari. Volia saber quantes persones té Creu Roja desplegada en aquests 5 albergs i com vos organitzeu per a un poc mantindre un servici així actiu les 24 hores, sense que això afecte o que l'esgotament arribi a fermella.
7: Pues sí, somos todos voluntarios, también tenemos personal laboral, pero la gran mayoría es personal voluntario. Uh-huh. Establecemos turnos rotatorios para poder ir descansando y estar aquí al pie del cañón para atender las necesidades de los desplazados. Lo que sí me encantaría remarcar, que siempre que me dais la oportunidad lo digo, es que la gente, los voluntarios, apalancan sus vidas privadas, apalancan sus trabajos uh-huh. para poder venir a estar aquí con la gente desplazada. O sea, la respuesta que da siempre la Cruz Roja con sus voluntarios es excepcional. Mantenemos 5 albergues

0: desde el sábado 24/7, 24/7, o sea, los turnos están más que establecidos.
1: Clar, i això era la pregunta que volia fer-te, perquè entenc que tot este personal voluntari, que com ens comentes és la gran majoria del personal que treballa en la Creu Roja, para les seues vides.
0: Sí. Hay gente que se ha pedido permiso en el trabajo, que se han pedido vacaciones, que lo que yo te digo, de verdad, o sea, es para quitarse el sombrero con el voluntariado. En este caso, el mío que me toca, que es el de la Cruz Roja, pero también me encantaría, ahora que me das la oportunidad, los voluntarios locales de los ayuntamientos, porque eso está siendo increíble. Se han volcado con los desplazados, es de verdad, la respuesta es increíble.
1: Quines són les principals necessitats que esteu cobrint? Entenc més enllà des del minut 1, més enllà d'oferir un llit, un plat calent. Entenc que aquesta assistència va molt més enllà, abarca moltes més coses.
0: Sí, nosotros cubrimos todas sus necesidades desde el minuto cero. Lo que pasa es que ahora ya estamos mucho más centrados en la ventilación emocional y en el acompañamiento psicosocial. Ten en cuenta que hay gente que ha podido acceder a sus viviendas pues para coger medicación o para dar comida a los animales. Una medicación, por ejemplo, oncológica, que esa no nos la suministran en las farmacias y han tenido que acceder a sus viviendas, y hay gente que ha podido ver el entorno. Entonces ahora la situación es más ventilación emocional. Saben que hay gente que ha podido volver a sus localidades y hay gente que todavía no, con lo cual la incertidumbre, que es donde nos manejamos ahora, trabajamos con los equipos de atención psicosocial en esa ventilación emocional.
1: I com esteu adaptant l'espai un poc a... perquè entenc que allí bueno, arriba gent major, però arriben també xiquets, persones amb mobilitat reduïda, persones amb necessitat de medicaments. Com es gestiona un poc o com s'adapta l'espai i també el personal a aquestes necessitats?
0: Nosotros, en cuanto llegan a los albergues, lo que hacemos es la filiación, que es donde nosotros tomamos datos y lo primero que hacemos es detectar las necesidades que puedan tener o que nosotros podamos abordar. Hemos cubierto todo tipo de necesidades. La gente que tenía que ir a diálisis y la tenía programada ha acudido. La gente que tenía tratamiento oncológico, que tenían pruebas médicas. Hemos cubierto todas sus necesidades.
1: Doncs, Eli, t'agraïm profundament que hagis atès la nostra telefonada, però també un agraïment profund a tot el personal de Creu Roja i tot el personal voluntari que està fent possible aquesta assistència a les persones evacuades. Eli Millán, responsable d'emergències de Creu Roja a Castelló, des de Nules. Gràcies per atendre la nostra cridada, la nostra telefonada.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Adeu. Bueno, és una tasca encomiable la que fa. Destacava la companya Eli Millán, la responsable d'emergències d'allí de Creu Roja, no només del personal voluntari de Creu Roja, sinó també del personal voluntari dels mateixos ajuntaments, persones que paren la vida, potser ara estiguen de vacances, però vaja, en tot cas, paren les seues vacances per a atendre les necessitats de persones que estan en una situació complicada.
2: És impressionant la capacitat i la solidaritat del poble valencià quan hi ha catàstrofes d'este tipus. Nosaltres vam estar ahir fent un reportatge també a Nules i és que mos diuen que han tingut que parar. De dir, ja no vingueu més voluntaris a ajudar a donar de menjar, a acompanyar a les persones que estan desallotjades i que estan passant un moment d'angoixa perquè no saben si la casa s'haurà cremat, no saben com, en molts casos, que és un dels factors també d'ara, com estaven les seves mascotes, com estaven els seus animals, no? Vull dir, és un factor nou, no? que vivim en temps d'avui, que les mascotes s'han convertit pràcticament en un membre més de la família, no? Ahir nosaltres portem una foto avui molt bonica de com estaven allí les persones desallotjades amb els seus animals, com n'hi havia inclús una part, no?, amb menjar d'animals. Així que, una vegada més agrair, no?, a aquests voluntaris i voluntàries aquest sacrifici i aquest temps dedicat a les persones que ho estan passant mal.
3: Yo quiero profundizar sobre la desconexión que hay entre la sociedad y el debate político. Uh-huh. ¿Cómo es posible que una sociedad, y vuelvo a decir, Sergi lo ha dicho, ¿no?, como el pueblo valenciano tenga una solidaridad enorme, cómo es posible que esa unión luego se refleje con una enorme crispación? Algo mal están haciendo las dos partes de la política para no reflejar lo que pasa en la sociedad. Y luego otro aspecto, y hemos empezado el programa de hoy hablando con un psicólogo y hablando del daño emocional. Uh-huh. Estamos hablando de la frustración.

0: están haciendo esta noche los medios terrestres.
1: A les 8 del matí han alçat el confinament de la Vall d'Uxó. Continua decretat a la resta dels municipis confinats. El decret publicat està vigent fins avui a la nit a l'espera que es decidisca en les reunions del SECOPI. Estes 10.000 persones que continuen evacuades, que encara queden als pobres desallotjats, segueixen amb preocupació l'evolució dels incendis, en moltes ocasions sense saber què serà de les seues vivendes i camps. L'alcaldessa d'Azuévar, Jessica Mirabete, ha volgut tranquil·litzar la població. Ha assegurat en les notícies del matí que el foc no ha entrat al terme municipal. Azuévar va patir un desallotjament fa només 3 setmanes i l'alcaldessa entén que el veïnat estiga frustrat per la situació.
2: La verdad es que a los vecinos les está costando esta de llevarlo porque hace solo 3 semanas nos volvieron a evacuar de nuestros domicilios y la verdad es que esta vez se está haciendo, bueno, complicado.
1: Al Fondeguilla, l'alcalde Salvador Ventura espera també una bona evolució per a resoldre la situació.
3: Pues esperan com evolucione el dia. Ara mateix pues ja tinc amics que estan esperant-se per a poder entrar a agarrar medicaments, intentar pues assistir als animals que s'han quedat i que no van poder ser desallotjats, i esperant que evolucione tot bé i aquesta vesprada, pues si tinguérem sort, tornar al municipi, perquè ja són 3 dies.
1: A hores d'ara, la zona de l'incendi de la Vall d'Uixó continuen tallades 10 carreteres. Per precaució, la DGT recomana circular per l'AP7 més lluny de la zona de l'incendi. També avisen que hi pot haver presència de fum en la via, que reduïsca la velocitat. I acabem de conèixer les dades de l'última enquesta de població activa de l'Institut Nacional d'Estadística. La desocupació a la Comunitat Valenciana ha baixat en 23.000 persones durant el segon trimestre de l'any. És un 7% menys que l'anterior trimestre. La taxa d'atur total al nostre territori se situa, per tant, en el 10,8. S'han creat 34.100 llocs de treball nous, un 1,4% més que en el primer trimestre de l'any. I anem ara a Alacant. Esta nit s'ha celebrat a la Vila Joiosa el desembarc, el moment més impressionant de les festes de moros i cristians d'este municipi de la Marina Baixa. Ens ho conta des de la delegació Lluís Sempere.
4: Les torres de Guaita avisen els cristians vilers que els moros arriben per la mar. En eixe moment, les tropes cristianes baixen del poble i comença a la platja una batalla entre uns i altres mentre es fa de dia a la Vila Joiosa. És el desembarc, un dels moments més especials de les festes de moros i cristians del municipi. Aigua, arena, foc i pólvora es conjuguen en esta batalla per a deixar un gran espectacle per als curiosos i el moment més intens de la festa per als vilers. Pepe Esquerdo, fester de la vila, explica el valor que té per ell el desembarc.
5: Poble de mar, som un poble de terra, de costums i tradicions. Devem de mantindre i protegir el nostre gran tresor.
4: Són les dos grans cites d'este dia central en la festa de moros i cristians vilera.
1: Lluís Sempere, gràcies. Un apunt de l'exterior. Washington es converteix avui en capital geopolítica. Donald Trump rep a la Casa Blanca el president ucraïnès i el primer ministre israelià. Benjamin Netanyahu desafia l'ordre de detenció per part del Tribunal Penal Internacional amb una visita que arriba precedida d'una protesta al carrer. Anem ja amb els esports. S'intensifica el treball de pretemporada dels nostres equips de primera mentre agafa velocitat el mercat. Paula Alfonso, bon dia.
6: Bon dia. El Levante ha tornat a entrenar-se bon dematí amb la reincorporació d'Aïssa Mandí, mentre és imminent l'eixida de Carlos Espí. El davanter de Tavernes té pretendents de la Premier League i la Lliga Italiana. Sembla que tindria un acord tancat per la qual arribarien al club d'Oriols 25 milions d'euros. D'altra banda, l'Elx jugarà un amistós a les 8 d'esta vesprada contra l'All-In al Pinatar Arena. També té un assaig de pretemporada esta vesprada al València, al Regne Unit. Serà un duel a porta tancada contra el Derby Country. A Paterna, Sadik tracta de recuperar-se dels problemes musculars que li han impedit viatjar amb l'equip, i el Villarreal prepara al Piemont italià el triangular de demà organitzat pel Como. Íñigo Pérez ja té tots els internacionals a les seues ordres. Els últims a incorporar-se han sigut els canadencs Buchanan i Oluwaseyi.
1: És que són complicats de pronunciar. Moltes gràcies, Paula. Així tanquem este temps d'informació. Es queden ja amb la Mundiavall, amb Sergi Olsina i la resta de l'equip. Adeu.
7: Som la veu de tots. Som A Punt.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado.

0: para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
1: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
2: ¡Regarde la gilipollua!
1: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
3: La próxima semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el...
7: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
8: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
1: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
2: ¡Regarde la gilipollua!
1: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
3: La próxima semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
0: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
10: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
11: De tu a tu. Les 10 i 10, què tal? Com esteu tots? Saludar-vos des d'esta la Ràdio Autonòmica Valenciana, centrats encara en aquest aspecte dels incendis, sobretot el que més ens preocupa a nosaltres, que és el de Castelló, aquell que es va originar en la Vall d'Uixó. Anava pensant, abans de començar este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que tenim moltes coses de les que parlar, no només avui, sinó també demà. Parlarem de moltes coses relacionades amb els incendis, amb el treball, amb les conseqüències, com no, del govern, dels diferents governs, de les accions que han tingut i de moltes de les coses que realment ens afecten. I ens afecten no només pel que passa, sinó pel que ve després. La qüestió és que l'última hora dels incendis que assola Espanya fa que parlem sobretot dels equips d'extinció que treballen a contrarellotge, aprofitant en estos moments el que des de fa un parell de dies és un lleu respir tèrmic abans de l'arribada d'eixa nova onada de calor prevista per a demà dimecres. Encara que la situació continua sent crítica, més de 170.000 hectàrees calcinades en tot el territori nacional.
12: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
11: Nosaltres, la mirada com a Ràdio Autonòmica Valenciana, tenim que posar-la especialment en eixe incendi de Castelló, en el de la Vall d'Uixó. Ahir parlàvem d'algunes de les carreteres

que encara continuaven tancades i, a més, resultaven intransitables. A banda de les que tenien que deixar-se lliures, evidentment, per a que els servicis d'emergència

0: CV250 Les, CV215 en Alcudia de Veo, CV219 en Eslida, CV223 en Nules y a la CV2261 y también la CV230 en la Val d'Uixó. Mucha prudencia, les insistimos que eviten circular en las zonas afectadas. Al margen de ello, van a encontrar tráfico intenso en Alicante hasta ahora, en la AP7, en los entornos de Calpe, ya sentido Benidorm.
1: Molt bé, que temen això, Daniel, que tingues un bon dia. Fins ara.
0: Igualmente, hasta luego.
1: Adéu. Són les 10:12, el focus més preocupant a esta hora, com vos diem, continua estant en Castelló, en eixe incendi de la Vall d'Uixó. El foc continua actiu i sense estabilitzar després d'arrasar ja més de 8.500 hectàrees en un perímetre de 72 quilòmetres. Encara que la nit passada ha sigut prou favorable, unes 66.000 persones de municipis com la pròpia Vall d'Uixó o Betxí continuen confinades pel fum. La majoria d'elles necessiten utilització de mascaretes FP2, sobretot per la dispersió del fum, i vora de 10.000 veïns continuen evacuats de les seues cases. La prioritat absoluta dels brigadistes és frenar l'avanç d'eixes flames per a salvar sobretot el parc natural de la Serra d'Espadà, parcialment afectat, mentre el govern apunta a que l'origen del foc pot ser intencionat. D'això també anem a parlar, no només avui, sinó en els dies que venen, perquè, clar, normalment parlem dels piròmans patològics, dels que tenen alguna malaltia mental i es veuen especialment atrets, no?, pel que són el foc i les flames. Però algunes de les dades que hem conegut en les últimes hores indiquen que no tot el món pateix alguna patologia, en este cas mental, que els porta a fer això. N'hi ha molt mala gent que només pel propi plaer, que tampoc indica que estiguen molt centrats de fer mal, ocasionen estos incendis. Com us dic, és un dels temes oberts i una de les qüestions polèmiques que també tenim que tratar com a realitat, que és de tot el que està succeint. Però, bueno, els incendis forestals que arrasen la nostra comunitat valenciana es reflecteixen en eixa preocupant situació que viu Castelló i que evidencien que la lluita contra el foc va molt més enllà de les tasques d'extinció a l'estiu. L'acumulació de biomassa de la que vam parlar ahir, l'abandó rural i les condicions climàtiques extremes desafien contínuament els operatius tradicionals. Avui el que volem fer és contar, per a començar, amb l'anàlisi expert de Rafael Delgado. Rafael és portaveu del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de la nostra comunitat autònoma, de la Comunitat Valenciana, i ell, tenim la previsió, i segur que ho fa, ens explicarà la necessitat urgent de redissenyar el nostre model forestal i de prevenció. Rafael, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Jo voldria preguntar directament, si m'ho permets, què estem fent mal per trobar-nos amb aquest tipus d'incendis de manera tan freqüent i, sobretot, tan virulenta?
2: No sé
1: si ha anat massa al centre de la Diana,
2: no,
1: però...
2: Està bé, no?, però no és una qüestió de culpabilitat, no? És a dir, la culpabilitat moltes vegades també amaga un maniqueisme entre culpabilitat i penitència, i jo crec que no, simplement el curs de la història ens ha posat en este creuament de camins en el qual hi ha un canvi sociològic importantíssim, el més important de la història, i estem a mitjà del segle XX, vull dir, i estem en una situació totalment nova en la qual no valen les receptes del passat, no? La qüestió és que hem de ser proactius i hem de mirar amb honestedat el futur, i és a dir, el creixement forestal, per molt que no el mirem i per molt que no li fem cas mentre no hi ha incendis, continuarà, perquè els boscos són sistemes vius, i per molt que no el mirem, ja dic, els boscos segueixen creixent i acumulant biomassa, no? I és una situació nova territorialment la que tenim, perquè des del neolític
1: pareix que
2: l'ésser humà va començar a transformar el territori i a generar espais agraris, pues no havíem estat mai en aquesta situació, ja dic, de predominància de boscos, que encara poden haver molts més, evidentment, i sobretot de quantitat de biomassa que constantment està competint entre ella per a viure, i per tant es genera molta matèria morta, que és la que al final està disponible.
1: Ja que estàs traient això, Rafa, voldria preguntar-te precisament per la qüestió de la biomassa. Quines veritats, quines mentides, què és el que sabem i el que no sabem al respecte? Perquè no tota la que es genera es pot aprofitar, ni s'aprofita, evidentment.
2: La paraula aprofitament també
1: és relatiu.
2: Té una connotació bastant bastant discutible, no? Quan estem parlant d'un aprofitament, segurament estem parlant d'un aprofitament econòmic.
1: O energètic.
2: O energètic, però que al final és econòmic,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Aleshores estem parlant del mercat, no? I estem parlant de lo, de

0: el que demanda el mercat i sobretot, a més, en última instància, al final del que compren els consumidors, no? És a dir, evidentment tenim un mercat que al llarg del segle XX s'ha linealitzat, és dependent de les energies fòssils i és dependent de la globalització d'altres països del món, no? Uh-huh. I comprem tots la carn en safates i comprem en supermercats, no? Això està, aquest canvi sociològic, que al final és el que ens està tornant el foc, no? És
1: dir, però això, si em permets, Rafa, ens resulta molt curiós, perquè totes aquestes grans marques o multinacionals, que són les que després van d'ecologistes per la vida i de sostenibles, són les que ens porten a aquest tipus de consum. És a dir, si els primers que t'haurien de donar exemple són ells i els que manen, sobretot, perquè això és legislar d'alguna forma.
0: Oblideu, això té un nom, això es diu greenwashing, val? Aleshores, evidentment, igual que el rewilding està proposant la situació contrària, però que al final convergeixen els interessos, evidentment, doncs, quan veiem empreses de combustibles fòssils i energètiques i demés fent propagandes verdes, això és claríssimament, està claríssimament definit, i això es diu greenwashing, no? És una mena de tranquil·litzador de consciències.
1: Home, a mi quan,
0: socials.
1: Encara que mos eixim una miqueta del tema, quan agarrem i anem als supermercats, a tots, siguen nacionals o internacionals en la majoria dels casos, que són els que presumixen d'això, d'ecologies i de sostenibles, i el primer que el pregunta a la caixera és si vols bolsa, encara que estigui feta de fècula, de creïlla o del que vulgues, poca sostenibilitat tenia, sobretot per una banda per ahir i per l'altra quan el venen el plat empelat o, per exemple, un cap d'alls en els alls perfectament separats dins d'un envase que porta un altre envase. És que és inexplicable, poques coses
0: mos passen. Sí, però això, el refranyer popular és molt interessant, no? Moltes vegades pense que quasi tot està dit en el refranyer popular i hi ha un refrany que diu dime de lo que presumes y te diré lo que careces,
1: pues sí,
0: no?
1: Sí.
0: Això, en això, dit això,
1: o consejos vendo que para mí no tengo.
0: Exacte. Bueno, això ja és un altre tema, sí? Saps? Això ja és un tema religiós. Això ho ha fet tota la vida la religió catòlica, és dir, fes lo que jo dic, però no fas lo que jo faig. Però bueno, això és un altre tema.
1: Sí.
0: La qüestió és que la presa de consciència per part del consumidor és fonamental per entendre que n'hi ha productes de proximitat que tenen valor i que l'han tingut sempre i que hi ha que valoritzar-los. El que passa és que per ahir també fa falta un suport, diguem, top-down, no? Institucional, no? En el qual s'exposa de relleu això i que la societat entenga que n'hi ha productes que construeixen territori i n'hi ha productes que destrueixen territori, i això és molt important, eh? És a dir, no, la nostra compra no és innocent, no? Un poquet ens han desviat per aquest aspecte, però crec que sí que n'hi ha productes que afavoreixen, pues, la vertebració territorial, la viabilització de petits o negocis rurals o de la societat rural, i al final, pues, tot això està damunt d'un problema de desvertebració territorial que ve a conseqüència d'aquest canvi tan sobtat que hem tingut al llarg del segle XX.
1: Això volia dir-te, és inevitable que estem davant d'un nou paradigma territorial i forestal.
0: Totalment, totalment. Uh-huh.
1: Es parla d'incendis de cinquena, de sisena generació, d'incendis que sobrepassen la capacitat humana per a ser extingits o controlats. En este cas, en el de la Vall d'Uixó, que és el que ens ocupa directament, encara que el de Àvila em pareix una autèntica barbaritat.
0: Jo crec que
1: hauríem d'assentar-nos a voltes i donar-nos compte o ser conscients del que significa això a posteriori, no? I que revertix en contra de tots nosaltres, però crec que no ho farem mai. Ens escandalitzem en el moment en què es produeix la notícia, en el que vegem les i escoltem tota l'actualitat a través de la ràdio o les xarxes, però després crec que ahir el nostre interès s'apaga igual que la flama. En el cas de la Vall d'Uixó, com el dia, què es pot dir d'un incendi de tal magnitud?
0: Es diria moltes coses, però a mi se me ve al cap una cosa molt important, i és que és un espai natural protegit i que hauríem de plantejar-nos que estem dient en espai natural protegit, no?
1: Sí.
0: I quin és el model de protecció que estem imposant, no? Socialment, no? El model de protecció, i això és una cosa polèmica que segurament a molta gent no li agradarà, inclús, bueno, pues, ho tinc assumit perquè dic el que pense. El model de protecció del territori...
1: Però no deixes de ser un tècnic, i per tant, com a tècnic professional, tindràs que donar el teu...
0: Exacte. Sí, però així n'hi ha una càrrega ideològica molt forta, en el tema de... interessada, més o menys conscientment interessada, no? El model de protecció del territori que porta funcionant així molt de temps, des de la...

0: des de l'inici de la democràcia, pràcticament, sí, hem anat a protegir més i més i més territori. Avui dia tenim més de la meitat del territori forestal protegit, la qual cosa és absurda, perquè al final la protecció acaba sent no l'extraordinari, sinó realment l'ordinari. L'extraordinari és que no es protegisca un territori. Val? Aleshores, diguem que aquest model de protecció ve a redundar únicament en accions que són restrictives, prohibitives, limitatives respecte o envers de l'activitat de la població rural i tradicional. És un escaló burocràtic més, no? I bueno, tot això rau des de la mateixa definició lèxica de lo que és la paraula protecció. Si tu busques la paraula protecció i busques el seu sentit, quan tu protegeixes algo, n'hi ha que definir clarament contra què ho protegeixes. I aleshores a mi la sensació que em dona, encara que no ho posi en ninguna part, és que acaba protegint-se contra els pobladors rurals, no? Sí. Però en canvi contra els incendis no sembla que estigui protegint, no? Aleshores, això és el primer que se me ve al cap, no? És dir, tanta protecció per això, és dir, al final es crema tot, no? Aleshores, crec que és una protecció equivocada des del punt de vista conceptual i també des del punt de vista pràctic, com estem veient ara mateix.
1: Ja que entraus en aquest tema, vaig a fer-te també una pregunta directa. Com tot passa en la vida, al final acaba polititzant-se una qüestió com aquestes. Això no li fa ningú favor tampoc a la situació, no?
0: Bueno, a veure, l'ésser humà som animals polítics perquè ens hem organitzat així des del neolític, no? Però diríem que entendre que pel bé comú hi ha determinats temes. Un d'ells és el tema forestal i els incendis i els riscos naturals, com puguen ser les danes moltes altres coses que requereixen una escala molt major i necessiten una profunditat major de l'anàlisi per arribar a saber quins són els orígens de la qüestió, en lloc d'estar mirant el dit quan s'assenya la lluna. Perquè això, diguem que demagògicament doncs pot donar un rèdit electoral, però crec que és una falta d'honestetat, no? I, bueno, pues, sobre això pues, sempre estem posant l'atenció i són qüestions que sempre repeteixen.
1: Rafa, tu parles, i ho has mencionat més d'una volta, de focs salvatges i focs descontrolats. A mi m'agradaria que mos digueres, en la teua opinió com a tècnic, què ha canviat respecte als incendis de fa 20 o 30 anys, o fins i tot més encara, quan érem menuts, i ja, mira, l'altre dia ho parlava en la nostra especialista en seguretat vial, en una de les senyalitzacions oficials, recordes que n'hi havia a les carreteres que ens avisaven que tirar un misto o una punta de cigarret o qualsevol cosa podia significar la destrucció del bosc. Què és el que ha canviat en l'evolució d'aixòs incendis, però també a l'hora de l'extinció?
0: Bueno, a veure, és una pregunta complexa. D'entrada,
1: jo és que faig preguntes a voltes molt complicades.
0: Sí, no patis, que jo intentaré contestar. Sí. D'entrada, focalitzar la qüestió dels incendis en la causa, únicament en la causa, és una simplificació, perquè on està l'ésser humà hi ha foc, d'una manera o altra, hi ha espurnes i hi ha foc. D'acord? Respecte a el que ha canviat, doncs bàsicament el que ha canviat és el que vos, crec que vos he comentat, i és que per molt que no el mirem, el bosc és un ent viu que no pararà de créixer i densificar-se, i els individus del bosc competir entre ells per la reproducció, per la vida, i per tant generant biomassa i generant matèria morta. És a dir, el que ha canviat bàsicament és, per un costat, l'estat del bosc, que cada vegada en tenim més i cada vegada més dens, i no només això, sinó més en més matèria morta acumulada, i d'una altra banda també ha canviat en part la societat, no? La societat és majoritàriament urbana, desconeixedora absolutament del foc, ja no juga... Dels joves d'avui ja no hi ha ningú que jugui en la llar com ho han fet la nostra generació, no? Cada vegada ens acostem més a... Cada vegada ens acostem més als nostres habitatges, al bosc, en el qual això genera un problema que és l'actual problema de que els incendis no són un problema ecològic per a res, sinó que avui en dia són un problema de seguretat, com s'ha vist en l'incendi d'Almeria, no? I n'hi ha una falta de comprensió de tot això per part d'una societat majoritàriament urbana que se recorda de Santa Bàrbara quan trona i que compra els missatges, no sols els compra, sinó els vol, els missatges simplificats, que bé, doncs jo crec que aquest cercle ja hauria que trencar-lo, perquè és molt important abordar el risc en l'escala que tocaria abordar-lo.
1: Realment és possible parar aquests incendis, encara que molts d'ells també són selectius, és a dir, alguns d'aquests incendis aprofiten per a netejar o autorregular la pròpia natura, però una frase que m'he escoltat molt molt estos dies és això de que els incendis es paren o s'acaben en hivern.

0: amb prevenció i neteges de la brossa en les muntanyes. Això seria possible, seria viable i, de fet, aprofitaria per a algo?
1: Bueno, a veure, anem a veure. Una altra pregunta, diguem, doble. Per un costat, els incendis, evidentment, van començar a ser imparables en 1982, que es va posar el primer concepte de gran incendi forestal, i a partir d'ahir han seguit evolucionant cada vegada més incontrolables, en el sentit que n'hi ha dos factors, és a dir, n'hi ha dos factors de fora, diguem, de que pels quals un incendi es declara fora d'extinció o no es pot extingir, i també l'incendi no és un monolit, sinó que té el front, les cues i els flancs que es comporten de manera diferent. Però bàsicament aquestes dues raons són la velocitat i la intensitat, no? I diguem que aquestes generacions de les quals has parlat, pues, simplement han intentat definir un model, algo que ha estat sobrepassant les definicions sense parar, val? Aleshores, diguem que la segona generació d'incendis, que va tardar, diguem, 10 anys respecte a la primera en posar-se el nom, pues era algo que superava en 30 vegades la definició anterior, que és una burrada, i ara seguim en això, en qüestió d'hectàrees, no? Però clar, ara ja hem focalitzat en que la problemàtica principal és que els incendis avui dia ja són una qüestió de risc sobre la societat, i després l'altre ve darrere, val? Riscos indirectos des del punt de vista de que es produeix una degradació, es produeix una pèrdua de sol, es produeix una pèrdua de recàrrega d'aquífers, etcètera, etcètera, i faunística, per supost. Però avui en dia, en el primer que tenim que focalitzar és en la població, i tenim un territori molt poc resistent als incendis, i hauria que intentar un poc pegar-li la volta i mirar aquesta nova situació, aquest nou paradigma, des d'un punt de vista tècnic i tal com el... en tot el que sabem actualment, sí. I deixar de banda, pues, un poquet totes les ficcions religioses i ideològiques que moltes vegades estan venent-se d'una manera molt simplista el que és bo i el que és roïn, i que en certa manera només fan que confondre i marejar.
0: Un parell de cosetes només, Rafa, i no llevaré més temps. És curiós perquè mentre estaves parlant em passava pel cap, i això t'ho pregunto com a enginyer en general, ja no com a enginyer forestal només, no? Quantes coses estem tenint que dependre a la força, atenent a tot el que està passant-nos, començant per el tipus d'urbanització, de formes de viure, com vam aprendre després del temporal de pluges extremes del 29 d'octubre del 24, com ara en els incendis. És a dir, no només crec que ens tenim que readaptar, sinó que ens tenim que reeducar per a saber què tenim que fer, i crec que el més important de tot, que és el que no tenim que fer, no?
1: Sí, totalment. Nosaltres, des del punt de vista tècnic, tenim claríssim que és a dir, des de la primera generació d'incendis es va insistir molt en la millora dels mitjans d'extinció, però això no és el camí. Està clar que la capacitat d'extinció té una possibilitat d'evolucionar avui en dia asimptòtica, molt, molt poca, en relació a el que estan creixent els incendis, que estan superant-los en 10, 20 i 30 vegades la potència. Aleshores, ahí es dona la paradoxa de l'extinció, és a dir, quan més incendis apaguem, que estem apagant-los i és necessari apagar-los, sí, més grans seran els incendis del futur, perquè com no estem gestionant per a res el territori, cada vegada tenim més acumulació de biomassa, no? Aleshores, bueno, pues en altres comunitats autònomes i de més, inclús en esta, d'una manera, diguem, inicial, pues s'està utilitzant eines com el foc tècnic, no? És a dir, provocar cremes controlades que actuen sobre el material sensible en determinats punts on es preveu que pugui haver capacitat d'extinció o oportunitats de control, i un poc preparar el territori per a la vinguda d'un incendi i intentar compartimentalitzar, diguem, a nivell de conques aquesta qüestió. Són qüestions tècniques que estem aprenent, però que moltes vegades xoquen, sí, en la decisió política, que està fortament esbiaixada per el tema ideològic, i jo moltes vegades dic que més allà d'ideològic arriba a ser religiós.
0: Pot ser. Esta és l'última de les qüestions que volia plantejar-te. Ara el següent pas és la regeneració de l'ecosistema. Sí. Com serà aquesta nova natura que sorgirà de les cendres?
1: Bueno, és dir, lo primer també és dir que els boscos són dinàmics i que sempre estan canviant, igual que el clima, pot ser no tan ràpid com actualment, que ens estem tropicalitzant, però els boscos es regeneraran i es regeneraran d'acord amb les condicions que troben. És a dir, unes espècies tindran un avantatge competitiu respecte d'altres, claríssimament, i bueno, ja estaria molt bé també tindre en compte que en la majoria dels casos l'ésser humà no fa falta que posi aquesta llavor, perquè aquesta llavor arribarà. El que sí que té que fer és intentar dirigir un poquet en les zones que siguin estratègiques, dirigir un poquet aquesta formació per evitar tindre estos boscos tan en tant de risc d'incendi, no? L'altre dia jo estava per allí, per Castelló, i mirava zones que encara no s'han cremat i que no vull que es cremen.
0: T'atemories de pensar-ho només.
1: És realment terrible, és realment terrible. I el moment d'actuar és precisament... No són actuacions puntuals, sinó que és una gestió que té que ser un manteniment, perquè ja dic que el bosc no va deixar de créixer per molt que no el mirem. Aleshores, un moment clau és ara, no? És els 20 anys de la regeneració postincendi, com passa en moltes zones de la Serra d'Espadà, que ja es va cremar en el 94, doncs que es dona una hiperregeneració i que això... No, dirien que són masses forestals que van a competir de tal manera entre ells, els individus, que acaben generant una quantitat de matèria morta brutal i que són perillosíssimes i, a més, molt a prop de centres urbans.
0: Mira, ahir precisament que vaig anar a Alacant i vaig vindre per la vespre, passava precisament per tota aquesta zona que és el port d'Albaida, el Torrater, tota aquesta zona d'on tenien, que també es va cremar, si no em falla la memòria, en el 94 o en el 95, i el fixes i dius, en tot este temps que ha passat, no?, que poquet ha crescut. Però també pense en lo innecessari que és el ser humà per al desenvolupament propi de la terra i la natura.
1: L'ésser humà només és necessari per a ell mateix. Clar. I és important que més allà de... És dir, no anem a fer-li ningú mal al planeta. El mal molt estem fent nosaltres mateixos. Estem cegant les possibilitats de viabilitat futura de la nostra forma de vida, totalment, no? Estem generant una societat molt problemàtica, però, bueno, això ja és una altra qüestió.
0: Quan vinguem a donar-se compte, serà ja una miqueta tard. Rafael Delgado, portaveu del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de la Comunitat Valenciana. Espero no haver-te preguntat res inconvenient, però si dir-te que ha sigut un plaer poder parlar amb tu. Una abraçada molt forta.
1: Val, a vosaltres, gràcies.
0: Que no tinguem més disgustos com els que estem tenint d'estos dies, que ja seria massa demanar, però com per a conformar-se. Adéu, gràcies, bon estiu. Són les 10:34 i encara estem en directe i anem a estar-ho fins les 2 de la vesprada, així en la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Per cert, alguns d'aixòs missatges al 660 78 39 80 que podeu començar a enviar i que podeu fer al llarg del dia, els recuperarem ara a partir de les 11 del matí. Alguns d'ells també que he vist que m'han arribat al meu Instagram personal i que també és tot el dret de recuperar-los, sobretot si hi ha persones com la que me l'enviava ahir, que, bueno, agraïda que parlen bé, no?, almenys d'una persona, i també altres missatges que ens arriben al WhatsApp i que són un poquet més aleatoris. Alguns tenen que veure amb el tema dels incendis forestals i altres en coses més, més obertes. N'hi ha un de la música que m'agrada molt, que ara després no el posarem en la seva totalitat perquè és molt extens, però sí perquè és digne reconèixer, no?, el treball que fan les societats musicals i la música en la nostra comunitat, i això ho sap molt bé Inma Mateu, que és qui s'encarrega del programa de bandes del cap de setmana. Ara, a aquestes hores, és inevitable continuar parlant del medi ambient, de la climatologia, de la meteorologia. Ara, d'ací no res, si podem, també parlarem amb Victòria Rosselló i que mos faça un abans de com està la situació d'ara endavant. Ara que s'apropa aquesta onada de calor, la quarta, teòricament, que arriba demà, però mentre esperem aquesta nova pujada de temperatures, també podríem fer una parada, podríem dir, en el que... Hem escoltat mencionar molt estos dies les brises mediterrànies, a més en contraposició a la temperatura de la mar Mediterrània, que també és excessivament preocupant any rere any. Bueno, aixòs vents súbits, vull referir-me, tan propis d'estos mesos de l'any als pobles costers i que sembla que en els últims anys estan desapareixent. No és només una percepció, podríem dir, les dades ho confirmen. La ventilació natural del Mediterrani està debilitant-se. Anem a conèixer, si ens permeteu, els motius, i anem a fer-ho amb Salenis Bedoya, que és investigadora predoctoral de climatologia al CSIC. Salenis, què tal? Bon dia, buenos días.
3: Bon dia, què tal? Com esteu per allí?
0: Molt bé. Preocupats per tot el que tenim al voltant, però de moment són les cartes que ens ha tocat jugar i tenim que intentar repartir-les com puguem. Volia dir-te, crec que tots ho podem percebre, a mínim sentit comú que tinguem, no? Però des del punt de vista científic, podríem dir en termes generals, si m'ho permets, què està debilitant o què està fent que es debilite ixa ventilació natural del Mediterrani?
3: Què està fent? Bueno, nosaltres hem analitzat 41 anys de dades i hem vist que la ventilació natural, que les brises estan debilitant un 11%, i hem atribuït això al calfament global. Vull dir, el Mediterrani és un punt calent del canvi climàtic i que s'està calfant molt més que la resta de la Terra, i llavors no és només l'oceà que s'està calfant, és també la superfície terrestre. Llavors, nosaltres el que hem vist és que quan aïllem les onades de calor, que són temperatures molt extremes, la brisa encara es debilita més, un 8% a Balears, un 5% a la costa mediterrània espanyola, i el que hem vist és que es podria deber-se a la arribada de masses d'aire seques i càlides del nord d'Àfrica, sí. Que el que fan és funcionar com una tapadera aïllant, perquè, clar, això és molt calent, i llavors l'aire calent que està calfant-se sobre la Terra no pot pujar, i per tant, com que no pot pujar i crear un buit per a que la brisa el reemplace, pues la brisa pues no entra, no? Es queda sobre el mar, i això és el que fa que és debilitament.
0: I n'hi ha una qüestió que estaran plantejant-se, com me la plantege jo, moltes de les persones que estan escoltant-nos en la ràdio. Podem recuperar-les, ixes brises mediterrànies, tot i ixes calfor que estàs mencionant-nos?
3: Bueno, a veure, jo no vull ser aquí la persona que porta males notícies.
0: No
3: va
0: ser agorera, no? Podríem dir.
3: Clar. Vull dir, l'IPCC ja és molt realístic en que estem en un punt de no retorn. Vull dir, les temperatures de la Terra han pujat un 1.5% des dels anys 80. Sí. Això és no reversible. El que podem fer és adaptar-nos i mitigar i no continuar enviant tantes emissions de CO2 a l'atmosfera. Si podem fer això, el que és que podem no anar a pitjor. Però el tema de la brisa, potser sí que n'hi ha variabilitat climàtica associada, però el que hem vist és que el debilitament ocorreix per els canvis en les masses d'aire que estan relacionades al calfament global.
0: M'has de permetre que et digui una cosa, Xalinis. Demanem massa coses a voltes impossibles a la gent, que canviem algunes de les costums que se'ns han instaurat per comoditat i que suposen eixes emissions de CO2 a l'atmosfera, igual, encara que crec que es podíem estar relativament a temps, no sé si som conscients de que encara podem fer-ho.
3: Ja, jo penso que això ha de ser més algo de a nivell polític de tots els governs. Vull dir, això ha de ser mundial, sobretot a la indústria. Mm-hmm. Encara que nosaltres com éssers individuals podem aportar, per supost, el nostre granito, jo penso que això ha de ser un protocol més gegant, no?
0: Tot això és inevitable, qui crega o que no ho crega ja és una qüestió diferent, que va lligat o de la mà del canvi climàtic, clar.
3: Sí, per supost, vull dir que aquesta latitud se siga tropicalitzant, mm-hmm. Això no ve gratuïtament, això està ocorrint perquè al final està havent un calfament molt excessiu des de la industrialització, i sí que se nota que esta zona s'està tropicalitzant per això. Llavors, això el que ocorreix és que tinguem més estabilitat atmosfèrica, més anticiclón sobre el Mediterrani, i per tant s'afavoreix en l'arribada de masses d'aire tropicals a aquesta zona. Com que se queden, pues les onades de calor són més llargues, són més intenses, i per tant les brises marines pues se debiliten.
0: A voltes em pregunto, per què ens costa tant assumir això? Tots, en la mesura del que podem, negacionistes o no, vaig a dir-te, sempre trobarem una excusa per a assumir que això està dins de la normalitat. No és la primera volta que escoltem allò de que, no sé, al cap i al fi el clima ha canviat sempre. Han hagut glaciacions, han hagut evolucions diferents, no?, del clima en el planeta. Però n'hi ha una salvetat, i això és de la que tenim que ser conscients, imagina, i crec que tu corroboraràs això que vaig a dir-te. En este cas, la excepció és la mà que està posant o la o diguem la influència que té l'ésser humà en aquest procés.
3: Per supòs, vull dir,

0: Encara que sí que és veritat que n'hi ha variabilitat climàtica, i nosaltres en el nostre grup som els primers que ho mirem, les dades de l'augment de la temperatura són molt realístics. Vull dir, això és per la mà humana. Vull dir, no és només variabilitat climàtica, i tenim que ser conscients d'això. Però bueno, jo penso que la gent de normal pues no pensa que això és algo que està anant a pitjor, sinó que és algo normal, perquè al final la nostra vida és molt curta comparada a la vida de la Terra, no? I no podem relativitzar això.
1: Ahir jo comentava amb la meva companya meteoròloga Victòria Rosselló el mapa que vaig veure el cap de setmana d'Europa, sense anar més lluny, en tot el que és la franja mediterrània, en tot aquest aspecte roig que tenia, sobretot quan més apropat a la costa de la mar Mediterrània estava, i com anava desapareixent, tal com anaves entrant a l'interior, a excepció de llocs més desèrtics, Espanya, Itàlia, etc etc. Esta situació està més agreujada, sobretot al nostre territori, al nostre país, no?, que a la resta dels que estan banyats pel mar Mediterrani.
0: Sí, totalment. I, per exemple, una cosa que torno a la brisa, perquè jo penso que aquesta situació va a alleujar pitjor la zona, és que les tormentes estivals que n'hi ha en aquesta zona ocorreixen per la brisa. I si la brisa es debilita, no pot portar aquesta humitat del mar a les zones d'interior, i llavors en un Mediterrani que ja és àrid, que ja és sec, que ja és molt calent, pues aquestes tormentes no se generarien, i jo crec que això pues empitjora la situació. I sí, aquesta zona del món ara mateixa està molt més calent que la resta.
1: És curiós perquè, bueno, lo del mar Mediterrani i la quantitat de graus que està agafant en els últims anys és una barbaritat. De fet, està modificant la pròpia vida marina. Però vull llegir un poquet del Mediterrani, perquè ahir precisament escoltava a la gent que està fent aquesta volta al món en vertical, que van eixir des de Castelló, i que ahir feien referència al seu pas per el Pacífic, que és aquest gran oceà que bueno, té les seues particularitats, i parlaven precisament d'això, no?, dels moments de calma absoluta que n'hi ha, en el que pràcticament tampoc existís la humitat i molts dels fenòmens meteorològics, que donen pas a, diguem, unes pluges tan calentes que diuen que donen ganes d'eixir directament a dutxar-se al que és la coberta del veler, no? I això és tropicalització, tu em corregiràs si no estic en lo cert, però en l'opinió d'este humil presentador, en tota regla.
0: A veure, que la tropicalització està ocorrint, això és una realitat. La cèl·lula de Hadley s'està expandint per aquestes zones, i sí, per tant estan havent canvis en els sistemes de pluges i per tant en els sistemes de pressió d'aquestes zones de les que parles, no? Així que sí, podria dir-se que sí.
1: Ara tenim un territori que va cada volta més cap a la desertificació, i em pregunte, de quina manera està afectant aquesta pèrdua de forces de les brises a la sequera i a les pluges, que a més tenen uns contrastos realment espectaculars segons l'època de l'any en el nostre territori?
0: Pues més o menys és el que t'explicava. Les brises bàsicament és un vent que ve del mar i que porta humitat, i al no poder entrar a l'interior, aquesta humitat que porta o que va recollint també, no tan sols en el mar, però també en les zones més humedals de la costa, més properes a la costa, pues no poden generar-se, i llavors totes les tormentes d'estiu s'estan perdent. Això lo va veure un investigador del CEAN que ja no sabia, ja d'ahir teníem la idea, però és que, vull dir, fa dues setmanes que va haver una onada de calor hacia València, la brisa va entrar molt tard, i encara que soplava, la humitat no era ni el 30%.
1: Sí.
0: Llavors, estic parlant de que la brisa a lo millor tampoc portarà humitat ni tan sols a la zona costanera, perquè potser ja no s'està...
1: El detall, Salenis, és que la gent es pensava que estava fent ponentà, i no era ponentà, era el vent associat a aquesta absència d'humitat que n'hi havia, clar.
0: Exactament, i això venia del mar, i era una humitat que no... Era un vent que no refrescava.
1: Sí. És cert.
0: Entonces ya no

0: Només és que no és dèbil, és que tampoc pot ser portar a humitat, però esto n'hi ha que estudiar-lo, vull dir, és una cosa que nosaltres tenem pendent, que és veure com la humitat també està canviant, la humitat associada a la brisa, no?
1: Només tinc una última coseta que plantejar-te, també, i no t'entretinc més. Els models climàtics actuals, tal com va evolucionant la cosa, potser es queden obsolets per a predir estos fenòmens tan locals i extrems a última instància?
0: Bueno, els models climàtics globals no podem veure estos vents locals. Tenen que anar a una molt alta resolució, que això pues normalment són simulacions més localitzades en la costa, però sí que és veritat que s'estan fent molts avanços en els mateixos models globals en la IA, perquè s'estan intentant fer esforços per a que la IA pugui també reconèixer ja estos canvis més locals i poder veure també estos vents, però encara això encara està en procés i queda temps per a poder millorar estos models.
1: Veurem si ho fem i som conscients. Alinis Bedoya, investigadora predoctoral de climatologia del CSIC. Ha sigut un plaer poder parlar amb tu. Una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Que tingues un bon estiu. Són les 10:48, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, només assenyalar un parell de cosetes. Abans de fer memòria, ara vos contaré que sapigueu que es manté encara activada l'emergència d'interès nacional en el centre peninsular, en Àvila, i ixe macroincendi de Burgo Hondo i el Vall de Tietar ja és el més greu de la història, com vos hem contat estos dies, sobretot del nostre país. Ha devorat més de 50.000 hectàrees i ha destrossat la reserva del Vall de Iruelas. És una situació extrema que contrasta precisament amb l'evolució més favorable de la Serra Oest de Madrid, per exemple, i Toledo, afortunadament, on el perímetre comença ja a estabilitzar-se i permet, diguem, la retornada progressiva de les persones que han sigut desallotjades, que això és una de les pitjors situacions que es pot viure per part d'un nucli familiar o qualsevol persona que, com ahir comentàvem, la zona segura, el seu refugi personal el té en casa, i si perds la casa és com si ho perderes tot, i això és la realitat. Incendis n'han hagut molts al llarg de la història, han sigut selectius o no selectius, alguns d'ells provocats, altres amb major consciència, altres amb més inconsciència, però Marina Perelló, bon dia.
2: Bon dia.
1: No hem estat exempts d'episodis d'aquest tipus al llarg dels anys i les dècades.
2: I tant que no, alguns més recents que altres, com per exemple, ara s'han complit 4 estius des que l'incendi de Begís calcinarà de 9.000 hectàrees. Durant el mes d'agost de 2022, les flames avançaren sense control en un perímetre de 140 quilòmetres i van arribar a les localitats de Toràs, Teresa, Sacanyet i El Toro, i més de 1.500 persones van haver de ser desallotjades amb la incertesa i la por de veure el paisatge cremat. Així ho explicaven aquell any als micròfons de Punt.
3: Estábamos todos mal. Tenemos pena, mira, somos una gente gallina.
4: Es que se habrá quemado todo. Porque hay mucha broza, está todo seco y habrá entrado por todos los sitios.
2: Localitats, xifres i un paisatge negre traduït en el pitjor foc de la dècada que s'afegia a la llista dels pitjors incendis en la història del nostre territori. Una llista que eixe mateix agost de fa 4 anys, 2022, incorporava el de la Vall d'Ebo, que va arrasar quasi 12.000 hectàrees i va deixar 15 localitats de les comarques de la Marina Alta i el Comtat afectades.
5: Vam missir per la carretera, estava, però vamos, a un costat i a l'altre de la carretera. Era.
6: I l'incendi, pues, mos superava, però protegien les poblacions.
7: S'han perdut els bancals, perdut l'horta, tot.
2: Com sempre, Sergi, bancals i horta també molt afectats. Estos van ser dos incendis forestals que se sumaven a una memòria de comarques marcades per focs ben greus al llarg de la història. De fet, des que es va iniciar el registre d'incendis a la Comunitat Valenciana l'any 1968, s'han registrat al voltant de 22.000 incendis al nostre territori. El primer que destaca a la llista per la magnitud és el de 1979, que va calcinar més de 40.000 hectàrees a la Serra d'Enguera i que afecta principalment el municipi d'Aiora. Tot i que la superfície s'hi aborda des de Teresa a Moixent i crema més de 2 milions de pins. Tot i això, la dècada més negra pel que fa als incendis valencians va ser la dels 90, marcada especialment pel fatídic estiu de 1994, que va deixar, atenció, 130.000 hectàrees cremades en incendis a la Vall d'Albaida, la plana de Requena-Utiel, la Canal de Navarrés i l'Alt Millars. Es va cremar en total el 14% de la superfície foral valenciana. Els anys de després, les xifres de superfície cremada es van mantindre a nivells més baixos, però no tant el del nombre d'incendis. L'any 2005 en van ser més de 700 entre conats, incendis de matolls i forestals, els que van colpejar les comarques valencianes. I acabem este repàs amb els incendis d'Andilla, Cortes de Pallars i Xulilla, que marcaren l'estiu de 2012 amb un total de més de 60.000 hectàrees calcinades

0: una cosa que està clara, la vida continua i nosaltres, dins de les nostres possibilitats, evidentment, anem donant compte de tot allò que passa al voltant, que són... La realitat és ixa, coses bones i coses males. Bé, en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, dir-vos una cosa, esta vesprada també, a través de la tele, es farà una programació especial dins del programa Està Passant, que la durada serà la mateixa d'ahir, per ixa excepcionalitat que tenen els esdeveniments ocasionats pel foc, és a dir, que tindrem Està Passant en la televisió des de les 5 de la vesprada fins a les 9 de la nit, cosa que també anirà paral·lelament lligada a la programació de la ràdio, que en els servicis informatius i els espais d'actualitat de la ràdio autonòmica també donaran complida informació de tot el que està passant. Ja heu vist que continuen algunes coses igual, encara que afortunadament en alguns aspectes han millorat. En un moment refrescarem totes aquestes qüestions en el temps de les notícies. Serà al migdia en punt, a les 12 en el pròxim butlletí. Com està Manolo Montalt a tot això?
1: Bon dia.
0: Ja t'ha passat la ressaca del Mundial o què?
1: Bueno, el Mundial, una fita com el Mundial cuetxa, i si damunt tens la turra història que ens estan donant els argentins, pues imagina't.
0: Mira que són cansinos. Jo crec que la paraula és cansino.
1: Saps el que passa? Que han aconseguit que... Jo, si en tots els mundials, si no anava a Espanya, anava a l'Argentina.
0: Sí.
1: És que és massa.
0: La cosa seria...
1: També he de dir-te dues coses, eh? Perquè jo sempre dic que, per a no ser com ells, no hi ha que fer el que fan ells, val? I hi ha que tenir una autocrítica que ells no tenen. La primera, és cert que són molt...

0: Cansino, no saben pedre, són superarrogants i tal, però també és cert que el visto la manses en Espanya. Vull dir, perquè el mateix que ells ara estan acusant a Espanya que és mundial regalat o que l'han robat o que tal, és el mateix que durant 4 anys han fet determinats periodistes en Espanya per mania a Leo Messi amb el Mundial de Qatar 2022. Mundial robat, sense proves, Mundial robat...
1: Bueno, aquestes coses de sempre.
0: Mundial regalat, Mundial... Clar, els has donat... Els has donat... Tinc, així està l'arma. Això, en mans d'un argentí, és... Vamos. I també és cert que el que estem veient són molts vídeos de gent del car. Vull dir, la majoria de futbolistes, exfutbolistes i periodistes diguen que, escolten, és que aquells mos pegaren un passó que mos esborraren del camp. Per tant, és cert que són molt cansinos, perquè són molt cansinos, però hi ha que posar-ho tot en el seu context i hi ha que fer una autocrítica que ells no fan.
1: Jo afegiria una cosa, tot i que pot quedar molt mal. Àlex Ladrón de Guevara, director de València Extra, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Marc Gómez, bon dia.
3: Què tal?
1: Han aconseguit que els tinguem mania.
2: No, molta no. Més, molta més.
0: Que ho estic dient, que jo anava, que jo tots els mundials, quan anava a Espanya, anava a marxar. Perquè a més, hi ha un lligam, diguem-ne, sentimental. No, i sentimental entre el que és el València i els argentins. Sí. El millor valencià sempre ha tingut jugadors argentins i sempre hi havia hagut una simpatia des de València cap a l'Argentina, però és que fins i tot l'altre dia que en Capital Ràdio el company Paco Lloret entrevista a Ayala, les excuses que dona Ayala donen molta vergonyeta a l'Iena, vull dir, no, és que fue casi más un empujón que un puñetazo, no, mire, vostè li pega una punyada a New York. Si lo veo, le pediré disculpas. Si lo ves, ¿a on? En la panadería, en el Mercadona, si li vols demanar disculpes, agarres el mòbil i li guirdes. Punt i final. I ja està.
1: Estava un poquet exaltaets. Aquestes cosetes no són massa de...
0: No tenen bon pedre.
1: De rebut. Bueno, no allargarem el tema del futbol. N'hi ha alguns missatges que em van arribar ahir. Alguns tenen que veure el tema dels incendis, altres no, però, per favor, anem a escoltar a l'amiga Nati, que ahir mos enviava un WhatsApp des de Carricola. Crec que parlant d'un aspecte en el que pocs reparen, excepte l'amiga Imma Mateu, que du el programa de bandes els caps de setmana, i que crec que també n'hi ha que prestar-los atenció. A veure si en aquestes botifarres de dits que tinc jo sóc capaç de reproduir part del missatge, no tot, perquè és molt llarg, Nati, que m'has fet un podcast, però si sí, almenys l'essència del que és el que volies contar-nos, podem transmetre-la una miqueta i escoltar-ho. Vinga.
4: Bon dia, Sergi. Mira, que sou Mati, de Bèlgida. I volia dir que bonica és la música i quant de sentiment i quanta força transmetis. I dir-te que vaig estar en Carrícola el divendres, que hi havia un concert de cambra del segon temps, es diu així, el segon temps de cambra d'Albal, que va ser espectacular, preciós. Els músics van tocar, va ser preciós. Que Carrícola té un... És un poble xicotet, d'ací de la Vall d'Albaida, que té un encant especial.
1: És xulíssim, Carrícola.
4: I que va ser estupendíssim, superbonico. I l'altra cosa, pues, també vaig anar a ir al concert del centenari del mestre Ferrero, allà on tinguem, en l'esplanada de Tortosa i Delgado, que això està al costat de la cantereria, del pont de la cantereria, com tu sabràs molt bé. Bueno, que va ser maravillós.
1: No podia ser d'altra forma perquè l'aniversari del mestre Ferrero en Ontinyent significa molt i realment aquestes coses venen a ser molt xules. Per cert...
0: Puc dir-te una maldat?
1: Sí, dis-me-la.
0: Lo que tens que fer és com fer nosaltres en 90 minuts.
1: Què feu?
0: Limitar el...
1: La duració.
0: La durada. Els nostres oients saben que més d'un minut no se
2: met. No poden fer àudio.
0: No se met directament.
1: De lo poc democràtic que tinc és això.
0: O el talla Folgado, que és pitjor encara.
1: És que Folgado...
0: No. I se risc, és un risc que ni tan sols els oients volen córrer.
2: S'atrevisen.
1: Saps què passa? Que ja tinc... ha tornat a Travolta, no estava acostumat a això després del meu pas per la vida rural i de la tranquil·litat, a tornar haters, a tornar a tindre haters. Bueno, tinc una espècie de jo només podria definir-lo d'anticristo, perquè no pot ser altra cosa, que m'escriu també des d'un poble de la Vall d'Albaida i com no li faig cas, es dedica a bombardejar-me en les xarxes socials, parlant mal de mi, no? Després hi ha quatre palmeros ahí, palmeres que... Sí, que xungo, que és l'Olcina, tal, no sé què. I tinc que fer un poquet de teràpia.

0: Jo deixo, els tinc agrapats.
1: No estic massa acostumat a deixar, tinc que gestionar-ho com siga.
0: Però a por ara és, eh?
1: Bueno, este és més curt, però crec que també n'hi havia que escoltar-lo. Es referia a ir a la conversa que manteníem amb un dels especialistes, sobretot en temes forestals, i que, bueno, la oient no deixava de tindre la seua raó.
2: Bon dia. Aprofitant que està parlant un catedràtic de metge ambient, m'agradaria que diguera que li pareix les polítiques d'un igual del partit que siga, que no posen, que no donen eixes carteres a ministres que no saben res de res de lo que és la seua cartera. Com per exemple, ells, uno d'ells hauria d'estar encarregat d'eixa cartera. Un catedràtic en medicina, de medicina, un economista en economia. M'agradaria que si ells també pensen lo mateix, que és lo que pensem la resta de la població, perquè són persones que no tenen ni idea de lo que estan dirigint. Són abogats o són, no ho sé, qualsevol ofici menys la cartera en el ministeri que estan defenent. Cobrar sí, però fer res.
1: Bueno, en el millor dels casos que tinguin algun ofici, que hi ha algun d'ells que no el tenen i efectivament no saben ni del que estan parlant. Bé, n'hi ha que fer-se ressò de les coses que mos conta la gent, encara que dins del que està passant això vinga a ser un dia després. Però ahí teniu el 660 78 39 80 per enviar-nos els missatges que considereu oportuns de qualsevol cosa que vos passi pel cap, que tampoc és imprescindible que tots siguin floretes. Poden ser moltes reaccions, queixes i sobretot aspectes de la vida en els que no reparem la gent de la ràdio, però que està bé que els que l'escolteu, després pugueu fer-se resò d'això. Marc Gómez, encara que la vida té moltes més aristes, no?
3: Sí, sí, pero bueno, yo también hablábamos ayer del tema de los incendios y del tema de los de pirómanos, que después hablaremos con un psicólogo, ¿no?, que nos hablará del perfil de estas personas.
1: Y Manolo y yo, para eso, son un poquet més jarrais.
3: Más
1: es que como
3: tinc tan
1: clar,
3: ¿no?,
1: pero no puc dir per la ràdio el que faria, pues, clar, la llei no m'ho permet.
0: Claro, que pasa que a mí, en la meua... on jo estic vivint ara,
1: sí,
0: que en aquell moment era el meu lloc d'estiuetjar, però tal, he viscut dos i la veritat és que cada volta que veus un incendi se queda molt mal cos, i mira que a mi no me toca, me toca molt de prop, però no com a gent que ha perdut la casa, això, ahí no arribarem. Però sí, aquesta sensació de alçar-te tots els dies en la casa o el pati ple de cendra, sí, i l'olor a cremat, i sí, per les nits veure el resplandor d'allò que estava cremant, sí, és molt fotut. Mm.
4: Sí, sí, es una pena.
3: Claro, y la cuestión es que todavía no se saben las causas, ¿no?, del incendio de este terrible de la Vall d'Uixó, que continúa sin estar controlado. Y mucha gente nos preguntamos, bueno, si realmente ha habido gente que tenemos personas pirómanos o dementes, no lo sé, detrás de estas catástrofes, ¿qué es lo que pasa con ellos, no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué es lo que dice el Código Penal? Uh-huh. Y sí que es cierto que comentábamos ayer lo del tema de las penas, porque es que dice que pueden llegar a los 30 años, pero eso sería en el mejor de los casos. Lo normal es de 1 o 5 años, y la cuestión ahí es que no, lo realmente difícil es pues poder demostrar, ¿no?
1: Pero así estem en fet, diria jo, equiparable. Per cert, llisc l'últim que mos han enviat, i explica el que volia explicar. Diu un dels oients, diu, un ministre ha de gestionar, fa el mateix del tema. Altre tema és que no sàpiguen. Pues també, n'hi han alcaldes de pobles menudets i grans que no tenen cap formació o no tenen...
4: I es desviuen
1: i són excepcionals a l'hora de gestionar. No, el que volia explicar jo, no sé si de forma encertada o no, és que és algo equiparable als que abusen dels xiquets o violen a xiquets o xiquetes o a persones majors, no? Els que tenen esta fixació, que també és una patologia mental i en la que ells mateixa, inclús en processos judicials, han dit, no, és que jo això no vaig a poder evitar-ho. Jo tota la meva vida, a mi se'n va, i la meva tendència és a abusar de les persones, de xiquets o les xiquetes. Jo crec que ahí és quan s'obri de veritat ixa porta en la que n'hi ha que veure què es fa. Si un senyor no pot evitar botar-li foc a la muntanya, passe el que passe, o de veritat necessita un tractament, però també un període d'internament o del que siga, inclús de presó, depenent de de la judicatura, el que establisca lo mateix en altres casos. És que en algun moment hi haurà que plantejar-se que aquesta espècie de terrorisme mediambiental no pot

0: seguir d'esta forma, perquè, bueno, Manolo estava dient-ho, tu també, Àlex, i Marc, és que n'hi ha persones que ho perden tot, però a banda de tot el que es perd, incloses en moltes ocasions vides humanes, també n'hi ha moltes vides, ecosistemes i propietats de persones que no tornaran a recuperar mai més en la vida, ni tan sols el propi medi ambient, i aquestes conseqüències d'una forma o altra es tindran que pal·liar.
1: Clar, jo, bueno, segur, jo, igual que a mi, segur que vos ha vingut al cap el cas del piròman del Saler, que abans de... va començar, després l'Ajuntament va posar este sistema pionero que és els canons estos d'aigua, que estan molt bé perquè s'activen automàticament, però és de veres que va haver un moment que ja havent detectat qui era el piroma, fins i tot l'alcaldessa de València va dir, hem de fer algo perquè clar, este home té prohibit entrar al Saler i continua fent-ho, vull dir, tenim un problema, hem de buscar...
0: Sí, perquè si no vota foc en el Saler el votarà en un altre puesto.
1: Clar.
0: Ara parlarem d'aixes coses. Victòria Rosselló, què tal, com estàs? Bueno, estos dies sé que vas realment d'un lloc a un altre, però perquè tot el món tenim posat la mirada sobretot en l'aspecte meteorològic que podria influenciar o no l'evolució dels incendis, és així?
2: Sí, tenim bones notícies respecte a les últimes hores i a les immediates, perquè la veritat és que les condicions meteorològiques són molt favorables. Esta nit hem tingut humitats ambientals molt elevades, el vent pràcticament encalmat i, a més, la temperatura molt baixa en comparació al que, del que veníem. Hem tingut uns valors de 20 graus en les zones més fondes, de 18 en les serres, a la zona de, tota la zona de l'incendi, i humitats que no han baixat del 75%. A les 8 del matí estàvem en 80% i 90% també en les serres. Per tant, condicions molt bones, i avui tindrem una evolució semblant a la d'ahir, que vol dir que la brisa ja començarà a entrar en breu i vindrà del sud-est, una brisa molt més humida que les que hem tingut en altres dies. Amb una moderada, la velocitat no deixa, no és massa favorable, perquè si és, hi ha velocitat, pues, també és un factor que no ajuda al control de l'incendi, però diguem que ve amb humitat, la qual cosa és important. I també la temperatura, que avui encara no puja massa, estarà al voltant dels 30 graus, fora dels excessos que hem passat pràcticament durant tot el mes de juliol. I aquestes són les bones notícies, però n'hi ha que no són tan bones si mirem a l'evolució a mitjà termini de la situació meteorològica, perquè es preveu un nou episodi de calor en este excepcional mes de juliol, que ja sabem que ha sigut el més càlid des de que tenim registres, ho serà probablement en quan acabem, però a falta de que acabem el mes sembla que ho serà, perquè continuarem amb unes temperatures fora de lloc, tant màximes com mínimes. I tenen una clara tendència a pujar a partir del dimecres dijous, també en la zona afectada per l'incendi. A més, hem d'incidir molt en que estem en un risc extrem i en una situació meteorològica que, a més de ser desfavorable, sobretot en els pròxims dies, cal afegir-li el context climàtic que estem vivint, d'una massa combustible extraordinàriament seca, absència de possibilitat de pluges en els pròxims dies, per tant, un perill extrem que cal que s'hagin d'accentuar les precaucions, totes les precaucions.
0: Este matí s'ha tingut una conversa molt interessant referida a la minva i quasi a la desaparició de les brises mediterrànies. M'han contat coses que m'han preocupat una miqueta.
2: Sí, de fet, el que està passant, més que desapareguen, és que deixen de ser efectives, perquè la mar està molt càlida. I la concepció que teníem fins fa pocs anys de que la brisa refresca deixa de ser així, perquè la mar està molt càlida i la temperatura que porta és càlida també.
0: El cas el vam tindre fa unes setmanes, te'n recordes, quan tots pensàvem que estava bufant ponentà, que ho hem contat este matí, i realment era el vent que ens venia de la mar amb absència d'humitat.
2: Falses brises, se li diuen ja, de fet, perquè no tenen aquest efecte refrigerant que almenys en la costa teníem. I amb aquesta pujada de la temperatura i de la humitat ambiental, perquè tenim aquestes nits tan bascoses en què és impossible de dormir, nits tòrrides que no baixa la temperatura dels 25 graus, això també és inèdit, insòlid. De fet, hi haurà temps d'analitzar-ho, però este mes de juliol de veritat que ens situa en un escenari completament desconegut, molt per damunt del que eren les previsions d'augment de les temperatures progressiu, però este mes de juliol és que se n'eixi de la estadística, no és que estem ja en valors molt alts o els més alts des que s'han registrat, sinó és que se n'eix, vull dir, la estadística té un marge, diguem, de fluctuació en què dius pot haver una... Però és que hem estat tot el mes de juliol en temperatures extremadament més altes del que és normal. Ja no té sentit parlar d'onades de calor, perquè hem estat totes les setmanes i especialment en el Mediterrani, curiosament.
0: Sí, pràcticament d'una forma continuada.
2: Perquè en el conjunt d'Espanya s'anomenen les onades de calor, ara anem a la quarta, però és que nosaltres verdaderament no hem eixit de,

0: d'aquesta situació, llevat d'estos dos dies. El diumenge, que va haver aquest canvi de massa d'aire, que vam notar tots aquest alleujament tèrmic, que després és curiós perquè el comentari era com ha refrescat, com ha refrescat. En realitat ens quedarem en el que és la norma, era la normalitat fins ara.
1: Sí.
0: Perquè la temperatura mínima era de 22 graus i això ens pareixia fresca, clar, al costat de 26.
1: Total. Pel que fa als veïns, els portuguesos enguany estan una miqueta més tranquils en aquest aspecte, però els francesos ens van directament darrere.
0: Efectivament, efectivament.
1: Estan tenint una situació molt complicada.
0: Estan patint molt per part d'Europa i, a més, la part d'Europa que està menys preparada, diguem, perquè, clar, és molt poc habitual. Per
1: no estan tan curtits com
0: correcte,
1: nosaltres.
0: Correcte, correcte.
1: Bueno, no vaig a llevar-te més temps perquè sé que tens molta faena. Gràcies per haver entrat al programa. Anirem parlant de tot això que és preocupant i interessant al mateix temps. Bé, són les 11:33. Anem a continuar amb més cosetes i no sé si voleu afegir alguna qüestió al respecte del que ha dit Victòria.
2: Bueno, en el que estava dient abans, sí que jo recordé diumenge a la nit que estava a mi m'agrada baixar a llegir a una zona que tingui a costat de la piscina i tal, i en un moment d'ara dic fa frescor.
3: Fa frescor
2: i vas veure.
3: No estem acostumats.
2: 21 graus, si és el normal en una nit de juliol.
1: Clar. Home, al costat del que estàvem passant, jo recordo que això va pegar una bufada dins de casa que ho teníem tot obert i els pèls del braç em va fer... Claro, però és que veníem d'un caldo absolut que és...
2: Que hem tingut nits de 27, 28... Que és insoportable. Una absoluta barbaritat.
4: Realmente todo el Mediterráneo es que no ha sido olas de calor, ha sido una única ola.
2: Sí, continuada.
4: Porque realmente ahora tendría que ser...
2: A mals y baixos.
4: Tendrían que hablar de ola de fresquito. O sea, cuando haya un respiro.
2: Ola de frescor.
4: Ola de frescor cuando haya un respiro, porque ha sido desde... Pero ya desde junio... desde junio, ¿no? Que no nos ha dado tregua todo el Mediterráneo.
2: De fet, jo estava llegint, vaig veure en dos diaris i tal, vaig veure, la realitat no vaig a mentir, vaig veure el titular, per tant, no sé la profunditat que podria tindre.
1: Tu fas com jo.
2: No, hi ha voltes que sí, hi ha voltes que no.
3: Depèn del dia.
2: Que no estan haguent de mosquits per la calor.
3: Claro. ¿Es deberes?
4: Sí.
3: Es una buena dada, ¿eh?
4: Aunque yo creo que debo tener el mío que se ha instalado en casa y no hay manera de pillarlo.
2: A mí el único mosquito...
4: Porque he amanecido con dos.
2: Te voy a decir una cosa, a mí el único mosquito que más...
4: Pero no hay, es verdad.
2: Que más pica este estío... M'ha picat en esta casa.
4: Sí. Claro, porque están a buen recaudo, ¿no?
3: Perquè
4: están
3: més frescos.
4: Están resguardados.
3: Están més fresquets, tots a la tele.
4: Los que consiguieron entrar dentro a tiempo, eso sí, eso siguen haciendo estragos.
3: Claro.
4: Pero sí que es cierto que se nota que los mosquitos también están sufriendo con el calor, afortunadamente, porque realmente son terribles.
1: De totes formes, así en el programa estem en el Club dels Suaorets. L'altre dia fem la broma, com si fora jo l'únic que sue, que m'alce i tinc el llençol, que m'ha quedat plasmat completament en el llençol, allà està la meua silueta.
4: La sàbana santa.
1: Sí, és com la sàbana santa. Però la resta venim, mira, la pròpia Valero també ve tot allà, com en el moño dels 80, no? Aixina, d'estar suant tot. Bueno, a banda dels disgustos que li donem, pobreta, però això és una altra cosa. Però suar, i crec que estos dies que venen també suarem una miqueta. En fi, és el que tenim ara, és la realitat.
2: Pero que Victoria te pinta que pues tendremos una puzonet, pues mira, pues otra vuelta per les nits a pasar o bé,
3: a pasar calor,
2: a buscar ventiladors y demás.
4: Bueno, el sector del ventilador yo creo que ha hecho el agosto de los últimos 20 años. No habrá vendido más.
2: Yo creo que falla dos estius que ha començat.
4: Pero lo de este.
2: Porque no, pero es que yo recordé com de moment en ma casa que no hi havia. Començaven a comprar-se ventiladors a Manta i això es de fa aproximadament 2-3 estius quan començava este apuixó que ens manté, com dèiem ara, en una onada de calor contínua,
3: sí, perpetua,
2: pràcticament perpetua des que començava. Perquè a més, si se'n recordeu ja... Què passa?
1: Res, que si portaré els auriculars
4: com
1: està com una ola de la jurada. Que seria... La jurada sofocaria ben sofocada, no, la col·lega?
4: La ola de la jurada empezó en junio.
2: Perquè a més...
3: Empezó en junio.
2: Clar, és que això anava jo. Abans ja havia estacions...
4: Estamos todavía en la cresta, en la cresta de la ola intentando sacar...
2: No vaig a dir el nom ni la ciutat, però jo recordo un amic que fa anys me digué, així tenim tres estacions. Invierno, verano i la del tren, com dic. Així les estacions... I anem camí de... Vull dir, passarem dels 20 i pico agradables a finals de maig a de repente ya en junio
3: calor insoportable.
2: Una

0: una castanya de calor insoportable.
1: Sí, sí, tal qual.
0: Les estacions que abans, això era una pujada gradual.
1: Bueno, i de fet, agost no és tan pitjor com abans. O sigui, el mes
0: no, no, complicat ara és pitjor juliol que agost.
1: Sí, sí.
0: Perquè jo recordo, per exemple, les de juliol, que jo pujava amb els amics a la terrassa que tenim allí, tal i igual, no sé què, en un bar, i anava amb una xaqueteta vaquera per a... Sí. Pues ja quan ja se feia de nit, que se quedàvem, val? Perquè era estiu... Ara, vull dir, penja. Ara, i en agost sí que és cert que alguna nit ja... Sí. Pum, és que... Sí. Ara és
1: ha
0: pitjor.
1: Canviat, ha canviat.
0: Ara és, jo diria que la calor s'ha traslladat d'agost a juliol. Sí.
2: Sabeu uns puestos on especialment fa molta calor que arriba a donar agonia pura?
0: En un forn.
2: No. En el, pobre la gent dels forners. Ho dic sempre.
0: No. Olé la valentia i l'aguante que tenen. Que...
2: Bueno, els forners, els cuiners que van mencionar l'altre dia, la gent que està a l'aire lliure, que encara que està a l'aire lliure està rebent veles flamerades del sol.
0: A mi el dissabte me toca cuinar i quasi no ho conte.
2: Bueno, tu per gust. O sea, sarna no, con gusto no pica.
0: Sí, sarna con gusto. En la calor que fa, sí que pica no, tota la
2: vaga. Després l'arròs sabe que vos la foteu. No, una cosa curiosa d'estos dies, que si vos doneu compte, és que feia una caloraca de molt de cuidado, però el sol no va eixir pràcticament, estava nul. No, la calitja és tan demoniada.
3: Que eso todavía es mucho peor, porque es inquietante, ¿no? Cuando notas que no estás viendo el sol y está haciendo el calor, porque ya ahí sí que es el...
0: Y sobre todo el despago que te duce. Mira, está el nuevo latín ese, dius...
3: No,
0: pues
3: no es real. Bueno, pues luego están las cuestiones de la guerra y de los conflictos que luego acaban afectando incluso a la extinción de incendios, porque hemos sabido que esta campaña, estamos afrontándola, España, la campaña de incendios con menor capacidad aérea para apagar el fuego, y según denuncia del sector, es porque se ha perdido entre un 25 y un 30% capacidad de descarga de agua, porque los helicópteros rusos, los Kamov, considerados los más eficaces, han quedado fuera de servicio por las sanciones a Rusia tras la guerra de Ucrania y no se han sustituido, eso por un lado, se han sustituido por modelos equivalentes. Solo por lo visto ha llegado uno de ellos, el Black Hawk, adaptado para los incendios, capaz de lanzar 4.500 litros de agua, porque no sé si os pasa, pero cuando veis esos helicópteros pequeñitos con la bolsita redonda, ya, dices, y ves la lengua
2: bolsita,
3: del incendio.
2: La bolsita que et pareix a tu una bolsita, pero realmente no es una bolsita.
3: Pero porque estás viendo
2: pareix
3: la lengua...
2: Pareix el capazo de la compra, pero no.
3: Pero ves la lengua del incendio abajo y dices, madre mía.
1: Con eso no hacemos nada.
3: Madre mía. Es que aquí son 4.500 litros de agua.
0: No vaig a entrar ni en qui ha precisió ni no. Si tu vols fer un embargament per el tema de la guerra de Rússia i tal... i aquests helicòpters que tenies, apartar-los, està molt bé, però dona una solució. No pot ser que un embargo per una situació bèl·lica fora d'Espanya acabi afectant a Espanya en que després no tingués mitjans per a combatre els incendis.
3: Claro, que tengas que pedir mano, porque efectivamente las empresas del sector aseguran que uno de los problemas es ese, pero claro, la falta de planificación y la negativa a asumir mayor coste de alquilar helicópteros de gran capacidad como los Black Hawk o los Chinook, pues claro, es que puede costar tres veces más que los otros. Claro, cuando escatimamos, porque todo lo que comentan los expertos es que al margen de pactos y de historias, con lo que tenemos es que presupuestar y destinar dinero, ¿no?
2: Hombre, pues comença per no mantenir tants tontos com estàs mantenint, i a lo millor a partir d'ahí n'hi han més dotacions per coses necessàries.
3: Claro, cuando se descuida el dinero que se tiene que emplear durante todo el año en todo esto, pues bueno, luego...
2: Ahir en una entrevista a un enginyer forestal també vaig estar escoltant una cosa molt interessant. Els xinos mos van anys llum en moltes coses.
1: Sí, en totes coses.
3: Ja van 10-20 anys per delante de nosaltres.
2: Però bueno, l'exemple el teniu l'altre dia en la presentació d'eixa nova fusió de Ford i Jiggly, que és la que s'ha produït així en la planta d'Almussafes, que estava agonitzant durant dècades i dècades, i ara venen els xinos i diuen...
3: Que és curioso, que ara vengan los xinos a fabricar a nuestro país. Ya se está dando la vuelta.
2: Mig milió de cotxes a l'any. O sea, mig milió de cotxes a l'any no són... A veure, estem parlant de cotxes, eh? Uh-huh. No estem parlant de, jo què sé, de susús. No, estem parlant de cotxes. Sí, sí, és que és una cosa molt curiosa.
0: A veure, tinc una amistat, a més, molt amiga, que treballa molts anys en la Ford.
2: Sí.
0: I és el que estàveu dient. És una planta que estava agonitzant. És una planta que cada volta tenia més complicacions, més...

0: cortapisses, més problemes, sí. I que, bueno, perquè compten amb aquesta aparició dels xinesos i la inversió que han fet, bueno, pues canvia molt el panorama, afortunadament, perquè és una borsa de llocs de treball molt important que cal mantindre.
1: Sí, no, i el sector jo crec que se va revolucionar un poc també.
0: Sí.
1: Perquè al final el vehicle xinès tenia que passar per aranceles i tal, al fabricar-se en Europa ja se lliura d'això. I bueno, Malmusaf es continua sent una, pues, un central logístic que a més amb Saúl,
2: un motor,
3: home, una de les grans factories a nivell nacional.
1: La comunitat valenciana va ser un referent en automoció.
3: De totes formes, alguns han vengut ací a traure pit i vos recorde que l'últim gran declivi de la Ford del Musaf es va vindre després de la pandèmia en 2019-2020, en el que, bueno, estiguera al front qui estiguera, que s'ho fa sabor una miqueta, que tot i les ajudes que es va donar, allò no va tirar endavant. I ara tornem a repetir el mateix. Venen els xinos a dir, no us preocupeu, si és que nosaltres això ho tenim estudiat i recontraestudiat.
2: Bueno,
3: ara
2: us hi
3: fem cotxes així.
1: De fet, va anar el vicepresident Pepe Díez, sí, a Xina, entre altres coses, va formar part de tots aquests pactes que ja s'estan donant a...
3: Per cert, el que Sánchez vinguera específicament a vaponejar-se una miqueta en el tema de la Ford és perquè, clar, com ell se presumix que és amic dels xinos, que està dant allí cada dos per tres,
1: no
3: seria per recolzar una miqueta aquesta aliança, no? Perquè tampoc tenia... O digueu-me ignorant a mi, no tenia jo massa...
1: Imagina que és per anotar-se un tant o no sé, o perquè és una situació... Continua sent, el Musaf és una de les plantes més estratègiques de tota Espanya, sí. I com per a donar visibilitat a aquest pacte que, entre altres coses... Ho he dit abans, Pepe Díez ha sigut un dels gestors de...
2: O per fer-se la foto.
3: No volia parlar del tema del Musaf, el que passa que l'ha posat en cançó precisament per el tema dels incendis en els que els xinos també ens porten un avantatge. Treballen en exoesqueletos i en coses supercurioses que ahir vaig escoltar. Sí. Coses brutals. És a dir, esta gent és ciència-ficció al costat del que fem algunes de les persones.
2: Por ejemplo, respecto a los incendios, ¿sabéis, respecto al calor en general, al verano, ¿sabéis qué método tienen ellos para enfriarlos, para combatir el calor en las ciudades?
1: No.
2: Pues enfriar los edificios antes de poner el aire acondicionado. O sea, enfriar el edificio sin gastar electricidad.
0: ¿Y eso cómo es fa? Perdoneu la...
1: Se pone hielo en la fachada.
0: No.
2: Una estrategia.
0: En principio está bien pensado. Ahora falta el... ¿Cómo se fa eso?
2: Claro, la pregunta sería, ¿y si en lugar de enfriar el aire enfriamos primero los edificios?
0: Sí, ¿cómo?
2: Pues lo que están probando en algunas zonas es pulverizar agua sobre los tejados para bajar la temperatura antes de encender el aire acondicionado.
1: ¿Sobre el tejado?
2: El sistema aprovecha la evaporación del agua para reducir el calor acumulado y con ello el consumo eléctrico. Sí que es cierto que por lo visto es mejor, aquí se podría, funcionaría mejor sin la humedad del litoral, claro, en ciudades de interior, Madrid, Zaragoza, pero en zonas húmedas no tiene tanto sentido el hecho este de pulverizar, ¿no?
3: Es que, perdóname, pero, eres de Zaragoza, allò es una barbarita.
2: Sí, Zaragoza vive mi hermana y aquello está siendo un infierno.
0: Caldría vore el cost de la despesa
2: de la pulverización,
0: d'aigua que es fa al costat del cost de electricitat per encendre l'aire acondicionat.
2: No sé, però algo me dice... Algo me dice Manolo que lo habrán medido.
0: No,
1: que son muy listos.
0: Evidentment, no se llancen al punto.
2: No, sí. No tengo el dato concreto, pero seguro que sí. Y eso que nosotros somos expertos en combatir calor con persianas, o sea, que no nos ha pasado como el resto de Europa.
0: Me estaba referiendo a que en España caldría vore el cost de cada cosa y valorar qué es el que me convé.
2: Claro, porque el otro día cuando estuvo el técnico de aire acondicionado, por ejemplo, en mi casa, que yo no había reparado en ello, dice, claro, tu máquina, bueno, lo típico que te dicen, bueno, está bien y demás, pero ten en cuenta que si tu casa está expuesta al sol, prácticamente desde que sale hasta que se va, evidentemente esa fachada, o sea, el calor que está recogiendo es inmenso. Claro, yo no había caído nunca en que, claro, cómo vaya a funcionar o cómo responda el aire que tengas en tu casa, es directamente proporcional al calor que haya acumulado
1: en toda la...
2: Claro.
0: Y realmente
2: esto va en eso, porque claro, sí. Porque entonces era como aconsejaba baja persianas, baja...
0: Te vas a donar una dada para que me eches. Es muy simple, pero la piscina de mi casa, ¿vale? tota la vida havia estat tirant-te fresqueta.
2: Sí, més, la mia, la nostra.
0: Més, els veïns venien... Anem a la teua, que també fresqueta, val?
2: Perquè a lo mejor no li dava totes les hores de
0: clar,
2: sol que a
0: què passa? Que per una qüestió de les, també de les tormentes de vent que hi hagués aquest hivern i tal, hi hagués un pic que, bueno, començava a ser perillós i decidirem, claro, val? Demanem permís pertinent a l'Ajuntament, estar al pi, i aquest pic que hem talat són moltes més hores de sol al dia. La conseqüència, primer, la quantitat d'alga que se fa perquè la temperatura de l'aigua ha pujat, i segon, que aquesta piscina que estava fresqueta ja és caldo.
1: Claro.
2: Ese pino tendria que haver-se dejado.
3: Per cert, tu gastes pues... de foc en hivern? Ximeneia, tens ximeneia en hivern en casa?
0: Tinc ximeneia, però després de com va quedar no m'ha agradat i tinc que...
3: Bueno, aprofitaràs el pi per a llenya patolada, per llenya... paelles o coses d'aixes,
0: sí,
3: no?
0: Això sí.
2: Pues eso sería, yo creo, que un claro
3: biomassa,
2: ejemplo...
3: Biomasa, es diu ara.
0: Biomasa. Es diu biomasa.
2: Biomasa. Sí, sí, claro. Que sería un claro ejemplo de intervenir algo que aparentemente te va a resolver otra cosa y luego provocar...
0: No, eso es una vez.
2: Sería como la valla de Chesterton, creo que es.
1: Es que el sentís al
2: eliminas algo que aparentemente no va a tener ninguna consecuencia y sí que la tiene. Abans, que realmente somos especialistas,
0: por otro lado. Abans sentit a Victoria Rosselló parlava de, bueno, de la barbaritat de temperatures que és el mes de juliol, de mes... Ah. Jo un moment parlava amb l'alcalde d'Olocau, amb Alberto Ropero, després dels episodis de vents que tinguérem este hivern, i me digué, és que és una barbaritat, és que s'han registrat vents de 120...
1: Huracanat, sí.
0: No, no,
1: sí,
0: de 120 per hora.
3: Sí, no està el personal.
0: Jo no havia vist tants pins caiguts en terra, perquè, clar, un pi d'aixos quan cau, no sé, ho diu, els cables de la llum...
1: Clar, talla tot.
0: No. Cases de veïns, per exemple, el teu pi està plantat dintre casa, però potser el teu pi fa 6 metres d'alçada i quan cau...
1: Cau.
0: I, per tant, quan el meu veí me digui, escolta, este pi, i vas voler, dius, no, és que no anem a deixar passar ni 2 setmanes. Abans de 2 setmanes està fora. I per això, però tu vinc a dir per això, fins i tot els veïns que mai havien sigut tan forts són els que estan obligant a llevar pins que després en estiu acaben incidint en què, pues això, més hores de sol en ta casa, més hores de sol en la piscina...
1: Menos ombra...
3: Bueno, hi ha una cosa que és de caixó i que no és ecopropaganda. Anem a tindre que començar a plantejar-nos ixa veritat. Bueno, ixa veritat que pareix que alguns dels urbanistes tampoc han acabat d'entendre, que és necessari que n'hi hagin arbres. En les ciutats, en la serra, on passa falta. És quan més arbres hi hagin, més sombra. Quan més sombra, una temperatura més baixa i menys
0: risc.
3: Però és que pareix que estem tots de que no n'hi ha forma d'entendre.
0: Imagina que estan tots els pots igual, però jo per a talar un pi a la meva parcel·la, jo tinc que demanar permís a l'Ajuntament.
3: Sí, sí, això està clar.
0: Tinc que enviar un registre, una notificació registrant de l'Ajuntament
2: i és el
0: tècnic de torn de mig ambient qui autoritza o no a talar el pi.
3: Estàvem parlant dels incendis dels nostres veïns. En Portugal està la cosa complicada també. Hi ha un incendi especialment del de Bragança.
0: França és on està descontrolat també.
3: Sí, sí. N'hi ha perill de que salti a Espanya directament, a Extremadura, entenc, o a la part de Galícia, depèn de la zona que pille. I atenció als que estan produint-se en França, perquè l'autovia que comunica França amb Espanya ja té talls puntuals que, degut als incendis, està impedint que n'hi hagi un trànsit habitual. Atenció, que sort està passant ara. Sort, entre cometes, perquè si això passa fa 3 setmanes, si no em fallen els càlculs, en el que començava l'operació de pas de l'estret, en què la majoria dels marroquís baixaven de, diguem, del nord d'Europa cap avall per anar als seus punts d'origen, al Marroc, igual ho hauríem tingut una miqueta més complicat del que està ara la situació. Però, vamos, en França no estan patint arcuets.
2: No, en França, i per lo que comentabas també en Portugal, que era la primera notícia que teníamos de internacional, mantiene 6 fuegos activos y teme que uno de ellos cruce la frontera con España. Una amenaza con cruzar, que es el que más preocupa, que está en el distrito de Braganza, junto a la frontera, y las autoridades lusas ya trabajan coordinadas con España ante el riesgo de que las llamas entren en nuestro territorio. Curiosamente...
3: A mí desde Portugal están diciendo ahora mateix que la cosa está complicada en el sentido de que, así, por ejemplo, ir comentando la necesidad de las FP2 en llocs on el fum está invadiendo Combined.
1: Cert,
3: part de les localitats allí estan igual, i no som conscients de que la superfície de Portugal és poc més que la de la nostra comunitat autònoma i que allí en seguida alcança.
2: I además Portugal, con la humedad que tiene normalmente y con la cantidad de lluvias, ¿no?, que registra a lo largo del año.
3: És impressionant, les cases estan verdes en Portugal, és a dir, la quantitat d'humitat que n'hi ha allí fa que les cases tinguin que estar especialment

0: Sama més, però de qualsevol manera dir, mira, o fem el Mundial o d'esta manera no volem Mundial.
1: Ens sap mal dinamitar poquet els minut i mig que mos queda de temps fins a arribar al butlletí del migdia, però el nostre amic Lim ha estat per ací estos dies i està preparant...
2: Amic.
1: Vaig escoltar ahir, este és una comparativa al senyor Naranja, però
3: El senyor Amarillo.
1: Sí, sí, per vendre el Mestalla, no? Està ell ja cuinant la cosa o ho entès jo mal?
0: Això és del que es diu i que, evidentment, ha vingut a fer.
1: Fotre la marrana. En termes col·loquials.
0: Bueno, hi ha una evidència. Vull dir, este senyor sí que té un dia sencer per anar-se a veure la final de la Champions amb el Khelaifi.
1: Sí.
0: Sí que té un dia sencer per anar-se a veure la final del Mundial amb el Khelaifi, però va venir a València, té migdia i de pressa,
1: més.
0: I ve a veure les obres i se'n va.
1: Està quedant asco, té un aspecte molt xungo, este senyor.
0: A ell sí li agrada el futbol d'èlit, però sempre que no el pague d'ell.
2: Efectivament.
0: A ell li agrada la festa, però que la pague un altre. I és evident que ha vingut a veure com van les obres. Si ha vingut a veure com van les obres, perquè a l'equip no l'ha dedicat un total de 0 segons. Per tant, pues, jo crec que està...
1: Però jo des de fonts oficials de l'equip he vist que la mamandurria era bonica.
0: No!
1: Ha vingut Peter Lim i...
0: Li feren un jupetí personalitzat.
1: Sí, sí, ja ho sé.
0: Vinicius en la samarreta. Jo no ho havia vist mai.
1: Quin patetisme, la veritat. I t'ho dic jo, que sabeu que no entenc de futbol i que puc presumir de veure-ho de forma objectiva.
3: I, per últim, estaremos pendientes del terremoto magnitud 7 que ha sacudido a Japón i activa alerta tsunami.
1: Això és el que... Pues mira, per acabar la temporada... Seria el que mos faltaria, un tsunami, no? Tsunami i el meteorito, que no sé...
0: Que correcte.
1: Per què està tardant tant?
3: De moment tenim l'eclipse.
2: No l'invoques, per favor. No.
1: En fi, anem a actualitzar tot el que passa. Gràcies, Manolo i Àlex. Mara, tu troben un ratet en el pròxim butlletí. Fins ara.
4: Són les 12 del migdia.
5: A punt. Notícies.
4: L'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó entra en un moment delicat per la sensació falsa que està generant el propi incendi. Hi ha una immersió tèrmica que manté el foc contingut als barrancs. El director de l'extinció, Fernando Pérez, ho acaba d'explicar així.
6: A medida que vaya abriendo, nosotros vamos a tener distribuidos en el eje de Benetandú, Salcuye de Beotales, que es la zona más sensible y la tenemos definida como zona de control, en caso de que el incendio se revivase. Principalmente la sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo, con lo cual en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento del incendio. O sea, es una sensación falsa que nos está dando hasta ahora. Tenemos otro punto sensible en Alfondeguilla, y en la zona de Tales-Onda Montí.
4: Sobre l'arribada d'una nova onada de calor a partir de demà, Pérez ha detallat que estan treballant per augmentar el control en el perímetre.
6: En zones més conflictives hemos metido todas las brigadas eritransportadas, que son las que más potencial nos dan para acceder a las zonas más difíciles, y el resto de unidades estamos fijando perímetro por partes en función de las prioridades, y cuanto más perímetro tengamos fijo, de cara a mañana tenemos mejores perspectivas.
4: Un altre dels titulars que ha deixat la reunió del SECOPI de les 10 del matí, el veïnat de la Vilavella pot tornar a casa, això sí, han de beure aigua envasada de moment, ho ha anunciat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
7: Pueden volver a su casa, el municipio de Ávila Bella, todos los ciudadanos del municipio de Ávila Bella, que así lo deseen. Hay que decir que las condiciones del humo pueden estar afectando todavía a la ciudadanía. Entonces, aquellos que desean regresar a sus casas pueden regresar, pero se mantiene el confinamiento en el municipio.
4: La resta de municipis, 15 per tant, ara continuen evacuats i, per tant, confinats Betxí i la Vilavella. El foc continua actiu, ho ha recordat el conseller, s'han cremat 8.500 hectàrees, segons l'última estimació que no s'ha modificat en les últimes hores. Tot això ha insistit que no s'ha de baixar la guàrdia ni relaxar les mesures de confinament i desallotjament establides, entre altres, per a facilitar el treball dels servicis d'emergència.
7: Que se tiene que estar trabajando constantemente porque hay rebrotes, habían rebrotes esta noche en determinados territorios y tienen que acudir los servicios esenciales de emergencia.
4: Per la seva banda, la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha insistit en la necessitat de complir els seus confinaments o evacuacions per a garantir la seguretat.

0: Pedimos, por favor, a todos y cada uno de los vecinos y vecinas que sean conscientes de que el incendio sigue activo.
1: 6.000 persones, per tant, han tornat avui ja a casa. La Vall d'Uixó era una de les decisions que es prenia a nit a última hora. Dels ambients que ara mateix tenim enregistrats, els destaquem este.
2: Hola!
3: Oh, cariño!
2: ¿Qué tal?
3: Pero hemos estado de maravilla,
2: fila. ¿Habéis estado de maravilla?
3: De maravilla.
2: Muy
3: nos
2: bien.
3: Nos han atendido muy bien.
2: Pues hemos echado mucho de menos, ¿eh? Ya bien. Estamos en casa. Antonia y demás.
1: Este és l'emotiu moment viscut a les portes de la residència Nova Edat de la Vall d'Uixó, on este matí han tornat els residents evacuats. Francisco i Casilda han recordat el moment del desallotjament. Antònia està molt agraïda per com l'han tractada la residència d'acollida a Castelló.
4: Ja va ser ràpid, ja me vaig anar a la roba a picar.
5: Però tenia ganes de
4: tornar. Ja, com és clar, ja veus.
6: De madrugada, con una sabana. Fue muy, no sé, muy espectacular esto.
7: Pero allí nos han atès molt bé, de categoria tot.
1: I a punt, acaba d'acordar amb l'Elx la retransmissió de l'amistós que disputarà este divendres, el divendres que ve, l'equip Franja Verd contra el Córdoba. Paula.
8: La Radiotelevisió Valenciana continua treballant per oferir els partits de pretemporada de tots els nostres equips en primera i segona divisió. Este divendres a les 10:30 del matí podran seguir per la tele un atractiu duel que enfrontarà a Oliva, els de Martín Anselmi, amb l'equip andalús. Tindrà la narració de Raúl Pina i els comentaris del periodista del grup Laza, Òscar Manteca. Una nova cita amb les retransmissions d'amistosos per la televisió d'Apunt, que inclourà també este dissabte el duel entre l'Stock City i el València a les 7:30 de la vesprada. O el 5 d'agost l'enfrontament entre el Villarreal i el Llevant. I acabem a un apunt, Zinedine Zidane ha sigut designat nou seleccionador francès fins que acabi el Mundial de 2030.
1: Gràcies, Paula. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i el web d'Apunt Media. La pròxima cita informativa és a la una en punt. Pendents de la compareixença i balanç de Pedro Sánchez, el deixem amb el programa Amunt i Avall.
9: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
10: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
11: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
12: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
13: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
14: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
15: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
16: De tu a tu.
17: Amunt i avall, Apunt Ràdio.
18: Hi ha una coseta que vos volia comentar, bueno, diverses cosetes que volia comentar-vos, a banda de que estem en directe i ho estarem fins les 2 de la vesprada, temps en què començarà el programa d'esports amb la gent, amb els companys d'esports, entre ells Dani Hermosilla, que, bueno, primer, que Maite Freitas està al control tècnic, que s'alterna amb Patrick.

0: empresa, si me pudiera hacer una petición que pudiera resonar en todos los medios de comunicación a todos los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, me gustaría que fuera una única petición, un único reclamo, y es expresar a todos los actores políticos, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática, y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura. Por tanto, hoy, con más fuerza y con más argumentos que nunca, reclamo ese gran acuerdo de país, el acuerdo probablemente de país que más necesita España, que es el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Un pacto de Estado que año tras año, pero particularmente este año, queda constancia de que es imperativo lograr entre las fuerzas políticas, los agentes sociales y, por supuesto, también la ciencia, las ONGs, la sociedad civil representada y, por supuesto, las instituciones públicas. El Pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo, no es una opción, es, desde luego, una obligación por parte de todos y de todas.
1: El president Sánchez, que està compareixent en directe des de la Moncloa, fent eixa principal introducció referida als incendis, les conseqüències i les diferents derivacions que pugui tindre. Vos torne a recordar que és una compareixença bàsicament centrada en el resum del final de curs polític que avui pràcticament acaba i del que dona compte el president de l'executiu espanyol. D'això també donaran compte els nostres companys de les notícies en les diferents edicions que puguen haver, tant dels butlletins horaris, que el pròxim serà a la una de la vesprada, com de la resta d'informatius de la casa, també en la televisió. Parlant de la televisió, que no se'ns oblide que avui, com ahir, a partir de les 5 de la vesprada, n'hi ha una programació especial en la televisió d'Apunt referida als incendis i les últimes hores que allí estan produint-se, sobretot en el de Castelló, i aquest incendi generat en la Vall d'Uixó, en un Està passant especial que ens portarà des de les 5 de la vesprada fins a les 9 de la nit en directe, en els punts, mai millor dit, més candents de l'actualitat informativa. Dit això, també no deixem de referir-nos a les qüestions derivades dels incendis, perquè n'hi ha que ser sincers, ens preocupen també els efectes que poden tindre sobre la nostra salut i les conseqüències ambientals derivades, en este cas, de l'incendi de la Vall d'Uixó. Des de fa unes hores ja, pràcticament 24 hores, quan ho parlàvem ahir en el responsable de Protecció Civil, que estava fent-se càrrec de la majoria de la gent acollida en Moncofar, en ixe recinte polifuncional, la utilització de mascaretes FP2 està sent més que primordial, no? Bé, el fum no solament afecta les localitats més properes al focus d'un incendi, sinó que també es mou, com els núvols, realment és un núvol, i pot arribar a afectar-nos en poblacions a desenes de quilòmetres. De fet, torne a repetir, i ho comentava amb David este matí, jo mateix feia al·lusió el diumenge a que el fum arribava fins a la ciutat de València i localitats properes, i a més es notava, no?, l'olor. Bé, anem a abordar este tema, i anem a fer-ho parlant amb Eusebi Xiner, que és cap de pneumologia de l'Hospital Sant Joan d'Alacant. Doctor, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Gràcies per la paciència que ha tingut en la espera fins al moment de poder dur a terme esta conversa i sobretot per atendre-nos en este matí. Quan parlem dels efectes d'un incendi forestal, per exemple, en este cas com el de la Vall d'Uixó, la majoria pensem en les persones que estan prop de les flames. Però realment el fum pot afectar també a la salut de les persones que viuen a desenes o fins i tot centenars de quilòmetres. És això cert?
2: Efectivament, és així, perquè hi ha una sèrie de partícules que són les partícules més xicotetes que es poden transmetre a desenes i inclús centenars de quilòmetres. Una cosa seria, diguem, el que seria la suja, les partícules més grans i això, que probablement això serien, es depositarien en zones més prop dels incendis. Sí. Però aquestes més xicotetes, que són pràcticament invisibles, es poden anar a molts quilòmetres. De fet, inclús com ha passat, que s'ha vist en alguna ocasió, les famoses epidèmies de soja, per exemple, sí, d'asma provocada per inhalació de soja del port de Barcelona, que es van transmetre inclús a centenars de quilòmetres provocant atacs d'asma en zones molt lluny

0: del foc inicial.
1: O per a ser més extrems, doctor, recorde jo en aquell any en què, ja sé que no té res que veure, però podria ser també una comparativa en el que el núvol tòxic de l'explosió de la central nuclear de Txernòbil es va moure per tota Europa, precisament portat també per l'atmosfera, per les corrents de l'atmosfera. Això és algo paregut.
0: Efectivament, així és per les, tant per les corrents d'aire com propiciar precisament per estos canvis que hi ha en estos moments d'alta temperatura i de vents de llevant també, i que provoquen també que tot això pues, efectivament es trasllade a llocs molt distants.
1: Però, doctor Xiner, a banda del que està comentant Mos, què té exactament el fum d'un incendi forestal per a que siga realment tan perjudicial? Perquè m'imagino que components n'hi hauran molts, clar.
0: Components n'hi ha molts perquè quan es produeix quan es produeix un incendi, no, en aquest cas no és només no es produeix la fusió dels arbres i de la massa forestal, sinó que a més es produeix la fusió de molts productes que n'hi ha, de plàstics, d'altres elements que inclús poden ser potencialment cancerígens si fora una exposició mantinguda. Sí. Lògicament, en una situació aguda, lo més que provoca són problemes respiratoris aguts. Però inclús, bueno, sabeu que hi ha aquestes partícules en xicotetes que es diuen, en concret, les partícules PM2.5, que són, és el que marca, diguem, el tamany de micres per les quals aquelles poden arribar amb més facilitat a l'alveolo. L'alveolo és la part més distal, o sigui, la que està més fonda, diguem, en els pulmons, de tal forma que no només que es deposita en els pulmons, sinó que inclús en aquesta zona que tenim una circulació sanguínia pot passar directament a la sang absorbint-se aquestes substàncies tòxiques. De tal forma que no és només un depòsit purament respiratori per deposició, sinó inclús una absorció al torrent sanguini.
1: Entenc que això és el que més preocupa els pneumòlegs i els especialistes, no?
0: Efectivament, això és lo més important. A part d'això, lògicament, totes aquestes substàncies del lo que és el fum en si i tot el que porta, pues, en les persones que sobretot que tenen malalties respiratòries prèvies, com per exemple que tinguen asma bronquial o que tinguen malaltia pulmonar obstructiva crònica o fibrosis pulmonar o altres paregudes, aquestes són les persones més vulnerables i aquelles que són les que tenen més perill de provocar insuficiència respiratòria i de malaltir. També una mica les edats més extremes, els xiquets i també les persones en edat més avançada, en concret pues, els vells i sobretot pues, aquells que tenen problemes respiratoris i circulatoris previs que són, estan moltes vegades en aquesta edat intermitja entre 50 i 60 anys.
1: Estava comentant al principi, abans d'iniciar la nostra conversa, ahir els voluntaris, per exemple, mos traslladaven aquesta necessitat que tenien en els punts d'atenció als desallotjats de mascaretes FP2 o FPP2. No estem encara acostumats del tot i la necessitat que vam tindre en època de la pandèmia i que són tan necessàries també ara en casos d'inhalació de fums com estos.
0: Efectivament, ens vam acostumar en l'època de la pandèmia. Semblava que les mascaretes probablement no anaven a deixar-nos mai.
1: Si havien vingut per a quedar-se, veritat, doctor?
0: Efectivament, i han vingut per a quedar-se. El que passa és que les hem de recordar periòdicament en aquestes situacions. I en el cas concret del fum dels incendis, pues, evidentment són útils i sobretot per a les persones que siguin més vulnerables i totes aquelles persones que estan treballant directament en la lluita contra el foc o en ambients que estan prop dels focus d'incendi.
1: Pel que estàvem parlant abans i fins a on poden desplaçar-se les partícules dels fums, torno a repetir, el passat diumenge arribàvem fins a València i aixòs aromes, no?, ha cremat inclús aixa percepció de fum a quilòmetres més cap al sud, no?, entre altres llocs, la ciutat de València. Continuem

0: minusvalorant l'efecte que pot tindre el fum sobre la nostra salut, encara que estiguem lluny?
1: Continuem minusvalorant, sense cap dubte. I ja, com molt bé has comentat, el fum es pot transportar, aquestes partícules poden transportar a 100, 150, 200 quilòmetres, que serien, bueno, és el que estem més o menys calculant, Ciutat de València, zones de Castelló, i efectivament minusvalorem, perquè ens hem de cuidar, hem de buscar zones de refugi, entre cometes, que serien, bueno, evidentment, totes aquestes persones que són més vulnerables, llocs tancats, llocs preferiblement en aire condicionat, fresquets, hidratació i demés, i en alguns casos pues, portar també aquestes mascaretes de protecció de tipus FP2.
0: És curiós, estava pensant, doctor, perquè això es produeix en una època a més de prevalència, vostès ho sabran molt bé, de patologies pulmonars derivades, per exemple, de les al·lèrgies, de la calitja esta que ens envolta estos dies, com és la pols que ens ve de l'Àfrica, etcètera, etcètera. Ens faltava això, no?, per acabar de redonir la temporada.
1: Sí, perquè són factors agravants. Tenim, per una banda, efectivament, els factors al·lèrgics, que no són només primavera, perquè alguns pensen que poden ser primavera, sinó que tenen una sèrie també de pics estacionals, i uns d'ells també són per exemple estiu, pues el final de mes maig, juny, que és l'època també de polinització de gramínies, on per exemple on pues és malalts en asma que tenen al·lèrgia a aquestes, pues empitjoren. Però també l'efecte del calor per si mateix, la deshidratació, el calor afecta les vies respiratòries, dessecant-les i també empitjorant també els malalts prèviament que tenen malalties respiratòries, i per tant pues, el fum és un altre factor enorme de descompensació. Mm. i que agrava tot. Tots aquests conjunts, tots aquests elements en conjunt, agraven la situació.
0: Li dic tot això ja per últim, doctor, perquè moltes vegades deixem de veure el fum i pensem que el problema ha passat, però la qualitat de l'aire pot continuar sent perjudicial, encara que visualment el cel sembli net. I aquest exemple, si em permet la comparativa, el podem aplicar perfectament a la pol·lució.
1: Perfectament, efectivament. La pol·lució moltes vegades no la veiem, però està ahí. Eixa boira, eixa boina que es veu de vegades sobre les ciutats, eixa calima que porten també els vents del sur, la tenim ahí, i efectivament estem respirant la contaminació, que és un perill, diguem, no visible aparentment. Ara, és molt semblant també. De fet, aquestes partícules que estàvem parlant, sí, dels pulsing, són molt semblants a les partícules dièsel que respirem també de la contaminació procedent de la combustió de combustibles fòssils, uh-huh, en concret dels cotxes i de més. I per tant, pues, ho tenim ahí.
0: Resumint, que no ho vegem no vol dir que no existisca, i n'hi ha que prestar atenció. Pues, doctor Eusebi Giner, cap de Neurologia, com ha dit, de l'Hospital Sant Joan d'Alacant, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per haver-nos ampliat algunes d'aquestes qüestions que són vitals per a la nostra salut, i desitjar-li que tinguin un bon estiu dins de les circumstàncies que ens envolten en aquests moments. Gràcies.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vostès i que passen també molt bon estiu.
0: A cuidar-se, adéu. Són les 12:27. Què dir-vos? Pues que l'última hora dels incendis en Espanya, el que reflexa és una lleu milloria, almenys gràcies a les condicions meteorològiques nocturnes de les quals hem estat parlant, encara que la cosa, almenys pel que fa a tots nosaltres, i a la percepció de les temperatures, podria complicar-se en les pròximes hores, ja que arriba demà aquesta nova onada de calor, o almenys aquest pic de calor, diríem, perquè la onada està sent pràcticament permanent. Això sí, la situació continua sent crítica davant de la imminent arribada d'aquestes noves temperatures pel que fa als incendis. Recordem que en Castelló l'incendi de la Vall d'Uixó continua actiu i ha calcinat 1.500 hectàrees amb rebrots preocupants en Eslida i Betxí. S'ha alçat el confinament de la Vall d'Uixó, però es mantenen en Onda i Betxí, si no estem enganyats. I deixa encara unes 10.000 persones evacuades. N'hi hauria que incidir, i d'això parlarem també en les pròximes hores,

0: sinó avui, demà, d'un foc que es presumeix no s'ha iniciat per causes naturals. I ahir n'hi hauria que deixar l'assumpte en quarantena. En la resta del país, els grans focs del centre, que són els d'Àvila, Madrid i Toledo, es gestionen de forma unificada després d'arrasar 85.500 hectàrees. Ahir és res, són moltes fanecaes. I aquest mega incendi d'Àvila evoluciona favorablement dins del seu perímetre, mentre que a Madrid s'ha contingut l'abans fins a Valdemaqueda, d'on deixa gravetat, Espanya encara manté el nivell 3 d'emergència nacional i comptem amb el suport aeri internacional de 5 països, encara que s'ha suspès temporalment les collites agrícoles mecàniques per evitar nous focus, clar, per a que qualsevol espurneta, qualsevol qüestió no poguera derivar en un nou incendi. I no deixem de tindre els ulls posats també, encara que ens toca més de lluny, en els incendis que en estos moments afecten a França i Portugal. Però ens quedem en Madrid i cap a Navalcarnero anem, on està el nostre company Guillem Lizarde. Guillem, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, assistic a Navalcarnero, on ens han informat que la situació de l'incendi és lleugerament positiva gràcies als treballs de la nit que han permès contindre l'evolució del foc. Ara mateix estan treballant els mitjans aeris tractant de consolidar aquests avanços. Ens comenten que estan treballant amb dificultat degut a la falta de visibilitat per aquest dens fum i és un treball que estan fent a contrarrellotge, ja que a partir d'ara comença a bufar el vent de component sud i les altes temperatures també comencen a notar-se, el que està dificultant les tasques que és d'extinció, especialment serà complicada a partir de demà, amb aquesta nova onada de calor i temperatures que podrien arribar als 42 graus. Ara mateix la part més complicada es troba al pantà de San Juan, al riu Cofio. Sí que és cert que el foc ha arribat a tocar la vorera del pantà, però s'ha evitat que arribi a Valdemaqueda, com estàveu comentant, que era un dels objectius. També podem anunciar que ja ha acabat aquesta reunió del SECOD. A la Moncloa està compareixent Pedro Sánchez, sí, per a anunciar la declaració de zones greument afectades i començar a ser desplegament d'ajudes del que és ja el pitjor incendi de la història d'Espanya.
0: Una barbaritat el que tenim al voltant. Guillem, moltes gràcies, que siga lleu i aquest treball que esteu portant allí, sobretot a partir de demà i aquestes noves altes temperatures. Una abraçada.
1: Gràcies, adeu.
0: Adeu, bon dia. 12:30 en punt, este és el directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio.
2: Som a punt. Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
3: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant. 96.5.

0: Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.
1: N'hi ha una altra cosa que no volia oblidar i que portem arrossegant precisament des d'ahir. No ens deixem de banda la qüestió d'ixe aniversari de la mort del rei Jaume I, d'ixe 750 aniversari. És curiós perquè en 2009 vam celebrar el 800, el 800 aniversari, el 8 centenari del naixement del monarca, que va ser i va donar origen a tot el que sem avui en dia i que realment no podem deixar de costat. Ahir es celebrava precisament ixe aniversari de la seva mort, 27 de juliol. Avui és 28 i encara que siga un dia després parlarem de les qüestions referides a Jaume I, l'impulsor del Regne de València. També tenim que continuar parlant de les persones i de com avança la seva vida.

Sobretot, ahir ja ho comentàvem, de tots aquells que necessiten diferents tractaments. Els que s'han vist desallotjats de les seues cases, però també de totes les que es mantenen confinades i que les circumstàncies es porten a viure situacions especials. El focus el posem en una realitat que no sempre tenim en compte i que, afortunadament, va eixir a conversa. La gent de la Creu Roja ho sap molt bé, que sort que continua rodant i que moltes d'aquestes persones no poden deixar els tractaments. Fins i tot n'hi ha alguns d'ells que van tindre que acudir de manera excepcional els voluntaris o efectius de les forces públiques a per els seus tractaments derivats de moltes patologies. Persones que necessiten, com us dic, medicació constant i que ara o bé l'han perduda o bé no poden anar a adquirir-la. Bueno, anem a veure totes aquestes situacions, com estan gestionant-se i com es fan càrrec o s'ajuda, tant com siga possible, i anem a fer-ho des de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló, parlant amb la seva presidenta, Rosa Arnau. Què tal, com estem? Bon dia. No la tenim encara preparada, doncs no passa res. Ara parlarem d'ella en el moment en què agafa el telèfon, perquè aquestes situacions en les que a voltes no reparem, sí que reparem molt les persones que tenen tractaments crònics, que depenen de medicacions que no són a voltes ni tan fàcils d'aconseguir en situacions normals, dels que tenen que acudir a les farmàcies hospitalàries, dels que tenen que acudir a altres llocs per poder tindre tota la seva medicació a punt, no? Pues, tot això ho van treballant i sobretot ho van tenint en compte les persones que s'encarreguen, sobretot els voluntaris i les diferents organitzacions, del que és poder tindre al dia a totes aquestes persones que necessiten tota aquesta medicació. Estem pendents encara de mantindre aquesta conversa amb la presidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló, que ens aclarirà moltes d'aquestes qüestions, i ara mateix ja ho parlarem.

0: Hi ha que tindre en compte que algunes de les línies telefòniques, igual que el tema de la televisió i moltes qüestions, a voltes estan complicades degut a les salvetats que es produeixen en les línies derivades d'eixos incendis. Vos recorde al mateix temps que encara continuen 8 carreteres comarcals tallades i que el pas per la A7 continua sent excepcional, pel que els companys de la DGT continuen aconsellant que la majoria de tot el trànsit vinga a derivar-se, si és possible, per la antiga autopista de peatge, la AP7. Vull dir, en això, que, a més, moltes de les comunicacions, sobretot telefòniques i també terrestres, s'han vist alterades i, per tant, resulta a voltes complicat mantindre una comunicació normal en la província de Castelló. D'ahir que tinguem que estar peleant una miqueta per mantindre ixa conversa amb la presidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló, Rosa Arnau, que ara mateix, m'imagino jo, en un momentet, si pot, ens atendrà, i si no, ho recuperarem més avant i parlarem d'altres qüestions ara, en un momentet. Així que respirem una miqueta i continuem endavant.
1: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
5: Descansa la vista.
6: Què és la inspiració per a tu?
7: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
8: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
5: Obri la ment. Eres creient?
9: Depèn de l'estació de l'any.
10: Con les carxofes.
5: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
12: Ara sí que me l'espera.
13: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
14: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
13: En A Punt Ràdio.
15: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
2: fem banda
15: amb el millor repertori de músics valencians.
2: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
15: Desfilarem al costat dels nostres músics.
2: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
16: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
17: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
18: De tu a tu.
2: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
0: Estàvem intentant establir aquesta conversa amb la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Castelló, amb Rosa Arnau, però no ha sigut possible. Ho intentarem, si no, avui, demà, no passa res. Però, donant una voluntat, i mentre també arriba David Casinos, que el tenim ahir, per a parlar-nos d'una cosa molt interessant, i ja vos faré la reflexió després, quan arribi ell, que precisament va ser un d'aixòs moments en el que, bueno, un servidor es va quedar bloquejat en la dana, per les diferents situacions que poden viure moltes persones. Avui serà ell precisament qui ens explica, no?, com es pot dur endavant això en situacions extremes com esta o com la dels incendis. Però, parlant dels incendis, és inevitable que estem veient cremar les nostres muntanyes i ens fa mal a tots. siguem més cosmopolites o menys cosmopolites, inclús neorurals. Els neorurals també ja s'ho tiren molt en falta perquè són dels que sempre tenen aquesta necessitat d'acudir una miqueta al camp. Bé, les imatges impressionen, com vos dic, però n'hi ha una pregunta que tots ens hauríem de fer. Què passa si el foc ens sorprèn a nosaltres? Haureu observat que des de fa ja unes setmanes, derivat de les onades de calor i també de la prevalència dels incendis, la ràdio està a casa, va llançant alguns dels missatges que poden resultar de prevenció, perquè són, sobretot, noves formes de viure i noves coses que tenim que aprendre per a, mai millor dit, poder tirar endavant i sobreviure. Com hem d'actuar? Quins errors ens podrien costar la vida? I no és la primera volta que això passa. Pues volem aprendre, com vos dic, i saber què cal fer en aquests primers minuts, perquè tal i com actuem, les nostres accions poden marcar la diferència. Deixeu-me que salude a Marcelí Rosaleny, de l'Associació de Bombers Veterans. Marcelí, què tal? Bona vesprada a aquestes hores, ja.
6: Hola, pues sí, ja estem a partir de 12, bona vesprada. Sí.
0: És bona vesprada. Bon dime una cosa, quin és l'error més freqüent que cometem, en este cas, quan vegem un incendi?
6: Val, mira, l'incendi mos pot pillar o caminant per la muntanya, passejant, o estem parant incendis forestals, perquè els altres incendis ara pues, no es comenten. Però si estem en una zona que es poden trobar en un incendi forestal, podem trobar-nos caminant o podem trobar-nos circulant en el vehicle,
0: sí.
6: D'acord? Aleshores, el que no han de fer és arrimar-se, perquè es veuen les columnes de fum, no és precís arrimar-se a on hi ha un incendi, les mitjans de comunicació públics, com les ràdios, sobretot les públics, perquè no poden fiar-se de lo que són els missatges de WhatsApp, perquè ja ho sabem tots, que no són fiables. Aleshores, tenim una ràdio i una televisió pública perfecta, preciosa, en la Comunitat Valenciana, i està al dia i ens podem informar. Primer que res, si no és precís, com diguem els valencians, si no és precís, on vas? I si podem fer-ho en situació o circumstàncies que no hi ha escarris, doncs quedem en casa o no fem. Primer que res, arrimar-se a les zones que hi ha risc, no deguem de fer-ho. Això és el primer. Que ens pilla el foc i estem parejant, pues, lògicament, el perill que tenim ara és perquè els incendis, degut a les condicions climàtiques que estem patint en aquestes onades de calor, en aquestes primaveres i hiverns plujosos, pues el que tenim és una càrrega bestial, una càrrega tèrmica de vegetació, de biomassa, que a l'estiu és seca. I aleshores el que pot produir és incendis. I el problema que podem tindre és la velocitat dels incendis. Estem mirant que estem parlant de grans incendis, de quinta i sobretot de sexta generació,
0: sí.
6: Que la velocitat és bestial. O sigui, és tan bestial que una persona caminant se'l menja. Aleshores, primer que
0: res, intentar

0: N'hi ha professionals, sempre més, Marcelí, que se'ls ha menjat la llengua de foc directament, en més de...
1: Exactament. Us comento un poquet què podem fer quan estem a peu, i ara parlarem de quan us pilla circulant.
0: Sí.
1: Vale, quan estem a peu, el que podem veure és la columna de fum. Deixem-la amb el fum. Lògicament, no anem a anar amb el fum perquè la velocitat de l'incendi augmenta per convecció de gasos i de fums. Hem d'anar a la part... diguem-ne, a Barlovento, a la part que mos vega el vent, i intentar fugir de la zona. Buscar vies que d'alguna manera tinguin eixida, per poder arrimar-se. Mai anem a anar, quan hi ha un incendi, cap a la zona de la lloma d'una muntatge, perquè mos pot pillar en la lloma. Sempre intentar buscar zones baixetes, zones de que hi ha un riu, un barranc, i que puguem d'alguna manera arrimar-se a terra i aguantar una calor. Està clar que si mos pilla el foc ho tenim molt greu. Important, fugir del tema aquest. Si vivim, perquè circulem o vivim en les zones que hi ha massa forestal, pues tindrem que recuperar les mascaretes FP2 de la pandèmia. Bueno, està clar que ja estan caducades, comprarem una nova. El que està clar és que tenim que protegir-se en el fum, perquè el fum de monòxid de carbó i partícules de cendra podem respirar limitadament. Si no tenim res, s'anem a intoxicar ràpidament. O sigui, que és important dur una mascareta, val? Intentar no respirar, agachar-se, tot el que s'agachem significa que no anem a respirar fums o mínims, val? Això d'entrada, i fugir de les zones perquè estem avisats i sobreavisats, i a més en aquestes temperatures. Això que mos pilla d'alguna manera caminant. El telèfon en cobertura, val? Tenim el 112, cridar, informar de la situació, val? I a més ells es poden informar de com està la situació ixa. Però el que hem dit sempre, si no és precís, pues ho podem allargar, val? Altre dia, altre moment, o esperar que tinguem informació vàlida per a poder accedir. Què passa quan mos pilla en el vehicle? Quan mos pilla circulant? Pues, lògicament, pensem, perquè hi ha una funció en el cotxe que tenim, la recirculació de l'aire intern. Val, això ho podem fer, pues, clar, si pillem una zona de fums lleus, pues, podem posar-ho, no respirem els fums, o olors, val. D'entrar a posar aquesta funció. D'entrar, si hi ha fum, a on vas? Tira't darrere i fuig del fum. Però si per casualitat mos pilla el fum, el que tenim que fer és intentar veure si tenim visibilitat i eixir d'ahir el més ràpid possible, d'acord? Si veiem flames, el millor va ser sempre tirar darrere, val? I després, el vehicle pot ser un espai segur. I dic, pot ser si no entra en flama, val? Perquè si entra en flama anem a morir cremats amb ell, d'acord? Aleshores, si tanquem les finestres o tanquem tot, podíem aguantar fins que allò es prengui a foc. Altra cosa és que, vist i tot aquest tema, pues podem eixir de vehicle, buscar una zona fonda i eixir de per on va la convecció dels fums. I deixem el cotxe, i jo ho sent molt, se va cremar el cotxe, però nosaltres s'han de salvar.
0: Almenys no cremaràs tu. Vull preguntar-te una cosa, Marcelí. Tal com ocorren els accidents de trànsit, per exemple, ahir ho vaig tornar a veure, en la A7, me vaig trobar un parell, i l'efecte curiositat del personal ens pot costar un disgust també en el tema dels incendis? És a dir, no som conscients? La nostra curiositat pot més que salvaguardar la nostra integritat?
1: Val, pues això quasi que un psicòleg mos ho explicaria millor que jo. Però que sí, que com a bomber te ho dic. Estem parats en un accident habitual i la gent va mirant l'accident. I sí. Si del de davant frena no ho veu i tenim topetons en aquest sentit. O sigui que la curiositat humana és un problema. I això ho tenim que curar i tenim que salvaguardar des de l'educació de xicoteig. I en les autoescoles i tot. No podem parar, tenim que agilitzar. No anem a guanyar res mirant un accident i el morbo de dir, ostres, i això com s'aconsegueix? Pues anem a lluitar contra la necessitat humana de curiositat. I aleshores això o s'educa, s'ensenya i s'interioritza per cada un, o anem a tindre accidents, ja anem a tindre problemes, i la gent ja agrada arrimar-se. I escolta, que no estem en una mascleta, que una mascleta està limitada i podem arrimar-se fins a, com us digui, no? Però si incendis forestals tenen una repercussió més ràpida del que en pensem i pot ser terriblement perillosa.
0: Marcelí...
1: Torno a repetir, No és precís on vas.
0: No, no fa falta. Bueno, si no tens necessitat, no fa falta.
1: Sí,
0: sé que anaves en el vehicle, has tingut que parar a propòsit per a poder mantenir aquesta conversa. Sí. Anem a aprofitar el temps que tenim fins la una de la vesprada. En la meva taula tinc assegut a un company i col·laborador nostre habitual. La seva

0: que és l'aspecte de la societat. Estem bregant, estem mirant últimament catàstrofes. La Dana l'ha patit perquè soc de la zona zero i a més vaig estar operatiu i s'ha nit. Els incendis, l'incendi Campanar. Tenim que ser un poquet més solidaris i fer activitats de tal. En una finca. Estem exigint també el compartir un pla d'autoprotecció, d'acord? Per una finca que viguen 50 persones, ningú sap el que té que fer quan hi ha un incendi.
1: Claro.
0: Però hi ha un incendi, pues, té que saber, tenim que fer un pla d'autoprotecció.
2: Sí, sí, sí.
0: I saber el que fem, si obrim portes o tanquem. Si en aquesta finca tenim persones que tenen discapacitat, o ja siga una necessitat física per qualsevol cosa, però també tenim a gent major que té una certa discapacitat. Tenim que ser solidaris en aquest sentit. I quan arribem a llegar els bombers que hi ha un incendi en una finca, ens agrada que algú mos diga, mos doni informació.
2: Home, clar,
0: de que és, necessitem. És. Escolta, que en la tercera planta hi ha una persona que té 90 anys i no podem evacuar-la.
1: Claro.
0: Que en la quinta hi ha una persona que és cega. Pues anem a... Dic, esta solidaritat s'ha d'educar.
2: Sí. Què volies dir, David?
1: No,
0: i hem de fer plans d'autoprotecció. I hem de ser solidaris en este sentit. Perquè és el que està dient David, que clar, quan hi ha un terratrèmol, tot el món fuig. Hasta incluso
1: ¿y qué haces?
0: Les persones que no veuen, no?
1: No, me refería justo, perdona, que lo que has dicho está muy bien planteado, porque claro, pensabas que nunca va a suceder. Pero el ejemplo ahora que lo tenemos ahora de vacaciones, que la gente coge cruceros, yo mismo he cogido cruceros, ¿no? Y hacen el simulacro este de emergencia donde te ponen el... te sacan la cubierta, te ponen ahí, silban, te preparan para por si hubiera una urgencia.
2: Pero el preparen en condiciones normales, no teniendo en cuenta las vuestras circunstancias, ¿no?
1: Exacto, te unen al grupo.
2: Claro.
1: Te unen al grupo, no te dan ningún extra. A mí yo he tenido la suerte de viajar pues en el avión, en el barco y tal, pero claro, yo lo he hecho al lado de mi mujer. Claro, a la de mujer. Entiendo que a lo mejor si una persona manda un matrimonio que los dos son ciegos, pues a lo mejor sí que tienen esa diferencia, entiendo, ¿no? Pero claro, si nosotros no sabemos lo que decías, si en una finca no sabemos cómo actuar, pues saldremos todos corriendo.
0: Pero mira, fixa que tú has donado un poco la clau. Y cuando yo parle de solidaridad y educación solidaria, estoy parlant de eso. Si yo estoy canante en un baixeño, en un avión, y sé que veig o intuyo que hay una persona que tiene cierta discapacitat, pues el que hem de educar-nos és a saber conduir-la, a saber agafar-la de la mà i treure-la.
1: Es.
0: O sea, tu tens la sort que la teva dona viatja en tu. Però a tu dona li pot passar algo també.
2: Total.
0: I necessitem. O sea, tenim que treballar molt des de les escoles, que anem a uns cicles, diguem-ne, més catastròfics a nivell d'inundacions, la mar segueix calenta cada vegada més, anem a tindre pluges torrencials, buigam o no buigam, esperem que caiguen en la mar. Ho dic, que cap a aquesta societat que ens va portar estos extrems, és molt important que la prevenció, i la prevenció també és invertir en recursos humans, clar, i materials,
2: Marcelí,
0: però també és invertir en formació.
2: Tinc la línia del WhatsApp sempre oberta, els oients, les persones que ens escolten poden preguntar-nos coses, i em diuen que el trasllade, esta qüestió... que és algo que ha caigut en desús en els cotxes i en les cases. Em pregunten que el planteja esta qüestió, on es poden comprar extintors per als cotxes i les vivendes, i de quin tipus serien els convenients?
0: Val, mira, sí que vos donen informació. Qualsevol, si entrem en pàgina web, ponen extintores, i apareixeran un grapat de diguem-ne, d'empreses que es venen. D'acord? Però anem a veure. Hi ha un aspecte clau. S'han d'ensenyar. Un extintor és una arma preciosa, que ens pot ajudar un conato d'incendi i traurem-nos, però has de saber utilitzar-lo perquè té uns xicotets riscos.
2: Sí.
0: D'acord? O sigui que, per exemple, en els cotxes, en els vehicles, a Espanya no se'ns obliga que hi hagi un tal, en altres països de Sud-amèrica sí, però si no sé utilitzar-lo, és com si te regala un Porsche i no te donen les claus. Preciós, molt bonico. O sigui que és un poquet més complex. Que on se poden comprar, ja vos dic que empreses en la Comunitat Valenciana ja tenim un grapat que vos poden servir, i si ho fan numereig, jo no venc extintors.
2: M'imagino que empreses de bricolatge, ferreteries i tal, en tindran,
0: bueno,
2: no?
0: De bricolatge en solen haver algunes.
2: Sí.
0: No vaig a fer alguna marca, però lo ideal és anar a professionals dels extintors.
2: Vale.
0: val? Perquè tenen, bueno, tots tenen que passar unes proves, una prova anual, una prova quinquennual de pressió, mm-hmm. i és important tindre un extintor, però té que anar unit un poquet a saber quins riscos té i com utilitzar-los.
2: Sí, és com tot.
0: O sea, però que sí, que

0: que pot comprar-los en qualsevol d'això. I llegir-se bé i informar-se un poquet de com deu utilitzar-lo, sobretot sense risc. Mm-hmm. Perquè els bombers ensenyem a utilitzar els extintors, que és un recurs boníssim, ja vos dic, però ensenyem en la base de que no es posa en risc la persona que va utilitzar-lo.
1: Està
0: perquè
1: clar.
0: Si tu te claves en un extintor de pols en una habitació, si el vas a soltar, als 4 segons no vas a veure l'eixida. I si no veus l'eixida, te pots quedar dins, si vas a respirar fums tòxics i pots quedar. O sigui que té una part de risc. És important, diguem-ne, conèixer aquests riscos.
1: Molt bé, doncs
0: i després
1: ràpidament, perquè ens queden 20 segons només.
0: Molt bé, val. Molt bé, molt bé. Espero que hagin sigut útils.
1: Sí, home, clar que sí.
0: Transmitir-li la meva admiració a David per tot allò que ha fet en l'esport i està fent, i esta ajuda important que està fent de la ràdio també, de col·laborar en les persones que tenen aquestes disfuncions i que poden ser molt útils escoltades per les persones que de veres saben el que passa.
1: Cuida't, Marcelí Rosaleny, una abraçada molt forta des de la ràdio.
2: Un abraço, vinga, Marcelino.
1: A tu, Casinos, i a Urano, ja vos veig la setmana que ve,
2: sí,
1: d'acord?
2: Sí.
1: Cuida't, adéu.
2: Un abraço.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: El Consell de Ministres ha aprovat en la reunió d'avui la declaració com a zona greument afectada per emergència de protecció civil els municipis damnificats per l'incendi de la Vall d'Uixó. Ho ha anunciat este migdia Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, des del Palau de la Moncloa.
5: Con esta declaración, como saben, comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas que evidentemente iremos poniendo en marcha conforme vayamos haciendo una evaluación mucho más certera de la magnitud de esta catástrofe.
3: Juntament amb la declaració de zona greument afectada, el Consell de Ministres ha aprovat també un reial decret que amplia la protecció de treballadores i treballadors i empreses afectades pels incendis com el que està actiu a la Comunitat Valenciana.
6: L'Estat assumirà des del primer dia els costos salarials i de cotitzacions socials, ampliant així circumstàncies no previstes en els permisos climàtics actuals, com la pèrdua de casa o l'evacuació a causa de l'incendi. Fins ara era l'empresa la que havia d'assumir els primers 4 dies de permís per causes climàtiques. La norma, impulsada pel Ministeri de Treball i Negoci, amb les comunitats autònomes i els agents socials, naix com a resposta a l'emergència actual pels incendis, però des del Ministeri que volen que duri en el temps.
3: Sí, de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, 9.000 veïnes i veïns d'este municipi de la Plana Baixa i de la Vila Vella poden tornar a les seues cases des d'este matí. No obstant això, el veïnat de la Vila Vella ha de quedar-se confinat. L'incendi continua actiu i els bombers encara no han aconseguit delimitar el perímetre ni estabilitzar-lo. El front, que abasta 72 quilòmetres, ha cremat fins ara unes 8.500 hectàrees.
6: 34 mitjans aèris continuen treballant en les tasques d'extinció. La direcció dels treballs ha decidit reforçar els efectius terrestres per a tractar de contenir l'avanç de l'incendi, especialment en dos punts, els més crítics que presenta ara este foc, que són a Eslida i a Artana. Fernando Pérez és el director de l'extinció.
7: La sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo, por lo cual en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento del incendio. O sea, es una sensación falsa que nos está dando hasta ahora.
3: Els incendis han ocupat bona part del balanç del curs polític que està fent el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, abans de les vacances d'agost. Un curs marcat pels casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE, també per les causes judicials obertes al seu entorn familiar i també per les dades macroeconòmiques i del mercat de treball que són positives.
6: Sánchez ha valorat que en esta legislatura, malgrat totes les dificultats econòmiques a causa d'un context marcat pels conflictes internacionals, Espanya no ha deixat d'avançar.
5: Pese a todos estos obstáculos, España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común.
6: El president del govern espanyol ha posat en valor el creixement econòmic i la creació d'ocupació, destacant que Espanya està creixent més que França o Alemanya, i ha dit que, malgrat totes les dificultats de l'aritmètica parlamentària, el govern funciona perquè ha pogut aprovar 26 normes amb rang de llei durant el període de sessions.
5: Solamente en este periodo de sesiones hemos logrado la aprobación de 26 normas con rango de ley. Es decir, más de un tercio de

0: todas las aprobadas en lo que va de la legislatura, que en total, como saben, son 74. Esta realidad es la de un gobierno que funciona, que trabaja día sí y día también, que hace avanzar a nuestro país hasta situarla, sin el más mínimo de duda, en un lugar mucho mejor, infinitamente mejor del que nos encontramos en el año 2018 y del que hoy también estábamos en el año 2023.
1: La Inspecció de la Fiscalia General de l'Estat ha obert una investigació per la presumpta revelació d'informació reservada procedent del Ministeri Fiscal filtrada a un diputat de Vox a les Corts. Segons ha anunciat Compromís, s'ha acordat incoar un expedient arran de la queixa presentada pel síndic Joan Balduí.
2: Esperem que s'investigui fins a les últimes conseqüències. La ciutadania mereix saber si un diputat de Vox va tindre informació privilegiada d'un membre de la Fiscalia o no. Els ciutadans mereixem una justícia en la qual puguem confiar.
3: La coalició va registrar la queixa després que el 15 de juliol, durant una sessió de la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts, els micròfons oberts van captar una conversa entre dos diputats de Vox en què un d'ells afirmava haver utilitzat informació privilegiada i justificava que la coneixia perquè li ho havia dit el fiscal. Segons la mateixa conversa, la informació feia referència a una investigació judicial sobre la xarxa de tràfic d'éssers humans desarticulada a Castelló.
1: I Vox ha escenificat este matí a les Corts el rebuig a la política migratòria per l'agressió patida per un home a València que està ingressat en estat greu en un hospital.
3: El síndic del partit de l'ultradreta, José María Llanos, ha afirmat que el presumpte agressor és un immigrant en situació irregular amb múltiples antecedents policials. José María Llanos.
4: Un argelino de origen magrebí que además tenía ya en su haber 18 detenciones y iba por nuestras calles. ¿Por qué se le permite ir con total impunidad por nuestras calles?
1: En els esports, València i Elx disputen avui dos amistosos de pretemporada. Paula Alfonso.
5: Els de Corberan estan al Regne Unit, on han fet este matí una sessió d'activació abans del duel que disputaran els quatre a porta tancada contra el Derby County. Mentrestant, a Paterna, Sadiq tracta de recuperar-se dels problemes musculars que li han impedit viatjar amb l'equip. A les 8 serà el torn de l'Elx, que es mesurarà al Alin, al Pinatal Arena, per cert, que a punt acaba d'acordar amb l'Elx la retransmissió de l'amistós que disputarà divendres que ve l'equip franxabert contra el Córdoba. A les 10 i mitja del matí podran seguir per la nostra tele un atractiu duel.
1: És tot fins ara. Més informació a les 3, en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
6: Som Apunt. Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
7: El Festival Internacional de Música Antiga y Barroca torna un any més a Peñíscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts. Un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
10: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
11: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
12: fem banda
11: amb el millor repertori de músics valencians.
12: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
11: Desfilarem al costat dels nostres músics.
12: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
13: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià. 98.7.
14: De tu a tu.
13: Apunt Ràdio.
15: Sergi Olcina.
16: Bé, la 1:09 d'este 28 de juliol de 2026. Per cert, sabíeu que havíem començat l'hora amb la compareixença del president Sánchez? Pues encara està cascant, vos tinc que dir. O sigui que el resum del curs està sent llarg, sobretot tractant-se de Sánchez, que és d'estos que s'explaya bé, no? Només saludant necessita el seu temps. Pues una hora després encara està fent balanç d'aixe curs polític des de la Moncloa. De totes formes, qualsevol cosa que vulgueu saber o sigui convenient conèixer, els nostres companys de les notícies vos ho contaran. Però serà ja a partir de les 3 de la vesprada, perquè abans tenim el fragment de programa que ens toca a nosaltres fins a les 2 i després els esports amb Dani Hermosilla. Aneu a permetre'm també que en este espai produït per la Federació de Municipis i Províncies continuem prestant atenció per la situació excepcional que comporta el tema dels incendis. Afegiré a això que tenim també programa especial avui de l'està passant en la tele des de les 5 de la vesprada fins a les 9 de la nit, perquè encara continuen havent moltes persones que estan desplaçades fora de les seues cases i tot i que n'hi ha confinaments que s'han alçat, n'hi ha altres que no. O sigui que això continua i nosaltres com a servici públic i Ràdio Televisió Pública Valenciana tenim que donar compte de tot allò que està succeint. Bé, ja enllaçant en tot això que vos conto, en els últims anys n'hi hauria que afegir que els incendis forestals s'han tornat, com bé estem comentant en les últimes hores, sobretot parlant-ho amb els experts, més extensos, més freqüents, més virulents i més greus en moltes parts del món. Ja no només dins del nostre territori. Aquest estiu, el que és tot el, diguem, parlant de territoris, el territori espanyol, està sent un exemple clar. Però per què? Què està succeint en el paisatge? Per què aquest estiu estan agravant-se tant els incendis, lluny de tot l'aspecte tècnic que mos puguen contar? Bueno, pues, per tractar de comprendre-ho, ara també anem a saludar en esta última hora que mos queda de programa a Juli Pausas, investigador del CSIC, del Centre d'Investigacions sobre, atenció al que anem a tractar ara, desertificació i també autor del llibre Incendis forestals, una introducció a l'ecologia del foc. Juli, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
17: Hola, com esteu?
16: Hi ha forma de previndre, ja per començar d'una forma directa, estos grans incendis?
17: Home, no, és molt difícil. Diguem-ne que hi ha molts països amb pressupostos molt elevats i que ho han intentat, i a nosaltres també, durant molts anys ho hem estat intentant, i és molt difícil preveure'ls, no? És molt difícil preveure'ls i aturar-los. Les condicions són molt propenses a aquests incendis. No vol dir que sigui impossible i no vol dir que no es puguin fer coses, però excloure'ls del sistema és molt difícil.
16: Però una cosa està clara, el règim d'incendis actual ja s'està veient, sobretot agreujat pel canvi climàtic. N'hi haja negacionisme, busquem posar-nos una venda davant dels ulls o derivar les converses cap a altre lloc, la realitat és esta.
17: Sí, sí. O sigui, ja, evidentment sempre hi haurà una proporció de la població que serà terraplanista o negacionista o el que vulguis, no? Sí. Però no hi ha cap dubte de que, i a més, totes les estacions meteorològiques pràcticament del món ho mostren, que cada vegada tenim uns estius més càlids, amb més onades de calor, i clar, l'ambient està més sec, l'estiu, o sigui, l'època on els incendis són propensos són més llargues, sí. Les nits són més càlides, etc. No? Llavors, clar, tot això fa que si nosaltres ja vivim en un paisatge que és bastant inflamable, no? Els nostres sistemes mediterranis sempre han hagut incendis, no? Perquè sempre és un paisatge sec, a l'estiu no plou, ja sempre han hagut incendis, però clar, quan el paisatge està molt més sec, les condicions són d'aquestes dones de calor, pues la freqüència i la intensitat i la durada d'aquests incendis pues és més llarga i arribem al que arribem.
16: Vas a permetre'm que menisca un poquet del camí que tenim establit, sí. Perquè acabes de mencionar una paraula, és que no puc en aquestes coses. Dius, bueno, siguin negacionistes o siguin terraplanistes, és que, a favor, lo del terraplanisme en ple segle XXI, en tota la ciència i la tecnologia que tenim al damunt, que n'hi hagi encara gent que arribi a pensar i creure's això a pies juntilles, què vols que el diga? Com diuen els joves d'ara, m'explota el cap.
17: Clar, però el que passa és que sempre haurà una proporció de població que sigui per convenciment, o sigui per portar la contrària, o sigui per fer, per rabiar...
16: Per fotre, no?
17: O per fotre, pel que sigui, sempre haurà una proporció, igual que sempre haurà una proporció de gent, encara que sigui xicoteta, però haurà una proporció de gent que robi, o que sigui assassins, o que sigui, no? Sempre una, per desgràcia, sempre...

0: haurà, no? Llavors sempre haurà una proporció de gent negacionista i terraplanista i totes aquestes coses.
1: De totes formes, i ara tornant a Travolta el mateix, quins altres factors podríem dir expliquen incendis de

0: Un és que hi ha una quantitat i continuïtat de biomassa, per exemple, els nostres boscos, no? Hi ha continuïtat i després, quan coincideix aquesta continuïtat, aquesta quantitat de biomassa, amb aquestes amb unes condicions seques. Normalment, quan hi ha unes condicions seques, que duren o que duren, pues, pot haver un incendi, si hi ha una xispa, sigui natural, o sigui una cigarreta, o sigui el que sigui, llavors aquests incendis, en el passat, pues, potser se podien apagar, no? Però ara, com la vegetació està tan seca, i evidentment cada vegada tenim més biomassa, etc., però com la vegetació està tan seca, pues, i les onades de calor, la temperatura és tan elevada, pues, llavors el foc propaga molt més ràpid, perquè la vegetació està molt seca, no té humitat, no? I llavors es formen incendis de molta intensitat, que es propaguen molt ràpid, i a sobre, per les nits que tradicionalment refredava i ajudava a que el foc es calmés, anés més lent i ajudava els bombers, doncs ara les nits també són molt càlides i llavors ni a la nit es paren els incendis, no? I tot això fa que els incendis d'ara siguin molt més grossos i molt més intensos, no? També és veritat que hi ha un altre factor, i és que hem abandonat molt el món rural, el paisatge està molt poc fragmentat. En el passat, doncs, teníem zones agrícoles, zones que se pasturava, que havien ramats, i això feia disminuir la quantitat de biomassa, estava el paisatge bastant més fragmentat, i ara tota aquesta vida rural està molt abandonada, i per tant hi ha moltes zones on abans hi havia conreus que ara ja s'han anat colonitzant per plantes d'estes de creixement ràpid que acumulen molta biomassa, i per tant quan hi ha un incendi pues llavors passen d'un bosc a l'altre, passant per aquests camps abandonats que abans estaven cultivats i ara estan abandonats, i per tant fa que els incendis més fàcilment siguin grossos, no? Per tant, l'abandono rural i el canvi climàtic són la combinació perfecta per incrementar els...
1: No estem donant-li la importància que té al final, però crec que fins i tot administrativament, perquè una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica, a aquest aspecte de l'abandonament rural. Estàvem molt acostumats últimament a escoltar parlar de que quan tanquen un col·le el poble és quan comença a morir, de que evidentment les cases estan buides, de que la població es fa major, de totes aquestes circumstàncies, no?, que fan que el despoblament es convertisca en un problema més greu del que imaginem. Però ara, en les últimes hores sobretot, és quan estem escoltant parlar que l'abandonament rural, la fugida dels nuclis poblacionals xicotets, està portant-nos, ja veus, aquestes conseqüències que ara sí que arriben a ser catastròfiques, com les dels incendis.
0: Clar, sí. I què passa? Que això és difícil. O sigui, se pot intentar invertir, i això s'està fent en algunes zones, intentar invertir en fixar la població, ajudar la població que no se'n vagi d'allí, intentar algun d'aquestes persones joves que volen tornar al món rural. Però és complicat, perquè la majoria de nosaltres no volem viure treballant del camp. Llavors és complicat, no? Sí que n'hi ha gent, sí que n'hi ha gent que encara viu allí i que si li poses facilitat s'hi pot fixar.
1: Però ja no es tracta només... Juli, de viure al camp treballant la terra o el ramat. Jo, que sóc dels que ha estat vivint en nuclis poblacionals xicotets, escolta, qualsevol cosa és un món, és a dir, les circumstàncies no t'acompanyen. Tu pots tindre el teu ofici, teletreballar, ser jo que sé, el que siga, però a vegades és molt difícil.
0: No, la dinàmica, diguem-ne, socioeconòmica no ens porta cap allí, no? S'ha de fer esforços per intentar mantenir la mesura en què sigui possible, pues, la gent que vulgui quedar-se al camp, pues, que puga, que tingui les facilitats, i tot això que s'havia proposat, que si escoles de pastor i que coses d'aquestes, i subvencions, etcètera, pues, totes aquestes, estimular el producte agrícola local, totes aquestes coses, tot això s'ha de fer. Ara, això no canviarà radicalment el paisatge, i a més, és que actualment els nivells que estem arribant de temperatures i d'ones de calor, quasi qualsevol paisatge crema. Pensa que enguany s'ha cremat amb elevada intensitat des de zones d'allí a Almeria, on la vegetació no és extremadament densa.
1: Pràcticament brossa, no? És part, exacte, tot el que n'hi ha allí, sí.
0: I fins i tot a boscos de faig, que són boscos densos i ombrívols, etcètera, que també s'han cremat, no? De manera que quan les ones de calor són tan llargues i tan consecutives, les temperatures són tan elevades, gestionar el combustible

0: combustible que diuen, gestionar la biomassa i fragmentar és útil perquè això facilita que els incendis no siguin tan intensos, facilita que l'accés als bombers, però no soluciona tot el problema.
1: Claro.
0: O sigui, hem de tindre una consciència molt més elevada de que hauríem d'intentar frenar una mica el canvi climàtic, perquè és que si ara tenim dificultats per apagar els incendis, imagina't si seguim canviant el clima.
1: Ja no només en això, és a dir, estem queixant-nos tots de la calor que està fent. Cada any ens queixem una miqueta més, cada any no és una miqueta més, sinó que és un tant més, diria jo, i tot i que ens afecta directament, perquè no podem pràcticament ni sobreviure, i ahí estem, aguantant marea, eh? No canviem ni un sol dels hàbits que tenim.
0: No canviem, i les polítiques... No canviem els hàbits personals, i les polítiques tampoc són suficientment agressives, no? Perquè canviar, vull dir, jo crec que s'haurien de posar políticament hauria de ser, havia d'haver un esforç pressupostari i de missatge, diguem-ne, molt més agressiu en el sentit de fer canvis radicals, no? Perquè ho estem veient, no? Amb aquestes calors, qui voldrà viure aquí si no és al costat d'un aire condicionat, no?
1: És de veres. Bueno, que també té les seues contraprestacions.
0: Que té les seves contraprestacions perquè, clar, com més aire condicionat facilitem el canvi climàtic, etc.
1: No? Més illes de calor estem produint.
0: Clar. Llavors, i per tant, vull dir que no és només la gestió del bosc que és important, etc, sinó que hi ha unes altres coses que cada vegada són més importants. Jo me'n recordo que quan començàvem a parlar dels incendis, als anys 70, als anys 80, la gestió de l'estructura del paisatge era molt important i el canvi climàtic era relativament poc important, no? I quan veies tu l'estadística i tal...
1: En aquell moment, Juli, preocupava més la capa d'ozó que el canvi climàtic, te'n recordes?
0: Sí, exactament. Però respecte al paisatge, el que estava canviant molt era el paisatge més que el clima. El que passa que ara el clima ha arribat a uns punts que ha agafat el protagonisme. I, per tant, és una cosa que hem de realment creure'ns-ho i pensar-ho i fer unes polítiques agressives per aturar això.
1: Este matí, un dels enginyers forestals del Col·legi d'Enginyers ens comentava que realment l'era catastròfica d'incendis s'inicia en els anys 80. Estàs d'acord en això?
0: Bueno, als anys 80 és quan va haver els bastants incendis grans. I per què? Això és el que estàvem parlant precisament ara. Als anys 80, 70-80, és quan la gran majoria de camps abandonats que teníem al nostre territori ja portaven uns anys abandonats.
1: Sí, perquè la gent va fugir al voltant dels 50-60, no?
0: Clar, exacte. Sí. Llavors, va tardar uns quants anys en què aquells camps abandonats es van començar a colonitzar de plantes que són molt inflamables, etc. No? Llavors, clar, cap als 70 o 80 ja havia molta continuïtat d'aquesta biomassa. No? Molts d'aquests camps abandonats ja tenien tota aquesta vegetació de liagues, de pins, etc., que ja cremaven. Llavors, per això va augmentar molt els incendis en aquella època. I això estava relacionat precisament amb aquest canvi del paisatge. No estava tan relacionat amb el canvi de clima, sinó amb el canvi de paisatge. Però una volta ja tens el paisatge bastant ple de vegetació, ja tens bastanta continuïtat, llavors es fa molt, molt sensible al clima. Llavors, anys secs, durant els 90 o així, anys secs se cremava més i en anys humits, o sigui, estius secs se cremava més i estius humits se cremava menys. Però ara ja estem arribant a que tots els estius són secs i calents. Llavors, clar, cada any s'està cremant bastant, no? I això és el que està passant, no? En les condicions mediterrànies nostres, més mediterrànies, els incendis, des del punt de vista biològic, tampoc són molt, molt greus, perquè tenim una vegetació bastant acostumada, diguem-ne, bastant adaptada als incendis. Llavors, són greus socialment, socioeconòmicament, tots els desplaçats i tot això és una bestiesa, no? Però des del punt de vista ecològic, probablement tenim unes condicions bastant òptimes en el qual molta vegetació es regenerarà. Però quan anem, per exemple, a les zones de les muntanyes, l'any passat que es van cremar totes aquelles zones dels picos d'Europa i zones així que teníem, que són o zones que s'han cremat del Pirineu, de la muntanya, són zones que no estan tan adaptades als incendis i llavors allà l'incendi sí que és una novetat. I allí, des del punt de vista de la diversitat, és molt més perillós que aquí. És que aquí tenim unes plantes bastant adaptades i, per tant, en general, se'n regeneran moltes coses.
1: Vale. Ja que estem parlant de la vegetació, que podia ser un dels punts a tindre en compte també, com està allò de quan hi ha que regenerar, fer-ho amb... no sé si m'enganyen en el nom, però crec que són piròfiles o piròfites, aquestes plantes que no combustionen, és a dir, que no es cremen.
0: Sí, bueno, les,

0: que no es,
1: les
0: que,
1: o així no seria viable, això.
0: Sí, les que no es cremen, diríem... bueno, sí.
1: Piròfites que... o piròfiles, que tenia entès, no, jo, eren, no?
0: Sí, no, a veure, les plantes totes es poden cremar si les condicions són bones.
1: Sí, però n'hi ha unes que resisteixen més o menys
0: el foc. Algunes plantes que hi ha plantes que resisteixen, sí, bastant el foc. Per exemple, el suro, que s'està cremant ara a la Serra d'Esperà, els suros, des del punt de vista de la planta, resisteixen bastant el foc. Es poden cremar, però són plantes que tenen, que precisament tenen tot el suro al voltant de l'escorça de suro, al voltant del tronc, i per tant això les fa molt resistents i ens rebroten en seguida després de la capçada. Això són plantes que són molt resistents. Per això, diguem-ne que dintre de les coses dolentes, ho de l'espadar, les zones del surar, se regenerarà molt ràpid. I després hi ha plantes que se cremen molt fàcilment, no? Els pins, les aliagues, aquestes coses se cremen molt fàcilment. Però plantes que no se cremin, sí, no? Ignífugues, que deien abans, ignífugues, que no se cremin, n'hi ha molt poques, perquè, o sigui, no, pràcticament no n'hi ha. El que fa és que hi hagi unes condicions, sí, que aquestes plantes no es cremen. I és el que et deia abans, el faig, un arbre que viu a llocs humits, sí, i que fa molta ombra, és una planta que fins ara mai s'hi cremava. Quan arribava el foc a un bosc de faig, a una fageda, a un bosc de faig, el foc s'apagava, perquè és un arbre que viu en zones humides i fa molta ombra, no té sotabosc, i per tant el foc no circulava allà. Però ara, l'any passat ja ho vam veure, amb aquestes condicions tan seques, doncs fins i tot les fagedes estan cremant, que és una cosa molt novedosa.
1: No sabia jo que els alcornocs i els roures, per exemple, resistien també el foc,
0: sí,
1: perquè aïlla, no? El que és la crosta,
0: clar, aïlla... Exacte, l'escorça del voltant del tronc,
1: sí,
0: aïlla la... O sigui, precisament ha aparegut l'evolució de les plantes, ese suro ha aparegut precisament per protegir-se del foc, no? Són plantes que han viscut amb incendis recurrents durant milions d'anys, no? I per tant, quan arriba la flama, es poden cremar algunes fulles de la part alta, etc. Es pot cremar inclús tot l'arbre, però no se consumeix l'arbre.
1: I les carrasques, fins i tot, Juli, estic descobrint ara.
0: Les carrasques també rebroten, però i aguanten el foc, però sí, diguem-ne que rebroten de la base. I per tant, si es crema bé una carrasca, un arbre, una carrasca grossa, després la planta segueix viva, però rebrota de la base i per tant es transforma en una espècie d'arbust que durant al cap dels anys tornarà a ser arbre. En canvi, el suro, com té aquesta escorça tan gruixuda, el suro, que diem suro, que fem servir per als taps dels vins, això...
1: Sí.
0: Pues, com protegeix, pues, llavors mai es crema fins a la base, només es crema les puntes. I, per tant, rebrota des de la capçada, rebrota des de dalt. I, per tant, a cap d'un any o dos ja tenim un altre el bosc quasi igual. No?
1: Ai, Juli, a mi que ara estava pensant que ni tan sols els taps es fan de suro, ja es fan de silicó,
0: bueno,
1: i de coses d'estes.
0: Sí, exacte.
1: Dona tota una agonia que no vull ni contar-te.
0: Sí, sí. I
1: després parlem de sostenibilitat.
0: Sí, això té diverses implicacions. Una, sí, és que, clar, els taps de plàstic o de silicona contaminen, cosa que els de suro no. I segon, que els taps de suro són un negoci, diguem-ne, per la gent que té sureres i, per tant, permet mantenir les sureres. Si no hi ha un negoci, no hi ha gent que compri taps de suro, doncs la gent no tindrà interès en conservar les sureres.
1: Sí, l'economia circular.
0: Clar, clar. Mm-hmm. Això és una doble amenaça. Per això estimulem nosaltres que la gent, les empreses de vins que portin taps de suro, que ho posin a l'etiqueta, perquè és un valor afegit.
1: És de veres, crec que sí, que n'hi hauria que tindre en compte.
0: Clar.
1: Només en tot el que hem parlat em queda una pregunta conclusiva, sí, que fer-te, encara que ja ho hem apuntat per damunt. En la recuperació dels paisatges posterior als incendis, que ara és el treball que tenim per davant,
0: sí,
1: quins són els factors que haurien de tindre's en compte?
0: Bueno,
1: sobretot aquells que s'encarreguen d'aquesta recuperació del territori. Clar.
0: Sí, primer pensar que no hi ha una solució automàtica, que s'ha cremat una zona i s'ha d'anar a plantar arbres. Això, esa cosa que moltes vegades es fa amb molt bona fe, no sempre és el millor. Primer s'ha de veure la zona cremada, si hi ha zones que hi hagi risc d'erosió del sol, que es perdi la terra o alguna cosa així, això és el pitjor que pot passar. Si hi ha zones d'aquest tipus, que normalment són una proporció molt petita de l'incendi, doncs ja potser sí que s'ha d'actuar i ficar branques o inclús herbàcies, etcètera, perquè no hi hagi erosió, no? Per parar l'erosió. Però després s'ha de mirar com regenera de manera natural. Perquè moltes voltes la regeneració natural és relativament bona i fins i tot més bona que si tu plantes, perquè les plantes que regeneren de manera natural ja estan adaptades a aquest ambient, no? Per tant, s'ha d'anar amb cuidado i primer mirar si se regenera bé. I quan es veu si se regenera més bé, pitjor, quines plantes regeneren, etc., un ja pot pensar més a llarg termini, al cap d'un any, al cap de dos, al cap de tres, de veure si cal reforçar la regeneració natural, cal reforçar-la. Moltes vegades, en algunes zones, pues, no, costa de regenerar, o les plantes que es regeneren són plantes que no rebroten, o sigui que si es tornen a cremar es moririen. Per tant, pues, potser és estimular plantes rebrotadores, pues, sempre és molt bo, no? Però tot això no se pot fer ràpid, després d'un incendi, que jo entenc que la gent, pues, té ganes de fer-ho, però cal mirar, claro. I després que no a tots els llocs és igual, no és el mateix que es cremi a Espadac o que es cremi, jo què sé, a Llora.
1: A Galícia, per exemple, no?
0: O a Galícia, ja, clar, no dir res, no? Clar. Perquè, clar, hi ha diferents plantes, diferents tipus de sol, diferents pendents, diferent clima, i, clar, tot no és igual, no se pot simplificar, diguem-ne.
1: Bueno, aquestes coses, m'imagino jo, tan interessants, es poden trobar en el teu llibre, Incendis Forestals, sí, sí. Una introducció a l'ecologia del foc. Intentaré pillar-lo per algun puesto, pues, Juli Pausas, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat a l'hora de parlar amb nosaltres.
0: Molt bé.
1: Un gust. Adéu, bona vesprada i bon estiu.
0: Adéu. Igualment, adéu.
1: I d'ahir a eixa conversa que teníem que recuperar precisament i que tenia que veure amb el Col·legi de Farmacèutics de Castelló. Vos deia jo que estàvem pendents de la vida de moltes de les persones que han vist alterades les seues existències després de ser desallotjades i fins i tot confinades en les seues cases. I aquestes persones viuen pendents de moltes medicacions. Medicacions constants que, en este cas, si s'ha botat foc en la seva casa o el lloc més prop que tenien, l'han perdut, o que no poden anar a adquirir-la a les farmàcies, o eixir ni tan sols del lloc on viuen i poder acudir a les farmàcies hospitalàries. Bueno, la conversa la teníem pendent, com vos contàvem ja fa un temps, amb Rosa Arnau, que és precisament qui està al front del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló. Rosa Arnau, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ara sí, hem tingut un poquet complicat el matí per a poder parlar tu i jo, però ja estem, ara sí que és possible. Escolta, com esteu gestionant des del col·legi tot el tema dels medicaments i les persones que el necessiten, alguns amb més urgència i necessitat que altres?
2: Mira, pues des del primer moment estem treballant de forma coordinada en tots els nivells de la Conselleria de Sanitat, tant en constant comunicació en la Direcció General de Farmàcia com en la direcció territorial, sobretot per agilitzar aquesta atenció, solucionar incidències administratives i facilitar l'accés als tractaments sense traves per al ciutadà. El que sí que s'ha fet des del primer moment és posar en marxa protocols de dispensació extraordinaris habilitats per aquesta Conselleria de Sanitat per situacions d'emergència. Per tant, qualsevol veí que necessiten la seva medicació de forma urgent, especialment aquestes persones evacuades o que hagin pogut perdre els seus envasos, la seva documentació, tenen garantida l'assistència sanitària a través de les farmàcies.
1: Vale, perquè ahir volia detindre'm en una qüestió. Evidentment, quan un eix disparat de casa, a lo millor en l'últim que estava pensant és en algunes documentacions, entre les que podien estar el CIP, la targeta sanitària. Estes persones que no la tinguen o no compten amb ella, ni tan sols se'n recorden del número, tenen també forma d'accedir als seus medicaments habituals en una circumstància com esta, Rosa?
2: Sí, sí, ja des del primer moment les farmàcies poden consultar l'historial de dispensació del pacient, sí. Els tractaments vigents per confirmar la seva condició crònica i aplicar les exencions d'aportació oportunes, i després, si no fora possible accedir a les seues dades de manera ordinària, la farmàcia gestiona directament la localització del seu número CIP en la Direcció General de Farmàcia. I, bueno, pa casos d'urgència vital i d'absoluta necessitat, s'ha habilitat un mecanisme especial per la situació en la que ens trobem, de manera que totes les farmàcies de la província ja són coneixedores i l'estan aplicant si és necessari, i senzillament en el número del DNI i en dades molt bàsiques del pacient se pot fer la dispensació.
1: Posem per cas, Rosa, que algú mos estiga escoltant en estos moments, per circumstàncies, estiga confinat o confinada en la seva vivenda. Es pot posar en contacte amb vosaltres per a gestionar alguna d'aquestes necessitats que puga fer-los falta, especialment ahir en la província de Castelló?
2: Nosaltres estem sempre a disposició de tota la població i per suposat, tota la red d'oficines de farmàcia, el col·legi de farmacèutics i tot el sistema farmacèutic. En el conjunt estem preparats per respondre en garanties ante qualsevol dubte que puga sorgir d'esta situació i inclús si se poguera prolongar en el temps, assegurant pues, en tot moment la continuïtat assistencial i l'accés als medicaments de la població que ho necessite.
1: Clar, que n'hi ha medicaments que es consideren de primera necessitat i d'altres que, imagine, passarien a un segon pla o són menys necessaris. Això és el que intenteu també organitzar, no? Pel que fa a l'atenció, atenent a aquests criteris o no existeixen aquests criteris? Pregunte.
2: La veritat és que no s'ha fet aquest tipus de parametrització perquè al final un pacient crònic, siga la que siga la seva patologia, sempre necessita prendre la seva medicació diàriament. Home, per les característiques de que és un incendi, totes les patologies que tinguin que veure en la part respiratòria són molt importants i sí que s'ha notat un xicot de repunt perquè bueno, sempre les condicions són desfavorables per a aquest tipus de patologies. Però s'ha procurat, tant per la conselleria com per part nostra, donar servei absolutament a totes les circumstàncies que s'han presentat.
1: Només em queda preguntar-te una última coseta, encara que igual això és més derivat del Col·legi de Metges, però bueno, jo t'ho pregunto. En cas de que les persones necessiten o no medicaments, però sí atenció específica de tractaments com oxigen o diàlisis, també des del Col·legi de Farmacèutics podeu donar algun tipus de suport?
2: No, en aquestes coses tan concretes ja se tenen que dirigir a un altre tipus de professional sanitari. Probablement des del centre de salut los puguen atendre la part de medicina, per supost, i especialistes, però ahí nosaltres això ja no és la nostra faceta. Però sí que voldria, des de luego, posar en valor el compromís i la vocació de la red de farmàcies i de tots els farmacèutics que crec que bueno, han fet una labor exemplar en estos dies quan més complicat ha sigut tot per la població.
1: Les coses n'hi ha que reconèixer-les com són. Pues Rosa Arnau, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i sobretot per aquest treball que esteu fent també per aquelles persones que ho necessiten i es troben en situacions tan complicades com aquestes. Una abraçada des de la Ràdio Autonòmica.
2: Una abraçada i moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Ànim, a seguir funcionant. És la 1:37. Pràcticament, això sí que és la recta final del nostre programa d'avui, 28 de juliol de 2026.
3: Som la veu de tots. Som A Punt. En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
4: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
6: ¿Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
7: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
9: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
9: Desfilarem al costat dels nostres músics.
10: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
11: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
13: Descansa la vista.
14: Què és la inspiració per a tu?
15: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
16: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
13: Obri la ment. Eres creient?
17: Depèn de l'estació de l'any.
18: Con les carxofes.
13: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
19: Què t'ha paregut?
20: Molt bona, molt bona.
19: Ara sí que me l'espera.
7: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
8: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
21: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
12: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
22: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
23: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
22: En Apunt Ràdio.
12: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
24: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
12: No pintem les coses de color de rosa.
24: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
12: I parlem l'idioma de l'esport.
25: Los 11 que salgan a morder como perros.
26: Tornarem al 4-4-2
27: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
28: Al mando.
29: Tu li has donat les claus.
28: Por algun lado saldrà la rata.
12: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
10: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5. De tu.

0: Bé, s'ha pogut, s'ha fet el que s'ha pogut, però n'hi ha que contextualitzar l'ambient com siga i parlar, vos ho dia al llarg del matí, d'una efemèride que no podem deixar fugir, no? Pràcticament a un quart d'hora per a que siguin les dos de la vesprada, encara que siguin uns minuts, n'hi ha que dedicar-los a així que va ser el rei dels valencians, Jaume I, que va morir ara fa 750 anys. Va ser un 27 de juliol de 1276, l'aniversari es va complir ahir. Tenia 68 anys, atenció, i havia viscut una vida de conquestes i guerres, però també de moltes coses que la majoria de mortals no podríem ni imaginar avui en dia. Va heretar el tron als 5 anys, en morir el seu pare, i durant 63 va ser rei. El rei xiquet, com se li va mencionar en molts llocs. Bueno, amb ell els dominis de la corona d'Aragó es van expandir i el seu va ser un dels regnats més longeus de la història medieval europea. De la vida de Jaume I, dels seus enemics o de la reina Violant, lluny de ser un 9 d'octubre, queden històries, debats i llegendes populars que avui podríem també intentar esbrinar una miqueta de la mà de Vicent Suriaga, que és professor d'Història de l'Art i de Ciències Socials a la Universitat Catòlica de València. Vicent, amic, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Sergi. Sí. Tenia ganes de tornar a parlar amb tu.
0: Jo també, el tirava en falta. Escolta, és molt curiós que a pesar de passar gran part de la seva vida a una batalla, podríem dir, Jaume I és dels que no va morir batallant, però sí que ho va fer enmig d'una guerra.
1: Sí, ell estava batallant contra

0: unes revoltes que s'havien donat en la zona de la costera i va intentar fer front, però bueno, ja cau mal i resulta que la data que sí que tenim molt clara de que ell deixa de ser rei és el 21 de juliol, que ja és quan t'abdica en el seu fill Pere. És conegut el quadre, que per cert recomane que aneu a Borel, que els nostres oients vagin a Borel a partir d'octubre, que estarà entre octubre i gener. És un quadre d'Ignacio Pinazo, un quadre de temàtica històrica, que representa precisament el moment en què ell abdica, que demana ser membre de l'orde del Cister, és vestit en l'hàbit del Cister, i cedeix el tro, i això passa en Alcira, això sí que ho sabem. No sabem...
1: L'abdicació... Però el tema de la mort és el que pareix que no està massa clar, no, Vicent?
0: Clar, és que el que està clar és que poder morir en Alcira és poder morir portant-lo cap a València, on tradicionalment es conserva la creu entre el terme d'Alcira i Algemesí, o poder morir també en València, segons un document que n'hi ha signat per la Chancilleria. Però, clar, aquests documents de la Chancilleria passen com els notaris, no? Que quan va fer una escritura, va al notari i diu, la firmarem en tal dia. I clar, ell esperava firmar aquest document en València, però possiblement havia mort antes, no ho sabem. Però el que sí que... la data del 27 de juliol la sabem per el llibre dels fets. Però també és veritat que Ubieto mos diu en el seu llibre Los orígenes del reino de València que el llibre dels fets fou escrit en torn a 1343. De fet, descriu la pròpia mort, clar. Si és un llibre que està escrit en primera persona i, clar, si ho sé mort, difícilment pot narrar la seva mort, no?
1: Escolta...
0: Són curiositats, no?
1: Sí, parlant de curiositats, no voldria ser escabrós, però amb certa similitud pel tema del crani amb el Papa Lluna, també de Jaume I es parla de dos cranis del rei.
0: Sí,
1: si no anem errats... És per dos cranis que es van trobar amb les seues restes, no? Perquè ho sàpien qui ens escolta.
0: Sí, doncs això li podem donar un poquet de llum a aixòs dos cranis.
1: Ah, vore.
0: Evidentment, en la seva tumba n'hi han dos cranis. I això...
1: Vols dir, n'hi han que estan els dos cranis?
0: Sí, en la seva tumba n'hi han dos cranis.
1: Sí.
0: Uno que se sap quasi segur que és el d'ell, però per si de cas en sobrava un i el ficarem també.
1: De recanvi, no?, per si acas.
0: I anem a ficar el context.
1: Vinga.
0: El context és la desamortització de Mendizábal. Val? I, entonces, després de la desamortització de Mendizábal, és saquejada... De fet, la tomba ja va ser saquejada en els francesos, però en la desamortització també. I és després quan... en torn a 1840, quan se refà altra volta i són saquejades totes les tombes reals de Poblet, vull dir. Entonces, se sap que el cos és el d'ell perquè era l'únic rei que anava vestit en l'orde, en hàbit del Cister. Entonces, en quant al cos, ho tenien clar. En quant al cap, tenien molt clar que era un... Que era,
1: i perquè tampoc n'hi haurien cossos com el seu, no? Que estava molt ben plantat l'home.
0: Sí, clar. I sobretot que era un crani que tenia una ferida.
1: Sí.
0: I entonces, pues, però jo crec que començo en trobar-ho, els en sobrava un cap, pues, també el ficaren dins. Bueno, això és el que conta l'abat de Poblet. És una cosa curiosíssima.
1: Ja ho crec que sí. De fet, jo aquest aspecte exacte no el sabia. I mira que hem parlat moltes voltes i conec coses al llarg dels anys de Jaume I. Per cert, parlant d'això... Dime la veritat, què va significar, Vicent, a nivell històric, la desaparició, la mort, l'extinció definitivament d'una figura com Jaume I?
0: Bé, bueno, lo primer que va suposar la divisió del regne d'Aragó i el regne de Mallorca, perquè li va deixar després... Alfons el Magnànim pues, va reunificar altra volta el regne de Mallorca en el d'Aragó i en el de València. Però ell al príncep, el que li lega és el regne de València, soldat de Catalunya i el Regne

0: d'Aragó. I el rei Jaume, que eren, els dos eren fills de Mariolan d'Hongria, ella pues, va aconseguir que els dos fills tinguin, foren reis. Però, bueno, ixa desfeta del regne d'Aragó pues, se soluciona en Alfons el Magnani. És una cosa curiosa, també.
1: Que poc es parla d'ixa gran dona que va significar tant per al regne i per al propi Jaume I.
0: Sí, també poc de les amants. Que també
1: va tindre. Home, però perquè era el galant dels galants. És que, a veure, picava i volava el senyor,
0: Totalment. Estava doña Teresa Gil de Vidaurre, que arriba sí. a... Ella va aconseguir que ell li firmara promesa de matrimoni. Per tant, els seus fills, els fills de doña Teresa, foren reconeguts com a legals, però, per exemple...
1: Era un poquet la Jennifer López de l'època, pel que veig, que feia firmar aquestes qüestions.
0: Sí, així no és. I bueno, la última amant que fou Berenguera Alfonso,
1: sí.
0: que pues, era coses curioses, no? Però de Jaume I el que és important també és que és un rei fundador d'una orde, una orde militar que va ser l'Orde de la Merced, que després se va convertir en orde religiosa.
1: Sí.
0: I que en la tradició tenim a la Mare de Déu del Puig, que és la patrona del Regne de València, vincular tot això a la batalla del Puig, que va ocórrer en 1237, en el 20 d'agost de 1237, un any antes de la conquesta de la ciutat de València. I ell és fundador, també. És un rei fundador. N'hi ha un article que vaig escriure que se diu així, el rei fundador, que està escrit en Potestas, si algú té la curiositat de saber algo més sobre esta faceta del rei Jaume I, pot veure l'article, perquè a més està obert.
1: Mira, anem a parlar d'altres denominacions, per exemple, perquè de Jaume I s'han dit i es diuen moltes coses. Algunes veritat i unes altres, Vicent, podríem dir, són llegenda, com corresponen a molts personatges d'eixe calibre. Una de les més repetides és que era un rei més negociador que conqueridor. Algunes proves queden d'això, però és cert del tot?
0: Sí, vull dir, ja que pensar que portava un any setxant València.
1: Bueno, algunes de les decisions es van reflexar en com es va comportar en els musulmans.
0: Sí, sí, ell es va comportar perquè ell el que volia era conquerir el regne,
1: sí.
0: I necessitava població també. Vull dir que va ser un regne, un rei i un regnat ple de més llums que sombres, i que si pots negociar, millor que ficar-te a guerrejar, no? Uh-huh. Ell, tenint en compte que mantindre el Puig li va costar la vida de son tío Guillem d'Entença durant la batalla, vull dir que era una posició clau per a la conquesta, però no podies mantindre un exèrcit d'ocupació molt de temps, perquè al final els vivers s'acaben, no? Entonces, pues, va ser una molt bona negociació la conquesta de la ciutat de València, sobretot.
1: N'hi ha que reconèixer, Vicent, que a pesar de l'admiració que desperta la vida de Jaume I, és en general, diria jo, poc coneguda en profunditat i transcendència, sobretot en correspondència a com va ser i com la va tindre i la va viure.
0: Sí. I són coses que a viatges els propis valencians pues no reconeguem, no?
1: Sí, en aquest caràcter que tenim tan particular.
0: Sí, clar, jo recentment he estat en Mèxic i en Perú i veus en els convents, clar, associat a l'Orde de la Merced, que ell com a fundador, te trobes pues, els quadros sobre la conquesta de València que n'hi ha en el Museu de Cuzco, en el Museu del Convent de la Merced de Cuzco, el Convent de la Merced de Lima, el Convent de la Merced de Toluca, i clar, i ahí dius, uau, així, els mercedaris valoraren la història i la difongueren per tots els llocs on fundaren convents. Mentre que els valencians, pues sí, home, pues sí, li tenim... Bueno, la veritat és que és el rei que més li tenim estima, no? Però tampoc tenim una gran iconografia i grans representacions pictòriques. Vull dir, llevant la

0: el quadro de Pablo Pontons, que està en l'Ajuntament de València, la profecia de la conquesta de València, el quadre de Pinazo. No, no tenim tampoc molta iconografia pròpia, mentre que quan, si te'n vas a tots aquests jocs que t'acabe de l'Almerar, associats a l'Ordre de la Mercè, sí. Pues sí que...
1: Només una coseta breu per acabar, Vicent. Com a bon alcoià que soc, parlar de Jaume I implica també parlar d'altres personatges que van fer història de la seva mà, com el Alazrac, del que se sap molt poquet, i va ser el gran enemic de Jaume I.
0: Clar, sí, sí. Jo penso que, bueno, pues, tenint en compte que en Alcoi celebreu entre altres coses els moros i cristians,
1: sí.
0: I també li doneu valor, evidentment.
1: Home, jo tinc el cor dividit a voltes entre Jaume I i l'Alazrac, eh?
0: Les càbiles,
1: sí.
0: De l'amorisme front a les càbiles cristianes, pues, li donem, i a més els tratges dels moros són més bonics que els cristians.
1: Sempre es diu això, que sempre agrada més l'altra mora que la cristiana. En fi, Vicent Suriaga, com sempre, ha sigut un plaer i m'alegre molt haver-te retrobat en la ràdio. Cuida't.
0: Un abraç molt fort, Sergi.
1: Adéu, fins ara.
0: Adéu.
1: I en 5 minuts, les 2 de la vesprada. Marc Gómez, què tal, de nou?
2: Què tal?
1: David González, eixes un poquet de la peixera, d'una peixera per entrar en una altra, no?
2: És que ja tenia mono de micro, ja.
1: Home, per entrar a la peixera de la taràntula Olcina, que està així des de les 10 del matí. ¿Cómo porteu?
2: Bien, bien, pues es que viendo lo que pasaba un 28 de julio, nos hemos acordado de esta canción.

0: Acaba canyera la criatura, no, David?
1: Has vist? Sí, sí, sí. No sabia jo que els Beatles eren tan canyeros de vegades.
2: Ara te gusta más, David? Ara
1: no.
2: Te gustan más?
1: No, no m'agraden.
2: Però
1: no
2: aquesta canció no l'havies
1: escoltat. No m'agraden, són... bueno, són quasi dos de les prades.
0: Són moniaques.
1: El grup més sobrevalorat de la història de la música, podríem dir.
2: Yo te lo fío un poco más. Yo creo que es Bob Dylan, el músico más sobrevalorado de la
1: historia.
2: M'agrada
1: més, m'agrada més.
0: Bob Dylan, sí, sí, sí, sí, que sí. Raro eres. A mi Bob Dylan no m'agrada. Jo els tenia mania als Beatles
2: conmigo,
0: de...
2: Maite està
1: amb mi.
2: Ah, està con David? Ai,
0: de que Bob Dylan millor que els Beatles...
2: Peor, Bob Dylan... Oh,
0: però si era un acomplejado, home.
1: Mira, sí, els Beatles... Llorica, otra vez, els Beatles els va faltar anar a Eurovisión. Ja està.
0: Pues escolta, mai pues estar. Podem quidrar a la senyora McCartney.
2: Con alguna cancioncita,
0: no?
2: Podrían haber ido perfectamente.
0: Sí, sí, sobretot sí, sí. Ell, sobretot Paul McCartney.
2: Bueno, os preguntaréis por qué hemos puesto Revolution, ¿no?, de los Beatles. Pues sí. Porque un 28 de julio, pero fue en el 87, sí. McCartney, Harrison, Ringo Starr y Yoko Ono.
0: Es que era cansina.
2: Se unió con ellos para presentar una demanda contra Nike por utilizar esta canción en una campaña de zapatillas.
0: Home, la Yoko Ono sempre li han agradat els titos.
2: Sí, però és que lo llamativo del caso es que Nike no había pirateado la canción, la había utilizado de manera reglamentaria. ¿Por qué? ¿Quién tenía los derechos de las canciones de los Beatles?
0: Yoko Ono
2: y
0: Michael Jackson.
2: Michael Jackson.
0: Pero no les tenía de tots.
2: No, pero...
0: Era un poquet el rebuig dels Beatles.
2: Claro, pero lo que pasó es que en el 85 sí que Michael Jackson compró la editorial y estaba propietaria del catálogo de Lennon-McCartney, 47 millones y medio.
0: ¿En qué momento eres?
2: Millones de dólares.
0: Dona igual que sigues Michael Jackson que Mickey Mouse, pero ¿en qué momento estás tú en ta casa y dius... Allí en Divertiland, este que sí. Tenía ahí, ¿no? Y digo...
2: Las canciones de los Beatles.
0: Vaig a comprarme las canciones de los Beatles.
2: 47 y medio.
0: ¿Estarán en venta on les compres? ¿En Wallapop? ¿En no sé, en eBay?
2: Claro.
1: Esta gent tindria uns assessors ahí, pensament de tauró darrere.
0: Mira, Michael, que estan en venta.
2: Yo creo,
0: ¿no?,
2: que eso tenía que ser algo romántico que tenía Michael Jackson con los Beatles, ¿no? O algún momento no sé. De estos de pequeño, de
1: yo
2: decir...
1: Yo creo que es el negoci per el negoci.
2: Me daré con los derechos de estas canciones
0: bueno,
2: que marcaron...
0: Bueno, ara està molt de moda vendre les cançons i els drets sí. I tot. Estan venent-los moltíssima gent. O sigui sí. Que nosaltres no, perquè no en tenim ninguna.
2: Pues, claro, nosotros que... O sea, en...
1: Tot es posase,
0: ¿eh? Però una cançó que tingues i que es posi el suficient
2: que hagas,
0: temps...
2: Que des
0: escolta,
2: la...
0: ja fas, al mes ja fas una caixeta.
2: Que des la campanada.
0: ¿Eh?
2: Bueno, pues, ¿qué pasó? Que Nike, claro, negoció con quien tenía los derechos, se le dio, pero, bueno, pues, legalmente estaba cubierto que utilizaran la canción para su spot. Pero, ¿por qué demandaron? Pues porque para los Beatles aquello era una cuestión de principios.
0: Ay, mira los ellos.
2: Porque siempre qué habían correctes. Defendido que su música no debía utilizarse para vender productos comerciales. Uh-huh. Así que, pues bueno, creo
1: molt
2: que al
1: dignos.
2: Final llegaron a un acuerdo sí. Bueno, extrajudicial.
0: El últim dels dignes, m'imagino que ho comentarem demà, que venen Joseca i Tamayo, és Coldo, que va fer-se camionero ara, no?
1: No, Santos Cerdán.
0: Santos Cerdán, perdó, Santos Cerdán, que va fer-se ara camionero. Sí, Transportes Internacionales, Santos Cerdán.
2: També és veritat
0: serà...
2: que li pega, eh?
0: Sí, un altre cantar que demà comentarem. Que passeu un bon dia a tots. Demà tornarem a les 9:30 en el nostre horari habitual. Ara, Dani Hermosilla i els esports. Adéu.
3: Esports a punt.
4: Què tal? Són les 2:10, les 2 de la vesprada i 10 segons, última setmana de juliol, i tenim a part dels nostres equips, com sabeu, preparant la pretemporada o la temporada fora de la comunitat, el València a Anglaterra, el Villarreal a Novara, a Itàlia, i el Castelló a Olot. El Llevant i l'Elx continuen preparant la casa, i el Novelda també, els de Martín Anselmi. Jugaran esta vesprada el tercer partit de pretemporada contra l'Alain Futbol Club. Una victòria i un empat, el balanç fins ara. Parlant de la pretemporada i d'esta casa, hem de dir-vos que apunta, acordat amb l'Elx, la retransmissió de l'amistós que disputarà divendres que ve l'equip franja verd contra el Córdoba. Esta casa, per tant, continua amb eixa aposta per acostar els partits dels nostres equips en la nostra pantalla. Així, a les 10:30 del matí podran seguir per la tele l'atractiu duel que enfrontarà Olivas de Martín Anselmi amb l'equip andalús, el Córdoba, un històric de segona divisió que tornarà a lluitar esta temporada per pujar a la primera divisió del futbol espanyol. Serà la primera oportunitat de veure per les nostres pantalles els arguments del nou Elx de Martín Anselmi 2 setmanes abans del debut de Jäger contra el Deportivo de la Coruña. Tindrà la narració del nostre company Raúl Pina i els comentaris del periodista del grup Plaza i col·laborador d'esta casa i d'este programa, Òscar Manteca. Amb esta retransmissió, a punt, haurà aconseguit el que ha treballat durant tot l'estiu, que és fer arribar a la vostra pantalla els partits de tots els equips de primera i segona divisió de la comunitat. Per exemple, ja vos hem donat el València-Aldense, el València-Castelló, que han sigut els dos primers. Una nova cita en les retransmissions d'avistosos per la televisió d'Apunt, que inclourà també este dissabte el duel entre l'Stoke City i el València a les 7:30 de la vesprada, o el del 5 d'agost, l'enfrontament entre el Villarreal i el Llevant. I esperem que no serà l'últim dels amistosos, ja que esta casa treballa per incloure algun amistós més i algun equip més. Acabant amb la informació de l'Elx, el club acaba de fer oficial, perdó, acaba de estar a punt de fer oficial el que seria el primer fitxatge, si no és definitivament, del Franchavés per a la pròxima temporada. Es tracta de Ferniño, que arriba procedent del Burgos i pel qual el club Franchavés pagaria uns 4 milions d'euros. Com diguem, és el primer dels tres davanters que en principi hauran d'arribar. De la resta del mercat, poca novetat. Temps d'espera en el futur de Carlos Espí en el Llevant, també en el lateral dret del València, que continuen acumulant-se els problemes. Sadik no va viatjar ahir a Anglaterra per lesió i avui no s'han entrenat ni Pepelu ni Dimitrievski, que encara no ha jugat cap minut en els primers amistosos de l'equip. Per cert, que avui, com diguem, un nou amistós per al València, sense imatge a porta tancada, serà contra el Derby County i a les 5 de la vesprada, hora espanyola. El Villarreal continua a novara en l'espera del triangular de demà. Íñigo Pérez té ja a Tani Oluwaseyi i a Tejon Buchanan, els dos internacionals canadencs, que ja estan a la seva disposició. El tècnic compta amb un bon grapat de jugadors del filial. Intentarem demà repassar esta llista de jugadors interessants, entre els quals hi ha Carlos Macià i Diatta. Avui parlem, hem quedat amb Perico Delgado, que està assistint en estos moments a la presentació del Criterium i del Gran Fos, que es disputarà el pròxim mes d'octubre a la localitat alacantina de la Nucia. És dimarts i es visita David Casinos a la nostra flama, en la nostra tertúlia avui amb Cayetano Rossi, Fernando Álvarez. Patricia Valero està en la realització tècnica del programa, en la producció i en la redacció. Ja la tinc així, Eva Casany, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
4: Al micro, com cada dia, Dani Hermosilla. Uns consells i se n'anem a la portada.
5: Esports a punt.
6: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
7: En Villajoyosa,

0: del 24 al 31 de julio. Fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Capi Casal en colaboración con la Universitat de València.
7: Som A Punt.
8: Són les 2:06 de la vesprada. Comencem amb notícies del mercat. Primer va ser Jürgen Klopp amb Alemanya, recordeu la passada setmana, i avui s'ha fet oficial que Zinedine Zidane serà el nou seleccionador francès en substitució de Didier Deschamps, Eva.
9: Signa fins a la fi del Mundial de 2030 i Deschamps estava 14 anys en el càrrec, ara serà el seu relleu. Sisu, de 54 anys, que torna als Blues 20 anys després del seu últim partit en la final del Mundial d'Alemanya, ho recordaran, va ser expulsat per ixa cabotada a Marco Materazzi. Assegura que ha deixat passar altres contractes per a dirigir equips perquè només tenia ulls per a la selecció, a la que vol imprimir un estil com el del seu Real Madrid, on aconseguir 11 títols, 3 d'ells, 3 Champions consecutives.
10: Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après,
9: el que volia fer après la seva carrera,
10: mon expérience avec le Real Madrid.
9: I se toque va imprimir.
8: Efectivament, no va saber que anem a veure si arriba a Itàlia, perquè el fulletó per a trobar seleccionador sembla que pot arribar a la seva fi.
9: Este migdia hi havia una cimera molt important en la cúpula de la Federació per a tractar de resoldre la situació. Després del rebus de Guardiola i la desestimació de Pirlo, el Consell obria sessió amb el nom de Roberto Mancini sobre la taula. Segons el periodista expert en fitxatges, Fabrizio Romano, sí que s'hauria aprovat, i Claudio Ranieri està en les quinieles per a ser director tècnic.
8: El gran Claudio Ranieri, que no acaba de jubilar-se mai. Cochorasvili, Georgi Cochorasvili, podria jugar en la pròxima temporada en el Getafe.
9: L'ex del Llevant, segons anuncien alguns perfils experts en mercat, ve procedent de l'Sporting de Lisboa, on arriba la passada temporada i no ha tingut moltes oportunitats en el conjunt portuguès. Cocho buscaria ara una eixida per a tornar a recuperar el ritme de competició. En el cas de concretar-se, coincidiria amb altres granota en Andrés García, que arriba fa uns dies al Coliseum cedit per la Aston Villa.
8: El mercat que no acaba de concretar-se havia accelerat a finals de la passada setmana, però no relacionada amb el mercat, però sí atenció a la situació del Rayo Vallecano, guerra total entre el club i la Comunitat de Madrid, que li ha llevat la concessió de l'estadi Vallecas.
9: Sí, la Conselleria d'Esports de Madrid ha fet una auditoria prèvia a la remodelació i resultats han determinat que té una situació d'obsolescència generalitzada, o sigui que està tot molt vell i un sever incompliment normatiu de seguretat. Per això li ha llevat la gestió al Rayo, se la queda a ells. Dimecres, demà, començaran ja a subsanar les eficiències en unes obres que podrien durar de 2 a 6 mesos, o sigui que n'hi hauran mesos que haurà de jugar el Rayo fora
8: de Vallecas. I quan són les 2:09, es de tenim novament en ciclisme, perquè avui s'està presentant la tercera edició del Gran Fons de la Nucía, prova integrada en la UCI Gran Fons de World Series, i també el Critèrium Internacional de Ciclisme, que es disputarà el pròxim dissabte 17 d'octubre i diumenge 18 d'octubre a la Nucía.
9: Quan al Critèrium, després de l'enfrontament d'un ciclista professional i un campió d'Espanya de ral·lis com Luis Clemente, enguany hi haurà el duel entre una patinadora i un ciclista.
8: Anem a veure el duel que ha preparat Javier Castellar. Una de les grans

0: Cambiem de assumpte. En el poliesportiu de Tarongers a València es disputa l'europeu d'hoquei herba. Ahir la selecció espanyola femenina va guanyar 2-0 a Escòcia. Avui se celebra la tercera jornada. Paula Alfonso, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani. Sí, però comencem primer amb la victòria femenina en la segona jornada d'ahir. En la segona meitat del xoc, Marta Armenteras i Alejandra Ela Llama van ser les responsables dels dos únics punts que van otorgar la victòria a les espanyoles. La selecció femenina buscarà repetir la històrica victòria aconseguida a València 2019. Avui, en la tercera jornada, es disputaran els quatre partits del grup B. Serà el torn de la categoria masculina contra els Països Baixos, defendent el títol de campions que van aconseguir la temporada passada.
0: Demà ampliarem este torneig que es disputa, este europeu que es disputa, europeu sub-21 que es disputa a València. En el Cotif ja estan definides les semifinals que es disputen avui al municipal del Sas de l'Alcúdia, Eva.
2: A les 8 i mitja, el Llevant disputa la primera enfrontant-se a la selecció nacional de Mauritània i a les 11 menys quart, la segona, posa cara a cara al València amb la selecció nacional del Marroc.
0: En la fase de grup, recordem que el Llevant va empatar sense gols amb la selecció del Marroc i contra el Sevilla i es va imposar a la selecció de Brasil per 0-2, victòria que li ha permès accedir a aquestes semifinals, imbatuda i invicta.
2: I mentre el València empatava un gol amb l'Els, va caure contra Mauritània per 2-1 i en el partit decisiu s'imposa 2-1 al Castelló, per això arriba a aquestes semis.
0: I acabem la nostra portada amb una mítica prova de la Comunitat Valenciana per prestigi i per participació, Eva.
2: Sí, divendres serà la presentació de la 38a edició de la Puja del Santuari de Novelda, que està enmig de les festes de la localitat del Vinalopó Mitjà, una carrera de 12 quilòmetres que tindrà lloc aquest dissabte 1 d'agost, mesclant atletisme i paisatge que està molt arrelada en la cultura popular. Fa dies que s'esgotaren els 1.000 dorsals en esta edició, que eixirà de la nova fàbrica del patrocinador, l'empresa d'espècies Carmencita, reunirà 3 llegendes per esta data especial. Fermín Cachovel, Antón i Martín Fiz.
0: Quasi res, que porta el diari, com se sol dir. A més, esta vesprada, al campus de la Universitat d'Alcoi es presenta l'Ultramediterrània, que combina l'exigent desafiament físic de 3 dies de trail amb els paratges del cor muntanyenc d'Alacant. Es disputarà en gener de l'any que ve. Ara sí, tanquem la portada, si anem a parlar de bàsquet.

0: València Bàsquet ja té definit el cos tècnic del seu equip professional masculí de cara a la temporada 2026-2027, que ja sabeu que és amb Xavi Albert al capdavant de la banqueta.
1: Ja contarem fa uns dies que Juan Maroto es queda per ajudar-lo, també que sumava a Israel González amb experiència en dirigir partits d'Eurolliga i també completen i se quadre Vicent Revert. A més, torna Javi Vilaplana per les tasques de vídeo i de desenvolupament de jugadors amb l'ajuda de Guillem González, que és entrenador de l'Alqueria. Àngel Cepeda continuarà el treball específic per al desenvolupament individual dels jugadors i l'estadística postpartit, i Alfonso Castilla es continua de delegat. El que canvia és Paco Plaza Lutiller. Després de 18 anys ha deixat el seu càrrec a Eduardo Fernández. I Rafa Jiménez es manté analitzant les dades. Compten amb permanent ajuda. Ho saben, que ho van unificar el departament de rendiment, que engloba les àrees de preparació física, fisioteràpia, nutrició, psicologia i medicina, amb Pedro Cotolí liderant este grup. El doctor Vicente Sebastià repetirà la seva funció com a responsable tant de les professionals com dels equips de l'Alqueria, i Álvaro Sala, en concret, serà el que es fa càrrec de la primera plantilla masculina. Pau Alcácer i Rubén Portes es mantenen com a encarregats de la preparació física de l'equip masculí, i hi haurà tres fisioterapeutes. Se sumen a Joan Martínez i Pablo Duarte, Diego Naturil, que estava en el femení, i a més Luis Royuela, pues, es queda com a nutricionista, Borja Ricard, coordinador de preparació física de l'Alqueria, també analitzant dades de rendiment.
0: Eva, el equip masculí que té un nou fitxatge molt curiós, no?
1: Sí, perquè han acabat cedint-lo. Es tracta de Wildens Lebec, un pivot nord-americà que fitxa per a les tres pròximes temporades, però no passarà per així. Se'n va directe a l'Estia Menorca, de primera fe, per a jugar com ha cedit. És un jugador interior de 2 metres i 11 centímetres, que estava en segona fe amb el Càceres, ja té 26 anys i volen que es foguetxi una miqueta encara més.
0: I acabem en esta sessió de bàsquet amb un fitxatge, el mercat també que està funcionant. Willy Hernán Gómez jugarà en el Unicaja, finalment.
1: Sí, el pivot internacional espanyol era un dels millors pagats de la Lliga. Després de ser MVP de l'Eurobàsquet 22, signa amb el Barça, cobrava 12 milions per 3 anys, però el seu rendiment ha estat molt lluny del que s'esperava. Ha tingut diverses ofertes, com Tenerife o Baskonia, però acabarà al

0: elegant Chus Vidorreta, que espera recuperar la millor versió del madrileny.
1: Tanquem la pàgina del bàsquet i anem ja amb el nostre futbol. Anem amb el València.
2: Estàs escoltant Esports a punt.
1: Coneguem un València que continua la preparació a St. Gregor's Park, a Anglaterra, on hi ha altres equips espanyols, com el Barça, avui amistós invisible contra el Derby County. Invisible. Samu Borja, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Invisible.
3: A les 5, però no el vas a veure, sí. O sigui que claro. Té igual horari.
1: A les 5.
3: Sí, perquè ja ho explicarem ahir per damunt, i és que el València està fent alguns partits amistosos que més bé són proves.
1: Entrenaments. En proves, sí.
3: Fases de 30 minuts, partits d'una hora per part, coses un poc distintes, i és tot per a intentar provar distintes configuracions de plantilla sobre el terreny de joc, però de tota manera, jo no sé fins a on aquestes proves van a donar-li molt de rendiment a Corberán, perquè no ha viatjat Fulquier, no té lateral dret, Iranzo no viatjava tampoc ja, i damunt tampoc ha viatjat Sadik, i este matí no s'han entrenat ni Pepelu ni Dimitrievski. La plantilla és curta, extremadament curta ara mateix, després de tots els jugadors que se n'han anat, no?, de sessions anteriors, inclús algunes eixides durant el mercat, com la de Senk, per exemple, o la de Santa Maria, i el problema que té ara mateix a Corberán és que jo crec que moltes proves no pot fer. Li dona per a fer un 11 i tampoc, perquè lateral dret no té. Vull dir que al final pot estar el València entrenant-se, pot estar el València intentant jugar, però crec que sí, tots els que estan ahí agafaran el to físic necessari, aquestes coses que solen dir durant la temporada, pretemporada, però de cara a l'inici de curs crec que encara no pot ni conformar un 11 que pense que pugui ser el que iniciarà la temporada, així que veurem què és el que passa, perquè este mercat ha de reaccionar ja el conjunt blanc i negre.
1: En aquest sentit, i encara que és algun dels noms que ha aparegut, es troba el de Dani Budesca, que recordem està fent la pretemporada a Itàlia, no va ara amb el Villarreal, que acaba contracte l'any que ve i que el Villarreal d'alguna manera li podria buscar una eixida en forma de cessió.
3: Sí, el València, pels noms que sonen últimament, dels moltíssims noms...
1: No és perfil Corberán, també
3: clar,
1: he de dir.
3: Que han sonat per al lateral dret, ara comencen a aparèixer noms de jugadors, com estàvem avisant, no? Cedits, a cost zero, futbolistes que després que el València ha intentat alguns perfils que sí agraden més a Corberán, però que s'ha quedat lluny a nivell econòmic, preferix buscar algun jugador per a tindre ahir ja per ara i veure què passa, no?, al final del mercat. Un perfil que podria entrar ahí, Dani Budesca, estem parlant d'un jugador de 20 anys, podria inclús ocupar fitxa del filial, per després participar en el primer equip, i aquestes coses que ha fet ja el València amb alguns futbolistes per a lateral dret, que han sigut parxes en totes les temporades que han anat venint. I a última hora també sona el nom de William Mikel Brenchis, és un jugador que estava en l'Hamburg de 22 anys, ja havia sonat a principis de juliol, se va descartar perquè hi havia altres perfils, Menier i altres perfils que agradaven prou més al València, però vist que no hi ha opció a incorporar ningú, amb 22 anys ha quedat acabat la temporada amb l'Hamburg, és un jugador que sí té més experiència, diguem, que Dani Budesca, però ara està sense equip esperant un poc a veure quines ofertes li arriben. Se parlava d'interès del Parma també, de la sèrie, inclús de segona divisió espanyola a Girona, hi havia tant chat, però ara podria ser el València qui accelerarà esta operació durant esta setmana, perquè estem comentant, València comença a tindre una necessitat urgent de poder conformar un 11 i ara un Corberán que se veu amb jugadors tocats i altres lesionats, el cas de Sadik veurem, a priori, si la lesió com és una mica...
1: Va ser una lesió muscular que ja, sí. ja va estar abans de l'expulsió de l'altre dia en el
3: ja estava,
1: duel contra el Castelló, ja tenia algun problema, va continuar, però és de veres que continuar li ha fet no estar en esta concentració, vol dir que és una lesió que més d'una setmana va tindre, que és el que va estar el València
3: se
1: fora de casa.
3: Se parla de 10 dies, 15 dies, clar, t'acostes a aquesta última setmana abans del començament de Lliga, si no es complica res d'aquesta recuperació, podria estar de cara a la primera jornada i acompanyar a l'altre únic davanter que té el València Sà, que avui per a jugar és Hugo Duro. No hi ha ningú més per acompanyar-lo a l'atac, haurà de jugar Raba, jugador que també el València voldria traure
1: en aquest
3: mercat, i en bandes no hi ha més jugadors que Sato i Rioja jugant a cama canviada, no té més alternatives.
1: Sí, Dani Raba o Almeida, que també estan en la rampa de eixida. Se va produir una circumstància també curiosa per acabar, Samu, i és que Vicent Abril, que ha jugat els dos primers partits com a titular i que apuntava a eixir en forma de sessió, també serà el porter titular en el dia d'avui.
3: Sí, perquè tampoc ha entrat este matí Dimitrievski, que continua amb alguns problemes, no juga per ara, estan reservant-lo, perquè és també l'únic porter, entre cometes, de garanties que ara mateix té el València. Pepelu, per un

0: colp en l'últim partit no està tampoc forçant, no és un problema greu, però veurem què és el que passa. Així que aquestes són les circumstàncies que té el València, que no són bones en aquest moment de la pretemporada. Començar accelerant molt amb quatre operacions, tres arribades sí, i la de Guido, sí, però s'ha quedat estancadíssim i també problemes en forma de lesions que li compliquen més el treball a Corbera.
1: És que el trencaclos que és que ha produït el no fitxatge de Menier ha afectat a la porteria, ha afectat al lateral dret, ha afectat a pràcticament totes les línies i està tot paralitzat perquè la primera prioritat de València és firmar un lateral.
0: Podríem entrar més en profunditat, Dani, però si tu tens una sèrie de persones treballant ahí,
1: sí,
0: has de tindre un únic jugador per ocupar una posició, sinó una llista de jugadors que puguen arribar a una posició.
1: Efectivament.
0: I no pot ser que Menier digui que no fa tres setmanes i encara no s'ha resolt l'arribada de ningú futbolista per a una posició que dius, no, és que més o menys podem tirar. No tens a ningú. No tens a ningú per a jugar de lateral dret en el València i avui pues, aprovarà qualsevol futbolista que a Corberán li puga aparèixer que de filial, tal, que puga ocupar una posició que no seria la seva.
1: A les 5 de la vesprada, no, vos avisem de l'horari per si voleu estar atents, però no es pot veure, no es pot seguir d'una altra manera que no siga per, suposo, per el web del València, si és
0: no,
1: que donen informació.
0: Després del partit del que vulga el València i la informació que vulguin donar el rival, el Derby County, tampoc informar de res al voltant d'este partit, perquè així no s'ha acordat.
1: Molt bé, gràcies, Samu. Gràcies. Demà més. Adeu. Són les 2:26, parlem ja del Villarreal, que continua a entrenar-se a la localitat italiana de Novara. Demà recordeu que hi ha un triangular, d'este sí que es podrà seguir i es podran veure imatges. És una amistat, com diguem, triangular, d'això de 45 minuts, cada part contra el Como i el Alula, que és un equip de la segona divisió de l'Aràbia Saudita. El primer partit contra el Alula serà Villarreal-Alula, serà a les 7 de la vesprada. El segon, demà parlarem més en profunditat, serà a les 10 de la nit en l'estadi Giuseppe Sinigaglia. Parlem del Villarreal i parlem, i demà aprofundirem més en el estat, diríem, precisament de la plantilla. A falta d'incorporacions i anant recuperant Íñigo Pérez jugadors, la veritat és que ha estat un bon grapat de futbolistes del planter groguet en els entrenaments en esta pretemporada del Villarreal. Parlem de Carlos Macià i d'Alizane Diatta, que són els dos jugadors que van ser titulars l'altre dia, per exemple, contra el PSV d'Eindhoven, en la victòria per 1-3, que estan donant molt bona sensació i que, a ben segur, i sembla que podrien tindre un lloc fixe en el primer equip. Hi ha més, demà amb una miqueta més de temps repassarem tots els noms de tots aquests futbolistes que apunten al primer equip, però que en principi van estar com a jugadors ascensors o en tot cas hi serien cedits. Anem ja amb la informació, ara sí, del Elx. Un Elx que està a punt, estem esperant l'oficialitat, anem a veure si és de veres, perquè, segons se publicava el diari de Burgos, a la capital castellana, està ja Ferniño, ha passat la revisió mèdica este matí, segons se comunicava el diari burgalès, i es convertiria, en este cas, en el primer reforç d'este mercat d'estiu després de la renovació de Josan, que ja s'ha produït, un Josan que va ser o és pregoner de les festes i que també parlava d'ir per als mitjans de comunicació del club com a una nova oportunitat, una nova etapa del que és capità i d'un dels jugadors ja veterans de la plantilla de l'Elx. Anem a escoltar a Josan.
2: Muy contento, ¿no? De seguir pues ampliando esos números que ya tengo. Al final siempre he dicho que es el club de mi vida, el que me lo ha dado todo y inmensamente feliz por mí y por mi familia también. Otra temporada más en mi casa y con mi gente y sobre todo también en primera división y viendo cómo está la afición, pues inmensamente feliz.
1: Les primeres paraules de Josan. S'ha dilatat una miqueta la seva renovació per una temporada amb l'Elx, però continua un dels futbolistes de, bueno, la veritat és que de millor rendiment i importantíssims en cap vestidor. Relacionat amb l'Elx, i encara que ja fa temps que va eixir, José Salinas, que va jugar en l'Elx, jugarà cedit en el Màlaga, procedent del Real Club Esportiu Espanyol. Va començar la temporada passada amb molt de protagonisme, però l'ha anat perdent en les últimes jornades. Sí, Vos recordem la notícia en la cobríem este informatiu, este esports.apunt d'avui, perquè a punt està a casa, acordat amb la retransmissió de l'amistós que disputarà divendres que ve l'equip franjaver contra el Córdoba. Serà este divendres que ve, a les 10:30 del matí, que podran seguir per la tele este atractiu duel que enfrontarà a Oliva, recordem a Oliva, és de Martín Anselmi amb l'equip andalús, un equip històric de la segona divisió que tornarà a lluitar esta temporada per pujar a primera divisió, a la primera divisió, a la divisió d'honor del futbol espanyol. Ahí estem també segurs que va estar el Club Esportiu Castellà. Serà, per tant, la primera oportunitat de veure per les nostres pantalles els futbolistes o el nou Elx de Martín Anselmi. Recordeu que el partit tindrà la narració de Raúl Pina i els comentaris del col·laborador d'esta casa, periodista del grup Plaza i també col·laborador d'aquest programa, Òscar Manteca. Anem ja a la informació del Llevant Unió Esportiva. Un Llevant Unió Esportiva que té una novetat en el dia d'avui. Marc Romero, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
1: I és que s'ha incorporat un dels fitxatges del Llevant per a esta temporada.
3: Sí, Aysa Mandi, l'internacional argelià que ve a disputar el Mundial amb la seva selecció i que ha tingut que incorporar-se el dia d'avui als entrenaments amb Luis Castro, claro.
1: Efectivament, i un Aysa Mandi que també podria estar ja dissabte en el pròxim amistós que el Llevant Unió Esportiva té contra l'Albacete. Parlem de el futur de Carlos Espí. Tenim alguna novetat, Marc?
3: Pues sí, pareix que el futur de Carlos Espí s'espera que se dilate més en el temps,
1: sí.
3: que se vaya a resoldre més tard de lo previst, encara que s'espera que se pugui tancar esta setmana, com a molt, molt tard, serà la setmana que ve.
1: Uh-huh.
3: Sembla que en els últims dies s'haurien intensificat uns interessos, inclús.
1: No parlem d'un equip, Marc.
3: No parlem d'un equip, perquè possiblement siga una o més ofertes per Carlos Espí que han fet que tarde tot un poc més.
1: Mm.
3: Ahir descartaven pràcticament la Premier League. Tampoc la descartaven, perquè en aquestes coses ja saps que no es pot descartar res, estem veient-ho. Però sí que donaven com la lliga que menys possibilitats tenia fa unes hores de firmar a Carlos Espí. Bé, doncs ara no podem descartar-la en absolut, ni siquiera tan sols els equips que ja havien sonat.
1: Mm.
3: És que pot ser que altres equips de la Premier League més ambiciosos, per dir-ho així, estiguin interessats en Carlos Espí.
1: Sí.
3: Tampoc descartem la Lliga. Tampoc descartem la Lliga perquè els últims interessos que han intensificat les negociacions per fer-se amb Carlos Espí,
1: mm-hmm,
3: no hauria de descartar tampoc que es quedara en la península i tampoc Itàlia, que és una lliga que du seguint el jugador molts mesos, encara que, per exemple, dient que ahir descartàvem un poc més la Premier i Itàlia era el país més fort posicionat, mm-hmm, per fer-se amb Carlos Espí, pues és que avui te diria que, venen les informacions, és l'última lliga que pareix que més prop estiga d'Espí, perquè, per exemple, Bolonia pareix que du a Dobic, la Roma a Castro, el Milan no acaba de treure Santiago Jiménez, la Lazio igual. És que per pura lògica pareix que a hores d'ara la que més junta estiga és Itàlia, però veient com està canviant tot, pues no podem descartar res.
1: Bé, ampliarem de demà la informació sobre Carlos Espí. Una nota més del mercat per acabar. Marc Cabello, que sona per a segona divisió també, un futbolista que va estar cedit en el Mirandés l'any passat.
3: Sona per a segona divisió, el Granada és l'equip que pareix que té més interès, el millor posicionat per fer-se en el servei del Central Canari. També Córdoba o Tenerife són equips interessats. De moment encara tot prou fred. No haurà que veure com se desenvolupa el moviment de Cabello en el mercat.
1: Molt bé, gràcies, Marc. Demà
3: gràcies
1: més.
3: A tu, Dani.
1: Són les 2:34. Sabeu que avui és dimarts i que ens acompanya com cada dia David Casinos.
4: En Esports a punt, la nostra flama, amb David Casinos. Somriurem!
1: Bueno, és dimarts i com cada dimarts es visita si en Esports a punt, David Casinos, amb la nostra flama, com acabeu d'escoltar en la nostra capçalera. David, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani.
1: Bueno, com va l'estiu?
5: Bueno, pues con mucho, mucho caloret.
1: Exacte, molt de caloret, molt de caloret. Bueno, aquí Esportes Week.
5: ¿Te acuerdas que estuvimos hablando con el Club Tri Tortugues,
1: sí,
5: de Quart de Poblet? Pues hoy hablamos con una atleta. Ella se llama Diana Gómez.
1: Mm.
5: Y ahí la tenemos.
1: Diana, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, que ens contes perquè vens de...

0: de situaciones muy complejas que he tenido. Me ayuda a conocer pues a la mujer de mi vida. Sí. No sé, un montón de situaciones. Todas de ellas positivas.
1: Diana, ¿qué espera tú? Li ho he dit a David per a que tingués una pista, no? de la pregunta. Què espera tu? I per a la teua situació personal, què espera tu l'esport i la pràctica esportiva?
2: Per a mi és un estil de vida i bo per a la meva salut.
0: Molt bé.
2: Perquè estar en cadira de rodes és complicat per a aquestes coses, perquè menges, però no et mous.
1: Claro.
2: No quemes calories.
0: Sí, sí, ja.
2: I l'esport fa millorar aquestes coses.
1: I a nivell anímic, a nivell emocional, també?
2: Sí, també és bo, perquè tota la gent que t'anima quan estàs acabant la carrera o abans, la meva mare, per exemple, que sempre està amb mi, és m'agrada molt i ajuda a tirar avant.
1: Ajuda a tirar davant. És que la pregunta te l'he volgut fer, David, primer a tu, perquè ja tinguera, diríem, una pista, no? de la importància. I és una de les raons, David, d'esta secció.
0: Sí.
1: És la nostra flama, és l'esport, però des de la diferents capacitats que té una persona per a fer esport i el que li ajuda en la vida diària, no?
0: Així és. Mira que hemos traído aquí historias de gente pues, muy inspiradora, con historias muy duras y muy complejas, pero creo que lo hemos dicho mil veces, que el deporte, la actividad física o la competición, donde quiera estar uno, desde luego es un gran compañero.
1: Y ahora, para acabar, allò de... Porque el triatló sí que es un esport olímpic, ¿tú mires alguna data? ¿Tens un somni en uns Jocs Olímpics, Paralímpics, en este cas?
2: Ahora, si em donen l'oportunitat, clar.
0: Wow.
2: Però a futur el deport és més una extraescolar per a mi.
1: Claro. Sí, molt bé.
2: Ja que el meu somni és estudiar i fer animació.
1: Ah, molt bé, també. Molt bé, animació.
2: Però si em...
1: Sí, t'agradaria.
2: Si em donaré l'oportunitat, clar.
1: T'agradaria.
2: Sí, clar, clar.
1: Pues a treballar, sí. És el que toca, no, David? A treballar. Que no toca una altra cosa. Te diu un paralímpic o un olímpic, perquè per a mi són olímpics igual. Paralímpics i olímpics són igual. Molt bé, Diana, que ha sigut un plaer tindre't així, que t'animem a que continues en el teu treball i esperem poder que tornes així, a la nostra flama, a parlar de més coses relacionades, si no en triomf, sí en reflexió sobre la vida i l'esport, no? I l'animació, que algun dia igual podem parlar d'animació aquí, no?
2: Sí.
0: Ah, vale. Sí, por supuesto.
2: Claro, pero moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies a tu, Diana.
0: I que vaya muy bien ese campeonato,
1: I que vaya molt bé el campionat d'Espanya, sí.
0: Sí, eso es.
2: Claro, gracias.
1: Vinga, David.
0: Chao.
1: La setmana que ve.
0: Hasta la próxima, Dani.
1: Vinga, adéu.
0: Un placer.
3: La nostra flama, amb David Casillas.

0: parar, son dos X, el Derby County y el...
1: Sí, bueno, ya, igual que han acordado los tiempos de 60 minutos, sí. Han acordado que no van a dar información, podían acordar, oye, pues si lo quiero parar en no sé qué para hacer, para dar una instrucción, no sé, es que por eso digo que en realidad es un entrenamiento contra un rival, pero y del que no se va a ver nada.
0: Calle, esto es cuestiones del fútbol moderno, de ara.
2: No, jo crec que és una cosa destrellatada, no té cap sentit. Jo no sé de què ha sigut idea, però si ha sigut idea de Corberán, pues molt mal. O sea, no recorde un punt en quasi mi segle seguint al València de tanta desil·lusió i de tantes poques ganes de veure el València dels aficionats. Ho sé perquè parlen ells i m'ho diuen les cafeteries on vaig. No volen saber res. Se trauen el passe per inèrcia, per lleialtat, per voler, per lo que siga, per sentiment, perquè és l'últim any, i els passes se van a traure. Però n'hi ha gens de ganes de veure l'equip perquè no transmet res, perquè no fitxa res de bo, perquè l'entrenador té, o està demostrant tindre un pèssim gust futbolístic, i damunt fan això a porta tancada per a augmentar el disgust de la gent, no? Perquè la gent, els pobres que vulguin veure'l, pues, tampoc poden. O sigui que jo crec que no té cap sentit i que això va en contra del propi equip i del propi València.
0: Fer, volia en seguida posar-li l'accent en Corberán, després sobretot de l'amistós contra el Castelló, però ja sabia jo que Cayetano anava a eixir ràpidament.
1: Sí.
0: El tema de Corberán, jo crec que vos escoltava a nit en 90 minuts, i és que no ha canviat absolutament res. Han canviat 3-4 jugadors que han vingut, però no ha canviat. És com un déjà vu, no? És partits del València que no t'ofereixen més que probablement, no? Els 5-10 primers minuts en què sembla que està més en pressió avançada, que sembla que vol tindre el control del partit, però la resta és poc una repetició de molts partits que hem vist en la temporada passada, no?
1: Sí, era lo que comentamos anoche con Fernando Gómez Colomer. Exacte. Que es que yo la sensación que tengo es que ves un partido de pretemporada, los partidos de pretemporada sí. suelen servir para probar cosas. Y puede que no veas una idea clara, aunque yo hay equipos a los que les veo que prueban o ensayan cosas o quieren cambiar cosas en pretemporada, que es cuando hay que hacerlas. En el caso del Valencia, yo veía el partido del Castellón y decía, es que me da la sensación que es un partido de la temporada, sí. Porque no sabes muy bien a qué quiere jugar el equipo, porque a lo que parece que quiere jugar, lo acabas de decir tú, le dura muy poco. No hay, yo creo que no hay peor característica para un equipo de fútbol que es la de la inconsistencia, ¿no? Es decir, oye, no, que como nos están apretando mucho, pues entonces ya salimos con el balón largo, en vez de vamos a arriesgar ahora, ¿no? Que es pretemporada, ¿no? O la presión alta nos dura menos porque no tenemos piernas, porque estamos cansados.
0: Claro.
1: No sé, yo creo que el Castellón, que es un muy buen equipo de segunda división, bien entrenado, que cambia muchos jugadores de temporada a otra,
0: pero tengo una idea de
1: le fútbol, puso, ¿no? Se lo puso muy difícil al Valencia. Evidentemente no lo barrió, el Valencia es un equipo de primera división, pero o sea, como es como idea, filosofía, qué querían hacer y cómo se podía ejecutar, yo veo al Castellón muchísimo mejor que al Valencia.
0: ¿Calle?
2: Sí, a mí me da mucho Pablo Hernández, sí, perquè l'any passat encara que no va pujar, però va ser l'equip que oferia més espectacle. La gent flipava en el Castelló, els agradava molt veure'l, i un equip molt, molt ofensiu, arrisca molt, i com estava dient, té una idea clara, no? Després cada un, els estils són tots bons, depèn de com l'interpretes, però sobretot és tindre-ho clar i saber que vas a jugar aixina fins al final. Després pots pujar, no pots pujar, com l'ha passat, però el problema del València és que no, està totalment indefinit, i el pitjor és que segueix la inèrcia de l'any passat. És a dir, ell va fer una primera, segona volta fantàstica, el primer any que arribà, que va salvar a l'equip després del mal inici de Baraja, i després va fer una segona temporada molt roïn en tots els aspectes. I este any, pues, normalment, si vols canviar la inèrcia d'això, has de canviar moltes coses, però segueix igual per la mateixa línia, i això pues, fa que pensem que siguem pessimistes i que pensem que va ser una continuació de la segona temporada, no de la primera. Tindries que pegar un bot, tindries que pegar una revolució, una neteja, uns canvis grans en l'estructura, però després els fitxatges tampoc m'agraden. A mi, jo, Dieng, què vols que te diga? És un perfil que ja el tens. en Ugrini i en altres jugadors, Santa Maria, que s'ha anat... En fi, és, només fitxa jugadors musculosos i forts i físics, però després el València té una falta de talent i de creativitat enorme, i aquest tipus de jugadors no el fitxa. No trauen aquest tipus de perfil. Si ha vist, hem vist a Espanya com ha guanyat, furtant el valor a Argentina, els argentins, que han sigut sempre els amos del valor, en grandíssims jugadors, i Espanya li ha donat un bany impressionant. Però

0: Sí, és que és el futbol modern, és la possessió, és la qualitat tècnica, i després, clar, són tots atletes, això faltaria més. Però és que este home, jo no sé en quin planeta viu, o sigui, només els fitxatges són pèssims, i el Tart Gurley este ha vingut així a jubilar-se, o sigui, és que no pega ni xapa, és que en compte d'estar donant la cara i dient anem a fer això, anem a... no donar una roda de premsa, no fa res, fetxa pues, el que li van ensenyant per ahí, oferint els agents, però no n'hi ha un treball de base, i no n'hi ha un especialista en futbol espanyol, per favor, és el millor futbol del món, en masculí, en femení, en les categories inferiors, en la olímpica, i resulta que no n'hi ha un especialista en futbol espanyol, quan són els jugadors espanyols els de més talent, els de més... Bon, per favor, és que jo, de veres, estic molt enfadat, i metre tres passes, altra volta, estic metre tres passes, dos passes, van costar 1.500 euros, quasi, però és que, de veres, que esta gent no s'ho mereix.
1: Se puede ir.
2: Sí,
1: esa dicha ya.
3: Sí, y un poco por lo que comentaba Cayetano. Además, ¿qué es lo que suele ilusionar en verano a la afición? Que son los refuerzos, ¿no? Que es verdad que el Valencia, como tiene esa masa social que es súper fiel, han renovado el 100% o el 99%. Pero una cosa es renovar, lo decía antes Cayetano, pues por fidelidad, por inercia a veces, porque y por qué no, ¿no? Y otra cosa es ilusionarte con el equipo. Joder, y estamos viendo que ha habido, se te cae un lateral derecho que al que tenía sí, que te había dicho que sí, pero que te dice que no luego y se va a otro equipo que quedaba libre. Y todo el castillo de naipes, porque
1: sí,
3: no
1: es exacto,
3: se te cae porque porque no has cerrado a Meunier. Entonces el portero que tenías pensado y con el que
2: no
3: ibas a pagar no viene. Pero es que no tienes ningún otro lateral derecho previsto, o estás tardando más de la cuenta. Y ojo, es que son unas cuantas posiciones. Es que laterales derechos te haría falta uno o dos, más bien. Centrales vamos a depender.
1: Mira, está el tema de César Targa, ¿sí? Precisamente. No me
3: es esa una, que lo pueda querer otro equipo, pero bueno, es que Copete no sabemos hasta cuándo vuelve. Y Diakabi lo quiere sacar por el riesgo de lesiones. En banda, tienes, lo habéis relatado antes, tienes un jugador por cada banda. Yo qué sé, yo es que creo, delanteros tienes. Es verdad que en la media punta, como Javi Guerra, creo yo que es el futbolista al que la lesión de Beltrán lo descubrió como era el futbolista que tiene que jugar ahí, pero bueno, igual también deberías ponerle competencia, ¿no? O alternativas. Pero a mí me parece realmente que queda muchísimo trabajo por hacer, con muy poco tiempo todavía ya para que empiece la temporada.
1: Calle, ¿qué te preocupa más? ¿El mercat de fichajes o el concepte tu dies parlaves, no?, de Corberán pessingut futbolístic? On veus més la clau per veure un València, no ja direm brillant, però és un València efectiu?
0: No, és que jo crec que està lligat, perquè si tu tens pocs diners però tens un entrenador que té gust i després tens una estructura esportiva que té gust i que sap fitxar, no sé, però si és que tampoc és tan difícil. L'Àlex Suevas, que serà natal Celta, quedava lliure en l'Elx.
1: O Cala,
0: el del Castelló, que és un gran jugador, o per lo menos lo que hem vist, no sé, té pinta de ser molt bo. Després resulta que a lo millor en l'Espanyol no triomfa, o així en el València, però ja veus una progressió, un talent que n'hi ha que provar en primera divisió. Jo crec que això és el que desperta la il·lusió. Tu fitxes a 3 o 4, ja ho hem vist en altres etapes, no? En molts poques diners, Braulio Vázquez, Fernando Gómez Colomer, fitxaven jugadors que, com Febulí, se'n recordeu Febulí?
2: Sí,
0: pues
2: sí,
0: un jugador que anà creixent i que no era gran cosa quan el fitxaren, però després anà més a més i després el venen per una bona quantitat de diners. O sigui que jo crec que el problema no és ja de que no tens una gran inversió, no, és que tens mal gust i que no saps i que no treballes bé la estructura esportiva. No tens el agranat el mercat espanyol. No domines. I fitxes, pues, jo crec que a voleo, fitxen a voleo realment, no? Perquè els fitxatges són witchy nous, o sigui, no són fitxatges que dius, mare meua, quin fitxatge, este te pot canviar un equip, te pot donar una... Mira, jo no recorde, te ho deia abans, fins i tot temporades que després es queden fatal, com la de Rommel Fernández, que fixaren fa moltíssims anys, que després va faltar, pobret, en un accident de tràfic. Me'n recordo un tio Salvador que estava emocionat perquè havien fitxat a Rommel Fernández perquè havia fet molt gols en l'Albacete i venia així i tal, però n'hi havia expectació i l'afició pensava, bueno, anem a fer una gran temporada. Després eixia o no eixia, però sempre n'hi havia il·lusió, sempre ha hagut, i per això m'he sap tan de mal que ara no n'hi hagi gens. I al final el futbol és això, és il·lusió, és expectativa, és anar al camp a veure què passa, a veure, no sé, i que te pique algo, que estigues ahí curiosejant, a veure qui és este, qui l'altre, a veure com funcionen, no sé. Este any, llevant del japonès, que bueno, pues, m'han pecat un gol a sempre temporada i tal, pues vale, a lo millor resulta que és un molt bon jugador i se va fent ahí, a lo millor desperta una certa il·lusió, o el propi Javi Guerra, que se va a veure com a

0: acabava la temporada passada, per buscar punts de llum, no? Però realment és difícil perquè no ho fiquen gens fàcil ni l'entrenador ni el tal Gurley este que vingué com una estrella de la... de la Premier, resulta que ha sigut un fiasco total.
1: Además, yo creo que desde que llegó Corberán en la segunda vuelta, aquella en la que salva al equipo, con mucho mérito, sumando muchos puntos, yo creo que el plan del club, que es cuando nombran a Gurley, cuando nombran la estructura, que la estructura era poner a Gurley, que conocía a Corberán y Corberán conocía a Gurley, era un poco de delegar el éxito de la temporada del Valencia, o sea, hablo de la temporada pasada, en la capacidad que tuviera Corberán de sacarle partido a los futbolistas, porque es lo que había demostrado en la primera vuelta, en esa segunda vuelta, que era su aterrizaje. Y lo que ha demostrado la temporada pasada es que no saca mucho partido. Es más, lo hace de un modo, o sea, suma 17 puntos en la primera vuelta, que eran números de despido.
2: De descenso y de despido.
1: Lo mantienen porque realmente se han entregado a que quieren que sea Corberán el que siga y el que lleve el proyecto, porque es lo que conoce Kiat Lim, y en la estructura la mantienes así con Gurley. En la segunda vuelta dices, sí, claro, suma 32. Bueno, ha sumado 32 que no te han dado para llegar a Europa en la temporada, en el año más barato seguramente para entrar en Conference, que era con 50 puntos o con 51. ¿Qué te dice que el año que viene, con este mercado que has hecho, va a sacarle más partido? Si es que en realidad me da la sensación de que es otra vez una moneda al aire. Y eso para mí es el peligro que tiene el Valencia con el caldo de cultivo que hay con Corberán.
2: Exacto.
1: Y la grada, que lo demostró el otro día, por cierto, el Antonio Puchades.
2: Y a pesar de totes les circumstàncies que hi ha hagut, canvis importants també en el seu cos tècnic, Fer.
1: Sí, claro.
2: I no canvia res, vull dir, canvien els tècnics, canvia tot, canvien alguns futbolistes, però el que es veu del València és el mateix.
1: Sí, ja passó també la temporada passada, se le fue el asistente que havia traído, que algunos decían, como empezó tan mal, que era un poco el que le equilibrava en algunes qüestions con la relación, no solo con la relación con el vestuario, sino con el sacarle partido a la plantilla. Pero yo lo que creo es que ante una plantilla que es más bien floja, pero yo creo que era más floja la del Getafe del año pasado, por lo menos hasta el mercado de invierno, la del Rayo, no es capaz de, a ver, o dejarla en su sitio o mejorarla un poco para que te dé para pelear por ser sexto o séptimo.
2: Uh-huh. Bé, anem a tancar la pàgina del València. Vos volia fer un comentari, tenim dos minuts i mig. Fernando Cayetano, esta setmana se m'he despertat d'alguna manera amb el... Bueno, tots es sorprenent que Carlos Espino tinguera cap oferta i sembla que ja hi ha moviments. Suposa que no n'hi ha sorpresa en això, no, Fer?
1: No, claro. O sea, un futbolista que prácticamente debuta en primera división la temporada pasada, de la forma en la que lo hizo. Además, en un equipo en el que había que dar un paso adelante, no es que un talento joven se desarrolle rodeado de líderes, ¿no? Es que él tuvo que echarse al Levante a la espalda y marcar 13 goles en 1.300 minutos. O sea, una cifra...
2: Es una barbaridad.
1: Una barbaridad. O sea, quiero decir, todos saben, estuvo... cerca, no sé si de ir al Mundial, pero estuvo considerado hasta el final. Lo que pasa es que Luis de la Fuente pues también tenía su equipo hecho, pero estuvo muy muy presente, incluso en ir a los entrenamientos de la concentración previa en Galicia, y creo que el Levante sabía que tenía un diamante en bruto, porque lo necesita económicamente y porque es un jugador que se ha salido en su primer año en primera.
2: Calletín, 30 segundos, espera tú.
0: Bueno, pues curioso, ¿no? Que el Levante pensaba que anava a vendre a Etayón.
2: Sí.
0: Ara va exprimir la vaca, però no, ha sigut una sorpresa total, lo d'Espí. Jo no sé, pensant en el Levante, sí, li va vindre molt bé els diners i crec que té una tendència molt positiva de l'any passat, però per al jugador va ser difícil, La Premier és molt exigent, molt dura, és una prova de foc per a ell, i el Levante crec que va en una línia positiva, i en Luis Castro crec que la gent va seguir anant a l'estadi a veure què passa, perquè se veia que estava creixent l'equip respecte a l'any passat, no?
2: Sí, efectivament, i bones sensacions també del Levante en esta pretemporada, com també del Villarreal, M'agrada parlar sobretot de Diatta i de Carlos Macià, però no es dona temps per a més. Gràcies, Cayetano.
0: Gràcies, un abraç.
2: Gràcies, Fer.
1: Un abrazo.
2: A tots vosaltres, 90 minuts esta nit en Manolo Montal. Vos dicem les notícies demà més a partir de les 2.
3: Esports a punt.
4: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
5: Pueden volver a su casa, el municipio de la Vila Vella. No significa que el incendio, ni muchísimo menos, esté ni perimetrado ni controlado.
6: La sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su potencial de crecimiento del incendio. O sea, es una sensación falsa que nos está dando hasta ahora.
7: ¡Hola! ¿Qué tal? Pues hemos echado mucho de menos, ¿eh? Ya estamos en casa. Antonia, ¿y demás?
8: Estamos dejando atrás la España donde soñábamos con los 20 millones de ocupados. Y hemos roto otra frontera. La tasa de paro, por primera vez desde el año 2008, ha bajado del 10%.
9: Las elecciones, también cuando gobierna la izquierda, son en legislaturas que duran 4 años.
10: Lo cual nos falta mucha información. Es un modelo hecho para Cataluña y lo que hemos pedido es recibir toda esa información para tener un criterio claro.
3: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
4: Bona vesprada. Com estan 9.000 de les 16.000 persones que romanien evacuades per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, declarat dissabte, poden tornar ja a casa, als barris d'este municipi i del de la Vila Vella, dels quals van ser evacuats fa 3 dies.
7: Hola! Oh, cariño!
11: Què tal?
12: Pero hemos estado de maravilla,
7: fija. ¿Habéis estado de maravilla?
12: De maravilla.
7: Muy
12: nos
7: bien.
12: Nos han atendido muy bien.
7: Pues hemos echado mucho de menos, ¿eh? Ya sí. Estamos en casa. Antonia, sí. Y demás.
4: El veïnat de la Vila Vella pot tornar a casa, sí, però haurà de guardar el confinament fins que les autoritats diguin el contrari. No obstant això, el foc es manté actiu i sense control. Els bombers encara no han aconseguit delimitar el perímetre ni estabilitzar-lo després de cremar més de 8.000 hectàrees. En les darreres hores no ha anat a més, però el perill continua, ho adverteix Fernando Pérez, director de l'extinció.
6: La sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo, con lo cual en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento del incendio. O sea, es una sensación falsa que nos está dando hasta ahora.
4: Mònica Artana, post de comandament avançat a la Vall d'Uixó.
13: Continua el treball intens dels efectius d'extinció d'aquest incendi que crema la Serra d'Espadà i que continua actiu amb molt poques possibilitats de que avui quede estabilitzat. Esta nit hi havia una finestra d'oportunitat per fer-li front al foc, però no hi ha hagut l'increment d'humitat que s'esperava i també les temperatures han sigut més elevades del que estava previst. Tot i això, es pot parlar d'una evolució favorable pel treball que han dut a terme els mitjans terrestres durant tota la nit. En este incendi estan treballant més de 400 mitjans terrestres i avui l'operatiu té a la seva disposició 34 mitjans aeris. D'ells sí que poden treballar i realitzar tasques d'extinció en la zona d'Artana i d'Eslida, però altres no poden volar en la zona que va de Tales a Alcúdia de Veo, que és la que més preocupa, degut al fenomen de la inversió tèrmica. Precisament ahir és on van a centrar-se els mitjans terrestres. El foc ja ha cremat 8.500 hectàrees, el que suposa un perímetre de 72 quilòmetres.
4: Gràcies, Mònica. José Soler, bona vesprada.
2: Sí, bona vesprada. El Consell de Ministres ha aprovat en la reunió d'avui la declaració com a zona greument afectada per emergència de protecció civil els municipis afectats per l'incendi de la Vall d'Uixó i anteriors. Esta declaració permet iniciar els tràmits burocràtics per ajudar econòmicament els termes municipals i els entorns naturals afectats i també el veïnat damnificat.
4: Víctor Rosselló, bona vesprada.
14: Bona vesprada, Òscar.
4: Bueno, quines condicions meteorològiques tenen els efectius antiincendis que estan lluitant contra les flames a l'incendi de la Vall d'Uixó?
14: Les últimes hores hem de dir que les condicions han sigut favorables i que, de fet, també ho seran al llarg de la jornada d'avui. Durant la nit, la humitat ambiental ha estat molt alta. A primera hora del matí teníem un 80% en la zona de l'incendi, inclús un 90% a les serres, temperatures d'entre 20 i 18 graus. Després de les elevadíssimes temperatures de les últimes setmanes, podem dir que la situació és favorable perquè també el vent era fluix. A hores d'ara ja funciona la brisa del sud-est, que serà humida, aportarà humitat i, per tant, això és positiu, tot i que bufarà de manera moderada. Per tant, en aquest sentit, la velocitat del vent podria, per contra, ajudar a revifar algun focus. Però, en general, les condicions de la jornada d'avui són bones a causa d'aixes temperatures encara contingudes, que no passaran dels 30-31 graus, i de la humitat, que serà relativament elevada i que, sobretot, tendirà a disminuir de cara a la nit. Tindrem a augmentar la humitat ambiental a partir de la nit i matinada. Tornarem a tindre un patró molt semblant gràcies a baixes brises que aportaran humitat.
4: Bueno, pot ser la paraula clau, l'acabes de dir, encara, perquè la previsió apunta que demà pugen les temperatures, diguem-ne que reactiva esta... aquest episodi de calor perenne que tenim?
14: Efectivament, hem de dir que hem tingut una treva d'uns quants dies en què hem tingut unes temperatures, diguem, normals. Encara haurem de tornar a definir el que és la normalitat, perquè este juliol ens ho ha demostrat. En tota probabilitat serà el més càlid des que es tenen registres. I, de fet, esta tendència torna a mostrar-se a partir del dimecres, dijous, amb temperatures que tornaran a passar dels 40 graus de cara al cap de setmana. És a dir, els avisos actius ja assenyalen per part d'AEMET que tindrem temperatures superiors als 35-36 graus ja demà mateix, fregant els 40 en les zones de l'interior, i aquesta situació es mantindrà en els dies següents. Clara tendència a anar cap amunt de les temperatures. Hem de, a més, assenyalar que junta esta remuntada dels termòmetres, referint-nos a la situació del perill d'incendis, incidir el que el risc és extrem, perquè tampoc es preveuen pluges al llarg d'esta setmana. Hi ha una massa combustible extraordinàriament seca, afectada per aquestes temperatures totalment fora de lloc que estem experimentant en les últimes setmanes. Per tant, cal extremar les precaucions. El perill és extrem, i avisar en cas de fum o de qualsevol conat a l'112.
4: Doncs així acabarà juliol i començarà el mes d'agost. Gràcies, Victòria.
14: Bon dia.
4: Així comencem. Maite Freitas està en el control de so.
3: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
4: Queda un any per a les eleccions legislatives, ha afirmat este migdia el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el balanç del curs polític abans de les vacances d'agost.
11: Queda un any per a culminar esta legislatura, un any per a culminar reformes, per a seguir avançando, per a demostrar que Espanya tiene un camino propio que puede mostrarse con orgullo.
15: Això vol dir que, avui per avui, Pedro Sánchez té la intenció d'esgotar els 4 anys de la legislatura, que va començar després de les eleccions del 23 de juliol de 2023. O, dit d'una altra manera, avui en dia no té intenció d'avançar els comicis. Sánchez ha demanat unitat per a la reconstrucció dels incendis i ha criticat el negacionisme climàtic.
11: Un único reclamo, y es expresar a todos los actores políticos, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática, y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura.
4: La taxa d'atur a la Comunitat Valenciana supera en un punt la del conjunt de l'Estat, segons l'enquesta de població activa feta pública avui. A Espanya, baixa del 10% en el segon trimestre. És la xifra menor des de l'any 2008. Marta García.
16: Bones notícies arriben de l'ocupació. L'enquesta de població activa del segon semestre sol ser positiva per les contractacions al sector turístic, i de nou s'ha complit la norma. En el segon trimestre de l'any, la Comunitat Valenciana ha baixat la desocupació en 23.200 persones. Això vol dir que ara mateix hi ha al nostre territori 304.600 persones desocupades. Des del 2008 no teníem una xifra tan baixa de desocupació en este període. Quant a la creació de treball, d'abril a juny s'han creat a la Comunitat Valenciana 34.100 llocs de treball. A més, este augment, la xifra d'ocupats a la nostra autonomia s'acosta ja als 2,5 milions. És la xifra més alta d'ocupació en un segon trimestre des que hi ha registres. Susana Camarero, vicepresidenta primera i consellera d'Ocupació.
17: Son unos datos que confirman la fortaleza del mercado laboral en la Comunitat Valenciana, que sigue creando empleo con intensidad, reduciendo el paro y generando oportunidades de futuro para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas.
16: Si mirem els contractes, més de 152.000 s'han registrat d'abril a juny a la Comunitat Valenciana. Quasi un de cada dos d'estos contractes va ser indefinit.
15: I a Espanya, el mercat laboral suma vora 490.000 nous llocs de treball, i l'atur cau en 231.000 persones en el segon trimestre. Yolanda Díaz, ministra de Treball.
8: 22,78 millones de personas ocupadas, casi 23 millones. Tenemos un crecimiento de más de medio millón de personas solo en el último año. Significa que estamos dejando atrás la España donde soñábamos con los 20 millones de ocupados.
4: Esta es la portada, una pausa y seguimos.
3: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
18: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
19: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
20: ¡Regarde la gilipollúa!
19: Luis Sánchez Polac, TIP, ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
20: La próxima

0: semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana.
2: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
3: Les notícies del migdia. Amb Òscar Martínez.
4: Són les 3:10. L'incendi forestal declarat dissabte a la Vall d'Uixó no ha avançat massa en les darreres hores, però es manté actiu i els bombers encara no han aconseguit delimitar el perímetre, tampoc estabilitzar-lo. El front abasta 72 quilòmetres, ha cremat fins ara unes 8.500 hectàrees. No obstant això, més veïnat desallotjat pot tornar a casa.
5: Sí, perquè la notícia del matí és que el veïnat desallotjat a la Vila Vella podrà tornar als seus domicilis, però es manté el confinament per a la població almenys fins a la mitjanit d'avui. S'indica que per precaució no han de beure ni cuinar amb la aigua de l'aixeta. El conseller d'Emergències d'Interior, Juan Carlos Valderrama, ha fet una crida a no baixar la guàrdia.
6: Que se produzca este efecto de regreso de la ciudadanía a sus domicilios, porque también es algo que desea el ciudadano volver a su normalidad, no significa, y esto me gustaría incidir mucho, no significa que el incendio, ni muchísimo menos, esté hoy, ahora, en estos momentos, ni perimetrado ni controlado.
5: 34 mitjans aèris continuen treballant en les tasques d'extinció. La direcció dels treballs ha decidit reforçar els efectius terrestres per a tractar de contindre l'avanç de l'incendi, especialment en dos punts. Els més crítics que presenta ara este foc són a Eslida i a Artana. Fernando Pérez, director de l'extinció.
7: La sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo, con lo cual en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento el incendio. O sea, es una sensación falsa que nos está dando hasta ahora.
4: L'evolució de l'incendi forestal ha permès que des d'este matí puga tornar a casa el veïnat dels quatre barris evacuats de la Vall d'Uixó. En alçar-se el confinament, Raül Pinyana ha estat en este municipi damnificat, al terme municipal del qual es va iniciar el foc dissabte. El veïnat que ha tornat, Raül, està bé d'ànims?
8: Els ànims estan bé perquè, tot i que el veïnat que està tornant es troba este paisatge completament lunar, la veritat és que és un miracle com tenen les cases. Pràcticament estan intactes, com la de Julián. Julián, vostè va tornar a nit. Com se va trobar la casa? Com esperava trobar-la?
9: Pues yo creía que ella estaba... se había quemado. Pero por dentro no tenía nada. O sea, bien, alrededor todo quemado. Y unos frutales que tenía también se han quemado, pero bien.
8: Vostè la va veure envolta en flames.
9: Sí, nosotros estábamos en la puerta del cuartel y desde allí esto parecía que todas las casas estaban ardiendo, porque todo por fuera estaba ardiendo. Que subían las llamas más altas que las casas.
8: El comentario del veïnat es que es un miracle, que las casas estiguen intactes.
9: Además de verdad, es un milagro.
4: El veïnat de la Vila Vella també ha començat a tornar este matí a casa, però sotmès a restriccions de mobilitat i amb mascareta.
10: Van dir de que puguem vindre a casa, doncs ens hem vingut a casa ja tots. Ara a limpiar i deixar-ho tot una miqueta aseat,
11: ja. Ja tornem a casa. Han sigut uns dies una miqueta ajetreats, però bueno, bé.
4: Lluís Liñana, la Vila Vella.
12: Per fi han pogut tornar a casa els més de 3.000 veïns que el dissabte passat evacuaren ací de la Vila Vella, el primer municipi en ser evacuat i també el més gran. I ens conten que la sensació és agredolça. D'una banda estan contents, respiren tranquils perquè per fi poden dormir a sa casa després de dos nits fora, però també estan tristos al comprovar que Santa Bàrbara, la seua muntanya, la més propera, es troba completament calcinada. Tornen a casa, però no amb total normalitat. Com dèieu, hi haurà un confinament, només es permetrà mobilitats per a aquells serveis, per a aquelles necessitats que siguin prioritàries i essencials. Tampoc podran consumir aigua directament de l'aixeta i la mascareta serà obligatòria.
4: L'incendi forestal continua actiu, obliga a mantindre evacuades vora de 1.000 persones de 17 municipis. La Creu Roja té actius 5 punts d'atenció a les persones desallotjades als albergs de Nules, de Moncofa, de Segorbe, de Navajas i de Onda.
5: Després de 3 dies, l'atenció dels voluntaris de la Creu Roja sovint es concentra en el suport emocional i d'acompanyament psicosocial en moments d'incertesa. Eli Millán és la coordinadora de l'operatiu.
13: Nosotros cubrimos todas sus necesidades desde el minuto cero. Lo que pasa es que ahora ya estamos mucho más centrados en la ventilación emocional y en el acompañamiento psicosocial. Ten en cuenta que hay gente que ha podido acceder a sus viviendas pues para coger medicación o para dar comida a los animales. Saben que hay gente que ha podido volver a sus localidades y hay gente que todavía no. Con lo cual la incertidumbre, que es donde nos manejamos ahora, trabajamos con los equipos de atención psicosocial en esa ventilación emocional.
5: I entre les poblacions desallotjades està el Font de Guilla. El seu alcalde, el Salvador Ventura, espera que l'evolució de l'incendi permeta la tornada de la població més prompte que tard.
14: Pues esperant com evoluciona el dia, ara mateix pues, ja tinc veïns que estan esperant-se per a poder

0: més que visible i s'ha quedat prop de la carretera, també s'ha quedat a uns 30 metres dels solats. Molt prop l'incendi també ha quedat de les urbanitzacions de Penya Negre i de Montserrat. És per això que el veïnat encara no pot tornar a dormir definitivament a les seues cases. Sí que han pogut acudir durant el matí d'avui, junt amb la policia local, en xicotets grups, per tal d'agafar algunes coses de roba o per a donar de menjar a les seues mascotes al poble. Mentrestant, continua la situació de confinament almenys fins avui a les 12. Això sí, a falta d'una nova actualització del Secopi que, tot i que ha anat desapareixent el fum durant este matí, ha mantingut aquestes mesures.
1: El Consell de Ministres ha aprovat en la reunió d'avui la declaració com a zona greument afectada per emergència de protecció civil els municipis afectats per l'incendi de la Vall i altres.
2: Esta declaració permet iniciar els tràmits burocràtics per ajudar econòmicament els termes municipals, els entorns naturals afectats i el veïnat damnificat.
1: Lorena Diego, Palau de la Moncloa.
3: Bona vesprada. Unes zones declarades com greument afectades, entre les que està la Serra d'Espadà i l'entorn de la Vall d'Uixó a Castelló, també altres zones a la Comunitat Valenciana quant als incendis, la zona de Soneja, l'Alt Palància, Penyíscola, el Baix Maestrat, Forcall, els Ports, a Estivell, el Camp de Morvedre, Albatera o Arrullat. També declarada com a zona afectada la planta de reciclatge d'Onda. En total, 211 zones afectades per emergències de protecció civil en 14 comunitats autònomes.
1: I juntament amb la declaració de zona greument afectada, el Consell de Ministres també ha aprovat un reial decret que amplia la protecció de treballadores i treballadors i empreses afectades pels incendis com el de la Vall d'Uixó.
2: L'Estat assumís des del primer dia els costos salarials i de cotitzacions socials, ampliant així circumstàncies no previstes en els permisos climàtics actuals, com la pèrdua de casa o l'evacuació a causa d'un incendi. Fins ara era l'empresa la que havia d'assumir els primers 4 dies de permís per causes climàtiques. La norma, impulsada pel Ministeri de Treball i també negociada amb les comunitats autònomes i els agents socials, neix com una resposta a l'emergència actual pels incendis.
1: I en aquest context de calor extrema i prolongada que afavoreix la propagació d'incendis forestals que costen tant d'apagar i que cremen tantes hectàrees de terreny forestal, la reflexió de la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, sobre l'emergència climàtica.
4: Es imprescindible un consenso que vaya mucho más allá de abordar las emergencias, sino también que vaya ligado a la cultura medioambiental de una sociedad que va encarada, como es evidente, porque lo demás son comentarios de cuñado, permítanme que lo diga, como es evidente que las consecuencias del cambio climático hoy nos afectan de una manera clara.
1: Mentrestant, els incendis que arrasen la massa forestal de part de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila continuen actius i els bombers s'enfronten a 24 hores decisives abans de la nova onada de calor prevista per a demà. Guillem Lizarde, centre de comandament a Navalcarnero.
5: Sí, la situació així al centre de comandament avançat a Navalcarnero és de lleuger optimisme. Els treballs de la nit han permès contindre l'evolució del foc. Ara mateix els mitjans aeris treballen per tractar de consolidar eixos avanços, uns treballs que es fan a contrarrellotge, ja que han començat a bufar els vents de component sud i altes temperatures que estan dificultant aquestes tasques d'extinció. Així, ara mateix preocupa la situació a la zona del pantà de San Juan, prop del riu Cofio. S'ha evitat, això sí, que avance el foc fins a Valdemaqueda, que és una de les poblacions desallotjades. Així, l'alcalde Ricardo Meneses ha fet una crida a la prudència.
6: Es una emergencia nacional que está dirigida por delegación del gobierno, responsabilidad sobre todo, o sea, no exponer las vidas, porque esto hay que coordinarnos bien, no queremos que haya versos sueltos porque el cementerio, como dice Vulga, se dice vulgarmente, está lleno de patriotas. De...
7: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: 20 minuts passen de l'estrès, del balanç del curs polític que... Per les vacances d'agost, ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ens quedem en que avui dia té la intenció d'acabar la legislatura i la legislatura acaba al juliol de l'any 2027.
8: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi que pot demostrar-se con orgull.
2: Sánchez ha fet balanç d'un tram final de curs marcat pels casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE, també per les causes judicials obertes al seu entorn familiar i per les dades macroeconòmiques i del mercat de treball positives. Sobre les causes judicials que afecten el seu entorn, Sánchez ha dit que la Fiscalia ha demanat arxivar-les i que les acusacions populars de Partit Popular i Vox tenen intencionalitat política. També ha defès la trajectòria professional de Begoña Gómez i David Sánchez.

0: pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y, por tanto, él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir. Y Begoña Gómez pasa lo mismo. Renunció a su empresa y lo hizo para evitar cualquier conflicto de interés.
1: El president del govern espanyol ha posat en valor les dades econòmiques i la creació d'ocupació i ha destacat que Espanya està liderant el creixement de la Unió Europea.
0: Vamos a cerrar el año 2026, insisto, en un contexto tan difícil y tan complejo como el que tenemos, creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia. 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
2: A la compareixença de Sánchez s'acaba de referir el Partit Popular. El secretari general d'este partit és Miguel Tellado, veu triomfalisme insultant.
3: Y ha desplegado un triunfalismo francamente insultante. Insultante para todos los españoles que sufren el drama del acceso a la vivienda o el imparable encarecimiento de los precios o los empleos precarios o los servicios públicos cada vez más deficientes que ofrece el gobierno de España.
2: 4 mesos després, el jutge del cas Kitchen ha quedat vist per a sentència. L'Audiència Nacional ha jutjat la trama presumptament organitzada pel Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy, del Partit Popular, per a sostraure Luis Bárcenas documentació presumptament compromesa per al PP.
1: Entre els acusats, l'exministre Jorge Fernández Díaz, a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó, com també per a Francisco Martínez, exsecretari d'Estat de Seguretat, i per a l'exdirector operatiu de la policia, Eugenio Pino. L'excomissari Villarejo, que té la petició més alta, són 9 anys de presó, ha pres l'última paraula para decir eso.
4: Yo ahora, con mi perspectiva de los 75 años que cumplo la semana que viene, aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.
5: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
2: Les 3 i 23 en la tramitació parlamentària de la llei d'acompanyament, el PP i Vox han pactat les esmenes al projecte de llei que les Corts aprovaran divendres en un ple extraordinari. I com en els pressupostos, els dos partits han introduït el concepte de prioritat nacional per accedir a ajudes socials. En la llei de mesures fiscals, el PP ha acceptat la proposta de Vox d'estendre la rebaixa de l'IRPF a qui cobre més de 100.000 euros a l'any i d'abaixar l'impost de patrimoni.
1: La proposta de Vox, votada a favor pel Partit Popular, augmenta d'un a 2 milions d'euros, el mínim exempt de pagar l'impost de patrimoni, i segons les dades de l'Agència Tributària, quan entra en vigor hi haurà uns 10.000 contribuents menys que paguen aquest impost a les arques públiques. I sobre la rebaixa del tipus impositiu a les rendes d'entre 100.000 i 200.000 euros, qui els cobra s'estalviarà vora 600 euros de l'IRPF del 27 dels que han pogut pagar enguany. La rebaixa en les rendes més baixes serà menor.
2: 4 dies després que Ana Barceló renunciara a presentar-se de nou com a candidata del PSPB a l'alcaldia d'Alacant, la comissió de llistes acaba de designar Trini Amorós com la cap de cartell del Partit Socialista en les pròximes eleccions municipals sense primàries.
1: Amorós és l'actual portaveu adjunta del grup municipal socialista en l'Ajuntament d'Alacant.
2: I la Conselleria d'Educació ha presentat al COI el projecte pilot FP Mesú, pel qual, a partir del curs que ve, l'alumnat de formació professional en comerç internacional i màrqueting, que estudia també ADE, ho farà en un any menys. Carolina Tarazona, redacció d'Alacant.
6: Sí, estalvien un curs, això sí, sos si estudien a l'IES Cotes Baixes i al campus del COI de l'Universitat Politècnica de València. Un projecte pilot que pretén descentralitzar els estudis, al temps que apropa els estudiants al món laboral en reduir en any el temps de formació. Mari Carmen Ortí, consellera d'Educació.
7: El projecte consisteix en una col·laboració per al reconeixement de crèdits, de manera que pues, aquells alumnes que s'incorporen a la universitat pues, ja tinguin reconeguda una formació bàsica.
6: Una iniciativa que la conselleria preveu ampliar a altres estudis en un futur.
2: El Consell de Ministres ha autoritzat avui les obres de l'espigó del Túria per atracar vaixells de passatgers al port de València. La inversió superarà els 46 milions d'euros.
1: L'espigó fa 536 metres de llargària al nord i 372 al sud. L'amplària és de 150 metres i el calat entre 9 i 11 metres de profunditat. Una vegada el moll estiga a punt, es preveu la licitació d'una nova terminal de passatgers. El pla d'inversions del port de València, propietat de l'Estat, estableix actuacions de fins a 900 milions d'euros, la major part dels quals es destinarà a millorar infraestructures com la del nou moll per a atracar vaixells de passatgers.
2: Bé, no només hi ha greus incendis forestals a la península Ibèrica. A França, les autoritats han donat per estabilitzat l'incendi de la Gironda, però les condicions meteorològiques mantenen els bombers en alerta. L'inici d'una nova onada de calor fa témer el pitjor i s'ha ordenat l'evacuació de la turística localitat de Lacanó, unes 4.000 persones que se sumen a les 220.000 desallotjades dies arrere.
1: Desenes de voluntaris s'han sumat a ajudar els més de 1.500 bombers que treballen en l'extinció de l'incendi i en l'obertura de tallafocs per evitar la propagació de les flames que han cremat més de 42.000 hectàrees en 6 dies.
2: I al Japó. Al Japó s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 7,1 a la prefectura de Kumamoto i les autoritats parlen, estimen possibles víctimes mortals.
1: Desenes de persones han quedat atrapades en un centre comercial després que una explosió provocada pel sisme hagi enfonsat el segon pis de les instal·lacions. També han quedat gent atrapada en una dotzena de vivendes que s'han afonat en el moviment de terra que també ha causat incendis.

0: Bé, avui ens acomiadem amb el pop electrònic de Dras en el cantant de Pego que canta Dos Angelets amb la col·laboració d'Abril i que està inclosa en el seu àlbum Bucle.
1: Mare de Déu, tinc una opció i és que ara ho creieu. I ara crida el cel pa que em doni dos angelets. Vull veure el papa...
0: Tornem demà. Bona vesprada.

0: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
4: De tu a tu.
2: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2
8: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
11: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
0: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Som la veu de tots.

0: Apropem i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou Ben i Parlem, un podcast que és un poble en què tot el món està convidat i convidada a aprendre valencià. Pues heu fixat que de vegades m'agrada dir benvinguts i benvingudes, benvingudes i benvinguts, convidades, convidats... Es tracta d'un ús del llenguatge inclusiu i és el tema que tractarem avui. Aprendrem per què és important i com podem utilitzar-lo en el nostre dia a dia sense que els nostres enunciats es facin massa pesats. Esteu preparades i preparats per aprendre noves expressions sobre el tema? Comencem! Avui tenim amb nosaltres a Imma Navarro, que és una experta en la matèria. Bon dia, Imma.
2: Bon dia.
1: Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Imma treballa per al DOC, per al Document Oficial de la Generalitat Valenciana. També fa cursos de formació sobre llenguatge inclusiu en l'AVAP, que és l'Institut Valencià d'Administració Pública. I a més, té una tesi doctoral sobre els usos inclusius del llenguatge en l'administració pública. Per tant, eres una gran experta en la matèria.
2: No tant, no tant. Però bé, així estem a veure què passa.
1: Comencem definint els termes. Podries explicar-nos què és exactament això del llenguatge inclusiu i per què és important?
2: El llenguatge inclusiu és un fenomen lingüístic, és un fenomen social, que compromet canvi, compromet evolució, qüestiona els processos de normativització de les llengües. Per què? Perquè comença a relatar, a descriure noves realitats, per tant necessita nous usos. D'alguna manera sempre hem estat immersos dins del masculí genèric, una visió molt androcèntrica a l'hora d'escriure, de contar, de relatar la vida, el que ens passa per davant, i estem en un punt importantíssim que ja va un poquet de la mà de la sociolingüística, llenguatge, societat, relacions entre llenguatge i societat, i la part de la sociolingüística, que d'alguna manera també té antropologia, psicologia, sociologia, tot això forma part del llenguatge. Clar, el llenguatge no és un ens abstracte que dius i ja està, no. El llenguatge està dins de la societat i, per tant, la interacció és evident. D'ahir la importància, al meu parer, de fer-ne un ús conscient, inclusiu del llenguatge.
1: I en comparació amb altres llengües, el valencià és una llengua que presenta unes problemàtiques més o menys elevades quant al llenguatge inclusiu?
2: Mira, Aina, jo treballo com a tècnica lingüística al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, com molt bé tu has dit, i treballo valencià-castellà. Uh-huh. És la redacció, la traducció, la revisió de textos que a diari podreu veure al Diari Oficial publicats tots els dies. Anem a veure, tractem llengües romàniques, no n'hi ha cap dificultat. Ara bé, sí que m'agradaria apuntar, ja que m'heu preguntes, pel que fa a lèxic, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua està molt més actualitzada en els desdoblaments pel que fa a les professions. I no és una qüestió perquè jo soc d'ací, treballo ací, sí. és una dada objectiva, perquè te'n vas a la RAE, a la Real Acadèmia Espanyola, i també fa desdoblaments de professions de càrrecs, però, per exemple, nosaltres en valencià tenim un estudiant, una estudianta, i en castellà de moment tenim una estudiante, invariable.
1: És cert. Val? I el tema de electricista i totes aquestes professions amb la E, beneficia el llenguatge inclusiu o no té res, cap relació?
2: Les paraules tenen una sola terminació fins que es va decidir per l'Acadèmia Valenciana que en fora de dues, com electricista, que estàs apuntant. La meva opinió d'una sola terminació per mi era correcte, perquè sí, d'acord amb el determinant que li posares, un electricista, una electricista, funciona. Fins i tot n'hi ha contextos que es pot ometre el determinant i ja fas amb menys, més, és a dir, ja fas la inclusió sense marca de determinant.
1: És electricista.
2: Per exemple, necessitem electricista. Electricista. Pot ser Maria, pot ser Joan.
1: És cert, sí, sí.
2: Val? Per tant, només sol·licitant en un imprès de la Generalitat Valenciana, tu vas a presentar-te a unes oposicions,
1: sí.
2: I a l'imprès fica sol·licitant. Si fica el sol·licitant, si fica la sol·licitant, ja estàs marcant. Val?
1: I estalviant espai, podem ser més inclusius en aquest cas.
2: En aquest cas.
1: Doncs sí. I en el cas dels mitjans de comunicació, penses que tenim un paper important en esta promoció del llenguatge inclusiu?
2: Importantíssim.
1: I ho fem bé? Ho fem bé? O regular? O més o menys?
2: Mira, per exemple, tenim una paraula que crec que és interessant. Nosaltres tenim, als mitjans de comunicació, sentim parlar de la fiscal Susana Gisbert, de la fiscal Dolores, no me recordo el cognom, la fiscal Dolores Delgado, uh-huh. Exactament, gràcies, Dolores Delgado. Anna, a veure, realment és la fiscala. I els mitjans de comunicació insistentment diu el fiscal, la fiscal, la fiscal. Aleshores, Dolores Delgado és la fiscala i Susana Gisbert és la fiscala.
1: Hauríem d'anar avesant-nos a aquesta forma.
2: Passa una cosa, moltes vegades una de les tècniques per a fer un llenguatge inclusiu, un discurs inclusiu, entenedor, amable, que siga correcte, estilós, que estiga bé, que agrade, sí. Que sense adonar-te en comences a entrar i aquesta qüestió. Per a fer això necessites fer desdoblaments moltes vegades i els desdoblaments sempre estan mal vistos. És com la
1: es consideres totalment naturals, veure, i utilitzables i pràctics.
2: A veure, hi ha una falsa creença de allò que desdoblar és repetir. Ai, és que són textos molt feixucs, molt repetitius, perquè, clar, infermera, infermera, professor, professora, sí. Metge, metgessa,
1: convidat,
2: per què repetir?
1: Convidada.
2: És que, però n'hi ha una, per a mi, un error de base, i és que repetir és dir infermer i infermer. Això és repetir. Clar. Però dir infermer i infermera no és repetir, és legitimar.
1: Ampliar.
2: És legitimar a una persona en el seu espai social, laboral, professional. Infermer i infermera.
1: Doncs crec que ha quedat tot ben clar i ara el que farem serà donar pas als nostres oients i a les nostres oients o oientes.
2: Oients, invariable.
1: A les nostres oients.
2: Invariable.
1: Amb unes notes de veu que després comentarem. Endavant.
3: Angela Merkel i Donald Trump en lloc d'Angela Merkel i Trump.
4: Sí, ja està d'enhorabona en lloc de els sillers estan d'enhorabona.
5: El professorat en lloc de els professors.
6: Els treballadors i les treballadores.
7: Informe mèdic en lloc de informe del metge.
8: Amb empadronament a, en lloc de està empadronat.
1: Imma, et semblen bons suggeriments per part dels oients, aquests canvis?
2: Sí.
1: Sí, en tots els casos, per exemple.
2: A veure, el llenguatge és, com deia Eulàlia Lledó, dúctil, maleable i podem fer-ne moltes versions.
1: Sí. Però en este cas, per exemple, quin benefici obtindríem de canviar informe metge per informe mèdic?
2: A veure, informe metge, pense que és incorrecta l'expressió, és un informe mèdic.
1: Correcte. En aquest cas sí que inclús...
2: És una qüestió de correcció, és informe mèdic.
1: Clar.
2: La correcció, la paraula, l'expressió correcta és informe mèdic.
1: Informe mèdic o informe del metge.
2: Això sí, informe del metge, informe mèdic, però informe metge és incorrecte.
1: Queda clar, oients? Doncs després també la qüestió...

0: gestió de desdoblar, ja has dit que ens pareix adequada, els treballadors i les treballadores, cap problema. I la diferència entre els professors i el professorat?
1: El col·lectiu. Depèn també del context. Moltes voltes, quan abordem un text per a passar-lo, convertir-lo d'una manera més inclusiva, amb expressions que relaten millor tota la realitat que tenim en el món, hem de recórrer a col·lectius i hem de parlar del professorat, de l'alumnat, de la direcció del centre, hem de parlar de la intervenció, hem de parlar de l'advocacia general i no de l'advocat general, o hem de parlar de la inspecció mèdica o la inspecció educativa i no de l'inspector mèdic o l'inspector educatiu. Vull dir, tot això d'una manera molt subtil és el que va quallant i va entrant dins del llenguatge administratiu, i tant de bo als mitjans de comunicació i tant de bo a l'àmbit escolar. Tres esferes que tenen una gran projecció social: el col·le, els mitjans, l'administració pública.
0: Doncs ho intentarem fer, i a poquet és una faena que s'ha de fer progressivament.
1: Clar que sí.
0: I després d'escoltar i comentar els àudios de les persones que ens escolten, passem a uns casos pràctics, d'acord, Imma? En este cas, et pregunte, tot i que ja ho has estat d'alguna manera avançant, en lloc dels alumnes, què convindria més dir? A, els alumnes i les alumnes; B, els estudiants; C, l'alumnat. Què triaries?
1: Mira, fins i tot també ja la Universitat Jaume I a Castelló utilitza el món l'estudiantat.
0: És cert, sí.
1: Una altra opció, val? Jo diria, canviaria l'ordre també, diria les alumnes i els alumnes, perquè fixa't que en els desdoblaments sempre fiquem el masculí primer. Aleshores, són qüestions subtils, però pensa que són interessants. I aquesta part social o més subtil de la llengua, que sembla que no, però que té influència en tota la societat, és la que jo haguera triat. L'alumnat, depèn del context, de la llargària, si és un imprès, si és un informe, les vegades que parle de l'alumnat o no.
0: Depèn del context.
1: O vaig jugant en el...
0: context, sobretot.
1: Clar, de tot. Com està organitzat aquest text. Aleshores, l'alumnat, les alumnes i els alumnes.
0: Eixes serien opcions
1: bones.
0: Que ens recomanaries.
1: Que jo recomanaria, sí.
0: Un altre cas, vinga. Què diríem? En este cas tenim dues opcions: els candidats a la presidència o les candidatures a la presidència.
1: Les candidatures. I si vols dir les candidates i els candidats...
0: També. Prioritzant la forma femenina seria una recomanació...
1: Un canvi d'ordre.
0: Per anar marcant, perquè segons el que estic interpretant, per a els usos del llenguatge no només reflecteixen la realitat, sinó que també la creen, no? Els usos,
1: totalment.
0: En àmbits formals, públics, també són model de referència. I en aquest sentit, tot i que altres formes també són normativament acceptades, però a vegades cal predicar amb l'exemple, no?
1: Clar, el masculí genèric és un gènere gramatical correcte, correctíssim. En cap moment es diu el contrari. El que passa és que hem de fer solucions explícitament inclusives, més enllà del masculí genèric. Perquè moltes vegades el masculí genèric no descriu bé la realitat que tens al davant. No la descriu bé o no. Tu estàs parlant, per exemple, de...
0: Infermers, no?
1: Per exemple, ara estem en una notícia que estic duent el seguiment des de fa temps, des d'abans de la pandèmia, ja en pandèmia, gràcies al treball de... Los médicos y las enfermeras, els metges i les infermeres, els metges i les infermeres, val? Aquesta subordinació constant, jeràrquica, acadèmica,
0: del sostre
1: laboral,
0: de vidre, no?
1: Sempre. Però és que ara l'administració pública diu, i per fi hem aconseguit la infermera escolar.
0: És cert.
1: Aleshores, mira si els mitjans de comunicació teniu en aquest sentit influència i projecció en aquest sentit. És que la infermera escolar, que és només... dones, xiques, que treballen ahir en el col·le.
0: Els metges són homes i les infermeres dones.
1: Això marca moltíssim i no legitima l'espai públic laboral de la dona.
0: Consolida una sèrie
1: d'estereotips molt, molt esbiaixats. Sí.
0: Doncs, Imma, podríem estar hores i hores parlant d'aquest tema tan interessant, però passem en un momentet a la secció de comprensió que es diu Para l'orella, i si vols acompanyar-nos hem agafat un fragment d'un text i simplement doncs, anirem llegint-lo a veure què faries perquè fora una opció inclusiva, d'acord?
1: Molt bé.
0: En este cas, per exemple, és una circular escolar que diríem benvolguts pares, un any més s'aproximen les vacances de Nadal en què els xiquets s'omplin d'il·lusió esperant que els Reis d'Orient els envien el que més desitgen. En este trosset ja trobem algunes coses que es podrien comentar, no? Benvolguts pares.
1: Benvolgudes famílies.
0: Benvolgudes famílies, perquè ja no és l'associació de mares i pares ni de pares, no? Ara són...
1: Hem passat de ser la AMPA a ser... No, hem passat de la APA a
0: sí,
1: 30
0: quan
1: anys,
0: jo era
1: xicoteta, 40 anys...
0: era l'APA.
1: Sí, era APA, després AMPA, després... AFA,
0: sí.
1: Associació de Famílies de l'Alumnat,
0: sí.
1: Perquè, clar, la diversitat, a més que és una realitat, que el llenguatge ha de transmetre aquesta diversitat, per això els usos socials del llenguatge, aquesta responsabilitat que té el llenguatge per a descriure tot el que té a la societat. Jo em diria estimades famílies.
0: Estimades famílies, clar. Un any més s'aproximen les vacances de Nadal en què els xiquets s'omplin d'il·lusió. Només els xiquets?
1: Les xiquetes i els xiquets, ahí podem desdoblar.
0: En què les xiquetes i els xiquets s'omplin d'il·lusió esperant que els Reis d'Orient els envien el que més desitgen. Seria una opció que ens recomana Imma. Doncs, Imma, moltíssimes gràcies. I ara ja acomiadem el programa. Això ha sigut tot per avui. Esperem que este capítol de Venir Parlem vos hagi ajudat a comprendre millor el llenguatge inclusiu. A mi m'ha ajudat, certament. I gràcies a la nostra convidada, Imma.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que ha vingut a posta, sí, per a il·lustrar-nos una mica més.
1: Encantada.
2: Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
3: Trinquet dels cavallers. La nau bailem comèdies. Barques, trànsits en llop. Mar, Pasqual i Genís. Sant Vicent, quart de fora.
0: Benvingudes i benvinguts un dia més ací al nostre poble a Venir Parlem per aprendre una miqueta de valencià. I avui ens centrarem en un tema molt curiós i molt conegut per tots els habitants valencians, com és el dels noms del lloc. Per a fer-ho, parlarem amb una convidada que ha vingut expressament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La convidada és Maite Mollà, tècnica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, especialitzada en onomàstica. I l'onomàstica són només els noms del lloc?
4: En onomàstica és l'estudi dels noms propis. Serien tant els noms dels topònims, que són els noms de lloc, com els antropònims, que són els noms de les persones, els noms, els cognoms i els malnoms.
0: Que de vegades s'entremescla, veritat?
4: Sí, sí, sempre diem que els topònims i antropònims fan un viatge circular, perquè moltes vegades apareix un topònim, a partir d'aquest topònim es genera un cognom i d'aquest cognom es genera un altre topònim.
0: És veritat, molt, molt interessant. Aleshores, si volem buscar topònims i antropònims, noms de lloc, noms de persona al diccionari, normalment no els trobarem, veritat?
4: Els diccionaris no, els trobarem en les enciclopèdies, però no en els diccionaris, en els diccionaris normatius o en els diccionaris normals d'ús. Sí que els podem trobar, ara com tenim la sort de tindre la busca avançada, la sí. cerca avançada, també si ens col·loquem en la definició i posem el nom, per exemple, d'una població valenciana, per exemple, posem Alcoi, pues, anirem
0: al Collà,
4: al gentilici. Sí.
0: Dins del diccionari normatiu valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Quin és el paper de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en la determinació dels noms dels pobles i dels carrers del territori valencià?
4: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua té la competència plena sobre els noms de lloc valencians, tant és de la zona valencianoparlant com és de la zona castellanoparlant. I en aquest sentit fem l'informe preceptiu, l'expedient de canvi de nom dels municipis, que n'hi ha més dels del que pareix, bueno, ara últimament anéssim molt en la premsa i fins i tot en les notícies d'apunt i els casos més polèmics, i hi ha molt de canvi, encara que parega que no, i l'Acadèmia fa aquest informe que és preceptiu i vinculant.

0: I aleshores, quan feu este informe, quins criteris utilitzeu per a decidir si s'ha de dir Castelló, s'ha de dir Castellón, o la denominació toponímica que siga?
1: Nosaltres sempre utilitzem tres, ens basem en tres àmbits. El tema de l'etimologia o la motivació del topònim, que normalment el sabem, però hi ha vegades que és més opaca, hi ha vegades que és més transparent.
0: L'etimologia és com la història, d'on ve la paraula, no?
1: L'ètim, d'on ve. Per exemple, el cas este d'Alfarb, que ha estat també molt en la premsa, pues sabem amb tota seguretat que prové d'un arabisme, que és el harb.
0: Es pot consultar...
1: I per exemple està molt clar.
0: En textos.
1: I després mirem el que t'he dit, l'etimologia, la documentació, com està documentat i ese nom. Per exemple, el FARP, pues, està documentat amb B final i amb P final. És normal quan no hi ha una normativa establida. En els segles on no hi ha una normativa establida. I després la pronúncia. I després com es pronuncia
0: actualment
1: en el lloc i en tot el domini lingüístic.
0: D'acord, aleshores ahí sí que podeu entrevistar directament habitants del lloc.
1: Sí, hi ha moltes vegades que fem enquestes orals del lloc i dels pobles veïns, a veure com diuen i se nom.
0: Està molt ben documentat, aleshores, un informe d'aquest tipus.
1: Sí, i amb aquests tres ítems fem l'informe, valorant aquests tres qüestions, bàsicament. Després està la qüestió de la legislació, la qüestió de la normativa també, perquè en el cas del FARP, per exemple, està claríssim que és una paraula aguda, que la pronúncia no afecta, perquè, com tu bé saps, les oclusives finals
0: sempre
1: es neutralitzen totes i sempre són sordes, però, com diu la gramàtica normativa de la BL, és una paraula aguda que acaba, que té una consonant davant d'esta B o esta P, i els derivats es formen amb B, com seria el cas del farbí, per això s'escriu amb B, com arabesc. Àrab s'escriu amb B perquè el derivat és arabesc.
0: Encara
1: exemple.
0: Que diem àrab i sona una P.
1: Encara que sona una P.
0: Com quan diem Madrid i sona una T, però
1: no
0: escrivim una B.
1: Exacte, o una Z, alguns, i no s'escriu una Z.
0: també. Per curiositat, d'on eres?
1: Jo sóc de Bicorp, la Canal de Navarrés. El gentilici és Bicorbí. I visc a Meliana.
0: Ah, molt bé.
1: I el sí, a l'Horta Nord. I el gentilici és Melianer.
0: Aleshores eres bicorbina i melianera.
1: Sí.
0: Molt bé. I tens algun gentilici preferit en valencià, perquè siga curiós, perquè soni divertit?
1: M'agraden o me criden l'atenció els gentilicis que acaben en ut, com a Iberut, Viarut...
0: Són bonics.
1: I són bonics tots estos, sí.
0: Sabem, d'alguna manera, ens sona que no tots els noms de llocs valencians venen de les mateixes llengües, no? Tenim la curiositat que alguns venen de l'àrab...
1: Els topònims valencians, la majoria podríem dir que hi ha 4-5 llengües que són les que han influït en la conformació de la toponímia valenciana, que són... Hi ha alguns ibèrics, no molts, però alguns. Després estan els àrabs, sí que hi ha una gran quantitat, els que són els llatins, i després els que ja són valencians, o catalavalencians, sí que ja són més recents, ja són més moderns, clar.
0: Clar.
1: També n'hi ha, ara s'ha descobert que n'hi ha un grup que a la millor en altres èpoques s'han considerat àrabs, però que podríem dir que són amazics, que són de...
0: Ostres!
1: El que abans es deia berber, sí. Però que a ells no els agrada perquè berber...
0: És una onomatopeia discriminatòria, sí. És com bàrbar.
1: És com bàrbar, sí.
0: Però amazic sí que és una llengua que no és la mateixa que l'àrab.
1: Que no és la mateixa que l'àrab, això és.
0: Que interessant, doncs. I quan tenim, per exemple, els topònims que comencen per Beni, això sí que ens sona molt a nosaltres. Podem dir que sempre són que venen de l'àrab, els topònims que comencen per Beni? O sempre o ell. No podem dir mai sempre
1: pràcticament,
0: en filologia, però...
1: Pràcticament sí que podem dir-ho.
0: I què vol dir
1: sí,
0: això de
1: Beni? Són els noms familiars, els noms de les, dels clans.
0: Fill de,
1: o la família de.
0: Fill de...
1: I alguna... Hi ha molts, Benicàssim...
0: Benidorm,
1: sí.
0: Benitatxell...
1: N'hi ha molts, sí.
0: Benitandús, n'hi ha moltíssims. Sempre amb B alta.
1: Sempre amb B alta, sí. El que passa, per exemple, està a Vinaròs, doncs que la tradició és escriure-la amb B baixa i, en canvi, s'hauria d'escriure amb B alta, perquè també,
0: ve de l'àrab.
1: També, és,

0: també és àrab, sí.
1: Ostres, i alguna altra arrel de la paraula a banda de Beni que poguera portar-nos a pensar que un topònim és d'origen àrab?
0: Per exemple, estan tots els que comencen per al, que tenen l'article aglutinat, Almassora, Almàssera...
1: Totes les alqueries, no?
0: Albaida...
1: Uh-huh. Sí. I el Guada també podria ser àrab, no?
0: El Guada és riu. Guada és riu. Tenim Guada Séquies, tenim Guada Suar... Sí, també és un element molt productiu en toponímia.
1: I dels que són ibers?
0: Sempre es posa com a exemple Xàtiva. Sí, que ve de l'Iber, que ve d'una palabra de l'Iber, vaja, està documentat, està en monedes, en inscripcions en monedes, i per això ho sabem,
1: no?
0: que es pot demostrar. Després ja els àrabs ja li digueren Xàtiva i actualment tenim el topònim Xàtiva.
1: I ara el que farem és escoltar uns àudios d'uns oients i unes oients nostres que ens han enviat unes informacions.
2: Jo sóc de Cullera i som cullerans o culleranes, però els veïns de Sueca ens diuen cullerots.
3: Jo sóc de Benicarló i així som benicarlandos o benicarlandes.
4: Jo sóc granger, però mai he treballat a una granja. És que sóc de granja de Rocamora, al Baix Segura.
5: Jo sóc otosina perquè sóc d'Otos.
1: Què t'ha paregut?
0: Molt bé, sí, és un poc el resum. Els que acaben en er, els que acaben en ni, els que acaben en ut... Alguns pocs que acaben en enya, com el sireny, o en enc, també alguns, però bé, un bon resum.
1: I així, en realitat, per a este podcast ens hem inventat un topònim utilitzant les regles de creació de topònims valencianes, però inventant, no? Que és el Beniparlem. Aleshores, podríem dir que som els fills o que som de la família dels que xerren molt?
0: Sí.
1: Ens aprovaríeu este topònim?
0: Podríeu dir-ho. Sí.
1: Demanarem l'opinió de l'acadèmia i a veure si ens feu un informe. Sí. I si ens donen un espai per a tindre una ciutat. Per ara tenim la ciutat abstracta de Beniparlem.
0: El municipi número 543.
1: Podria ser Beniparlem, sí, sí. En Beniparlem, el gentilici, podríem dir-nos Beniparlandos, com a Benicarló.
0: Jo en diria més Beni Parlemer, no? Perquè els altres que acaben en em, com Beni Muslem, és Beni Musler, i Salem és Salemer.
1: Salemer.
0: Per tant, buscaria els que acaben igual, no?
1: D'acord.
0: I els faria de la mateixa manera.
1: Doncs ja ho sabeu, som Beni Parlemers.
0: O Beni Parlers també podria ser.
1: O Beni Parlers. Ara faltaria veure com s'assenta, no?
0: Com s'assenta l'ús del gentilici. Sí.
1: L'ús del gentilici. Moltíssimes gràcies, Maite. Avui hem vist moltes qüestions sobre topònims, hem conegut millor els gentilicis, també hem intentat tindre un poble més al territori valencià, que és Beniparlem. I això ha sigut tot per avui. Moltíssimes gràcies per vindre, Maite.
0: Gràcies a vosaltres, encantada.
1: I ja ho sabeu, podeu tornar a este poble valencià quan vulgueu a visitar-nos. Fins pronte!
0: Adeu, adeu.
6: Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.

0: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Són les 4.
3: Apunt. Notícies.
2: El Consell de Ministres ha aprovat la declaració com a zona greument afectada per emergència de protecció civil els municipis damnificats per l'incendi de la Vall d'Uixó. Així ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
4: Con esta declaración, como saben, comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas que evidentemente iremos poniendo en marcha conforme vayamos haciendo una evaluación mucho más certera de la magnitud de esta catástrofe.
2: A més d'esta declaració, el Consell de Ministres també ha aprovat un reial decret de llei que amplia la protecció de treballadors i treballadores i empreses afectades pels incendis com el de la Vall d'Uixó. Alejandro Molés.
5: D'esta manera, l'Estat assumís des del primer dia els costos salarials i de cotitzacions socials, ampliant així circumstàncies no previstes en els permisos climàtics actuals com la pèrdua de casa o l'evacuació a causa de l'incendi. Fins ara, era l'empresa la que havia d'assumir els primers 4 dies de permís per causa climàtiques.
2: I sobre el terreny, i segons l'últim balanç fet públic, l'incendi forestal de dissabte, que dissabte es va declarar al terme de la Vall d'Uixó, ha cremat unes 8.500 hectàrees amb un perímetre que abasta els 72 quilòmetres. Són unes dades provisionals a l'espera que esta vesprada a les 7 torni a reunir-se el Secopi. De tota manera, i segons una informació d'última hora, fa uns moments que han arribat al centre de comandament avançat el conseller d'emergències, la delegada del govern, entre d'altres, hem preguntat i no ens poden donar informació, diuen per ells, com si s'haguera complicat alguna cosa més de l'incendi. L'incendi, recordem, obliga a mantindre evacuades vora 10.000 persones de 17 municipis.
5: I és que uns 9.000 veïns i veïnes de la Vall d'Uixó i de la Vila Vella ja poden tornar a les cases des d'aquest matí. No obstant això, el veïnat de la Vila Vella ha de quedar-se confinat i de moment han d'evitar beure aigua de l'aixeta, sempre envasada. Heu anunciat el retorn de casa el conseller d'emergència, Juan Carlos Valderrama.
6: Pueden volver a su casa, el municipio de Ávila Bella, todos los ciudadanos del municipio de Ávila Bella, que así lo deseen. Hay que decir que las condiciones del humo pueden estar afectando todavía a la ciudadanía. Entonces, aquellos que desean regresar a sus casas pueden regresar, pero se mantiene el confinamiento en el municipio.
5: Y estos son algunos de los testimonios que apuna a replegar els veïns de la Vila Vella que ja estan a les seves cases.
7: Van de donar que poden vindre a casa, doncs mos hem vingut a casa ja tots. Ara a limpiar i deixar-ho tot una miqueta ser aet,
8: ja. Ja tornem a casa. Han segut uns dies una miqueta ajetreaets, però bueno, bé.
2: Com hem comentat, ja la part de la població de la Vall d'Uixó que va ser desallotjada ha pogut tornar a la ciutat des d'aquest matí. Parlem d'unes 6.000 persones de 4 barris de la Vall. Entre d'ells, un grup de persones majors que han pogut tornar a la residència Nova Edat.
9: Hola! ¿Qué tal?
10: Pues hemos echado mucho de menos, ¿eh? Ya estamos en casa. Antonia, ¿y demás?
2: Però, malgrat esta alegria, altres testimonis parlen de cases plenes de cendra, fum i inclús animals morts. A més, encara queden milers d'evacuats que no poden tornar als pobles d'on han sigut desallotjats.
5: I tot això sota un foc que continua fora de control. A la zona treballen més de 600 efectius amb l'ajuda de 34 mitjans aèris. Escoltem l'advertència que llança la delegada del govern, Pilar Bernabé.
11: Pedimos, por favor, a todos y cada uno de los vecinos y vecinas que sean conscientes de que el incendio sigue activo.
5: La direcció dels treballs ha decidit reforçar els efectius terrestres per a tractar de contindre l'avanç de l'incendi, especialment a Eslida i Artana, on el foc ha revifat, ha guanyat potència fa uns moments. A més, preocupa i molt la zona entre Tales i Alcúdia de Veo. Així ho detalla el director d'extinció, Fernando Pérez.
12: A medida que vaya abriendo, nosotros vamos a tener distribuidos en el eje de Benetandús, Alcudia de Beotales, que es la zona más sensible y la tenemos definida como zona de control en caso de que el incendio se revivase. Principalmente la sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo, con lo cual en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento el incendio. O sea, es una sensación falsa que nos está dando hasta ahora. Tenemos otro punto sensible en Alfondeguilla y en la zona de Tales Honda Montín.
5: Y sobre la arribada de una nova onada de calor a partir de demà, el director d'Extinció d'Incendis Forestals ha explicat l'estratègia a seguir.
12: Zonas más conflictivas hemos metido todas las brigadas heritransportadas, que son las que más potencial nos dan para acceder a las zonas más difíciles, y el resto de unidades estamos fijando perímetro por partes en función de las prioridades, y cuanto más perímetro tengamos fijo, cara a mañana tenemos mejores perspectivas.
2: És tot el que teníem per a contar-los a aquestes hores. Tornem a més informació a les 5.
13: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
15: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
16: ¡Regarde la gilipollua!
15: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
17: La próxima semana hablaremos del gobierno.
15: Generalitat Valenciana.
18: Som Apple. Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
19: Benvinguts a este nou recull dels moments més especials que hem compartit durant la temporada en la vesprada d'Apunt. Entrevistes amb convidats ben talentosos, històries emotives i els nostres estimats col·laboradors al front de seccions del programa, com és el cas del nostre gastroturista Vicent Gil. Es va portar la història de passió per la cuina de foc i flama d'Eduardo Espejo al front del restaurant Flama de València, un establiment en una ben guanyada fama pel seu producte extraordinari i la tècnica d'un torrador excepcional com Eduardo, en el que compartirem esta xerrada.
18: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
19: Estem molt feliços perquè jo crec que el valencià i la valenciana ens agrada una torra, forma part de la nostra identitat. La manera de cuinar a la flama, en foc, el que suposa el foc també per a la cultura valenciana, i vincular-ho a la gastronomia, que és una cosa que és un deler. Ara, en tots els llocs on se disfruta, diguem, de brasa, estem al nivell del crac o dels cracs que Vicent ens presentarà a continuació, m'atreviria a dir que no. No dic que siguin únics, però dels pocs a València Ciutat, on la comunitat valenciana, que treballa en la flama d'una manera en excel·lència.
20: Sí, perquè,
19: i
20: a
19: això és una mestria. Vicent Gil, com estàs?
20: Avui tenim el xic de moda de la gastronomia valenciana.
19: Sí, sí, sí, sí.
20: No de moda en la brasa, que també, sinó en la gastronomia, i ens ha costat un muntó, perquè sempre està molt ocupat.
19: Per premis, reconeixement, per creixement de local...
20: Però és que damunt...
19: El boca orella, també.
20: Al començar en Nadals del 22, i tu imagina't, en poc més de 2 anys, a més, ha tingut un muntó de reconeixements, el Sol Resol, el reconeix també la Guia Michelin, l'Acadèmia de Gastronomia en el 24 o el 25, també li dona a Edu el cuiner revelació.
19: Sí, i estem parlant, quin local és i quins
20: Flama.
19: Presentes?
20: flama en ixe,
19: m'encanta, eh?
20: Ixe xaflant meravellós que és Gran Via i Conde Salvatierra de Àlaba. És un local menudet, estàvem parlant-ho ara abans d'obrir micros, en molt poquetes taules, però que, bueno, tenen la virtut no sols de que han aconseguit el reconeixement del públic i de la crítica, sinó que, a més, és complicadíssim tindre taula. A veure, Edu, què hi ha que cridar? 2 mesos abans per tindre taula?
0: Fin de setmana estem ara, sí, en 2 mesos. L'entresemana, doncs, té una setmana d'antelació, més o menys.
20: És que és una locura. Perquè sí. Jo pensava que tancaven els dilluns, es diu, no? De dilluns a dissabte, excepte el diumenge.
19: És Edu Espejo, que és qui està, és el mestre de flama. Com se diu un cuiner que es dedica a la flama? Té un nom específic, Edu, o...?
0: No, bueno, en el país va ser parrillero.
20: Parrillero, parrilleros. Però parrillero sona molt a argentino, també.
0: Sí, però bueno, estaria bé ficar el nom de Torraor.
20: Sí, bueno, també estaria bé Torraor, però... Bueno, hi ha que explicar-ho, és que quan parlem en això, mos en va el cap ràpidament a la carn, sí. I Edu, jo crec que quasi que és més de peix que de carn. Però bueno, és que ell ho fa tot a la brasa. N'hi ha algú que no ho facis a la brasa?
0: No, la veritat que inclús en els postres, aperitius, entrants, carn, peix, quasi tot. Si no va a la brasa, busquem un fil conductor, com seria un ahumat, un...
20: Claro, pegar-li un colpet perquè sí. Traga el sabor.
0: Ah, té que tindre la marca nostra.
20: El sabor i l'aroma.
0: I l'aroma.
20: I l'aroma, que és molt important. Edu Espejo, ell és un setavense, no sabem si en valencià es diu així, no? Ell diu que sí.
19: Xativí, no?
20: O xativí, no ho sabem.
0: Setavenses, sempre...
20: Bueno. I
19: de Xativa.
0: Bueno, Osocarrats.
19: Osocarrats, exacte.
20: Perquè tu, ton pare era fotògraf, entonces, i ixa passió per la cuina, on te ve?
0: Jo que sóc el primer, crec que s'ha dedicat a l'hostaleria de tota la meva família.
20: I tu comences, en 16 anys estudiaves, i quan acabes d'estudiar, els caps de setmana te n'anaves a la casa de l'abuela.
0: Jo estudiava i divendres, dissabte i diumenge anava a la casa de l'abuela a treballar. I de dilluns a divendres a estudiar.
20: I després canela i clavo.
0: I després ja vaig acabar ja els estudis, el grau mitjà, i ja a treballar ja...
19: En casa de l'abuela al restaurant.
20: Sí.
19: Puc pensar que no. Aquest abuela...
20: És un de restaurants mítics de Xàtiva. És igual que Canela i Clavo, que ara m'acaba d'enterar que han xapat la paradeta. Sí, sí. Però bueno, és una llàstima. Sí que és veritat que els últims anys la cosa havia baixat molt, però que en el seu moment Canela i Clavo, i a més allí en l'albereda de Xàtiva, sí. allò era un escàndal de restaurant.
0: Sí, la terrassa que tenia era espectacular. La terrassa de Canela era brutal.
20: El comences a fer un periple en Nacho Manzano, allí a Astúries, a Casa Marcial. I me llama molt l'atenció perquè Vicente Patiño, el teu paisano, Vicente Patiño, també està allí.
0: Sí, ell és molt amic de Nacho.
20: Sí.
0: Me va ajudar també perquè Vicente, pues, li agraïc molt, que sempre ha sigut meu pare, va clavar en Cuy de Varella, en Manzano, tal, que sempre m'ha apoyat, sempre. I, bueno, tenia ganes de veure una cuina tradicional, o que era una cuina tradicional de deberes fora de València, i bueno, i me'n vaig
20: posar els estudiants pacament. És un món a part. Jo, a mi és un dels llocs on més m'agrada menjar, eh?
0: Sí.
20: Allí al nord, allí es menja, vamos, de meravella. I d'ahir, bueno, estàs una temporada en Quique, i aplega el tema de Jono.
0: Sí. Bueno, primer tastem i després ja Jono.
20: Primer tastem. O sigui, allí feres una espècie de reciclatge,
0: sí.
20: I d'allí te'n vas a parar a Jono. I a tu, per això, no va ser una miqueta... A tu no t'ha xocat de colp a repent que te... Bueno, a tot això, Ulisses, que te va dir perquè t'anaves a treballar en ell?
0: No, jo, a veure, a mi... El meu hobby és la pesca.
20: Sí.
0: Entonces, sempre volia aprendre... de netejar de peix dels millors. En este cas, pues, són els japonesos. Netejan peix, no n'hi ha res que fer. I Ulisse me va dir que volia que tenia un projecte entre mans, de parrilla, fusió, cuina espanyola en japonesa, i me va dir, bueno, te'n vens en mi, te formen en Tastem un any i pico en Yoshi, i ja després, quan obrim ja Jono, tu ja arranques el camí i... com cap de cuina i ja fas marxa.
19: Estem parlant de cuina japonesa de molt de nivell, claro. I a més fusió. Tu tenies, sí, sí, alguna formació? Com te tires a la piscina
0: Ahí, tenías formación.
1: Ulises, confiaría en tu Edu.
20: Echa TV, es un valent. A ver, Ulises, eso es tal como lo ha contado.
1: Ay, mira, tenemos a Ulises.
20: Eso es tal como lo ha contado Edu.
21: Buenas, crack, ¿cómo estás, Edu? Buenas.
0: ¿Qué tal, Ulises?
21: ¿Qué tal? Bien. A ver, va a ser así, sí, claro, claro.
20: O sea, tú vas, es que, se lo dices, es que, sí. le enseñas el capote y el tío embiste.
21: Sí, hombre, sí, a ver, Edu es un cocinero que sabe torear en cualquier plaza.
20: Hombre, pero
21: todo terreno.
20: Vale, vale, pero él, por ejemplo, él la comida japonesa, la cultura japonesa, la había visto de lejos y en las películas.
1: Sí, los de Bruce Lee, a lo mejor. No.
20: Ese año en Tascen debió de ser una enseñanza ahí muy intensa.
21: Sí, pero bueno, al final cuando una persona tiene lo que tiene que tener, es lo que digo, no necesitas mucho más. Al ¿qué? Final es una cocina uh-huh. diferente, con sí. otras técnicas, otras tal, pero todo se aprende. Y
1: ¿qué
21: si
1: tiene,
21: tienes buena
1: Ulises?
21: Mano como la que tiene Edu, uh-huh. no hay ningún problema.
1: ¿Qué tiene Edu? ¿Cómo lo describirías?
21: Es un buen tío, es una buena persona, como persona es muy buena persona. Es un tío muy muy calmado, muy suyo, y sobre todo es que es una esponja y es un tío que es muy creativo. O sea, le gusta crear mucho, le gusta innovar mucho, le gusta hacer... O sea, tiene muchas cosas... que de su personalidad, que yo creo que van un poco de la mano de cómo cocina y cómo es.
20: ¿Qué te paréis?
0: Sí, sí, bueno, Ulises...
20: ¿Eh? No, ¿Qué te paréis el Uli?
0: Es la empresa que me se treballa temps, en tota la meva vida.
20: 8 anys.
0: 8 anys, que no són pocs,
20: no està mal.
21: No, claro.

0: la munició per disparar en flama. Perquè a tu t'encanta molt anar al mercat central a passejar-te, però a banda no tens Russaf al costat, tens allí el mercat de Colón, que no tenen molta oferta, però algo tenen.
1: Sí, jo intento comprar tots, per exemple, el Pichón i la Guala, en este cas que és en valencià, a Higinio, a Madrid. Després peix, pues tinc dos o tres d'ací, dos o tres també de llonches xicotetes en Galícia, en Malpica, Vigo o tal, i la llet, per exemple, la compre en el poble de ma mare, que és d'ahir de Fontovejuna, de la Claveruela, que fa llet fresca de cabra, i aixina de proveedors de tot Espanya, de productors xocotets.
2: I tot ho fas a la flama, comentaves, o en un toc de fum o de flama? Perquè he vist que tens en els aperitius, o diguem, els entrants, fumats, i tonyina o cavalla fumat, i això, dius, bueno, pues vale, pues bé, però la truita de baixo, això com ho fas a la flama? Però això, fes una paella?
1: No, això pot ser dels plats que no tenen res de fum, però s'ha fet un...
2: Però porta cocotxes, també.
1: Porta un pil-pil de cocotxes, bueno, mira, sí que té algo de fum, perquè la brandada que fem...
0: Primer les creïlles,
1: les hacem en el forn de llenya.
2: Sí. I paell de baeixo també he vist la...
1: Sí.
2: La truita, això té que ser un... Això té que ser un
1: escàndol. I per això la gilda que fem, que s'ha ficat molt de moda, la gilda de flama ja fa temps, que fem un homenatge al Mediterrani i als túnics de la tollina, la cavalla i el bonito, i pues, la cavalla la humem en romero i en tomillo. Després el bonito fem un tataki a flama directa, i després la tollina un sashimi, i fem la gilda. En la oliveta,
0: Tu veus, quan l'eix la vena japonesa... Claro, és que l'eix la vena, és normal.
2: I què recomanes, diguem, cada mos... agarrar un peix diferent, no? Perquè té un tractament diferent.
1: No, i a part està sempre de menys a més. Comencem amb el atún, que sempre el fluixet, després el tataki de bonito, que és el mitjà, i després ja la cavalla, que és l'ahumat més.
2: Vale, o sigui, la gilda, la truita, i després hi ha un peix i una carn.
1: Sí, bueno, i les croquetes de pernil, que van quedar l'any passat, van quedar finalistes en la millor croqueta d'Espanya, en Madrid Fusió.
2: Que tio, tu.
0: Bueno, també queda finalista en la millor hamburguesa, però guanyar el premi de la millor hamburguesa de la Comunitat Valenciana el 2023.
1: Sí, però per això...
0: Això va ser un desliz que tingueres.
1: No tens a veure si mos fas una hamburguesa tal, també allà i va, pues passeu-se a esta vesprà. I vaig en la sala i feia un plat ahí en Jono, que era un ebimayo, que era unes gambes en una salsa de mayonesa, en llet, de yuzu, tal. Pues anem a fer una... Ja era la moda ja de les hamburgueses estes que ja més d'autor, tal. I vam fer ahí hamburguesa de Black Angus, una salsa mayo en yuzu, unes avianes garrapinyaes...
0: Però va ser només que per al concurs.
1: Per al concurs, ja està. Però ja que després va vindre molta gent.
0: Pues anava gent a preguntar per ella. Bueno, això és normal.
1: No, Jenkins, en flama per l'hamburguesa.
0: Escolta, n'hi ha una pregunta que jo volia fer-te, perquè en alguna entrevista tu has dit, que això vull que m'ho expliques, dius, hi ha clients que venen perquè cal vindre, i uns altres ho fan per a jugar. Això què vol dir? Explica-m'ho seu, va. I van, perquè tenen que anar, perquè és? Perquè com és flama i està de moda...
1: El fin de setmana sí que és de veres que ve molta gent el fin de setmana, perquè també és de veres que al ser un restaurant bonic, molta gent ve també perquè és un restaurant bonic. I bueno, i les comandes moltes voltes són repetitives, en tema de dos montaditos de tic-tac-tac, dos croquetes, la tortilla i un trosset de carn. I es veu que és gent que ve dels pobles, que veu l'Instagram pues, fort, que això també és de veres que, claro, el tema de les redes socials també juguen en los cares, també arrastren a molta gent que no va per la gastronomia, que també va perquè és un local bonic i és de moda. I després és de veres que sobretot la gent nostra de la entresemana és gent que ve a disfrutar de la gastronomia.
2: I saps que he llegit que jo no tenia ni idea, Vicent, no tinc ni idea de flama ni tinc ni idea de cuina, per descomptat, soc un disfrutón de la vida i xin pop i ja està.
0: I dona
2: gràcies a la vida, home, però vosaltres porteu una carretera que a l'hora de fer un besuc o a l'hora de fer un rodaballo li tireu agua de Lourdes.
1: Sí.
2: Això, jo pensava que era una
0: perquè òbvia. Perquè està beneïda.
2: Clar, i això com pot ser? Que se n'aneu a Lourdes...

0: portar avui a Beneïda? Com està això? Ara,
1: no, l'aigua de Lourdes és la recepta que es fa a la zona de Guitària, que com està a prop de Lourdes, pues, pues era com si fos una aigua que es venia el peix. I d'ahí ve la recepta de l'aigua de Lourdes.
2: Però saps, Ximo, que n'hi ha una cosa molt interessant, que aquesta reflexió estem fent-la ahí fora en l'estudi abans d'entrar, estem comentant-ho. Evidentment, Flama és un gastronòmic. I, a més, és un restaurant ja, Michelin, Repsol, i molta gent, a lo millor, va a Flama esperant que ell tinga un menú, o dos, o tres menús, i Flama treballa la carta. I això... Vamos, per al client...
0: I el també, en moltes...
2: No? Claro, no, no, però és que tu pots clar, anar, tu vas, ui, tornes d'ací tres setmanes, o tornes de quatre setmanes, i pots minxar totalment distint a quan t'anaràs la primera vegada,
0: no, ja peix,
2: perquè tu tries a la carta. Això és un risc per a ells, perquè poden tindre una merma de producte que se perd, i això econòmicament no està bé, però, bueno, però ells prefereixen fer-ho així. No té que anar mal la filosofia, quan ho tenen ple contínuament.
0: Que tens les compres ja controlades, sí, no? Perquè no pots tirar un rodaballo, deixes no, això...
1: I juguem, com tinguem una carta sempre molt àmplia i, a part, les fores de cartes, si s'acaba una cosa, s'ha acabat. No passa
2: claro.
1: res, n'hi ha 30 plats més.
2: Claro. No, no, això ha que me dir-ho, perquè els escandallos no poden fallar. El Momi Manolo diu que en el escandallo és on està el negoci.
0: Ahí está la clau.
2: O sigui que,
0: I moltes vegades, quan parlem de restaurants de brasa, també, Edu, hem comentat així en Vicent, hi ha una certa tendència, una certa moda, no sé, si per les xarxes i això, a que menjar a la Flama no siga només carn, que és una meravella, sinó també això, tirar-te un rodaballo, un gallo, un Sant Pedro, un besuc, etc. Per què, diguem? Perquè està més sucós la manera que teniu de fer-ho en les, la gent que domineu el foc? Perquè la sensació era que el peix a la brasa quedava un
2: pèl aixut, no? Aixut,
0: no.
2: Home, no, si li dones el punt que li has de donar.
0: Si el fa Edu, clar.
1: Al final, un peix, antes d'entrar a la parrilla, jo ja dic, ja, bueno, la setmana passada en un podcast ja vau dir que tu, a mi conforme m'entra el peix, lo més important és la neteja. Si tu no et fas una bona neteja a aquest peix, el següent pas ja no, ja no va ser el mateix. Pues ese galles en un cepill de dents, pues rascar-li tot el que és la tripa, que no es quede ni una bolsa de sang, donar-li un dia de maduració, perquè al final els peixos són com la carn. A tu, quan tu pesques un peix i el traus de la barca, i pareix una raqueta, que està tot doblat.
2: Claro,
1: un peix necessita un rigor mortimer, entonces un peix necessita un repòs de un dia, dos dies, para que treballar-lo perfecte. I després la hidratació de la parrilla, el tema també de l'altura del peix...
2: Bueno, això de la hidratació de la parrilla, què vol dir?
1: Sí,
0: jo crec que li tira àvia.
1: Jo primer...
0: Que li tires àvia al peix. Perquè això d'àvia de Lourdes, que és àvia.
1: No, és una mescla de, mar, és una mescla de vinagres, oli d'oliva, de girassol i sal. Jo primer hidrate, els peixos jo els treballo en sal gorda, com pot ser una carn, però sal gorda,
0: i ja... Hidrates un pincell?
1: No, i després ja en spray. Jo ja fico la parrilla i ja el peix, tu vas veient, el vas hidratant també de grasa perquè vagis mapant, i després ja el repòs, un poc de salsa i farà.
2: El rei dels peixos a la brasa seguint el rodaballo?
1: Jo crec que el rodaballo és el peix que més agraït és en una parrilla per la quantitat de grasa que té.
2: Perquè és més gelatinós.
1: I de sabor. Entonces també, al final... Els pioners d'Espanya han sigut els bascos, i els bascos el peix seu... Mm. Bueno, ja no... Jo crec que el peix, que el besugo a la parrilla, jo crec que és el peix, però al final, al tindre un restaurant com el Cano, que és el rei de les parrilles, i el peix que més defen és el rodaballo, pues entonces jo crec que...
0: Ha hagut tendència, no?
1: Ha hagut tendència al rodaballo.
2: Ells treballen molt el peix al forn, també, en el País Basc.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Tu d'això res, de fort res?
1: No, tota la parrilla.
2: Directament brasa?
1: Sempre.
2: Escolta, i Ricardo, què tal s'apanya allí en la sala?
1: Sí, molt bé. Bueno, la formació que va fer Ricardo en tema de neteja de peix és brutal. Ahí, jo crec que és de quatre cambrers, els quatre saben netejar peix.
2: O sigui, que a banda de sumiller el temps netejant peixos.
1: Sí.
2: Eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Però,
0: netejant per a servir-ho.
1: Sí, no? sí. En carro i fem tot el ritual en la taula.
2: La presentació en taula, que això a la gent li mola molt, això.
1: Nosaltres, conforme entra la comanda, besugo, agarrem el besugo, el presentem al client, se li diu el pes i el gramatge del besugo, perquè després no ninguna
2: no hi hagués sustos, claro.
1: Ja, i després ja deixim en el peix fet, en el carro, se li explica totes les parts i se li lleva totes les espinetes i que ho disfrute.
0: Gràcies per acompanyar-nos, Edu.
1: Ah, gràcies a vosaltres.
0: Teatre, cine i música tenen sempre un lloc especial en la vesprada de punt. En este cas, la música que eix de la batuta d'un director d'orquestra, músic i enamorat de la música com Luis Cobos. El mestre Cobos ens va visitar per recordar que va ser l'impulsor d'un concert molt especial i irrepetible. Un concert solidari, espectacular, amb la banda Primitiva de Llíria, la recaudació del qual va anar a parar justament a aquelles bandes de música valencianes que patiren en els seus locals els efectes devastadors de la Dana. Una xerrada amb la que recordarem algunes de les fites de la trajectòria d'un home dedicat a la seva passió musical com Luis Cobos. Què? Mon iaio dia, quatre gotes. Quan alguna cosa... quatre gotes. Així som molt... Ho hem comentat moltes vegades, però molt, molt d'Amparito Roca. O sigui, a veure, n'hi ha pas dobles magnífics, hi ha pas dobles bons, hi ha pas dobles memorables, i després està Amparito Roca, que això és patrimoni pur, això. I en este cas, en una interpretació molt, molt especial, mil músics de 20 societats musicals a Carlet, allà a la pàtria d'Amparito Roca, en motiu del seu centenari, en la batuta del mestre Luis Cobos, perquè vos anem a parlar, este va ser un concert molt especial, una peça molt especial,
3: sí, senyor,
0: d'un altre concert molt especial, en un significat també molt, molt íntim, també molt sentimental i molt emocional.
3: D'un concert al Palau de la Música de València, el títol del qual és Extén les teues mans, entre l'elenc, ni més ni menys que la banda Primitiva de Llíria, entre altres grans músics també, i el motiu, fer costat als músics i les societats valencianes que van ser afectades per la Dana. Un concert amb un ambaixador molt especial i la implicació d'un dels grans, que és Luis Cobos, que ens acompanya. Bienvenido, Luis. ¿Com estem?
4: Molt bona tarda.
0: ¿Qué tal, Mónico?
4: Pues muy bien.
0: ¿Cómo estás?
4: Te estaba yendo a decir que era un concierto íntimo y privado, pero también público.
3: Claro.
4: Fue un día espectacular en Carlet. Toda la plaza, en vez de haber público, había músicos, músicas, mil músics. Y me pareció, no sé por qué me llamaron a mí, dije que sí, y me encontré allí con una emoción, porque yo me he criado en una banda de música. Con 5 años y medio empecé a estudiar música y a los 8 ya tocaba el requinto, el clarinete. Y claro, es un mundo que me conmueve y me estoy dedicando mucho últimamente a las bandas, recuperando aquella infancia, que la infancia es un refugio al que volvemos muchas veces sin saber. Y recuperando todo eso es una maravilla. Y bueno, lo del concierto con la Primitiva y en el Palau de la Música. No sé si sabéis que la primera presentación de La Fallera, voy a hablar... No voy a hablar valencià, voy a hablar castellà. En la primera presentación de La Fallera Mayor, que se hizo no en el teatro principal, sino en el Palau, la hice yo. Y La Fallera fue Covachi...
0: Covachi Balaguer.
4: Covachi Balaguer.
0: ¿Sí hiciste mantenedor? ¿Estuviste...?
4: No, mantenedor, yo dirigí el concierto.
0: Ah, boñetas, estabas dirigiendo el concierto.
3: 39 creo que fue, por ahí.
4: Sí, fue la primera vez que se hacía en el Palau.
3: Palau de la Música.
4: Y yo lo iba a hacer con La Primitiva y La Unión. Y yo ya era director honorífico de La Primitiva, del Clarín, y le propuse a La Unión hacerlo. La Unión me dijo que sí y La Primitiva dijo que no.
3: ¡Ay!
4: Digo, pero si no es Liria ni nada, es en Valencia. Total, que lo hice con La Primitiva y con mucho gusto.
0: Vaya pedazo de músicos y vaya concierto tan especial que impulsaste, que fue, me entiendo que también para ti un privilegio. Mira, y dice, no, yo no sé por qué me llamaron a mí para dirigir a Amparito Roca allí en
3: Carlet.
0: Pero
3: claro,
0: no,
3: si puedes elegir,
0: que me llamen a mí, entonces.
3: Si puedes elegir, eliges a Luis.
4: Lo digo porque hay muchísimos músicos y directores valencianos que por el mundo, y hay muchos muy buenos. Me llamaron a mí, que tengo una gran vinculación con Valencia, y dije que sí inmediatamente. Yo soy fan declarado de Valencia. Valencia es la región musical más importante del mundo.
0: Y en ese concierto, además, hubo ese movimiento solidario, a la buena gente a la que se pudo ayudar con él, principalmente a las sociedades musicales, a las bandas de música, que durante la Dana, lo sabes bien, tienes muchísimos,
4: lo sé muy
0: muchísima
4: bien.
0: Vinculación.
4: Y además
0: necesitaban una mano.
4: Entonces, la sociedad de artistas destinamos unos 150.000 euros o algo así, para y hicimos un estudio de cuáles habían sido más perjudicadas y menos, porque había

0: Són les 5.
1: L'incendi, conforme estem veient tots, l'incendi segueix actiu.
2: A punt. Notícies.
0: En el quart dia de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, el foc continua fora de control. La direcció dels treballs ha decidit reforçar els efectius terrestres per a tractar de contindre l'avanç de l'incendi, especialment a Eslida i Artana, on el foc ha revifat. Ha guanyat potència. A més, preocupa i molt la zona de Tales i l'Alcúdia de Veo, un foc que ha cremat unes 8.500 hectàrees amb un perímetre que abasta els 72 quilòmetres. Són unes dades, en tot cas, provisionals, a l'espera que esta vesprada al set torni a reunir-se el SECOPI. Però fa poc més d'una hora que han entrat en el centre de comandament avançat ubicat a la Vall d'Uixó el conseller d'Emergències, la delegada del govern, entre d'altres. I en espera de noves notícies es troba allí la nostra companya Amparo Soriano, amb qui connectem en directe tot seguit. Bona vesprada, Amparo, conta'ns.
3: Molt bona vesprada. Calma tensa, cares llargues en este comandament avançat, tot i que la reunió del SECOPI, com comentàveu, no està prevista fins a les 7 de la vesprada. A les 4 s'han reunit en el centre de comandament avançat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, el de Medi Ambient, Martínez Mus, la delegada del govern, Pilar Bernabé, el subdirector d'Emergències de la Generalitat, Jorge Suárez, i ara mateix també es troba així la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero. Ens informen que és un pas previ a la reunió oficial del SECOPI, però el ben cert és que a hores d'ara preocupa, com comentàveu, el rebrot del foc a Artana i, sobretot, molt, molt especialment, el del front de Tales i l'Alcúdia de Veo, sobretot. La immersió tèrmica que provoca aquest fum intens està complicant les tasques d'extinció. S'espera que en les pròximes hores es compliqui encara més amb l'entrada d'aquesta nova onada de calor, tot i que els veïns de la Vila Vella i la Vall d'Uixó desplaçats ja han pogut tornar a les seues cases. El conseller Valderrama recordava este matí que per ara l'incendi no està ni controlat ni perimetrat. L'últim en actualitzar la informació ha sigut al voltant de les 3 de la vesprada fa 2 hores. David Vicente, el diputat del Consorci de Bombers, que ha confirmat que s'espera una vesprada llarga, complicada, i que això sí, a hores d'ara tot el dispositiu aeri està operatiu.
1: L'incendi, conforme estem veient tots, l'incendi segueix actiu, segueix molt actiu. La veritat que hem tingut, en estos moments, han tingut diverses reproduccions en els diferents fronts que tenim oberts i estem treballant en ell. La veritat que és un treball incansable, que estem continuant fent aquestes feines, aquestes maniobres que estan intentant fer els bombers per poder sofocar-lo o de poder minvar, no, el seu avanç. Al final, el que se tracta en un incendi tan complex com este és poder adelantar-nos a l'incendi i poder anar per davant d'ell. I en aquests moments ja ens està tirant la mà i estem quasi anant detrás de lo que és l'incendi. Per tant, tenim que seguir treballant, la vesprà serà molt llarga. En aquests moments ja estan volant els mitjans aèris, que també són de gran ajuda per poder contindre aquest incendi, i la veritat que la situació pues, segueix sent complicada.
0: Moltes gràcies, Amparo Soriano, per aquesta informació en directe des de la Vall d'Uixó, on este matí el veïnat, que va ser desallotjat, ja ha pogut tornar a casa. També ho han fet els veïns de la Vila Vella, tot i que han de quedar-se confinats i, de moment, han d'evitar beure aigua de l'aixeta. Sempre embotellada, Alejandro Morés.
4: Sí, i és per això que la Generalitat està repartint aigua potable entre els veïns de la Vila Vella, ja que de moment la de l'aixeta, com hem dit, no és recomanable. A més, és la Generalitat la que coordina el retorn de les persones desallotjades per l'incendi forestal a les seues vivendes i ho fa en col·laboració amb la policia local, la Guàrdia Civil, la policia de la Generalitat i també amb personal de la Creu Roja. I els veïns de la Vila Vella recomana utilitzar mascaretes FFP2, no consumir aliments que hagin estat exposats al fum o la cendra i tancar qualsevol entrada d'aire. Això per als que han pogut tornar a les seues cases, ja que milers de persones de 16 municipis continuen evacuats perquè el foc, com hem dit, continua fora de control. A la zona treballen més de 600 efectius amb l'ajuda de 34 mitjans aeris. Escolten l'advertència que llança la població la delegada del govern, Pilar Bernabé.
5: Pedimos, por favor, a todos y cada uno de los vecinos y vecinas que sean conscientes de que el incendio sigue activo.
0: Per la seva part, la Creu Roja manté actius 5 punts d'atenció als evacuats de l'incendi de la Vall d'Uixó. Albergs a Nules, Moncofa, Segorbe, Navajas i Onda, per atendre les persones que no han trobat o que tenen no tenen una altra residència o familiars que han sigut evacuades. Han sigut evacuades al voltant de 300 persones.
6: Sí, somos todos voluntarios, también tenemos personal laboral, pero la gran mayoría es personal voluntario. Establecemos turnos rotatorios para poder ir descansando y estar aquí al pie del cañón para atender las necesidades de los desplazados. La respuesta que da siempre la Cruz Roja con sus voluntarios es excepcional. Mantenemos 5 albergues desde el sábado, 24/7, 24/7.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat la declaració com a zona greument afectada per emergència de protecció civil els municipis damnificats per aquest incendi. Juntament amb la declaració de zona greument afectada, el Consell de Ministres també ha aprovat un reial decret i llei que amplia la protecció de treballadors i treballadores a empreses afectades per este, també per este foc. Un anunci que ha fet el president del govern, Pedro Sánchez, durant el balanç que ha oferit este matí del curs polític. Un curs marcat pels casos de presumpta corrupció que afecta amb el PSOE, també per les causes judicials obertes al seu entorn familiar i per les dades macroeconòmiques i del mercat de treball, sempre fins ara positives.
4: Sánchez ha valorat que en esta legislatura, malgrat tot les dificultats econòmiques a causa d'un context marcat pels conflictes internacionals, Espanya no ha deixat avançar.
7: Pese a todos estos obstáculos, España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común.
0: Es todo, tornem a més notícies a les 6.

0: som a punt.
1: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
2: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollua!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
4: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
6: Seguim disfrutant d'aquests moments especials que hem compartit en la vesprada d'A Punt. Bona companya, per a qualsevol cosa, com per exemple un viatge a través de la història dels valencians que emigraren a les marismes de Sevilla buscant bona terra per al seu arròs. Una funció de teatre musical ambientada als anys 50 que protagonitza i escriu l'estimat actor i ara dramaturg Àlex Gadea, conegut pels seus personatges en sèries com El secreto de Puente Viejo o L'alqueria blanca. Ens contava la il·lusió que li fa a Àlex este musical titulat Un viatge sin retorn.
7: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
8: Chicos y chicas van cantando siempre.
6: Wow, parlant d'emocions i tant. És que
9: la
6: jo crec que
9: la
6: mina ens aborrona sempre. I, escolta, és un acompanyament molt xulo per a introduir la xerrada en la persona, en l'artista, en l'actor. Bueno, i més coses, i més coses que ara anem a descobrir i que estimem molt, un home de molt de talent, que ja es va conquistar fent el personatge de Diego en l'Alqueria Blanca, però no només. Bueno,
9: no, i més enllà.
6: El secreto de Puente Viejo, en Acacias, la que s'avecina, i al teatre, que també ha passat moltes hores al de les taules, eh?
9: Sí, però és que ara ha donat un salt, un pas més, des de l'escena a l'escriptura, debutat com a autor teatral, ha escrit l'obra Un viatge sin retorno. L'espectacle està de gira des d'octubre passat, o sigui que ja està viscut, ja està passejat. Això li dona també molta solera a un espectacle. Àlex Gadé, el nostre estimadíssim Àlex Gadé, com estàs?
10: Què tal? Bona vesprada, com estem?
9: Supercontents des que vam saber que te'n venies un momentet a estar amb nosaltres. En primer lloc, enhorabona.
10: Gràcies, gràcies.
9: Dic jo, ja té un recorregut. Que suposa que els nervis més grossos, no ho sé, serien al principi o se mantenen intactes.
10: Se mantenen. Hi ha funcions especials. La del divendres que ve, dia 8, és una d'elles, evidentment, per tota la vinculació que hi ha a València i el que representa per a mi. Però sempre hi ha una cosa que t'acompanya i que crec que és bo no perdre la mà i que té que veure amb, bueno, i ese gusanillo que tens abans d'eixir a escena i la responsabilitat de contar una història tan pròpia, tan nostra, tan personal.
9: I com és això? Perquè tu has donat vida a coses que han escrit altres, però hi veuré algo que així de dins teu deu ser superflipant, o no sé com és, quin adjectiu utilitzar, no?
10: És una sensació molt xula. Al mateix temps, quan dic que escena, trate d'allunyar-me un poc també d'això. Vull dir, no estar massa apegat a lo que jo he escrit. De fet, quan comencem el procés d'assajos, la figura del director era important. Donar un pas un poquet al costat i dir, bueno, la història està feta, ja està creada, a partir d'ara ja és un vehicle, però no tinc que apegar-me massa a ell, sinó que siga una ferramenta de creació i que doni llibertat per a poder elevar-la.
6: Que guai, està bé deixar-te també portar com a actor per la direcció, tot i que tu sigues en este cas tan especial per a tu.
10: Clar.
6: Has fet la dramatúrgia. Viatge sin retorn, un viatge sense retorn. Sí. El títol ja, no sé, en retrotrau.
9: Ja vol dir alguna cosa.
6: Ja sembla com un clàssic, una cosa així, no?
10: Bueno, és que...
6: Com és aquest viatge?
10: Sí, és que la funció te veu un poquet dels clàssics, la veritat. La història està molt vinculada a la nostra terra, perquè Federico, el protagonista de la història, era un arrosser de l'Albufera valenciana que a la fi dels 40 se n'anà a les marismes del Guadalquivir a plantar arròs. Això va passar.

0: és història nostra. Jo d'esta història me vaig enterar quan estava a Madrid estudiant art dramàtic, perquè companys de Sevilla me digueren, tu saps que en València hi ha una zona on se juega el truc i on hi ha John Llopis i Domènech i han muntat alguna falla. Què dices? I me'n vaig enterar que sí, que en Isla Mayor, lo que avui en dia es coneix com Isla Mayor, que en el seu moment era el Puntal, hi ha una colònia de valencians que se n'anaria ja a plantar arròs. Aleshores, dic, ja tinc l'anclatge de l'obra. L'emigració forçada d'un tipus d'allí que se'n va cap allà, circumstancialment coneix a una dona que venia a pollastres, una venedora ambulant, en son pare, i dos tipus que se guanyaven la vida i sobrevivien en aquella Espanya tan complicada dels 40, circumstancialment, de forma totalment azarosa, s'endinsen del món de l'espectacle. I el que comença seguint com una espècie d'oportunitat exòtica i com una cosa que pot ser, bueno, pues, i ser un poquet del lloc en el que estaven, pues acaba convertint-te en la seva forma de vida, en lo que això, en el preu que pagues. Vull dir, són dos persones que van conèixer tot a l'Espanya rural fent lo que se comença com a pareja de varietés. Oh, començant sí, fent tablaos, ciutats més grans, i arriben a Madrid anys 60, pleno desarrollisme, el país ja estava canviant de paradigma, grans teatres, coneixen l'èxit, i no vull fer spoiler, però evidentment és un viatge que no té retorn. Per què? Perquè de vegades en la vida heu predecisions, xicotetes decisions, que ja mai tornen a ser. Quan ja les fas i dones i se pas, ja mai tornes al punt de partida. I és el que li passa a Federico i a Chelito.
1: I diem, has donat el salt, o has pegat el pas i l'has escrit, però els dies abans de començar l'entrevista que portaves temps ja rumiant esta història, creixent en el teu interior?
0: Sí, a mi la història dels còmics sempre m'ha generat inquietud i curiositat des de que estava estudiant a l'Escola d'Art Dramàtic. Ha sigut un món que sempre m'ha apassionat. Perquè sempre he pensat, si el món de l'espectacle de per si ja és un món precari, inestable, sempre un poc en l'alambre, tu imagina't en un país que s'està reconstruint, en un país que està vivint una postguerra, que hi ha moltíssima necessitat.
1: Molta carència, molt de fam.
0: Imagina't la gent que se dedicava a l'espectacle. Aleshores, Federico Chelito són una parella artística, còmica d'aquella època, que anaven on hi havia, bueno, anaven en les maletes, Mundo viaja a ninguna parte, fent camí, quan hi havia cotxe, quan hi havia tren.
1: Sí, a bebé, sí, a mal,
0: sí, a bebé,
1: alegries sí, i penes tot seguit, tot a l'hora.
2: En fondes de vet a saber, o en cases de...
1: Passant fam o no, depèn de...
0: Exactament. Aleshores, sí, era una història que la tenia dins, que m'acompanyava, i bueno, pues als 40 no és casualitat, de vegades en la vida n'hi ha etapes en què dic, este és el moment de llançar-me, i això va ser...
1: Parles de la fragilitat del món de l'espectacle, has assenyalat, parles de les històries d'èxit, de fracàs, de passar-te factura, les experiències que vas visquent. Això t'ha alimentat el teu propi bagatge?
0: Home, clar. Gemma, el que porte... Jo tinc 42 anys, me dedico a la professió de forma professional, jo crec que des dels 24, des de l'Alqueria Blanca, pràcticament. Uh-huh. Qui te diga que no ha fracàs, que el fracàs està molt present en la nostra vida. N'hi ha més nos que sis. Inclús una persona
1: clar,
0: que ha
1: clar, tingut... El fracàs me'l feix també a lo millor de poder aconseguir allò que vols, o de, la dificultat de treballar.
0: Per supòs, però inclús sí. una persona professionalment que ha tingut recorregut i que ha tingut oportunitats i que se dedica a això, ha tingut més, possiblement ha tingut més nos que sis.
1: Ja.
0: Entonces, evidentment, en una carrera artística de dos còmics o d'un artista, el no està molt present i la sensació de fracàs és com cada un la porta o no. Hi ha gent que amb molt poquet se sent molt orgullosa i molt exitosa, i hi ha gent que pot fer moltes coses i mai se troba satisfet.
1: És veritat.
0: En este cas, evidentment, arriba un moment, i sense fer spoiler, que arriba una encreuada en el que no poden, el duo ja no pot avançar.
1: No.
0: Ell és un poquet un lastre.
1: Ha plegat al límit d'allò que podia donar de si o el que sí.
0: Exactament.
2: Ara, que sopa de cabra entre ese disc recopilatori de 40 anys de trajectòria, que m'encanta el títol, Grans èxits, estimats fracassos.
0: Exactament.
2: Perquè ja també, clar, forma part també de... I de vegades... determinat èxit no ben gestionat, metabolitzat,
1: l'èxit també s'ha de saber gestionar.
0: Coneguem molts casos.
1: També s'ha de saber gestionar,
2: s'ha de saber portar.
1: I parles de com de complicat eren els còmics, en aquest cas estem parlant d'uns còmics que intenten guanyar-se la vida en la postguerra, també és difícil avui en dia, jo no sé si hi ha paral·lelismes o com els temps no tenen res a veure.
0: No, n'hi ha paral·lelismes, el que passa que el context és molt complicat, molt complicat. Però avui en dia, bueno, estem parlant d'una altra cosa. Avui en dia

0: Sí, però crec que la gent jove avui té més ganes de fer ficció i sí, o sigui, té més ganes de fer pantalla. I quan dic
1: Ah, sí.
0: pantalla no només és pantalla de televisió, sinó també pantalla de mòbil, perquè per a ell la pantalla del mòbil és l'escaparate, tenen més ganes de fer pantalla que de fer escenari. I jo sempre he dit que no falte la pantalla perquè és una forma de fer escenari, però que jo quan vaig estudiar teatre i volia ser actor era perquè volia fer molt d'escenari,
1: Ostres,
0: perquè volia fer companyia.
1: i és que l'escenari construís una base, una carpinteria, construís un espectacle, és la
0: Un
1: manera
0: techo fa casa.
1: orgànicament, també és una altra cosa, no?
0: Totalment. La gent jove, quan me pregunta a mi, moltes vegades, però per a fer càstings? I jo dic, però si fer càstings és l'últim, la última part de l'eslabó. Primer, ja que tindre una formació, apunta't a una escola, fes un curs, prova't, testa't, a veure com estàs, a veure com te sentes. Si vols ser actor, hi ha un sacrifici gran. I la gent jove, el primer que te pregunta és ja, immediato, a golpe de clic. Vivim en la societat a golpe
1: Ostres,
0: de
1: és curiós, eh?
0: veo i passo, consumo, consumo. I l'actor no se fa a l'instant, l'actor se fa després de molts anys.
1: De fet, quan tu veus un actorasso d'ixos en solera, en temps, jo que sé, un sacristán, que te diré jo,
0: Sí.
1: ahí tu veus cada surco de l'escenari, a
0: Exactament.
1: més de la pantalla, després veus la pantalla i te derretixes, o uno de Hollywood, em té igual, però ahí n'hi ha molta carretera també feta, no?
0: Molta
1: Molta...
0: carretera, molt de caldo de cultiu, sí.
2: I tornant a l'escriptura, a
0: Sí.
2: la dramatúrgia, no sé, els primers esbossos, els primers folis, a qui li ho donaves a valorar, o
0: Principalment
2: com ho
0: a
2: has
0: Anna,
2: fet? Clar,
0: sí,
2: és que ho tens a
0: Anna.
2: casa,
0: Sí,
2: clar.
0: principalment a Anna. A més, ella és com té que ser, molt crítica, molt sincera, i ella era un poquet reticent al principi. Bueno, té una història en el cap, tal. I a mesura que anava llegint, a
1: Anava
0: mesura que anava
1: entrant.
0: construint les escenes i anava dient, i ara lete esto, i què et sembla esta part? Jo, a més, me'n recordo perfectament el moment en què se fa un clic i ella me mira i me diu, tenim història, eh?
1: Esto sí. Ai.
0: N'hi ha història. A partir d'ahí ja, els pares, també li ho vas passar.
2: I ella se veia Angelito.
0: Sí,
2: Sí, des del primer moment,
0: és
2: no?
0: un regal.
1: Ella és
0: Són
1: Chelito.
0: dos o sea, realment són dos trajes a
1: Mira.
0: medida. Però el d'ella, concretament, molt a medida.
1: Jo vull preguntar-te, perdona.
2: No, no, volia preguntar-li per el tema de quan parlàvem de les varietats revistades, aquest tipus d'espectacle, dels còmics saltimbanquis i tot això, que, òbviament, no? Per tant, lligam a una època, un tipus de formació i un tipus també de vivència, no? Són unes vides realment absolutament extraordinàries, plenes d'anècdotes que van construint-se ells mateixos com a persones i també com a actors. València ha tingut sempre molta
1: Bueno,
2: fama.
1: les companyies venien a València.
2: La revista ha sigut
1: Jo, la
2: així, adoració,
1: revista.
2: veritat,
1: I
2: no?
1: sales n'hi havia. Això, jo no ho he conegut, però
0: Sí,
1: m'ho
0: sí.
1: contava ma abuela, m'ho
0: Bueno,
1: contava Toni Peix, te recordes de Toni Peix? Em contava mon jo.
0: en el nostre test fem menció a Federico conta que si la siembra ha sido buena, hay una frase tal cual que es, si la siembra ha sido buena, los sábados cojo la bicicleta y a Valencia que me voy directo al Teatro Ruzafa. Allí he
1: Veus?
0: visto comedia, varieté, revista, lo que echen. Luego me encanta pasar por el horno de San Pascual en la calle San Vicente, pero a mirar, solo a mirar, porque no se crea.
1: No n'hi
0: Pero
1: havia.
0: sin duda mi lugar favorito es la librería Soriano en la calle Játiva. Allí descubrí a Blasco Ibáñez, a Miguel Hernández o a García Lorca. Y dice, el granaíno, ese, mi tocayo. Ese es el inici.
1: Qué
2: chulo,
0: Voy a
2: tio.
0: decir,
1: Qué guai.
0: pero el Teatro Ruzafa, Chimó, que tú comentabes, se veu, yo no la conegut, evidentment, pero per lo visto era una referencia d'un espai que donava acollida a este tipus d'espectacle i de
2: Estem
0: companyies.
2: parlant d'aquesta època d'haurà, diguem, 50, 60
1: Sí,
2: encara.
1: més avançada,
0: Co
1: potser.
0: Correcte.
2: En el franquisme també recordem
1: Fort.
0: Molt, molt, sí.
2: Molt dura, amb censura,
1: molt reprimit.
2: diguem, determinades posades en escena
0: Sí.
2: relacionades, diguem, bueno, pues, també la tendència sexual, també
1: Total.
2: Això.
1: I la picardia i la picaresca que acabem de
2: Correcte.
1: desenvolupar per colar
2: Eso es,
1: textos,
2: ¿no?
1: postures, etc.
0: Sí.
1: Jo volia preguntar-te pel director.
0: Sí.
1: Tu has escrit el text,
0: Sí.
1: també el protagonitzes, però l'has passat pel col·laborador d'una altra persona que el llig, això em
0: Sí.
1: va ser un exercici generós fantàstic,
0: Sí.
1: que el llig i ell ha fet la seva posada en escena.
0: Clar, però estem parlant d'Ernesto Caballero. Estem parlant d'un mestre en la direcció. Un director que ha sigut director del Centre Dramàtic Nacional. Era el
1: Com el vas
0: director...
1: convencer?
0: Era el... Pues,
1: Vas fer una paella.
0: mira, era... No me va...

0: Bueno, si te conté anécdotes, gran amant de les paelles i gran amant de la nostra cultura. Ell és madrileño, però li va entusiasmar el test des del principi. I li va entusiasmar la història dels valencians que emigraren cap allà. Jo crec que és el primer que me va dir. Perquè lo del món de l'espectacle, ell ho coneixia de primera mà. El director d'escena, pues imagina't si té documentació darrere. Però el tema dels valencians, l'emigració forçada de la gent que se'n va cap allà, a les marismes del Guadalquivir a plantar arròs, l'èxode que provoca, que arriba un moment que són més d'un millar de valencians allí, els primers, com tot sempre passa, en bones condicions, famílies pudents, que podien anar-hi. Però els que venien ja fent cua, com és el cas de Federico, ja anaven un poc al rebufo, a veure el que caia. Entonces, a ell, esa història, i me preguntàvem, però Àlex, però en l'Albufera, ¿por qué se va la gente de allí? Porque las marismas eran mucho más grandes, porque les ofrecían tierra muy barata, porque pusieron el anzuelo muy bien puesto para que hubiera un éxodo. Luego la relación que se generó entre los valencians y los andalusos. Los andalusos no podían voremos, porque claro, arribar en...
1: Porque aplegaves al seu terreny.
0: Los colonos valencians, y ellos aún se quedaban totalmente relegats. Aún se os donaban terres. Ese tema ahí, como director, le entusiasma. Y a partir de ahí, tota la carpinteria del món dels còmics, i l'ha elevat. Per a ser justos, ell ha agafat el test. Jo li vaig dir, mira, Ernesto, total libertad. Talla.
1: Quita, pon lo que
0: quieras. Lo que tú quieras. I me va dir, va respectar molt el test perquè li agradava molt, però la direcció ha elevat el muntatge, ho tinc claríssim.
2: I per què sense retorn, sense fer spoiler?
0: Perquè Xelito i Federico, perquè mai tornen al lloc de partida. Ells,
2: no tornen a casa.
0: Ells són dos tipus luminosos, innocents, una parella ben avinguda, i quan fan aquest viatge ja no torna mai ja torna a ser el mateix.
2: Passen molts còmics, també.
0: Passen moltes coses.
1: I realment passa la vida.
2: Arrenques un viatge i després un viatge que no té també tornada, no? Allò basat en hechos reals.
0: Exacte.
1: I el feedback del públic, perquè clar, ja en estos mesos ja ho has fet algunes places, no? Com ha sigut?
0: Bueno, m'encantaria que tu poguera... O sea, que m'encantaria que aquesta pregunta te la poguera respondre el públic. Però si te dic la veritat, la connexió se produeix des del primer moment.
1: És que té uns ingredients poderosament atractius, eh? Tot...
0: Tu quan estàs fent...
1: Actors, directors, text, història...
0: Si tu estàs en un procés de creació, és un tir a l'aire. Pots tindre una intuïció de com pot anar la cosa, però fins que no ho fas davant del públic mai saps realment com funciona. Moto, me'n recordo que abans de l'estrena, en la funció que fem de residència, que se diu, que és en el lloc on fas els assajos, en este cas va ser en Sant Xinarro, en Madrid, en esa funció ens adonarem com la gent entrava, el silenci que es fa a la sala, com viuen en tu els moments de... l'alegria, però com viuen en tu també tot el que té que veure amb l'angústia, l'angoixa, amb el sofriment, vull dir, té de tot. Té comèdia, té drama, té música, i la gent ho viu, és una hora i mitja i passa, té un ritme frenètic.
1: Aleshores, no tens una altra història per dins que t'estiga colpejant?
0: Per la pròxima, i tant que sí.
1: Ah,
0: i tant, i tant.
1: Has començat amb un peu, vull dir, això pot obrir ahir un...
0: I això...
1: Un camí interessant.
0: I Gemma, i te dic una cosa, ja estic elaborant la següent història. El tema de l'escriptura per a mi ha obert una espita nova que creativament m'ompli molt. Ara bé, pot ser que la segona no tinga res a veure, vull dir que aquestes coses, no n'hi ha fórmula, aquestes coses, un viatge sense retorn està funcionant molt bé, sí, i tu vols copiar la fórmula i fer una segona i te pots pegar exactament.
1: Canvi de registre, vés-te.
0: Totalment, canvi de registre.
1: Vull recordar-vos, eh? Divendres 8 de maig a l'espai, jo ho diré...
0: Rambleta,
1: sí. A l'espai Rambleta tenim un viatge sense retorn, el 10 de maig a Sant Juan d'Alacant i després a Orihuela el 23 de maig amb Àlex Gadea i Anna Ruiz. Gràcies.
0: Per la part que et toca, Gemma, el dia 9 anàvem a Nules.
1: Ai!
0: El dia 9 dissabte teníem 8, 9 i 10. Què passa? Que el Teatre Alcázar de Nules... Alcázar, no? Teatre Alcázar de Nules, sí. Està, té un tema tècnic, un problema tècnic.
1: Vindreu més endavant.
0: En el 27.
1: Vale.
0: Ahí ho dice.
2: On deia 9, que diga 27. En qualsevol cas, fer este viatge en companyia d'Àlex i de Anna sense retorn ha sigut un plaer a la ràdio i segur que ho serà també als teatres.
1: Sempre ho és.
2: Molt d'èxit, Àlex, sempre és un plaer.
0: Gràcies, Ximo. Gemma.
3: Gràcies. Si eres para mí.
2: Seguim disfrutant d'aquests moments especials que hem compartit en la vesprada d'Apunt, bona companya, per a qualsevol cosa, com per exemple anar al mercat per a fer la compra de bon rotllo. Encara que de vegades el que trobem a les prestats

0: Gerries del súper no fa més que perjudicar-nos. Tema seriós este, el dels aliments que hem d'evitar per a cuidar la nostra salut. Parlem dels antinutrients. No tot el que s'anuncia com a saludable, light o fitness, és recomanable. I la nostra nutricionista, Clara Llorenç, ens dona consells de com evitar eixos productes.
1: Porta a ratllar la nostra doctora, dietista, nutricionista, Clara Llorenç.
2: Quina cara, oh, a ratlla.
1: Ui, ella, pam, pam, saps? Ah, no, però que ens motives, que és... Lo guai és que ens motives a cuidar-nos.
2: Jo m'alegro un montó, al final és l'objectiu.
3: Ens agrada provar les teves recetes, ens va molt bé.
2: Al final jo crec que, a més, anem nutrició és un tema que a tots ens ve bé aprendre un poquet més de nutrició, no?
3: És que és superbàsic.
2: Siga l'edat, sí, i al final sigues home, dona, i tingues l'edat que tingues, és un tema que t'afecta sempre, en qualsevol etapa. Aleshores, jo crec que sempre està bé saber de més d'això.
0: I quan te cuides i ho fas de manera sostinguda i en allò que digueu els experts en adherència, adherència bàsicament és fer-ho cada dia i cada dia.
3: L'adherència,
0: que
3: sigui la teva manera de viure.
2: La paraula clau.
0: És que veu resultats. És que veu resultats des de...
2: Ve física com internament.
3: De com te trobes, de com el teu estar, benestar. Sí, en força, sí. En alegria, en energia.
2: Però sí que és de veres que per això és clau l'adherència, que és el que tu has dit, perquè a voltes n'hi ha gent que canvia hàbits i vol que d'avui per a demà, no?, ja veges un poc aquests resultats, i al final aquests resultats se veuen quan t'has donat l'oportunitat, no?, de millorar a llarg temps això. I això també va, per exemple, un poc en el tema d'avui, que al final és millorar aquesta cistella de la compra, que puntualment poden clavar coses que no toquen, però que en la mesura de lo possible, la majoria dels dies n'hi ha que productes i aliments bons.
3: De fet, avui volíem parar-se en alguns d'aquests productes que no sabíem molt bé si eren saludables.
2: O faig bé o faig mal.
3: Que estan a l'abast en qualsevol tendeta, súper, etc., i que de tant en tant entren a la nostra cistella. Ho estarem fent bé, doctora, que diu Ximo.
0: Clar, te poden tindre aspecte o poden tindre presentació d'aliment saludable, o pots tindre en el coco de que una propaganda o que algú t'ha dit o que has vist en l'Instagram o tot això, i dius, no, jo vaig a consultar-ho, anem a consultar tot això.
3: A mirar les etiquetes, ahir és quan hem vist, ui,
2: claro.
3: Y en casos que no cuadra.
2: Això que me comprava yo perquè fica healthy, fit, light, la etiqueta de vegà, ¿vale? Moltes voltes, al final, bueno, jo crec que ja sabem de sobra, no?, que la indústria alimentària ens ven un missatge, no?, bé siga de, o de salut, o de que te cuides, o de que és ràpid, però quan te volen vendre algo, ahí és quan has de parar i has de dir no, jo vaig a ser més listo, no? Vaig a donar la volta i ja jo crec que a poc hem après a llegir els ingredients. Però encara n'hi ha productes que jo crec que comprem de manera seguida i no ho són tant. Vale? Anem a començar.
3: De fet, jo crec que volíem tractar aquest tema.
2: Per els... A mi m'han comentat que era un dubte, sí, que va sorgir així.
3: Les gules que són de mentida, me comprenen,
2: correcte.
3: O el surimi, aquestes coses, diem, això està bé o no?
2: Puc menjar o no puc menjar-ho?
3: I no ho sabíem.
0: Surimi és el que diem, és palitos de cangrejo.
3: És palitos de cangrejo, claro. Que ni són palitos ni són cangrejo.
2: Al final, bàsicament, tu planteja simplement de dir el cranc i les angules, ¿vale?, que és realment el que està imitant aquests dos productes. Són econòmics o són cars?
3: Caríssims. Les gules, impossibles, vaja. De trobar, molt difícils, i quan les trobes, caríssim.
2: I un bon cranc, una nècora, és car. I el surimi o les gules, a lo millor un paquet és un euro, 80 cèntims, és molt barat.
0: Però li poses una llet i te fas la idea.
2: I dius, pues de saboret...
0: Perquè està bo, està agradable, per a un sopar...
2: Exacte.
0: I com és peix, no? Això anirà bé.
3: I a més, agrada i és molt fàcil per als xiquets, que això...
2: Però això és el problema.
3: Això és un temazo.
2: Això és el problema, vale? Al final, bueno, en això simplement volia dir que en el preu està també un poc el truc, no?, i la clau, però són productes que una cosa és que tu te'ls compres de manera superpuntual perquè digues, mira, pues no me puc permitir unes angules, però el que tu dius, pues unes boletes, una llet i un par de gambetes me fan el divendres per la nit. En aquest context, perfecte. Ara, cuidado. Si tu t'estàs comprant este surimi, estes
3: gules,
2: i les claves en el teu menú setmanal per als xiquets o per a tu de manera seguida com a substitut de la nit de peix, ahí no estàs fent-ho bé. perquè ahí és on entra el context, ¿vale? Algo que no, al final, realment ve de peix, sí. Realment la paraula surimi, ¿vale?, ve del japonès i el que vol dir és que el múscul de peix triturat, ¿vale? Aleshores, lo que el surimi va, bueno, es fa des de fa 900 anys en Japó i s'utilitzava per a el desbaratament alimentari. Aleshores, tot el que era de peix blanc realment no té res de cranc. Res. És abaejo o lluç, ¿vale? És peixet blanc en res de sabor. I el que se gastava era el peix que se quedava pues, en les espinetes pegaetes o el peix que no s'aprofitava. Se rentava molt, per això no sap ni a bacallà, ni a abaejo, ni a lluç. Se rentava molt. Es quedava com una proteïna neta i després se li donava com la forma de pasteta. I ahí és quan se li afegís el pimentó per a donar-li aquest color roget, la sal, el midón. Podríem dir que la matèria prima és el peix que sobra, ahí se li afegís els midons, l'oli, la sal, claro, aleshores, per això hi ha molta gent que diu, ai, és que per a dieta és perfecte, perquè clar, calòricament a lo millor un palet d'estos té 5 calories i dius, claro, perquè nutricionalment és terrible, perquè proteïna té un 25% a lo millor de lo que és el paquet.
4: I t'ho posen en la tele tallaet en les amanides.
2: I dius, oi, que bonico.
1: Com a cosa saludable, i una xicona allí molt templà, un xicona molt estupendo.
2: Realment estàs menjant olis de mala qualitat, o sigui, un 25% de peix, però és que un 25% de peix és molt poquet. Olis de mala qualitat, midons per a donar-li eixa textura, al final tu pensa que és un trampantojo, ¿vale? És un restos de peix que volen ser palets de cranc i angules. Però avui en dia, com tot se pot imitar, en estos restos de peix, tu fas, al final, en els midons, el que li dones és la textura, li fiquen sucre, en oli, i aconsegueixen fer que siga pràcticament igual. No té el mateix sabor, però per això ja claven potenciadors de sabor, sal i demés.
3: O sigui, que demà et menges molta química.
2: No, és que és...
3: Química pura.
2: Sí, això és un ultraprocessat, les dues coses.
1: Ultraprocessat.
3: Ultraultríssima.
1: On estiga una llanda de cavalla.
2: Ultraultríssima, exacte.
1: En oli d'oliva.
2: Exacte.
3: Vale. O un peixet planxa, que aquí siga congelat.
2: O un peixet planxa, o... Però la qüestió és això, que no és de dir, ai, pues ja no puc menjar gules, o ja no puc menjar... Sí que pots menjar. Lo que no pots és, o no deus utilitzar-les de manera habitual... I, per supost, no substituir-les com eixa nit o dia de peix que hem de menjar tots. És entendre que no és un producte que és sa, que, bueno, que si el compres bé, a sabiendas de... Jo crec que, al final, conèixer un poc de què està fet te dona aixina una idea de dir, ai, vale, pues jo pensava que estava millor de lo que pareixia. Ara ja ho sabem.
3: I quan... Ara, bueno, vaig a apuntar un altre producte.
2: Vale.
3: Que és el ketchup i la maionesa, sobretot el ketchup, jo m'havia quedat clar que això portava molt de sucre.
2: Vale.
3: Però si l'agafes light i ja compenses...
2: No, mira, al final...
3: Fatal, les dues coses.
2: Una
3: tomata de les... ratlla.
2: No, però, per exemple, ketchup zero, maionesa light, a mi estos productes me rebenten. Perquè al final, lo que ha de ser un producte que jo tinc en la nevera i podeu tindre tot el món, però que saps que és algo puntual, que t'afegis a l'hamburguesa que te fas el divendres o un poc de maionesa si fas ensaladilla, i això està estupendo. Al final, substituir-ho per un producte 0% light te dona, a banda de que te dona aquesta falsa sensació de dir és algo que me puc afegir a tots els sopars de tot el dia o a tots els dinars perquè és zero, perquè és light i demés, tu pensa que en el zero i en el light n'hi ha molta trampa, i és que per a que quede la mateixa textura que l'original, li han llevat, a lo millor, òbviament, en el zero li han llevat sucre, ¿vale? Però li han afegit un munt d'edulcorant, lo que fa que encara siga molt més addictiu, i, per exemple, en la maionesa light, ¿vale?, a costa de llevar-li greix, tu pensa que el greix, l'oli, el que fa en la maionesa és que tinga aquesta textura. Si tu li lleves greix a la maionesa per a que tinga aquesta textura, has d'afegir-li algo. Entonces, li afegissin midons. Ja tornem una altra volta a algo que no hauria d'estar en la maionesa i que du...
1: Vale.
2: Vale. Entonces,
1: I estaríem davant d'un altre ultra processat, en
2: sí.
1: Este cas.
2: Val la pena comprar les versions normals i gastar-les en una quantitat molt moderada.
1: Vale. Però la solució d'un dité de tomaqueta natural En el búrguer de pollastre, hombre, això val, no?
2: Hombre, mil voltes millor, mil voltes millor.
3: A mi, de fet, m'agrada més, però...
2: Però, o dic, per a qui necessite un poc eixe... Sí, o, per exemple, al final, si tu agarres, dius, bueno, pues jo vull...

0: Al final, si tu a un poquet de salsa d'esta de tomaca concentrà, que venen, ¿vale? Que és tomaca concentrà i ja està.
1: Això m'agrada estudiar molt.
0: Sí.
1: I només té tomaca, eh?
0: Només té tomaca, si això és meravellosa.
1: És una meravella.
0: Per això sí. Te dic, si a això tu l'afegissis un montó de pebre roig, de mostasseta, de... i jugues en espècies, al final de sabor aconseguissis algo molt, molt paregut al ketchup. Molt paregut.
1: O sigui, un oli de girassol. Jo... Girassol, què vol dir?
2: Què faig, Mario?
1: És sí, és no. Estan d'oferta, què faig?
0: Estan d'oferta, claro, perquè ja. Són les que no...
1: Les que no.
0: Les que no. Les conserves, sempre, sempre, sempre intentar que siguen d'oli d'oliva verge extra, ¿vale? Sempre. I al final...
1: Una pasta,
0: Sí, però és que l'oli
1: ja,
0: està...
1: Ja, sí, és el que passa, sí.
0: L'oli de girassol no és que no puga estar en la nostra cuina, ¿vale? Sí que hem de tindre en compte que per a cuinar i per a... Abans sí que se recomanava l'oli de girassol per a...
2: Però segons quines coses, sí. Inclús.
0: Per a fregir.
2: Ah, per a fregir, sí.
0: Vale, per el punt de temperatura al que l'oli pot arribar quan es fregeix. Però ja s'ha vist que el verge extra pot arribar a aquest mateix punt de temperatura sense oxidar-se. Entonces, sempre n'hi ha que intentar tirar per l'oli de verge extra la mesura de lo possible, però, per exemple, per a fer biscuits que no vols un sabor tan fort o per a fer una maionesa, està bé tindre l'oli de girassol i gastar-lo. La qüestió de l'oli de girassol i del verge extra, perquè, per exemple, si tu compres el girassol Alto Lake, ¿vale? És la qualitat més alta per a Sinadiro.
1: I se colaria?
0: Ell se colaria. Així el problema ve en... ¿Se'n recordeu el programa que van fer de l'Omega 3?
2: Sí.
0: ¿Vale? El...
1: Omega 3 bueno, però no mos preguntes per examen, eh?
0: No, cosa... no per examen, però ahir van parlar dins del... Exacte, dins del programa de l'Omega 3 van parlar de l'Omega 6. I van dir que tan d'important és clavar Omega 3 en la nostra alimentació com que el ratio omega 6 i omega 3 siga el correcte. Això què vol dir? Que l'omega 3 sempre ha d'estar molt més alt que l'omega 6. Si és al contrari, estem en aquest entorn proinflamatori. Vale? Entonces, qual és el problema? Que omega 6 o oli de girassol ja el mengem de sobre, no afegim nosaltres, sinó en moltíssims productes.
1: Com el sucre, dichós.
0: Vale. Entonces, és com el sucre afegit, és a dir, no t'afegis el sucre perquè en el teu dia és 25 grams, arribes perfectament. Entonces, en el oli de girassol al final és lo mateix. Quan tu ja saps que ja vas a menjar productes que ja té aquest tipus d'oli, intenta no comprar-lo, perquè al final si no prens massa omega 6 i és quan el ratio se desbarajusta.
1: Vale. Mira, ja que parlàvem, encara que me salte un poquet el guió, que això també,
0: tranquil,
1: que també m'agrada. Que dic, quan parlaves del sucre, l'altre dia vas fer la prova, un supermercat normal i corrent, el que tens al barri i el que tens al poble. No vas trobar, Clara, ni un muesli, ni un, excepte que no fora avena, que això és raure, ja ho sabem, no està bona, però és el que tocava menjar. Tots els mueslis portaven sucre.
0: Tots
1: i cadun.
0: Tots, sí.
1: I a més... I te colaven l'etiqueta que sembla que te tinc, que és saludable, que te ho fan de manera...
0: Sí, sí, sí.
1: I mires... I ahí està el sucre.
0: Sí, i si a lo millor no fica sucre com a tal, fica xarop, fica mel, fica dàtils, fica dextrosa, fica altres paraules que a lo millor a tu te confonen. Però la realitat és que o muesli abans, o lo que la paraula muesli indica, que és fruita, fruits secs i cereals... Ara és molt, molt complicat trobar uno que ja siga...
1: Per tant, el rotllo és fer-te-lo tu.
2: Fer-te'l tu.
0: És que és superfàcil. És...
1: Clar,
0: és
1: que al final... Anous, agarres l'avena i agarres els...
0: Mira, els i jo, per exemple, jo el vaig fer aquest estiu i al final és flocs d'avena, fruits secs, el que t'agraden, els tritures un poquet, i, per exemple, jo li tiro sempre un poquet de crema de cacauet, una culleradeta, i per a que la gràcia del muesli...
1: Però la crema de cacauet és molt densa, no?
0: Però jo li tiro, la fico en aulleta. Ah, i la
2: líder.
0: Exacte.
1: I ho xupla la vena.
0: I ho xupla tot. Però la clau, vale, pensa que...
2: Li fica chia. Diu
0: que... Chia, també molt bé.
1: I llavors... Te queda tant de temps, és una putxata que té la chia.
0: El que passa que la chia necessita d'hidratació, ahí faltaria. Però, per exemple, jo el que li fique per a que se compacte, vale, perquè la gràcia del muesli no és que estiga la vena solta per un costat, compota de poma.
1: Com què?
0: Compota de poma.
2: Això no és una melà?
0: Una tarrineta... No, és poma al forn feta en tarrineta, com una papilleta de poma.
1: Mira, jo el faig al bany de Maria.
2: Poma al forn.
1: També, la poma.
0: Pues això venen en els supermercats i al final és una... si tu mires... Sí, en tots.
1: I no té sucre?
0: No té sucre. I al final l'ingredients és només poma. Jo li dono al gos. també. M'encanta, perquè aquestes coses, al final... Però el que fa és que queda tot com molt amalgamat.
1: Mira.
0: És una papilla de xiquets, però...
1: I he d'anar on està això? Lo de en
0: qualsevol supermercat, o venen molt propet a lo millor d'on estan les mermelades,
1: I no sabies que era saludable, pensava que
0: no, la fruita en conserva.
2: Però jo sí que faig molt les pomes pues al això, forn,
0: per exemple,
2: que pots
0: mira,
2: agafar la mateixa...
0: Sí, però com... això està triturat. Això és com si, per exemple, això, una poma la fes al microones o al forn i després la triturar. És el mateix. I sí que, per exemple, per a endolçar biscuits o n'hi ha gent que li agraïcina, ve molt bé.
1: Te queda alguna trampeta d'aixes que ens la colen en la indústria alimentària, el
0: vale.
1: Súper, les teles, l'Instagram i tot
0: pues,
1: això?
0: Així, per exemple, voldria fer un poc d'atenció a lo que és la paraula vegan i tots els productes vegans que n'hi ha.
1: Sí, sí. És perquè... un apartadet que tens allà en el frigorífic.
0: I és un apartadet que saps què passa? Que a lo millor dius, ai, estic fent major i estic agarrant-li un poquet de mania a la carn. Vull menjar menys carn, vale? Perquè jo ja començo a veure gent així en consulta. I estic provant...
2: Això és veritat, m'ha dit una
0: i estic provant aquestes hamburgueses veganes que n'hi han i els nuggets que ha vist, que aixina per no menjar nuggets de pollastre, m'ha comprat un... Pues perdona que te diga, però pensant que estàs fent-ho bé, realment no estàs fent-ho de tot bé, perquè al final intentar canviar aquests productes per uns vegans, vegans implica que no du carn animal, però no indica que siga saludable.
2: Com sempre, hi ha que mirar
0: final,
2: els ingredients.
0: Realment, sí, són aliments de molt poca... productes de molt poca qualitat.
2: Els midons
0: estan en tots els processats.
2: Els midons estan...
1: Total, xicona, una hamburguesa de pollastre volta i volta...
0: Ja està, ja està. O si no, te fas una hamburguesa de tofu, de soja texturitzada, de fesols rogets en verdureta...
1: Tu saps que a mi el tofu me costa, però a base d'insistir ho aconseguirem.
0: Sí, gràcies. Pues portaré alguna recepta. A vosaltres.
3: Adéu. Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
4: La bona música continua sent el fil conductor d'este recull de la vesprada d'Apunt i ho fem amb una de les veus més estimades del panorama de la música valenciana, Sole Jiménez. Després de molt de temps sense traure noves cançons, ens presenta 10 noves composicions en el seu últim treball, Ser Humano, amb col·laboracions de luxe com el Canca, Víctor Manuel, Pedro Guerra o Andrés Suárez. El nou disc de Sole Jiménez és un goig i la mateixa Sole ens va contar com va sorgir este projecte.
5: Viajar al centro de la lluvia, bailar un baile...
1: Pues que hermosura, ser humano. Que meravella, ja heu sentit, és un cant a la vida, potser ja l'heu escoltat. Això estàvem parlant precisament ara micro tancat en ella, no? de la essència.
2: És una
1: balada, el disc sencer. Hi ha molt de recau.
2: Brutal.
1: Molt de missatge.
2: Sí, brutal.
1: Reivindicació, ens fa pensar, a banda de ser una música...
2: Una bellesa.
1: Pues lo que fa ella. Pues lo que fa ella. Ens dona una pista, jo crec que prou clara, de l'últim treball d'una de les veus més personals, més estimades, més carismàtiques, més reconeixibles, i ella mateixa en si mateixa, una dona tan estimada. Que bon rotllo que ens dona este disc, este ser humano.
2: I quina alegria tindre així a Sole Jiménez, que acaba de treure disc, 10 cançons inèdites, reflexiona sobre la societat en la que vivim, atabalats, empreses, envoltats de màquines que cada vegada es deshumanitzen més i un treball que convida a pensar, no? Què significa el ser humà. Sole, quina bellesa, l'hem pogut escoltar. Anem a anar fent ara tasteig, però l'hem pogut escoltar i ens ompli.
6: Qué bonito.
2: Es el que puedo decir.
6: Qué bonito, me alegra mucho. Buenas tardes.
2: Hola.
6: Me alegra mucho estar aquí y me alegra mucho, sobre todo, nosotros hacemos música para, pues eso, para emocionar, pues para hablar de aquello que nos conmueve o que nos preocupa, para también reflexionar sobre cosas, ¿no? Que las canciones no sean solo algo que nos entretengan, sino que nos detengamos a decir, wow, es verdad, ¿cuánto tiempo hace que no hago esto? Y que me gustaba tanto, ¿no? O que sentía esto, que...
2: Te pegué pellizcos.
6: Parar. Sí, que te pegué, sí, sí, sí. Y yo creo que he tenido la suerte de reunir 10 canciones de grandes compañeros míos y algunas mías que creo que tienen ese punto, ese plus, ¿no? Ese algo de más. Y es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Para hacer a la hora de hacer música.
1: El títol, Ser Humano, jo defineix sí. També la idea en la que volies contar i cantar aquestes sí. cançons. Ara parlarem d'elles, dels compositors i compositores que t'han ajudat i que han fet les cançons. L'envoltori, te'n vas a Brasil.
6: Sí, un poco sí, sí. Bueno, jazz sí, un poquito, samba, más pop en este caso, pop, ¿no? Sí. Pero sí, Brasil lo ha,

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Primera parada informativa en les proximitats d'Artana, on esta vesprada l'incendi forestal que dissabte va començar a la Vall d'Uixó ha revifat allí, a Artana. Ha intentat arribar el nostre company Joan Miquel Llopis, però sembla que s'ha trobat tots els accessos tallats. Bona vesprada, Joan Miquel, on et trobes a hores d'ara?
2: Hola, Xavier. Hem intentat, efectivament, entrar a Artana, però és més que impossible. Pràcticament tots els mitjans d'extinció han anat cap a eixa zona d'Artana i ens és impossible accedir, està absolutament tot tallat. En eixe cas ens hem vingut a un altre dels punts calents que s'ha revifat a partir de les 3 de la vesprada amb el canvi de l'aire, és el cas d'Onda. Així, tot el pulmó verd, el Montí i l'ermita de Santa Bàrbara estan en estos moments revisant-se amb flames que en segons quins moments estan entre els 10 i els 15 metres. Ho veiem, evidentment, de lluny, però la incidència de les flames, si està tot cobert de fum, fa presagiar que el Montí acabarà totalment cremat. En estos moments, des de fa més de mitja hora, estan començant a passar hidroavions, avionetes amb retardants i helicòpters en cistella tirant aigua per a veure si poden frenar este flanc, perquè el que més preocupa al sistema d'extinció és la zona que hi ha entre Tales i Alcúdia de Veo, diguem-ne l'entrada a la Serra Calderona, que fa que faça molta por, i este vent que està fent amb una humitat tan baixa, van a ser hores complicades, ens diuen els bombers, perquè no ajuda absolutament res a l'extinció.
0: Moltes gràcies, Joan Miquel, molt de compte. A banda d'estos punts que comentava el nostre company, preocupa, com ha dit també Joan Miquel, Eslida i esa zona entre Tales i l'Alcúdia de Veo. El foc, recordem, ha cremat ja unes 8.500 hectàrees amb un perímetre que abasta els 72 quilòmetres. Són unes dades provisionals. A l'espera que esta vesprada a les 7 torni a reunir-se el SECOPI, Alejandro Molés.
3: Sí, però de moment tenim la informació que ens facilita el diputat de Bombers de la Diputació de Castelló, David Vicente, que ha confirmat que esta vesprada serà llarga i complicada.
4: La vesprada serà molt llarga i la veritat que la situació segueix sent complicada. Bueno, les zones que preocupen són els avanços que puguen haver en Alcúdia, en Tales, tota esta zona són les zones que ens preocupen. Es preocupen més perquè l'incendi és on té més continuïtat, té més massa forestal i és a les zones on s'està treballant intensament. Però ja dic que el perímetre és molt gran, tenim molts mitjos i s'està treballant per tot el perímetre de l'incendi.
3: I recordem l'última hora que ens ha avançat el nostre company Joan Miquel Llopis. El foc està a punt d'arribar a l'ermita Santa Bàrbara d'Onda.
0: I enmig d'este desastre ecològic, el Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració com a zona greument afectada per emergència de protecció civil els municipis damnificats per este incendi de la Vall d'Uixó. Així ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
5: Con esta declaración, como saben, comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas que evidentemente iremos poniendo en marcha conforme vayamos haciendo una evaluación mucho más certera de la magnitud de esta catástrofe.
3: I juntament amb la declaració de zona greument afectada, el Consell de Ministres també ha aprovat un reial decret llei que amplia la protecció de treballadors i treballadores i també d'empreses afectades pels incendis com el de la Vall d'Uixó.
0: L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat avui les dades de l'atur del segon trimestre de l'any, un any en què destaca que durant els mesos d'abril, maig i juny la desocupació, així a la Comunitat Valenciana, va baixar en més de 23.000 persones. Amb la baixada de la taxa d'atur a casa nostra se situa en el 10,8%. Es tracta de la xifra d'aturats la més baixa en un segon trimestre del 2008.
3: Pel que fa al conjunt de l'estat espanyol, la desocupació cau en més de 230.000 persones, mentre que vora mig milió s'incorporen al mercat laboral i, per tant, cotitzen a la Seguretat Social. Escoltem la valoració que ha fet la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
6: 22,78 millones de personas ocupadas, casi 23 millones. Tenemos un crecimiento de más de medio millón de personas solo en el último año. Significa que estamos dejando atrás la España donde soñábamos con los 20 millones de ocupados.
0: I amb els esports, Roberto Fernández.
7: Bona vesprada. Parlem de futbol de pretemporada, perquè el València acaba de guanyar 1-2 el Derby County amb dos gols de Danjuma. L'Elx també té avui assaig de pretemporada. Els franjaverds juguen a les 8 contra l'Alain dels Emirats Àrabs. La següent prova per als il·licitants serà este divendres a les 10:30 del matí contra el Córdoba. L'encontre el podran veure en directe per la televisió d'Apunt.
0: Gràcies, Roberto. Nosaltres tornem amb més informació a les 7.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
9: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
10: ¡Regarde la gilipollua!
9: Luis Sánchez Polac, Tip, ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
11: La próxima semana hablaremos del gobierno.
9: Generalitat Valenciana.
12: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.

0: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Som Apunt.
1: Comencem una nova playlist amb la selecció personal d'una de les artistes més destacades de l'escena musical en valencià. Ella és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, graduada en Filologia Catalana i té el màster en Professorat d'Educació Secundària. Va començar a estudiar música amb només 7 anys a la Societat Musical d'Alzira i toca, a més, el clarinet. Fa anys que fa de professora de valencià, una feina que compagina amb la seva gran passió, la música. Durant una dècada, del 2014 al 2024, va ser membre del grup Pupiles i ara és la veu de Malifeta. Parlem de Mireia Matoses i Solà. I abans de submergir-nos en la seva playlist, obrim amb el seu últim treball, Lambo de Malifeta.
3: Ui, sonem amb Mireia Matoses.

0: Quines cançons o grups escoltaves en la infància o recordes que escoltaven els teus pares?
1: Doncs jo sempre recorde que el primer casset que em vas comprar en la meva vida va ser un casset de les Spice Girls a una botiga de discos i cassets. Era per a Walkman, al Zira, i va ser la meva primera adquisició musical que vaig comprar jo en els diners d'alguna paga o algunes estrenes. I recorde que ma mare era fanàtica de Alejandro Sanz i que el posava moltíssim. Ah, i després el primer disc que em vas comprar va ser el de

0: Quin estil de música sols escoltar últimament? Algun grup en concret?
1: Últimament estic cremant el nou disc de Leiva. Jo ja el seguia quan estava a Pereza i és un artista que he seguit sempre, que m'encanta. Antonia Font, totes les setmanes escolte Antonia Font, totes, m'encanta. És un grup que, per a mi, crec que és el millor grup que hi ha. I també escolte molt Marea. També l'escoltava de quan era jove i ara seguisc escoltant Marea. M'agrada molt com escriu Cuchi i les lletres que té i em semblen espectaculars.

0: Sonem el ritme de les nostres comarques en A Punt Ràdio. Hi ha alguna cançó que tinga una lletra que t'emocione especialment?
1: Doncs m'emociona molt la lletra de Patiscafo Catiuscas d'Antonio Font. Crec que és una lletra meravellosa i que sempre em sorprèn aquesta cançó. Dic, ostres, tant de bo poguera jo escriure així de bé i fer aquesta música i transmetre tant com transmet aquesta cançó.
2: Patiscafo, monoplaça,

0: Què significa per a tu la música? I per a què creus que serveix o hauria de servir?
1: Per a mi la música té una importància fonamental, sempre ha estat a la meva vida. Jo estudié música des que era xicoteta. Als 7 anys vaig entrar a la banda jove de la Societat Musical d'Alzira. Toco el clarinet, he estudiat clarinet, llenguatge musical. I penso que a cada persona la música li serveix d'una manera o d'una altra, també segons el moment vital que estiga passant. I la música ajuda moltíssim. Ajuda en els moments tristos, ajuda en els moments feliços i uneix moltíssim. Quan estàs en un concert, en l'adrenalina que es viu en un concert d'un grup que t'agrada, o quan estàs en un karaoke cantant amb les teves amigues, és que la música ho és tot.
0: Quines cançons o grups han influït en el teu estil musical?
1: En la meva música ha influït molt la Mala Rodríguez, perquè jo va ser la primera dona que vas veure rapejar, fer lletres empoderades, fer un tipus de música diferent en un món totalment dominat per homes, com era el món del rap. I no ha influït en la meva música, però sí en la percepció meua de ser artista, Avril Lavigne, perquè recorde molt bé quan jo veia els videoclips d'Avril Lavigne a la televisió, a Música Sí i aquests programes que hi havia abans tan xulos, que també era una dona que estava en un món d'homes i ella era la reina, era l'ama, i això m'atreia moltíssim.

0: és la cançó que has compost i que més et representa?
1: Últimament pense que una de les cançons que he composat que més m'agraden és una que es titula Les Escollides. No sé si és perquè va ser l'última etapa del grup, està més recent, però és de les cançons que més m'agraden meues. Sí que sé que tinc una cançó dedicada a ma abuela, doncs que sí que hi ha molta més càrrega sentimental, però musicalment i lletrísticament crec que em quedaria amb Les Escollides.

0: Avui sonem amb Mireia Matoses.
1: Alguna de les teues cançons té una anècdota curiosa o divertida que pugues compartir?
2: Una cançó meua que tingui una anècdota curiosa o divertida podria ser Lluny del teu melic de Pupiles, perquè la vaig escriure en un viatge d'avió. L'avió es va enlairar a València i quan va aterrar a Mallorca tenia escrita la lletra. Jo estava passant un mal moment, estava un poc trista, i aquesta cançó parla de les relacions obertes. I sí que és cert que escriure-la va ser com una manera d'alliberar-me i de curar un poquet les ferides que tenia en el moment que la vaig escriure. I quan vam arribar a Mallorca, recorde que li vas dir a Natàlia: ja he escrit la cançó, ja ho he tret.
3: Em vas fer

0: Ten.
1: Quin artista o grup valencià clàssic t'agrada especialment? En recomanes alguna cançó?
2: Doncs el grup valencià que m'agrada especialment és La Gossa Sorda i alguna cançó que recomanaria d'ells, El dia que tot rebente. Espectacular.

0: Hi ha cap artista o grup valencià que hagis descobert últimament i que recomanes? Alguna cançó en concret?
1: Un artista o grup valencià que he descobert últimament i que recomanes sempre és Quinto. M'encanta la seva proposta, crec que és molt interessant. L'he vist en directe, ho fa de meravella. La cançó que recomano d'ell és Ara què fem. Sobretot, l'última part de la cançó m'encanta. I el posa molta classe, als meus alumnes, que són adolescents, els agrada molt i crec que és el futur.

de dia i el món es torna loco. Apaguen la música, xapen el foco. Vas conduint i no trobes ta buit el seient del copiloto. No missatges teus sense contestar. Algú es diuen que és millor deixar-ho estar.

0: Si pogueres fer una col·laboració musical amb un grup o artista, quin triaries?
1: Si poguera fer una col·laboració musical amb el grup que volguera, triaria a Sandra Montfort. Em sembla la proposta més interessant que hi ha ara mateixa en el panorama musical i m'agrada moltíssim, és una diva, és una reina i m'encantaria col·laborar amb ella.

Esperem que Sandra Montfort escolte la teua invitació, Mireia, i ben pronte pugueu fer aquesta col·laboració que tant desitges. Mentrestant, ens quedem amb un altre col·labo que vas fer el 2020 amb la rapera d'Aldaia, Just Woman. Ens referim a Amor i Amistat, on va col·laborar també Arnau Desó.

0: família i futur.
1: La música ho és tot, i especialment quan sona en directe. Per això volem incloure en esta playlist un dels temes que sabem que desperta més energia als concerts de pupil·les. Parlem d'Estima't, una cançó representativa del missatge feminista que ha caracteritzat la trajectòria musical i personal de Mireia Matoses. Mami,

0: Sonem. Música per a polsar les nostres comarques en A Punt Ràdio.
1: Tanquem finalment la playlist de Mireia Matoses, com l'obríem, amb un dels grups preferits de la seva infància. Mireia, t'agraïm de tot cor que hagis respost el nostre qüestionari musical. Et desitgem tota la quinta fani que proclamen les Spice Girls en esta cançó i que continues publicant la música que t'agrada durant molts anys. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents: temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Avui fa sol.
4: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Són les 7.
0: A Punt. Notícies.
5: Primera parada informativa. A la Vall d'Uixó, on es troba ubicat el centre de comandament avançat i on a hores d'ara està previst que comence la reunió del SECOPI. Busquem confirmació amb la nostra companya Amparo Soriano. Bona vesprada.
6: Molt bona vesprada. Encara no ha començat, però està previst que ho faci en no res i s'ha reunit el SECOPI, on podrien disposar d'una fotografia actualitzada de la situació de l'incendi, que avui ha viscut una jornada complicada i que ha passat d'un dispositiu d'unes 400 efectius a 642. Així, al centre de comandament avançat esta estada hem pogut veure dues reunions més prèvies amb representants de totes les forces de seguretat que participen en l'extinció, així com dels consellers de Medi Ambient, d'Emergències i la vicepresidenta del Consell. Fa una hora que ha arribat també el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que s'incorpora a esta reunió del SECOPI, en què estem veient que estan entrant ara mateix a aquesta reunió. També estava la delegada del govern, Pilar Bernabé, que ens ha preguntes dels mitjans de comunicació, s'ha comentat de manera informal que intenten avançar-se al foc i anar unes pantalles per davant, ha dit literalment. A hores d'ara, el front que més preocupa sembla que és el triangle entre l'Alcúdia d'Hereu, Tales i Benitandús, el que seria el cor de la Serra de l'Espada en la comarca encara de l'Alta, de la comarca de la Plana Alta. Però algunes poblacions com Montant, a l'Alt Millars, en aquestes poblacions s'ha advertit que el veïnat que preparen el més bàsic davant la possible evacuació. Recordem que hi ha 14 municipis que es troben en aquest moment desallotjats i que, tot i la tornada dels veïns a la Vila Vella este matí i els tres barris de la Vall d'Uixó a nit, l'incendi no es troba ni molt menys perimetrat ni tampoc controlat. Continuem a l'esperar de que finalitzi aquesta reunió del SECOPI, on podem veure previsions de cara a esta nit i per a demà, quan oficialment empitjorarà l'oratge i les condicions per a la seva extinció.
5: Estarem molt pendents. Gràcies, Amparo Soriano, i de la Vall d'Uixó a la població veïna de Vilavella, perquè, com comentava ara mateix la nostra companya, al igual que la Vall, els habitants que van ser desallotjats han pogut tornar a les seues cases. Això sí, amb algunes restriccions. Allí, a la Vilavella, es troba la nostra companya Lídia Vicente. Bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada. Sí.

0: A la Vila Vella, després de 3 nits fora de casa, els prop de 3.000 veïns desallotjats han pogut per fi creuar de nou la porta de les seues vivendes. La vesprada està marcada pel degoteig constant de famílies que tornaven després de moltes hores d'incertesa i angoixa. Explicaven que ha sigut un retorn molt esperat, però també carregat d'emocions contradictòries. I és que encara que les cases han resistit el foc, la imatge del poble que deixa l'incendi és completament diferent. El paisatge que envolta el municipi, la muntanyeta de Santa Bàrbara, ha canviat completament d'imatge i de color. A més, la tornada encara està condicionada per les mesures de prevenció. Els veïns i veïnes estan confinats, ja que la qualitat de l'aire encara no és òptima. No es pot beure aigua de la Iseta durant 72 hores. De fet, l'Ajuntament ha estat tot el dia repartint en la plaça on estem en este moment aigua a tots els veïns i la mascareta continua sent obligatòria.
1: Gràcies, Lídia Vicente. I a l'espera de l'actualització d'aquestes dades que s'oferiran després de la reunió del SECOPI, que recordem va començar dissabte i que ja ha cremat unes 8.500 hectàrees amb un perímetre que abasta els 72 quilòmetres, amb 8 carreteres comarcals tallades i amb milers de persones de diversos municipis que continuen evacuades. Allí, a la zona del foc, treballen més de 600 efectius amb l'ajuda de 34 mitjans aeris. Escoltem l'advertència que llança la delegada del govern, Pilar Bernabé.
2: Pedimos, por favor, a todos y cada uno de los vecinos y vecinas que sean conscientes de que el incendio sigue activo.
3: La direcció dels treballs ha decidit reforçar els efectius terrestres per a tractar de contindre l'avanç de l'incendi, especialment a Eslida i Artana, on el foc ha revifat. També es preocupa i molt la zona entre Tales i Alcudià de Veo, mentre que les flames avancen cap al monestir de Santa Bàrbara d'Onda.
1: I enmig d'este desastre ecològic, la Unió Llauradora reclama al govern valencià un pla extraordinari de recuperació agrària, ramadera i ambiental per a evitar l'abandó d'explotacions després de l'incendi de la Vall d'Uixó.
3: El seu secretari general, Carles Peris, ha detallat que l'objectiu és pal·liar els efectes del foc sobre cultius, ramaderia i apicultura.
4: La Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació agrària i ramadera, perquè al final s'han vist moltes parcel·les afectades i explotacions en l'incendi originat a la Vall d'Uixó i, per tant, no podem permetir que com a conseqüència d'una devastació tan gran com aquesta s'abandonen més explotacions agràries i ramaderes que al final mantenen la població en els pobles, en l'interior i en les zones rurals i també fan un paper fonamental de tallafoc.
1: Mentrestant, els incendis que arrasen la massa forestal de part de la Comunitat de Madrid, de Toledo i d'Àvila continuen actius i els bombers s'enfronten a 24 hores decisives abans d'eixa anunciada nova onada de calor prevista per a demà. La superfície total, cremada fins ara, supera les 125.000 hectàrees. I el Consell de Ministres ha autoritzat les obres de l'espigó del Túria per a atracar vaixells de passatgers al port de València. La inversió superarà els 46 milions d'euros.
3: L'espigó fa més de 530 metres de llargària al nord i de més de 370 al sud, amb un calat d'entre 9 i 11 metres de profunditat.
1: I Alacant, 4 dies després que Ana Barceló renunciara a presentar-se de nou com a candidata del PSPB a l'alcaldia, la comissió de llistes ha designat l'actual portaveu adjunta Trini Amorós com la cap de cartell del Partit Socialista en les pròximes eleccions municipals i sense primàries. I acabem amb els esports. El Villarreal continua a la localitat italiana de Novara preparant el nou test que de demà en forma d'encontre triangular. Seran dos amistosos de 45 minuts que els d'Íñigo Pérez jugaran contra la Ula i el Como. En eixa concentració, el tècnic de la Plana té en consideració alguns dels jugadors del planter com Alessandre Diata per formar part de la dinàmica del primer equip de cara a la nova temporada.
5: El club me quiere ayudarme para crecer. Aquí es un buen sitio para crecer y para seguir aprendiendo mucho. Íñigo, y desde el primer día me has transmitido confianza y tiene una idea de juego muy clara y estamos trabajando muy bien. Y como jugador joven, vamos a seguir creciendo.
1: Esto, tornem amb tota la informació a les 8 en el Contrapunto.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre

Benvinguts i benvingudes a un capítol més de la història de la música popular de les comarques valencianes, on les cançons són les principals culpables de gran part de les coses que hem viscut. De les alegries, de les penes, les nits interminables, el ball, l'amistat, els enamoraments i els records vius que només la música ens porta.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: No sé què passa, que no puedo... Avui, en les cançons de la nostra vida, no analitzarem la vida d'un artista, ni un estil, ni cap moda arribada de més enllà. Avui ens centrem en una ciutat i en una escena. Una escena atravessada per el pop amb majúscules. Castelló de la Plana.

I ho farem a través de tres bandes i tres ments inquietes que mereixen este capítol a banda. Tres grups que des de finals dels 70 i fins a l'actualitat van aconseguir ser el termòmetre precís del pop de guitarres, lluny dels grans centres urbans on més recursos destinava la indústria musical. Madrid, Barcelona i, en ocasions, València eren els grans centres de produccions de hits. O això és el que les discogràfiques ens feien creure, perquè la música popular tenia molts seguidors i seguidores a Castelló, que van decidir penjar-se les guitarres com qualsevol altre adolescent.

0: tots estos joves tenien dos opcions: abraçar les cançons que sonaven per la ràdio o inventar-se una escena i demostrar que el talent no entén dels centres de poder.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: Arrancarem amb Los Auténticos, seguirem amb Morcillo el Bellaco i acabarem amb Los Romeos. Tres èpoques, tres estils, però un mateix propòsit: transcendir a través de la música pop. Tot va començar a final dels anys 70 per culpa d'un personatge que va elevar el power pop a un altre nivell. Parlem de Miguel Ángel Villanueva i Los Auténticos.

Esta cançó que sentim de fons és Mi Abuelo, que va ser un dels primers temes que van gravar Los Auténticos a principis de la dècada dels 80. La banda la va formar Miguel Ángel Villanueva i el seu germà Pedro, amb Jesús Jimeno i Juan Antonio Morcillo. Sí, Morcillo també va formar part de Los Auténticos i es va convertir en peça clau per entendre l'escena castellonenca.

Los auténticos van tindre una vida prou efímera, ja que van estar en actiu prop de 5 anys. També és cert que moltes voltes, amb un parell de cançons, s'endevina de seguida la qualitat compositiva o l'estima cap a la música per part dels seus components. I això és el que destila el seu gran himne, La Estrella.

El que està clar és que Castelló no s'entendria sense Miguel Ángel Villanueva. El seu talent compositiu i la seva passió pel pop de guitarres van convertir tant Los Auténticos com la resta de projectes musicals posteriors en objecte de desig. De fet, Los Auténticos, quasi des del primer moment que van néixer, es convertiren en un grup de culte. I què significa això? Doncs molt fàcil. Una banda brillant que no aconsegueix entrar dins de la indústria i acaba sent reivindicada i convertida en referència per generacions posteriors.

0: Això, precisament, és el que va passar amb Los Auténticos. I per què? Doncs moltes són les teories, però hi ha diverses causes. La primera, la mala sort amb les tres discogràfiques amb les que confiaren, i la segona, la procedència. Sempre s'ha dit que mai van obtindre el reconeixement que es mereixien per no haver nascut a Madrid o a Barcelona.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: Però això no va influir gens ni miqueta en la qualitat de les composicions. I oportunitats d'arribar al gran públic en van tindre unes quantes. Les seues cançons sonaven a Ràdio 3 i van aparèixer a Televisió Espanyola en 1982, concretament a Musical Express, el programa d'Àngel Casas.

Los Auténticos mai van arribar a gravar un disc complet. Només van editar singles. Això sí, dècades després es va reeditar part del seu cançoner, una signatura pendent amb l'escena castellonenca.

Però Miguel Ángel Villanueva no va tancar la seva trajectòria amb la desaparició de la banda. Després van vindre Los Plomos i, sobretot, una banda que també va fer història a la dècada dels 90, Los Brujos.

0: Això és Que hoy se pare el mundo, un dels temes que van publicar al seu únic LP, Sin ver el sol, l'any 1998 i editat per Rock Indiana. Los Brujos va ser un projecte dels dos germans Villanueva.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: En la dècada dels 2000, l'autor va iniciar ja una carrera en solitari amb el seu propi nom i va deixar cançons per a la posteritat, com havia fet des del principi, per cert. Cançons com esta que escoltem ja mateix, Entre el cielo y el suelo.

0: Esta cançó va formar part de l'únic LP que va publicar amb el seu nom, Ningún Cielo, i que es va convertir de seguida en un objecte de culte, con la majoria de treballs que va editar al llarg de la seva vida. La vida de Miguel Ángel Villanueva està vinculada al pop en tots els sentits. I quan diem tots, no estem exagerant. Perquè a la seva faceta de compositor, multiinstrumentista, lletrista i cantant, hem d'unir la de gestor d'una mítica botiga, Discos Medicinales, que va estar en peu més de 3 dècades. A més, també va ser impulsor d'un segell discogràfic amb el mateix nom que la botiga, Discos Medicinales. I també va ser prescriptor musical a través de la ràdio en el programa Extraños en la Noche.
1: En començar el nou segle va reduir la seva activitat i poc se sap ja d'ell. I esta carrera fulgurant dona pas a una altra a una velocitat semblant. Parlem de Juan Antonio Morcillo, que amb el sobrenom de El Bellaco va signar també una pàgina d'or a la història del pop de Castelló de la Plana. Morcillo va deixar Los Auténticos, ja que buscava una vessant més rockera per a la seva música. I amb el sobrenom de Morcillo el Bellaco es va unir a una banda ja en funcionament i va adoptar este nom que l'ha caracteritzat com Morcillo el Bellaco i Los Rítmicos. I en un dels primers singles que va publicar apareix Estoy Borracho. Estoy borracho.

El que está claro es que Morcillo el Bellaco y los Rítmicos omplirán Castelló de la Plana de ritme y de rock. Como un altre exemple d'eixos ritmes, escoltem ara un dels temes del seu disc publicat l'any 1986 amb el títol Lo que haga falta. I cobria amb este Voy a pedirte en matrimonio.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Morcillo va passar per moltíssimes bandes abans de començar el seu projecte en solitari. A finals dels anys 60 tocava en Los Sherpas, una banda d'esperit beat anglès. Després va formar part de Motor, una banda de clara ascendència progressiva i on va conèixer a Miguel Ángel Villanueva, amb qui va compartir moltes bandes i moltes més grans experiències musicals.

0: La primera gran experiència, i que demostra que sempre van ser amics, és que tots els treballs que va editar els va gravar a la discogràfica Discos Medicinales, com el seu primer maxi-single, La Televisión.
1: I en este disc van aparèixer temes com este, No voy a pensar más, un dels més populars de Morcillo durant tota la seva carrera. Juan Antonio Morcillo era un músic molt entusiasta i autodidacta. Ell era el compositor de la música i la lletra de totes les seues cançons. I fins i tot s'atrevia també amb les portades, la gran majoria d'elles molt vuitanteres.

0: I és que Morcillo està considerat com una figura clau dins de l'escena musical de Castelló de la Plana. Amb una personalitat cautivadora i una estètica potent, era molt alt i lluïa amb orgull la seva calva i les seues ulleres de sol. Va ser un músic que no només va fer cançons, sinó que va crear un ecosistema musical.
1: Però abans d'obrir un altre apartat en este capítol, com que ens costa soltar a Morcillo, tornem a 1986 al disc Lo que haga falta, però ara escoltem Víbora Blanca.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Morcillo mai va assolir un gran èxit comercial, però ell tampoc el va buscar ni es va lamentar de no aconseguir-ho. Sabeu en quina cançó va guanyar més diners? Jo vos ho diré. Amb una que va compondre per a la banda que anem a parlar ara mateix, Los Romeos.

I és que qui no coneix Mi vida rosa de los Romeos? Esta cançó va ser un dels primers èxits fulminants d'una jove banda castellonenca que, a diferència dels dos exemples que hem tractat en este capítol, sí que van tindre la repercussió estatal que buscaven. I la història de los Romeos va començar el 1988, quan los rítmicos de Morcillo van decidir muntar una nova banda. I per això s'incorpora Pat Escoín, que amb 16 anys i un talent per polir encara, fa de la banda un referent per a eixa escena de Castelló de la Plana que porta anys i anys picant pedra sense que ningú els fera massa cas.

Amb només una maqueta van aconseguir aparèixer al programa Plàstic de Televisió Espanyola, que, per cert, dirigia i presentava Pineto Rubira, ara director d'Operación Triunfo. I d'allí van eixir amb un contracte per a la multinacional Hispavox. Un contracte i cançons eternes, com la que escoltem, Muérdeme. El primer llarga durada de la banda no va tardar gens en arribar i als comandaments de la producció estava un dels tòtems del moment, Paco Trinidad, que va aconseguir eixe so tan potent que feia del punk pop la ferramenta perfecta per arribar a totes les llistes d'èxits.

Los Romeos bebien de moltes fonts, però bàsicament del pop accelerat de guitarres, dels Ramones i de bandes com Blondie, a qui van versionar molt encertadament. Però la història que havia d'acabar bé torna al seu punt de partida i amb l'eixida del segon disc, Sangre Caliente, amb la mateixa discogràfica i el mateix productor, comença a fluixejar. Els motius en són molts, però bàsicament ens fixem en un. Els 90 comencen amb una indústria musical que busca nous talents i els troba a l'onada indie que arranca. Tots els esforços de les companyies se centren en este nou estil que sorgeix i desatenen tot allò que són els anys anteriors.

los Romeos no aguanten l'embestida i després d'un fatídic tercer treball desapareixen uns quants anys després d'haver nascut. Però la llavor estava ja arrelada i la seva cap, Pat Escoin, continua lligada a la indústria i demostra que és capaç de liderar projectes en alguns estils ancorats en codis tradicionalment masculins.

0: Passen 15 segons de les 8 de la vesprada. Obrim un contrapunt especial este 28 de juliol, un dia que començaven amb notícies d'esperança, perquè, parlant del foc, milers de persones que estaven desallotjades han pogut tornar a casa, però que, segons ha avançat de la vesprada, ha anat complicant-se per culpa d'unes flames que han tornat a ser molt agressives. Diversos focus on el foc ha revifat han complicat molt la situació i el treball dels dispositius d'extinció. Esta vesprada ha tornat a reunir-se a la Vall d'Uixó, el CECOPI, el centre de comandament de la Vall d'Uixó, i ara mateix estem molt pendents del que puguen contar-nos per actualitzar la situació. De fet, la reunió deu d'haver ja conclòs i d'un moment a un altre compareixerà segurament el conseller d'Emergències. Si és possible, connectarem en directe amb ell. Ho repassarem tot, i si és possible, en directe, amb Juan Alpuente en el control i en la redacció amb Alejandro Molés i qui els parla, Xavier García del Valle.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio.
0: I abans de conèixer aquesta última hora del CECOPI reunit a la Vall d'Uixó, abans de repassar en general com està tota la situació, anem a la informació de l'oratge, que sempre és un element decisiu a l'hora de lluitar contra el foc. El nostre meteoròleg, Antonio Sánchez, ja està amb nosaltres. Antonio,
2: bona vesprada.
0: Bona vesprada. Conta'ns com està la situació, què ens espera.
2: Hem tingut una vesprada que, com has comentat, el foc ha anat un poquet a més i això ha sigut pel vent principalment. Ratxes que han pujat dels 40 km per hora a Betxí, també a Onda i sobretot això, on es troba ara mateix l'incendi. Esta situació de vents un poquet més forts anirà a menys. Veurem que les pròximes hores de nit, sobretot, tornarà el vent a fluxar i això ens deixarà ja ratxes de només 10 km per hora. És a dir, que el vent pràcticament estarà inexistent una nit més i ens obri una finestra, no, d'oportunitats pel que fa al vent i també pel que fa a l'humitat relativa, que sobretot al voltant de mitjanit i primeres hores de la nit serà un poquet més alta, entre el 80-85%, però després tornarà a girar el vent, que no serà molt fort, però que sí que girarà de component més de l'interior, i això ens deixarà temperatures un poquet més altes i també una humitat relativa més baixa. En tot cas, les temperatures també baixaran en les pròximes hores i tindrem entre 20-22 graus en aquesta zona. Així que sí que són hores en les que poden ajudar a controlar un poquet més l'incendi, però encara difícils, en tot cas.
0: I de cara al cap de setmana?
2: El que tindrem serà l'entrada d'una nova onada de calor, de fet.
0: Ens havies promès que no arribaria a ser molt forta així a casa nostra, que seria més per a Madrid i companyia.
2: I sí, tens raó. Sobretot cap al litoral i prelitoral sembla que aquesta onada de calor no serà tan intensa, però, de fet, ja demà tindrem avisos activats. Demà cap a les comarques de l'interior, sobretot màximes de més de 38 graus. No arribarem als 40, sembla que demà no arribarem, però sí que veurem aquests 38-37 graus a la Pregunta del Requena, al Racó de Mus, al Canal de Navarrés, també a Costera, la Vall d'Albaida, el Comtat puntualment. Sembla que seran aquestes comarques les més afectades per les temperatures altes, almenys demà dimecres. Dijous serà el dia més càlid, amb màximes que sí que arribaran als 40 graus, sobretot a la Vall de Cofrents, Llorà, Planalt i el Requena, són aquestes comarques més afectades perquè estan més a prop de la massa d'aire càlid que es troba al centre de la península. Divendres i dissabte tindrem una xicoteta treva, baixarà un poquet el termòmetre, almenys al prelitoral i litoral, però dissabte, diumenge, torna a pujar i dilluns de la setmana que ve. Així que els dies més càlids ara per ara seran cap de setmana i principi de la setmana que ve. És a dir, que nosaltres encara patirem els efectes del que és l'onada de calor ja un poquet més tard que la resta de la península.
0: Molt bé, però arribarà.
2: Arribarà.
0: Moltíssimes gràcies, Antonio Sánchez.
2: A tu, gràcies.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: Ho comentàvem abans, l'incendi forestal declarat dissabte a la Vall d'Uixó continua actiu, fora de control i ni tan sols s'ha pogut establir el perímetre. L'últim balanç oficial parlava de 8.500 hectàrees cremades i d'un perímetre aproximat de 72 quilòmetres i un foc que avança per la Serra d'Espadà. Esta vesprada ha arribat carregada, com comentàvem, De males notícies, perquè s'han declarat diversos focus. D'un moment a un altre estem a l'espera, com dèiem també abans, que comparega el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, després d'una reunió celebrada a les 7 de la vesprada pel SECOP i al Centre de Comandament de la Vall d'Uixó. A l'espera de tot això, repassem com ha anat la jornada, perquè tot això està passant després d'un matí en què les notícies eren molt positives, perquè el veïnat desallotjat de la Vila Vella podia tornar als seus domicilis. Després anirem també fins allí en directe, per cert, però tot i que han pogut retornar, es manté el confinament per a la població almenys fins a la mitjanit d'avui. S'indica que per precaució no han de beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta. Alejandro Molés.
3: Sí, i el conseller d'Emergències Agències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha fet una crida a no baixar la guàrdia.
4: Que se produzca este efecto de regreso de la ciudadanía a sus domicilios, porque también es algo que desea el ciudadano volver a su normalidad, no significa, y esto me gustaría incidir mucho, no significa que el incendio, ni muchísimo menos, esté hoy, ahora, en estos momentos, ni perimetrado ni controlado.
3: 34 mitjans aeris continuen treballant en les tasques d'extinció. La direcció dels treballs ha decidit reforçar els efectius terrestres fins a 642 per a tractar de contindre l'avanç de l'incendi, especialment en dos punts. Els més crítics que presenta ara este foc, a Eslida i Artana. Fernando Pérez és el director de l'extinció.
5: La sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo, con lo cual en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento del incendio. O sea, es una sensación falsa que nos está dando hasta ahora.
0: Pendents, insistim, de totes les actualitzacions que ens van arribar o que estan a punt d'arribar-nos des del Centre de Comandament Avançat de la Vall d'Uixó. Ui, ja ens havien explicat que la jornada s'havia complicat més del que s'esperava. Ho ha fet el diputat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, David Vicente, que confirmava que la vesprada seria llarga i complicada.
6: L'incendi, conforme estem veient tots, l'incendi segueix actiu, segueix molt actiu. La veritat que hem tingut en estos moments, han tingut diverses reproduccions en els diferents fronts que tenim oberts i estem treballant en ell. La veritat que és un treball incansable, que estem continuant fent aquestes feines, aquestes maniobres que estan intentant fer els bombers per poder sofocar-lo o de poder minvar, no, el seu avanç. Al final el que se tracta en un incendi tan complex com este és poder adelantar-nos a l'incendi i poder anar per davant d'ell. I en aquests moments ja ens està tirant la mà i estem quasi anant detrás de lo que és l'incendi. Per tant, tenim que seguir treballant, la vespre serà molt llarga. En aquests moments ja estan volant els mitjans aèris, que també són de gran ajuda per poder contindre aquest incendi, i la veritat que la situació segueix sent complicada.
0: I molt a prop dels equips d'extinció que continuen lluitant, com hem sentit, contra les flames, ha estat el nostre company Joan Miquel Llopis, que ha viscut en directe moltes de les dificultats i els perills també que comporta el foc per a la mobilitat i també per a la seguretat mateixa de les persones. Joan Miquel, estàs ara, crec, a Onda, si no m'enganye. Conta'ns.
7: Hem arribat a Onda des

0: després d'intentar entrar a Artana, perquè a primera hora de la vesprada, quan ja es creia que aquesta zona estava més o menys perimetrada, el canvi de vent ha fet que revifara de forma molt important, no sols amb fum, sinó també amb flames de certa consideració, que ha fet que part del dispositiu que estava en la zona del front superior tinguera que baixar, perquè era un front seriós revifat a partir del canvi de vent a partir de les 3 i pico de la vesprada. Evidentment, s'ha tallat tot l'accés que estava fent la Guàrdia Civil amb els veïns que volien pujar a donar-li de menjar a alguns animals o agafar algunes medicines o alguns objectes d'importància. Tot això s'ha tallat per a donar pas exclusiu a el dispositiu de l'extinció. Evidentment, no podem entrar ahir. Hem pujat a Betxí, hem vist que també estava revifant en aquest canvi de vent. Molts veïns han començat a posar nerviosos perquè les urbanitzacions de Betxí estaven, en principi, es donaven ja per mitjanament perimetrades i ha tornat a revifar. Alguns nervis hem vist en alguns veïns, però certament els equips d'extinció han anat puntualment apagant aquests punts. Ara estem en Onda, de Betxí a Onda, i així la zona està encara fumejant. Durant tota la vesprada ha revifat tota la zona del Montí, propet de l'ermita de Santa Bàrbara, i estem veient ara fumejant la zona, però ha sigut després de que un intens equip d'hidroavions i d'avionetes amb líquid retardant hagin fet una faena espectacular, que han reduït al mínim el que estem veient en aquests moments. És la foto fixa d'aquests moments. Així, de moment, es dona per acabada l'actuació dels mitjans aeris. El problema està de Tales a Alcúdia de Veo, on ens diuen ahir n'hi ha molt de front.
1: Moltíssimes gràcies, Joan Miquel TJ, per als amics i companys, per aquesta fotografia tan detallada que ens ofereixes des del terreny. Molt de compte, sobretot. I ho comentàvem abans, este matí ha començat amb bones notícies per a moltes persones que han pogut tornar a casa. És el cas dels veïns i de les veïnes de la Vilavella, que han pogut tornar, però encara amb algunes limitacions, com comentàvem. Amb ells està vivint, de fet, esta jornada tan especial la nostra companya Lídia Vicente. Bona vesprada, Lídia.
2: Hola. Hola, bona vesprada. Així a la Vilavella, després de 3 nits fora de casa, els tots de 3.000 veïns desallotjats han pogut per fi creuar de nou la porta de les seues vivendes. La vesprada està marcada per l'arribada constant de famílies que tornaven després de moltes hores d'incertesa i angoixa. Ens explicaven que ha sigut un retorn molt esperat, però també molt carregat d'emocions contradictòries. És que encara que les cases han resistit el foc, la imatge del poble que deixa l'incendi és completament diferent. El paisatge que envolta el municipi, la muntanyeta de Santa Bàrbara, ha canviat completament d'imatge i de color. A més, la tornada encara està condicionada per les mesures de prevenció. Els veïns i veïnes estan confinats, ja que la qualitat de l'aire encara no és òptima. Tampoc es pot beure aigua de la Iseta durant les pròximes 72 hores. De fet, l'Ajuntament està tot el dia repartint en la plaça on ens trobem ara aigua a tots els veïns i la mascareta continua sent obligatòria. Avui els veïns han tornat a casa, però el paisatge que els envolta recorda que encara queda molt de camí per recuperar-se d'aquest incendi.
1: Moltíssimes gràcies també a tu, Lídia, la nostra companya. Des d'allí també has enviat alguns testimonis d'estos veïns i veïnes que ja han tornat a casa.
3: Ha estat este matí, ha pogut entrar en casa, ha fet uns vídeos i, bueno, lamentable, és Txernòbil, és com Txernòbil després de l'explosió.
4: Ah, ja tinc que aixir a consum, a comprar, i tindré una mascareta per aixir. I una pel meu marit.
5: Molta incertidumbre, no sabíem exactament què anava a passar, estàvem tots preocupats per les cases, per el poble, i molt trist, molt trist. Sí, ha sigut molt impactant. Quan anàvem en el cotxe...
6: I mira, mos ha entrat un sentiment de dir, mare meva, tan bonica que estava la muntanya. I
5: molta tristesa, molta preocupació per tot. I
6: tenim que ser forts, tots els del poble, i a tornar a recuperar-ho tot una altra vegada. ja està.
1: I la situació també continua sent molt complicada al centre d'Espanya. Madrid, Toledo, Ávila continuen amb zones molt, molt extenses afectades per les flames. Ens dona tots els detalls i l'última hora la nostra companya Belén Barrachina. Conta'ns.
7: Els incendis al centre de la península encara en 6 dies actius i la situació és crítica, però avui un poc més optimista que ahir, perquè esta nit l'oratge ha permès avançar en les tasques d'extinció. Els treballs ara estan centrats en la zona nord-oest, en concret al pantà de Sant Joan, per evitar que les flames arriben fins a la serra de Guadarrama. És una lluita contra rellotge, perquè a partir de demà s'espera una nova onada de calor, la quarta de l'estiu, que pot complicar moltíssim la lluita contra el foc. I una bona notícia, una notícia que dona un poc d'esperança, perquè fins ara i des de les 4 de la vesprada d'avui eren els veïns i veïnes de 8 municipis de Madrid i 5 d'Àvila els que en una primera fase, després d'haver sigut evacuats, ja podien tornar a les seues cases i terminava també el confinament per a 8 localitats més. Però és que fa només escassos minuts, així a este punt de comandament a la localitat de Navalcarnero, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ens acaba de confirmar que ja hi ha 2 nous localitats que ja poden, en les que ja poden tornar a casa, són Fresnedilla de la Oliva i Sarsalejo. Els veïns d'aquests municipis a partir de les 8 i mitja d'avui també podran tornar a les seues vivendes, encara queden evacuades a la Comunitat de Madrid 11.000 persones.
1: Gràcies, Belén Barrachina. I avui el Consell de Ministres ha aprovat la declaració com a zona greument afectada per emergència de protecció civil estos municipis damnificats per l'incendi de la Vall d'Uixó. Així ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
8: Con esta declaración, como saben, comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas que evidentemente iremos poniendo en marcha conforme vayamos haciendo una evaluación mucho más certera de la magnitud de esta catástrofe.
1: Juntament amb la declaració de zona greument afectada, el Consell de Ministres també ha aprovat un reial decret de llei que amplia la protecció de treballadors i de treballadores i empreses afectades per estos incendis, com el de la Vall d'Uixó. Alejandro Molés.
9: Sí, d'esta manera l'Estat assumís des del primer dia els costos salarials i de cotitzacions socials, ampliant així circumstàncies no previstes en els permisos climàtics actuals, com la pèrdua de la casa o l'evacuació a causa de l'incendi. Fins ara era l'empresa la que havia d'assumir els primers 4 dies de permís per causes climàtiques.
1: I enmig d'este desastre ecològic, la Unió Llauradora reclama al govern valencià un pla extraordinari de recuperació agrària, ramadera i ambiental per a evitar l'abandó d'explotacions després de l'incendi de la vall.
9: El seu secretari general, Carles Peris, ha detallat que l'objectiu és pal·liar els efectes del foc sobre cultius, ramaderia i apicultura.
10: La Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació agrària i ramadera, perquè al final s'han vist moltes parcel·les afectades i explotacions en l'incendi originat a la Vall d'Uixó i, per tant, no podem permetir que, com a conseqüència d'una devastació tan gran com aquesta, pues, s'abandonen més explotacions agràries i ramaderes que al final mantenen la població en els pobles, en l'interior i en les zones rurals i també fan un paper fonamental de tallafoc.
11: Contrapunt en Apunt Ràdio. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Ai, mamé. momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No

0: convocados a las urnas los ciudadanos forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común.
1: I una última lectura per als que parlen del govern bloquejat.
0: Solamente en este periodo de sesiones hemos logrado la aprobación de 26 normas con rango de ley. Es decir, más de un tercio de todas las aprobadas en lo que va de la legislatura, que en total, como saben, son 74. Esta realidad es la de un gobierno que funciona, que trabaja día sí y día también, que hace avanzar a nuestro país hasta situarla, sin el más mínimo de duda, en un lugar mucho mejor, infinitamente mejor del que nos encontramos en el año 2018 y del que hoy también estábamos en el año 2023.
1: I l'opinió del PP sobre esta compareixença de Sánchez l'ha donada el secretari general del partit. Miguel Tellado parla de triomfalisme insultant.
2: Y ha desplegado un triunfalismo francamente insultante. Insultante para todos los españoles que sufren el drama del acceso a la vivienda o el imparable encarecimiento de los precios, o los empleos precarios, o los servicios públicos cada vez más deficientes que ofrece el gobierno de España.
3: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
1: I anem ràpidament, en este informatiu tan desordenat, als esports. I en el temps de la informació esportiva, amb Roberto Fernández, bona vesprada, parlem de futbol.
4: Bona vesprada, Xavi. El València ha començat esta vesprada els tests de preparació a Anglaterra amb un partit contra el Derby County a les instal·lacions de St. George Park, que s'ha resolt amb victòria dels de Corberán per 1-2. Segons el club, era una sessió de preparació i no un amistós. El cas és que els gols del València han sigut obra de Danjuma, en un encontre a porta tancada. El que sí que podrem veure en directe per la televisió d'Apunt és el pròxim partit del València. Serà dissabte contra el Stoke City des de les 7:30 de la vesprada.
1: I pel que fa al Villarreal?
4: El conjunt de la Plana continua a Novara preparant el triangular de demà. Seran dos amistosos de 45 minuts que els d'Íñigo Pérez jugaran contra l'Al-Ula i el Como. En aquesta concentració, l'entrenador del submarí groc té molt en compte alguns jugadors del planter, com a la San Diata. El migcampista somia a convèncer el tècnic navarrès.
5: El club quiere ayudarme para crecer. Aquí es un buen sitio para crecer y para seguir aprendiendo mucho. Íñigo, y desde el primer día me has transmitido confianza y tiene una idea de juego muy clara y estamos trabajando muy bien. Y como jugador joven, vamos a seguir creciendo.
1: I del Llevant, quines són les novetats?
4: Els de Luis Castro continuen pendents del futur de Carlos Espí. La seva eixida encara s'ha de concretar, però es dona per segura. Avui s'ha incorporat als entrenaments Issa Mandi, que s'ha exercitat este matí per primera vegada a les ordres del tècnic portuguès. El jugador internacional podria participar en l'amistós dels llevantinistes el pròxim dissabte contra l'Albacete.
1: I el que s'està jugant ara mateix és l'Elx.
4: Sí, efectivament, des de les 8:15 de la vesprada, el conjunt il·licità disputa un altre partit de preparació de la temporada a Sant Pedro del Pinatar contra l'Alain dels Emirats Àrabs. El començament del partit s'ha endarrerit uns 15 minuts, ja que inicialment estava previst a les 8. De moment, ja s'ha avançat al marcador l'Elx amb un gol d'Umaru Kouane al minut 10 i el joc continua 1-0. Apunt acordat amb el club franjavert la retransmissió en directe del seu pròxim compromís. Este divendres a les 10:30 del matí des d'Oliva, contra el Córdoba, un altre històric de segona que lluitarà per l'ascens. Serà la primera oportunitat de veure per les nostres pantalles els arguments del nou Elx de Martín Anselmi, a només 2 setmanes del debut lliguer.
1: I Roberto, com li va al Castelló en la seva estada de pretemporada?
4: El conjunt orellut continua la posada a punt de la concentració d'Olot. L'equip albinegre transmet molt bones sensacions després de les victòries contra el Sabadell i el València. Demà dimecres, a les 6:30 de la vesprada, els orelluts tindran una nova prova de foc davant del Girona, un rival directe de segona en la lluita per l'ascens. L'últim fitxatge del Castelló, l'italià Antonio Gala, es troba feliç d'estar amb el grup i espera poder tirar una mà i demostrar la seua qualitat en quan tinga oportunitat.
6: Sono molto felice di essere qui perché per me è tutto nuovo, il gruppo è veramente un grande gruppo e spero di dare una mano come loro stanno dando una mano a me e a questa squadra. Spero che il mister mi dia qualche minuto per far vedere le mie qualità.
1: E acabiamo parlando della selezione italiana.
4: Així és, en el dia en què França ha presentat Zinedine Zidane com a nou seleccionador, Itàlia no s'ha fet esperar. Roberto Mancini i Claudio Ranieri ixen al rescat de la selecció italiana. Amb un nou organigrama per a liderar l'Azzurra en un moment crític, les funcions queden dividides així. Roberto Mancini torna a la banqueta com a seleccionador i tècnic principal, mentre que el veterà Claudio Ranieri assumís el càrrec de director esportiu per a coordinar la parcel·la de futbol. Un tàndem de màxima experiència amb el qual el futbol italià busca reconduir el rumb de l'equip nacional i recuperar la seva millor versió competitiva de cara als pròxims reptes internacionals.
1: Moltíssimes gràcies, Roberto Fernández.
3: Contrapunt en Apunt Radio.
7: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegits especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
8: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve Cine en las Playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
9: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
10: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Acaben els violins i, com sempre, comença el temps de reflexió, anàlisi i tertúlia. Avui, amb una miqueta de retard, l'actualitat és així. Avui tenim a nosaltres Toni Cabot, director del diari Informació, que ens parla des d'Alacant. Bona vesprada, Toni.
1: Javier, molt bona vesprada.
0: I així, als nostres estudis, amb Álvaro Errazu, també director, per cert, de l'edició valenciana, en este cas, de Les Diario. Bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, Xavi.
0: Envoltat de directors, comença, si em permeteu, donant un xicotet resum del que ha dit el conseller fa apenes uns minuts, actualitzant les dades dels incendis de la Vall d'Uixó. Ha dit que ja en són 10.000 hectàrees cremades, que el perímetre arriba als 75,5 quilòmetres i ha anunciat algunes novetats. S'alça el confinament dels nuclis urbans de la Vila Vella, de Betxí i d'Onda, però amb algunes restriccions, perquè continua confinada en Onda, la urbanització Nova Onda, i continuen evacuades en Betxí les urbanitzacions de Solaig, Montserrat i Penya Negra, i també es manté evacuada la pedania d'Artesa a Onda. La meteorologia ha dit és favorable per a la nit i les perspectives millors que esta vesprada. Vos comence preguntant, sembla que este matí tot eren bones notícies, la gent tornava a casa i de sobte el foc ha demostrat que no és un amic molt fiable. Álvaro.
2: Lo ha explicado el conseller, que hay que seguir teniendo la precaución fundamentalmente porque estos rebrotes que no son deseables sí que por la climatología pues se pueden producir. Insistir que los medios aéreos ayer empezaron muy tarde y sí. Hoy en la zona más complicada también ha sido por la tarde cuando han podido hacer el trabajo. Eso quieras o no ha complicado. La noche puede ser beneficiosa desde el punto de vista de que parece ser que la climatología va a ayudar, ¿no? Y ese trabajo para la noche va a ser importante. En cualquier caso, estamos ante un tipo de incendio muy complejo, ¿no? Acordaros que hace relativamente poco, hace un par de años, hablamos del 30-30-30. Temperatura 30 grados, humedad por encima 70 grados, por lo tanto. Y luego 30 también era lo que se refería a la humedad y al viento.
0: La velocidad, ¿vale?
2: Eso ya ha cambiado. Eso ya hay que borrarlo. Es decir, estamos hablando ya de temperatura de 40 y más. De vientos por encima de 30, ¿vale? Y de una humedad, una sequedad impresionante. Es decir, que, claro, ante eso tenemos que replantear la lucha contra el fuego. Es que un cortafuegos como lo entendíamos antes no sirve para las condiciones actuales, por el viento, fundamentalmente. Entonces, estamos ante una situación muy complicada que además se va a producir en otros momentos, pero además teniendo en cuenta situaciones extremas. Y las situaciones extremas cada vez son más extremas.
0: Cada vegada són més extremes. Toni, un apunt.
1: Sí, és de veres, no? Tu estàs pendents de la previsió meteorològica, no? Ja sabem que els bombers han aprofitat aquesta finestra d'oportunitat nocturna que els vents més en calma està passada nit, però el que preocupa de manera gran, a més, és la imminent entrada d'esta nova ola de calor, no? Que aquí en la comunitat és la sexta, en temperatures que tornen a superar 35 i 38 graus, ahir és res, no? Per això està clar que eleva el risc de reactivacions per paveses, no? I és evident que la preocupació continua evident i continua sent palpable, no? Ja sabem que estan treballant de forma coordinada, més de 400 efectius terrestres que hi ha a prop de 30 mitjans aèreos, a més, tant de la Generalitat com del Ministeri de Transició Ecològica, no? i de la pròpia UME. No? La magnitud de relleus de 24 hores també s'han sol·licitat 40 unitats de bombers forestals, no? Addicionals mitjançant el Mecanisme Nacional de Resposta. No? Però la situació, com dic, és d'enorme prudència, de continuar fent front a lo que ve i, a més, d'expectació per lo que dic, no? I el que deia també Álvaro, ja no va de ola de calor amb temperatures que van a superar 35 i 38 graus.
0: Tenim un clima canviant, a pitjor, tenim més vent, tenim les muntanyes més brutes. Toni, ahir ho parlàvem amb tu perquè també ens acompanyaves en esta tertúlia. Hi ha sobre la taula una oferta de pacte d'estat. No sé si el pacte d'estat sobre el canvi climàtic seria la solució, i com comentàvem ahir, no sé si este és el millor moment per a fer pactes d'estat. Comencem amb tu, Álvaro.
2: Jo he visto una imatge que l'acabem de veure en apunt, en positiu, ¿vale? Un conseller que da la informació i luego una ministra que informa. Que lo podía haber hecho porque también estaba la delegada del gobierno, pero le ha dado paso a la ministra Diana Morán. Eso demuestra que sí que existe colaboración institucional, eso demuestra que existe coordinación y cooperación. Y eso demuestra también una buena imagen, ¿eh? Más allá de pactos de Estado, que habrá que verlos, yo creo que ahora es el momento de apagar fuegos,
0: sí, por supuesto.
2: Pero trasladar dos instituciones de diferente color político están trabajando conjuntamente. Diana Morán no forma parte del CECOPI, pero yo creo que cualquiera se puede alegrar de que esté allí, ¿no? Más allá de la delegada del gobierno, ¿no? Creo que eso que es positivo, como está el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que además ha cambiado la agenda de mañana y la de pasado, porque está al 100% con lo que tiene que estar, que es el tema del incendio. Pues es una buena imagen. Todo lo contrario que el ministro Óscar Puente, que se dedica a hacer un vídeo de 8 minutos, pues que es incendiario y que no toca. La verdad es que no toca. No, yo creo que no vale ni comentarlo, ¿no? Porque me quedo con la imagen de Diana Morán con el conseller informando y trasladando tranquilidad a la población, que es lo que hay que hacer.
0: Sí, disculpa, Álvaro, no he vist el vídeo, he vist alguns tuits, però el vídeo no l'he vist. Toni, amb tu comentàvem ahir el tema del pacte, de les dificultats de tancar un pacte d'estat, i de si això era o no era una solució viable a hores d'ara.
1: Sí, jo coincidí també.

0: plenament en el que diu Álvaro. És a dir, a mi m'agraden aquestes imatges, com veiem ahir també, pues, la del propi Pérez Llorca en companyia del president Pedro Sánchez, la imatge que ara s'ha referit també Álvaro, en contra d'aquests tuits incendiaris que no tindrien per què donar-se'n d'Òscar Puente. A mi, parlaven ahir, crec que està fora de qualsevol lloc, en uns moments en què la situació està com està, tanta gent patint, que tu tragues això, vull estar en un rèdit polític, acusant i picant el dit, en aquest moment, pues, des de luego, jo crec que ha anat en contra. Per això avui ha tornat a fer, o ha eixit un tuit de 8 minuts com de Álvaro, per a voler justificar-se, subratllant, deondant, és fer més el ridícul, és dona la impressió de que pareix que vulga ja postular-se com el més sanchista que el propi Sánchez, però si Sánchez cau, pareix absolutament fora de lloc, fora de tota mesura, i des de luego totalment censurable. Jo crec que ara mateix Óscar Puente està absolutament fora de la realitat, no?
1: Però en qualsevol cas és un vídeo editat. Es decir, no es una declaración que uno hace más afortunada, sí, menos afortunada. Son 8 minutos, se lo ha editado.
2: No es la respuesta a un impulso incontrolable.
1: Exacto. Que lo ha editado un compañero que nosotros conocemos perfectamente, ¿no?
2: Está bueno, muy premeditado. Estás diciendo que está muy premeditado.
1: Sí, pero yo creo que no obedece a una estrategia de él. Yo creo que obedece a otra estrategia más global, de poli bueno, poli malo, ¿no? Luego sale Pedro Sánchez, o bien en ese resumen del año político, ¿no? Y se refiere a los incendios como tiene que referirse un presidente, ¿no? Es decir, si estás de alguna manera lanzando una oferta de pacto, no puedes estar insultando a quien le estás ofreciendo el pacto, ¿no? Es que si no, no tendría sentido, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que es eso, cuando uno no es una declaración mal uso, es un vídeo además bien trabajado, bueno, pues, pero creo que que hay imágenes que para mí tienen más relevancia, ¿no? Como la que citaba, porque lo estábamos viendo en las imágenes de Apunt, sí, en la comparecencia con Diana Morán y con el conseller Valderrama.
2: És una estratègia preparada, Toni, com ho veus? Perquè Álvaro ha tocat un tema que, bueno, jo no volia traure perquè ha parlat d'una persona que tots coneixem i que podria estar assessorant el ministre. Parlem, bueno, un periodista valencià, no anem a donar més noms. No sé a tu què et sembla tot això.
0: Jo crec que Óscar Puente no necessita molt assessorament, encara que en tinga. A lo mejor el que te ha costat lo que fan és posar una braceta més al foc, però este ja té flama per si mateixa, no? I sols hi ha que veure i seguir-lo en Twitter per a saber que és que tampoc passen molts dies quan apareix un comentari incendiari irrespetuós, pràcticament insultant al 90%, a mi em xirria, no? I des de luego m'ha xirriat molt més que arribant a aquests comentaris quan Espanya està pegant-se foc, quan hi ha moltíssima gent que està patint i que tu estàs pensant ara a veure si la culpa és menys teua i més de l'altre. No, crec que no era el moment. I a mi ja el que ve a indicar-me que estem parlant d'un polític que ha perdut absolutament el rumbe i que, des de luego, no està alineat a aquesta moderació que tanta falta li fa a la política del nostre país.
2: Molt bé. Si no voleu afegir res més sobre el foc, passaríem a un altre capítol, perquè avui també, com comentava Álvaro fa un moment, Sánchez ha presentat el seu balanç de curs, el tancament de curs, abans de les vacances d'agost, i el primer que ha dit, Juan, disculpeu, és que les eleccions no s'avancen.
3: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio que puede mostrarse con orgullo.
2: Sánchez está orgullós del que està fent i confirma que no se'n va abans de la data. Álvaro.
1: Bueno, él puede decir que no.
2: Tú esperaves, seguro.
1: No, yo es que no me lo creo. Sencillamente no me creo, porque no depende de él, depende fundamentalmente del PNV, y el PNV últimamente

0: le está apretando para que las elecciones sean a finales de febrero, la primera semana de marzo. Yo creo que esa normalidad que he intentado trasladar, ¿no? Que hay aspectos en positivo que los podemos comentar, el tema económico es un aspecto positivo, pero hay un tema que es capital, es decir, es que una legislatura sin aprobar presupuestos, con lo que eso supone, es decir, la ley más importante de una legislatura, de un mandato, de un año, son presupuestos. El no aprobar presupuestos tiene una repercusión para los ciudadanos, para las inversiones, para las comunidades autónomas. Llega menos dinero. Hay que tener en cuenta eso. Y yo entiendo que él se quiere ir de vacaciones, pues trasladando esa normalidad. Y me llama la atención que hable de su hermano y de su mujer en un balance de gobierno. Pero me llama mucho la atención.
1: Tu afet. Y de fet, pensaba...
0: Es que no son miembros del gobierno. Ninguno de los dos.
1: Bueno, alguna afecció per al govern sí que comporten. No sé si vols comentar alguna cosa, Toni. Després posarem justament aquesta intervenció on ell fa una al·lusió molt personal als dos, al germà i a la dona.
2: Sí, desde luego lo que Álvaro, que també és algo que han apuntat moltíssimes voltes en este mateix programa de Contrapunt, no es pot governar sense si no tens pressupostos. I si no tens pressupostos i t'aferres al poder únicament és perquè tu els valors més la teua situació que la del propi país, que es poses per davant, i és un país d'una hipocresia que diga que va aprovar i que sap que no és aixina, perquè avui mateix també havia que aprovar un decret, havia algo que aprovar en el Congrés i no s'ha aprovat perquè evidentment Junts no, ni Junts no està per la llavor, i efectivament sense pressupostos no pots legislar, no pots treballar, no pots portar endavant un país, no tens pressupostos de fa 3 anys, que era el que exigies, a més, quan estaves en l'oposició. Ara que estàs en el poder, evidentment no t'interessa, perquè no t'interessa perquè tens una situació personal delicada, familiar delicada, i fa menys fred estant en la Moncloa que estar fora davant d'aquesta situació, i única i exclusivament és per interessos personals per els que es quedes ahí, no?
1: Sí, pues volia que escoltareu precisament aquesta al·lusió a la situació personal i de les persones del seu entorn.
3: Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, y por tanto él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir. Y Begoña Gómez pasa lo mismo. Renunció a su empresa y lo hizo para evitar cualquier conflicto de interés.
1: Álvaro, tu t'has sorprès que expliqui aquestes coses, que a més són coses sabudes, perquè no ha dit cap novetat al respecte en un balanç de final de curs.
0: A mí me chirría, sobre todo porque es verdad que demuestra la preocupación que tiene.
1: Es evidente, sí, sí. Su hermano... Que tú comentabas, disculpa, el tema de dependre d'un pressupost és una cosa que abans es pensava que era imprescindible, després ha demostrat que, no sé si no tant, però també hi ha molta gent que pensa que l'evolució judicial de casos, per exemple, el de Begoña Gómez, podria ser determinant alhora, perquè qualsevol punt d'inflexió en la instrucció, o si arribarem a la vista oral, seria definitiu.
0: No, perquè Pedro Sánchez, si atendemos a su propuesta, porque yo no he interpretado de otra manera, de que intenta agotar la legislatura, es porque él considera que las cosas van a ir a mejor, entiendo yo, ¿no? Pero todo apunta que los procesos judiciales, el que le afecta de forma más directamente, como es el caso de su mujer, el que pueda afectar a la financiación del Partido Socialista, el que siga afectando a un exministro que ya está en la cárcel, pero que todavía hay más causas. Todo ello, yo creo que va a perjudicar todavía más. Y que Pedro Sánchez mantenga esa situación de que yo voy a aguantar hasta el final de la legislatura. Bueno, él salió elegido porque así lo quisieron una serie de grupos parlamentarios que lo apoyaron. Pero es que en estos momentos te está diciendo Junts que ya no te va a dar más oxígeno. Y sobre todo, insisto mucho, el PNV, que porque yo creo que también me hacen los números respecto a Bildu, de que le puede comer la torta, yo creo que en estos momentos al PNV le interesa que las elecciones sean cuanto antes.
1: Cuanto antes, o es que has dicho avance en Mars, ¿Mars se consideraría un avanzamiento realmente?
0: Sí, evidentemente sí, yo creo que sí, que porque la clave está en que tenemos unas municipales que no cambian, que ese es el último domingo de mayo, y en algunas comunidades autónomas, como la valenciana, también el último domingo de mayo. Las generales serían a posteriori. Claro, eso cambiaría. Es decir, y además con la posibilidad, en el caso de la Comunidad Valenciana, de que si se adelantan las elecciones generales, pues que el presidente pueda también apretar el botón rojo para hacerlas coincidir.
1: Sí, Toni, Álvaro ens ha arrossegat el calendari electoral. Aquí estàvem parlant de les al·lusions personals a les persones pròximes del president.
2: Sí, jo quan escolte a Sánchez parlar de, en ese sentit, me'n recordo sempre la figura d'Eduardo Madina, membre del Partit Socialista, que va fer unes declaracions un dia, que vaig escoltar, i que dia que es referia als seus companys del PSOE dient-los que tenien que fer-se càrrec de que si tot el que està passant al voltant de Pedro Sánchez, tot el que està passant al voltant del Partit Socialista fora en el PP, fora al líder del PP, què estaria pensant ells mateixos que tindria que fer el líder del PP? És a dir, què faria un socialista si el germà de Feijó haver sigut condemnat? Què faria un socialista si la dona de Feijó està a punt de sentar-se en la banqueta? Què faria un socialista si el número 3 del PSOE està en la presó? Què faria un socialista si el seu successor número 3 també té el camí ja també pràcticament marcat per anar al mateix puesto? Què faria un socialista? Què estaria dient? Pues evidentment estaria dient el que ara no diu Sánchez. Estaria dient una altra cosa, estaria dient que s'entendrien ganar, però Sánchez això no se ho aplica. Jo cada vegada que passa que recordem tots els escàndols que estan envoltant, com dic, de Pedro Sánchez i del PSOE, me recorde molt les paroles de Madina, perquè crec que són acertades, i és la hipocresia ara mateix que hi ha en política, no?
0: Però Pedro Sánchez dice algo más, que som inocentes, que su hermano ha trabajado mucho, pero que es inocente, aunque esté condenado. Y que su mujer, que está pendiente de un juicio, dice que es inocente, ¿vale? Es decir, para él el valor de la justicia no existe. Él ya tiene la sentencia. La sentencia es que son inocentes y, por lo tanto, si la justicia dice lo contrario, pues la justicia no es justa. Esa es la valoración de Pedro Sánchez.
2: O hay un recurso pendiente y entonces hay que esperar.
0: Exacto.
2: I això va hacia adelante. Uh-huh.
1: Molt bé, si em permeteu, avancem un poquet perquè hi havia dos o tres temes que també havíem pactat que parlaríem, però aprofitant que està Toni amb nosaltres i la resta de la setmana ja no el tindrem. Avui Trina Amorós s'ha consagrat o l'han confirmat com a candidata del PSPB a l'alcaldia d'Alacant. Volia que ens donarens la teua lectura, perquè sembla que a petició de l'agrupació local han decidit la comissió, no sé si es diu de llistes, no? Ha aprovat que es faci la designació sense primàries.
2: Sí, efectivament, per la via directa i excepcional, suprimixen les primàries per a mitigar aquesta històrica divisió interna de l'agrupació local d'Alacant, no? I accelerar el relleu d'Anna Barceló. Es contemplava, segons Ferrat, es contempla no tindre primàries en dos casos. Una, si hi ha un alcalde que ja està ocupant, un socialista que està ocupant l'alcaldia, i si l'alcalde no va a sotmetre a primàries, com és lògic, continua com a candidat. I una altra, en casos especials, en ciutats majors de 50.000 habitants, en les que hi ha ja perill, en Alacant, com sabeu, en Alacant hi ha una gestora, diguem que d'embolicar un poquet més l'assunt, pues sempre també dius per decret s'eviten les primàries i es designa a una candidata. En aquest sentit, Ferraz i la secretaria del PSPB en Diana Morán ho ha tingut clar i ha designat a Trini Amorós, com dic, ha dit, i sense debat. Això sí que és de veres que ha portat en clau interna en Alacant controvèrsia. Hi ha un grup que ha mostrat el seu malestar, però finalment acataran, perquè no tenen més remei lo que marque el partit, no?
1: Álvaro.
0: Sonó Trini Amorós antes que Ana Barceló para ser candidata. Finalmente Ximo Puig decidió que fuera
1: en el pasado, estás hablando.
0: Ana Barceló, bueno, tenemos, es conocida en Alicante, es concejala, y por mucho que le pese en estos momentos a

0: el Franco, que sigue teniendo sus seguidores, pues va a ser la candidata y no va a haber primarias y ya está. Esto es lo que muchas veces se hace en los partidos, de forma orden y mando, para evitar más problemas, ¿no? Y bueno, y es la solución que ha buscado el PSPB, que a mí me parece lícita, ¿no? Y conociendo la historia del partido en Alicante, pues quizá, pues posiblemente sea la mejor.
1: Molt bé. Doncs posem així el punt i final. Per un dia podrem acomiadar-nos amb un poquet de tranquil·litat, que sempre ens atropella el temps. Álvaro Razo, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies
1: per estar. Toni, moltíssimes gràcies també. Avui sí he pogut acomiadar-me de tu, que ahir va ser impossible. Moltíssimes gràcies una vegada més.
2: No hi ha problema, ja saps, Xavier. Un abraç.
1: Una abraçada. Nosaltres tornem amb tota la informació en el Contrapunt demà, com sempre, a les 8 de la vesprada.
3: Vine, que tinc guardat un tros de món. Tu vine, vine, vine.
4: Som a punt. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
5: ¡Regarde la gilipollúa!
4: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
6: La próxima semana hablaremos del gobierno.
4: Generalitat Valenciana.
7: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Som la veu de tots. Som a punt.

0: sóc el presoner d'eternes primaveres, que orfe d'uns ulls bruns, salleta de cadenes. Jo sóc l'amant sobtat que cerca entre les selves un cau d'amor furtiu, un niu de foc i eures. Jo sóc el diamant, la mel i l'esmeragda, dolç com l'alè diví, trist quan la nit s'atansa.
1: Poc després de començar l'any 2009, la música en valencià va rebre un gran regal. Es tractava d'un primer disc, un debut d'eixos que, més que un primer disc, era tota una carta de presentació. L'àlbum, batejat com el seu autor, es deia Hugo Mas.
0: Mirada de carn fina, captiu en viva mort d'un alba encesa i grisa, i disc per a tu, mirada de carn.
1: Com moltes obres importants, Hugo Mas era un disc impur perquè no encaixava completament dins d'una categoria musical. Era cançó d'autor, però també sonava a jazz. Era un disc de cançons, però de vegades sonava a experiment. Hugo Mas era modern i clàssic, era música, però també poesia. I sobretot va ser un d'eixos discos originals i necessaris que mereixen ser revisats i analitzats de tant en tant. I això és el que farem avui en Col·lecció de Vinils. Benvingut a la teua ràdio, Hugo, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Estem escoltant La Nuesa, el primer tall d'Hugo Mas, i ja d'entrada ens trobem un dels elements més importants de l'àlbum, l'erotisme i la sensualitat. Era eixe un dels objectius, Hugo, fer un disc que tinguera eixa carnalitat?
2: No diria que era un objectiu, perquè este disc el vaig fer... No és un disc conceptual, és un disc que quasi recull les cançons que havia fet feia molt de temps. Pensa que el disc el vaig gravar en l'any 2008...
1: No, 2000, bueno, 2008, 2008 sí, gravat, clar.
2: Gravat mentre l'arranjava, 2007, 2008, 2009. I era un disc que vaig fer... Bueno, jo vaig haver de tornar al coll després de 10 anys perquè mon pare estava malalt, a fer-me càrrec d'ell, a ajudar a ma mare, i en aquell moment vaig trobar aquelles cançons que jo havia escrites i que algunes d'elles ni les sabia tocar ja. Les tenia escrites els poemes i no era capaç de tocar-los. Total, que en el moment que vaig trobar aquelles cançons i aquells poemes vaig decidir que bueno, no eren grans cançons, grans cançons, però que si es perdien, per mi es perdien per tothom. I em va donar com una certa llàstima, estava molt sensible per tema mon pare, i vaig agafar aquelles cançons, vaig fer una revista, tot el que tenia, i vaig començar a gravar-les. N'hi havia dos tipus de cançons, aquelles que eren explícitament polítiques i aquelles que eren explícitament carnals, sensuals i eròtiques. Crec que al final que van guanyar aquelles que em van tocar la fibra i que pensava que tenien més qualitat eren les que eren més eròtiques i més eròtiques en sentit ample. I, per tant, és de veres que quan visites el disc sempre és un disc super carnal i molt eròtic, però, bueno, clar, és que són cançons que havia fet segurament quan tenia 18, 19 anys, 20 anys. És l'univers.
1: El moment, a l'esperit del disc. Hugo Mas va eixir ja fa 10 anys i una de les coses més interessants és que no has tornat mai a fer un disc com este, perquè es pot dir que cada nou disc ha sigut un nou experiment, una nova cerca feta soles o col·laborant amb altres músics, no?
2: Sí, mira, hi ha dos tipus de persones en el món. Hi ha aquelles que ho tenen tot molt clar i que utilitzen un caudal de comunicació, un canal d'expressió del que senten, i altres que necessitem que no ho tenim tan clar. I que ens resistim d'aquella manera a només fer este tipus de música o este tipus de poesia o exclusivament música, i això em passa a mi. Jo des que era nano a mi sempre em diuen: "Hostia, tu maestro de mucho, no, aprendí de mucho, maestro de nada." I jo ho veia des d'una perspectiva en positiu. Jo diria, clar, aprendí de mucho, maestro de nada, clar, el que mucho abarca poco aprieta. Jo diria, clar, hòstia, tot això ho veia bé. I dic, clar, és que apretar, vull dir, abarquem coses, aprendre coses.
1: Era tu l'eclecticisme és un valor afegit.
2: Era un valor, clar, i jo en reconec així. Vull dir que jo sóc científic, havent fet una carrera tècnica i en el meu temps lliure em dedico a fer música o escriure poemes o novel·la o escriure guió de cine. És a dir, no he sabut mai concentrar-me en una cosa concreta i que, d'altra banda, és la gent que li funciona bé.
1: L'humanisme era això, no?
2: Bueno, clar, jo des d'aquesta perspectiva em sent molt de disfrutar la vida. Clar, si haguera de fer exclusivament un disc, i de fet em passa que plantejo nous discos i segurament em faça pareguts els que he fet ja, però la temptació meva és fer una altra cosa, dir, bueno, això ja ho he fet.
1: Continuem, si et sembla, amb el recorregut pel teu primer àlbum, un disc en què cada cançó és tot un descobriment.
3: L'essència frega el pom, la mà festeja el llom de la barana, empit amb cames a plom pel replà, sense tal trabo pel desplom, rellisca... i el cos cau com fardot a l'esglau i el teu la plom rodola del cabell. Replanteig d'un dalt a baix. L'ànim cap baix reposa la malpom tot panteixant pel viatge de l'esglaó confús d'encaixa ferra la barana. Resseguix el rebaix i no reïsca, en peu baix accedirà al replà. En el respir d'un replà, pla contraplà captat del dalt a baix, elipse en sem melodrama rellisca, llueix el fin sobirà com el pom, el passamà projecta la barana, va dur líric i negre l'esglaó. Un nu baixant l'esglò, deixant pianex al replà, trànsit d'abstracció a la barana, a reconstrucció del dalt a baix, un ready-made, versió mot-pom, de vertebració pel vers rellisca. De com l'estrofa rellisca, la quisca s'inscriu a l'esglò, i llisca escatològica pel pom, i visca el verb evacuar el replà, lleugerça risca afrontar el dalt a baix, xisca la veu de culs per la barana.
1: Una de les característiques del disc és que hi ha eix esperit col·laboratiu que ha caracteritzat la teva trajectòria. Així, entre altres coses, tries poemes de diferents autors i els músiques. Esta cançó, d'altabaix d'una sextina, està feta sobre un poema de la poetessa i videoartista Esther Xargay. Per què un poema seu?
2: Realment, esta cançó, este poema, el vaig fer, va ser dels últims que vaig fer per al disc. I jo crec que era per inseguretat. Jo veia el disc que estava quedant superfós, superprofund, massa intens. I necessitava alguna cosa...
1: Un contrapunt
2: que li donava certa lleugeresa. I volia dur una miqueta la cançó d'autor cap al jazz. I quan vaig llegir, tu saps que les sextines al final tenen una complexitat estructural i poètica rara i donar-les un ritme de swing era estrany. I quan vaig llegir el poema, que llegia moltes sextines, anava buscant sextines per ahir, vaig trobar este i era tan evident que era divertit, que era d'una impossibilitat d'un tio que puja en escales, no pot, que cau... I em venia molt bé a fer un swing, i a més em venia com va fer un exercici d'estil de recitació i el vaig agafar. Ara me'n penedeix d'haver-ho clavat perquè era un tema d'inseguretat, ara l'haguera posat en un altre disc, segurament.
1: Però sí que és cert que transmet tant música com paraules, sí. un aroma d'alegria, no? I que és com tu dius,
2: el contrapunt. Que era el que necessitava, sí, perquè si no...
1: L'artista alcoiana Núria Fuster, autora de la portada del disc, ens ha deixat un missatge en què destaca el que més li agrada d'este disc.
4: Del disc remarcaria molt l'equilibri brillant d'una lírica musical molt essencial i sensible, junt amb una poètica recitada seca i crua. Per mi, bueno, la veu de Hugo Mas crea un escenari complet que no necessita gaire per omplir un espai gran de matèria sensible i molt vibrant. Si haguera d'escollir una peça del disc, a pesar de la dificultat, escolliria dalt a baix d'una sextina. Per la seva dinàmica tan contrapuntada i escenomotogràfica.
3: L'ànim cap baix reposa la malpom tot panteixant pel viatge de l'esglaó confús d'encaixa ferra la barana. Resseguix el rebaix i no rellisca, en peu baix accedirà al replà. En el respir d'un replà, la contraplà captat pel dalt a baix, elipse en sem melodrama rellisca, llueix el fin sobirà com el pom, el passamà projecta la barana, va dur líric i negre l'esglaó. Un nu baixant l'esglò, deixant pianex al replà, trànsit d'abstracció a la barana, a reconstrucció del dalt a baix, un ready-made, versió mot-pom, de vertebració pel vers rellisca. De com l'estrofa rellisca, la quisca s'inscriu a l'esglò, i llisca escatològica pel pom, i visca el verb evacuar el replà, lleugerça risca afrontar el dalt a baix, xisca la veu de culs per la barana.
5: Col·lecció de vinils, recorrent la discoteca de la memòria.

0: segura. Ves el risc de les muntanyes, el vent del nord dels teus ulls, un llarg crit de sacrifici. El teu cos incert desig, un raig sang i boira encesa i el llel roig de l'horitzó. L'olor de les flors de l'àrtic. Bien après les jours et les saisons. Bien après les jours et les saisons. Vull xuclar l'etern.
1: Vertigen, la cançó que ens acompanya ara mateix, naix també d'un poema, en este cas del poeta de Faura, Josep Ribera. Està molt vinculat a la poesia, este disc, veritat.
2: Sí, jo... De fet, és que no em concep massa com a músic. Tinc la sensació de que a mi el que m'agrada fer és escriure. El que passa és que en un moment donat trobo la música com a mitjà d'expressió de la recitació dels poemes. I, de fet, a tots els meus discos no puc desapegar-me enterament del recitat. El que m'agrada a mi és recitar. I, de fet, clar, la música dona la possibilitat de musicar-los. I, bueno, quan vaig començar a recitar, a musicar poemes meus, que ja eren poemes previs, doncs em va obrir la porta a musicar poemes d'altres, clar.
1: O sigui, que tu no entens cantar sense recitar, no? Sense no, acompanyar.
2: No, jo, clar, li dono una vessant interpretativa que ve de la poesia, que ve del recitat, de fer entendre la lletra.
1: De nou apareix l'erotisme en esta cançó. És un concepte sempre molt acostat a la poesia, però també a este disc. Això té a veure amb el concepte general del disc, estos dos conceptes que m'has dit abans? Un disc orgànic on tot, des del títol a la portada, és molt matèric?
2: Sí, clar. Com t'ho deia abans, quan vaig decidir que aquelles cançons que triava per fer el disc eren aquelles que eren més sensuals, més eròtiques, en sentit ample, d'amor, d'erotisme, del sexe, allò estava tan vinculat a la matèria. I a més, et diria més, jo em trobo molt matèric, si em permet una miqueta la comparació. Sempre he sentit molt matèric, no sóc massa espiritual. Sempre la matèria predomina en les meves anàlisis de tot el que faig i com penso les coses. Sóc investigador, vull dir, la matèria per a mi és essencial. I era molt senzill per a mi, sobretot un primer treball, que no estàs molt segur, recolzar-ho tot en la matèria. Per això el disc és així, és d'aixe cartró, sense tractar, té un segell estampat, és...
1: És reflex de la teva personalitat.
2: És reflex de com sóc jo i de les cançons, que no podien dur-lo a un altre lloc.
1: Mira el que ens ha dit el cantautor Miquel Pujadó quan li hem preguntat per esta obra.
3: Home, sobretot l'originalitat a l'hora de compondre, també una veu molt personal, o sigui, sobretot la personalitat i el fet que feia coses molt diferents del que estava acostumat a escoltar i que de vegades doncs, no tenia problemes per fer una feina que en principi podia ser difícil d'arribar a un públic majoritari, però que era molt honesta, vull dir, sobretot això, una feina molt personal, molt sincera i de gran qualitat.
1: Com vas conèixer Miquel Pujadó?
2: Miquel, ens van programar un concert a l'octubre, però jo no recordo quin any, seria l'any 2010 o 2011, una cosa així, i cantàvem els dos. Jo anava amb el guitarrista, crec, i ell venia sol. I ens van fer amics, perquè Miquel és una persona... És interessantíssim, és un tio cultivadíssim i a més és un tio amb eixa memòria de mil anècdotes interessants, de pel·lícules, d'històries. Ja ha conegut a tota la nova cançó catalana i té anècdotes, i a la chanson francesa té anècdotes mil i una, i té una conversa enorme. I es van fer amics, i és, de fet, segurament la persona de les persones que més m'han ajudat i que millor han parlat de mi arreu, i anara on anara, i el món de la cultura sempre parlava, sempre em recomanava, sempre.
1: Miquel destaca la sinceritat i l'originalitat de l'àlbum. Són dos conceptes que han d'anar junts? Vull dir, es pot ser original sense ser honest?
2: No sé què dir-te. Segurament no ho tinc clar. No... El que jo crec que és necessari és ser honest. Ser honest és...
1: Més important que ser original.
2: Clar, perquè, i de fet, conec a molta gent, i segurament en diríem centenars de noms de persones que són honestes i que el que fan és, bueno, com és la història de les arts, que es bastix, bàsicament, de la reinterpretació i emulació i còpia de les obres precedents, i que tenen claríssimament que no van a fer una cosa original, no van a fer una cosa nova, però són honestos perquè és el que ells volen fer, i això és més important, i a aquesta gent li funciona perfectament, i arriben molt més perquè són honestos. No sé si té massa vora en l'originalitat, i no sé què és tampoc ser massa original. És a dir, sí que és de veres que quan tu intentes eixir-te'n d'una... bueno, d'un marc concret i no fer pop, sinó que fer pop en barrejar, donar-te a certes hibridacions dona la sensació que sigues més original, però no deixes d'haver copiat coses que havien fet gent abans que tu. Però el que sí que és necessari és ser honest en el que fas, que és el que ha de fer un creador, fer el que li dona la gana i el que crega, el que li naixca i el que vulgui fer, sense pervertir-ho, que ara és molt complicat i tu saps, és a dir, ara quasi estàs obligat a treure un disc a l'any o cada any i mig o
1: i
2: dos
1: renovar-te,
2: anys i renovar-te, i si no és impossible que et programen perquè tu no tens un disc i no tens un producte nou, i això no casa massa bé amb l'honestitat, perquè tu no estàs preparat ni tens l'estructura ni psicològica ni real com per fer un disc a l'any o cada dos anys, perquè és necessari per estar en el mercat ahir. Per tant, jo el que sí que reivindic és més l'honestitat que l'originalitat.
1: Comparteix la reivindicació al 100%. Continuem en Col·lecció de Vinils, en la sintonia de Punt. Hugo Mas és el disc de què parlem avui, i Hugo Mas, el seu creador, és el nostre convidat.

Radio Sexe, decadència amarga. El tràngol salat de la llengua d'oc i l'erotisme megalòman de Marc. Com voldria enllaçar-te els teus cabells i regulant el meu amor. Vellut, primer pla, èlitres, àrtic, desert. Desert com un ventre. La teua boca, metàfora ortogonal del teu sexe. Els teus mugrons apuntalant el pali de la nuesa. Les teues mans, allena. Deixares un surc que envejava el riel, perfectament dit.

delicat acòs de femella, de les mans fins al despentinat vellut del tipubis marcescent. Hem d'esterres 16 voltes per minut, entreteixim els dits, els ulls, el pèl moixí, i puc notar abrupta la teua llengua. Els teus pits són molt més lleus. Fins fa mai desconeixia que el teu cos era civilitzat. Les lleis inexpugnables de la teua anatomia són besables, però... femella. Entre tu i jo s'estén tota la democràcia de dos cossos. Entre tu i jo s'estén tota la democràcia de dos cossos.

0: Novella és una de les cançons del disc sincerament teues. I en este cas es pot dir que així també hi ha un element poètic molt important, no?
1: Clar, és un poema, és el que et diria, que la major part de les meves cançons són poemes previs que he escrit i que ja estaven escrits. En este cas, el poema Novella estava escrit des de l'any 94-93. De fet, el vaig escriure i el va il·lustrar Núria Fuster, la que va fer... Ja estic parlant de quan anàvem a l'institut. Per a un congrés o algunes jornades que feien el Club d'Amics de la UNESCO, una història així, que de fet no sé què hauran segut dels quadres de Núria, que eren preciosos. I era un poema. I de fet, bueno, quan vaig decidir que m'ajuntava amb els meus companys de l'institut i del col·le a fer el disc este, vaig a replegar alguns poemes i el tenia jo tocat en la guitarra. O sigui, tota aquesta instrumentació era una instrumentació que jo feia en la guitarra i que recitava per damunt. I clar, bueno...
0: Després ja vau arranjar.
1: Vam arranjar bé.
0: Completament. Tinc entès que tu entens la veu com un instrument més, no?, dins d'aixe univers sonor,
1: sí,
0: que és una cançó.
1: Sí. És a dir, la veu, el que passa és que si entenem que tothom té veu, al final és la cosa que més ens crida l'atenció quan anem a tu i a mi, no?, o a un altre, no?, que al pianista li crida més el piano, però la gent normal que no domina un instrument...
0: Es fixa
1: en
0: la veu.
1: Clar, fixa en la veu, perquè la veu, a més, té una capacitat comunicativa extra, i és que, a més, té una capacitat semàntica en el que diu. Però més enllà d'això, la veu és la veu. La veu ha d'estar entonada, estar en el lloc, fins i tot quan recites. Jo la comparo moltes vegades a les bateries. Les bateries han d'estar entonades. Jo recordo ara el grup en què toquen Caballo, Elías està entonant la bateria.
0: Sí, tot i que pugui sorprendre els oients, claro, les bateries s'afinen.
1: Està afinant la bateria perquè s'ha d'afinar, i la veu ha d'estar afinada fins i tot quan recites. No val qualsevol cosa. I, per clar, s'ha d'entendre com una cosa més que fa un so i que crida l'atenció independentment del que diga. I, de fet, n'hi ha... Clar, ara hi ha cançons en les que cantes i en les que de vegades no dius res, i en este disc comença el disc fent només un so gutural perquè la veu és un instrument més.
0: Sí, a banda de l'afinació que estàvem comentant, la interpretació quan un recita també és molt important.
1: Clar, sí, de fet és que sí, és importantíssima.
0: Encara que este va ser el teu primer disc, el que ofereixes ens mostra un autor que ja està format, amb un llenguatge propi i unes idees arriscades, però molt, molt clares, com abans dius, un reflex de la teva pròpia personalitat. Quin era el teu background?
1: Mira, justament, clar, en este disc, que les cançons s'havien fet segurament 10 anys abans que la gravació del disc, jo crec que hi ha un recull de persones que van influir. Ja hem parlat abans, vull dir que segurament el que estic fent ara no m'influeix el mateix que em va influir en aquell moment. Però el background net meu... I a més, tu pensa que el disc segurament l'escric als 20 anys i el grava als 30, més o menys, eh? I això vol dir que als 30 no tens la mateixa... Vull dir, és una miqueta més madur i tu prens una altra manera. Per tant, sí que reconec que quan vaig fer les cançons tenia referents claríssims, com Leonard Cohen, a l'hora d'aproximar-me als poemes, tot i que ell és molt espiritual, jo no. Tenia tota la chanson francès com a referent, Jacques Brel, Léo Ferré, Georges Moustaki, era un referent claríssim de la vinculació de la poesia a l'erotisme, a la sensualitat, a l'amor i a la política.
0: A la matèria.
1: A la matèria. I a la política també. Però després, durant la gravació del disc... és de veres que ja havia començat a escoltar molt de jazz, havia trobat

trobat les obres menys conegudes de l'Ovidi, d'Ovidi Montllor, com era el Coral Romput, com eren tots els discos últims que fa dedicats a la poesia, que són bàsicament els que a mi m'interessen més, i havia, començat a tindre contactes en el jazz més modern, que era el que més m'interessava. I puc dir que, que segurament aquest tipus de jazz, tipus Bjorn Svensson Trio, segurament, i per qui ho recorda, que en aquella època tenia la sensació de dir, hòstia, si poguera dur d'alguna manera el que jo faig, allí, algun raconet paregut a la seva concepció de com entenen les cançons, de com improvisen, de com se n'eixa una miqueta de l'harmonia, i això és el que vam intentar, fer una petita, molt xicoteta ingerència en aquest terreny. Per tant, per una banda, els cantautors clàssics que venien solvents de caràcter, de poesia densa i dura, i d'altra banda, aquesta gent una miqueta que havia alleugerit el jazz. Això és el que jo crec que em va influir més.

fet gent creix que tu tant t'estimaràs. El cervell cansat, el penis trempat, l'estómac sota on tu feies tantes pesades, i el teu lai que al bon matí espicossava el seu vòmit d'ahir.

0: Sona Hepàtica i Ventral, una altra de les teues cançons, i pareix que també era una de les favorites de Miquel Puigdedó. Mira el que ens ha dit.
1: Hepàtica i Ventral, que per mi és una de les cançons que em van sorprendre més del primer disc d'Hugo, pel tipus de text, pel tipus també de dicció, pel tipus de combinació de dir i de cantar, que d'alguna manera, llunyanament, em recordava una miqueta d'Ovidi, però sense ser mimètic, sense ser una còpia d'Ovidi, sinó que, o de Leo Ferrer, que és un referent també de l'Ovidi, que a partir dels anys 70 feia un tipus de textos diferents de l'habitual i dits d'una manera diferent de l'habitual, perquè penso que l'Hugo, una de les coses que té importants és que sap assimilar les influències i després regurgitar-les, per dir-ho així, sense còpies, sense mimes i estèries, no? O sigui, fent les seves.
0: És esta, Hugo, com ha dit Miquel, una de les cançons on podríem dir que està molt present l'esperit de l'Ovidi?
2: Segurament està més present, sí. Sí, absolutament. Però segurament està més present, com Miquel ha explicat bé, que jo no havia parlat mai amb ell, i és que jo crec que a mi m'influeixen més els referents de l'Ovidi en aquest punt, o originàriament més que l'Ovidi.
0: Que el propi Ovidi.
2: El que passa és que, clar, quan jo començo a fer aquestes cançons i a escriure aquests poemes i a l'hora d'arranjar-los, jo l'Ovidi coneixia fonamentalment les cançons més habituals, la Fera Feroge, l'Homenatge
0: perquè
2: a Teresa
0: vull.
2: I tal, Perquè vull, aquella Jola Rivera, aquells discos més que havien transcendit més. I a mi el que em passa per arrimar-me a la poesia és que hi ha un professor que em dona un CD de Vittorio Gassman, que també era un referent de l'Ovidi interpretatiu, i jo ja s'havia sentit també a Leo Ferrer, que era més habitual, i bueno, eren referents meus. Jo recordé Vittorio Gassman, el disc este que em van regalar, que era Recitant el Leopardi, és un poc, una cosa un poc pedant, és la típica cosa que regalen en segon debut el professor de teatre o de literatura. A mi realment em va colpir, em va impactar molt. I ja anys després, quan vas conèixer el Coral Romput i com tu diies, els discos estos de l'Ovidi, vaig entendre que hi havia una persona que havia assimilat perfectament aquesta tradició de la recitació poètica intensa, ben feta, i que era l'Ovidi, que a més era del meu poble i ho feia en català. La qual cosa va ser reveladora. I clar, després, ja en el moment que ho vaig conèixer, directament va influir moltíssim, perquè, clar, t'ho feia tot molt més senzill.
0: O sigui, que podem dir que no només és un homenatge a l'Ovidi, aquestes cançons que puguem tindre, sinó que també als seus referents.
2: Sí, segur. Pues, bàsicament, sí. Bàsicament, a l'Ovidi se li re d'homenatge, i se li re d'homenatge la manera de la recitació. També és de veres que és molt senzill. Jo tinc la veu greu i soc del coll, i clar, la
0: simulació directa. Ja sembla inevitable.
2: És inevitable, però és veritat que jo, internament, dins del meu fur intern, dono la sensació que m'influïa més en aquella època els referents de l'Ovidi que l'Ovidi. El que passa que conèixer l'Ovidi va ser detersiu. Conèixer aquestes obres poètiques de recitació i declamació poètica va ser detersiu.
3: Ungit per la possibilitat de les teues gràcies, que em siguin properes per final. De què em recordes? Sols recordar. I el teu jardí, amor, un ametller de prunes blanques floreix al febrer. I el teu jardí, amor, com un bordell de runes blanques que florirà l'aigua.

La brisa s'abeura en els cristalls de l'heura quan el cortinatge de la nit encara vetlla la transparència i estels dalt dels terrats i l'aire és el perfum d'una flor negra ja empunyalava el seu glavi i signa el llavi que li beva el seu nèctar.

0: L'amor s'escola avall per les andrones de l'alba.
1: Seguim parlant amb l'artista alcoià Hugo Mas del seu primer disc, editat en 2009. I si sona Cançó de l'Alba, això vol dir que hem arribat a un dels punts culminants del disc, no, Hugo?
2: Sí, a mi, jo suposo que no he fet una cançó que m'agrada més que esta. És a dir, m'agrada molt Hepàtica i li trobo molta força i algunes altres que m'han significat molt, però la Cançó de l'Alba sempre ha tingut algo especial, sí.
1: Una cançó que, per cert, recordem que Arthur Caravan ha versionat, ha fet la seva pròpia... Són amics teus, no?
2: Sí, són amics, i quan la van fer vaig estar a punt de no tornar a tocar-la mai més. Dic, bueno, ja està, si algú la millora, ja està, ja no, que calla la boca i que la toquen ells. I van fer una versió molt xula, el seu estil... I,
1: sí, té molta força, la sola.
2: Moltíssima, un dels millors regals que m'ha donat la música.
1: Les dues tenen força, cadascuna a la seva manera. Per què vas triar este poema de Manel Rodríguez Castelló?
2: Perquè em va impactar, perquè em va arribar. És a dir, Manel, la història meu amb Manel és curiosa, perquè el vaig conèixer quan jo tindria 14 o 15 anys a una petita llibreria que n'hi havia al Coi, que es deia La Lluna, i ell presentava, junt a Josep Rivera, uns poemaris que havien publicat i que els presentaven aquest dia. Jo estaria a l'institut, aniria a veure la presentació, em vaig endur dos o tres llibres d'ell, de Josep, i en aquella època jo ja començava a musicar. Llavors vas musicar cançons, algunes de les quals estan així. És a dir, La Nuesa, Vertigen, La Cançó de l'Alba, són cançons que tenim musicades i ja està. I mai vaig tindre la intenció ni li ho vaig dir a ningú d'ells ni res. Tenia les cançons i ja està.
1: Nosaltres hem preguntat a Manel per la cançó i ja saps el que ens ha dit.
3: Jo no coneixia Hugo i ell, motu proprio, va fer aquesta magnífica versió de un poema meu que havia nascut, en fi, com un homenatge al mestre comú d'ell i meu, tot i que pertanyem a generacions distintes, que és l'Ovidi. La Cançó de l'Alba és això, és un alba en la tradició poètica de les Alpes, el comiat, no?, dels amants quan es fa de dia, però matisat, no?, per la desaparició de l'Ovidi Montllor, la desaparició física, que no la espiritual, que sempre està ahí. Per tant, això ho va fer ell pel seu compte i risc. No ens coneixíem, perquè teníem generacions bastant distants en el temps, però coincidem en sensibilitat, potser, i en moltes coses.
1: Hugo, és complicat posar música als versos d'un altre poeta?
2: Depèn del poeta. Posar versos a Josep Rivera és molt senzill, perquè és una persona que té una... Ell sembla que siga matemàtic, té una rítmica sempre molt pautada, molt clara. Bueno, si vas a fer música pop és super senzill, tots els poemes quadren. Ja és una qüestió de sensibilitat, com volies tu adreçar, com volies ubicar-ho en la cançó. Manel, al contrari, Manel no fa versos que rimen ni que tinguin un ritme aparent, sinó que tenen una rima i un ritme interior superbonic. A mi em resulta super seductor. El rima d'una manera molt interna, dins dels propis versos, que a mi em sedueix moltíssim, i a Manel és més complicat. Però també és cert que els que fem una música que és molt lliure en el sentit de fer el que ens dona la gana, doncs agafem un poema i ja està, i fem el que ens dona la gana, i li poses música i pares, ja s'hi canvia, recites, posa una altra estrofa, i és a dir, que la música, des de la meva perspectiva, t'ho permet fer. La cosa és que siguin cançons nítides del pop, que tinguin tornada, tal. És a dir, que aquestes coses, al millor, no funcionen per a tots els poemes, però tots els poemes poden musicar sensulato.
1: No? O sigui, però sí que sembla que cada poema suggereix un tipus de música, no?
2: Com sí, clar, anímicament sí, és a dir, hi ha poemes que ha de quadrar la lletra, quan converteix el poema en una lletra d'una cançó, ha de tindre alguna cosa a veure amb la música que li poses, i després amb el ritme.
1: Escoltem Manel de nou.
3: Jo diria que és una sensibilitat especial. Els registres musicals de Hugo són de molta altura, i té molts registres, no? I això fa que el directe d'Hugo tingui molta força, perquè és un home capaç de recitar, de xiu-xiuejar el poema, d'alçar la veu...

0: Estem escoltant 7 poemes d'aniversari, avui 5. Un altre poema inclòs al disc, i que en este cas és de Miquel Martí i Pol. Però si no has fet una cançó, és més un recitat pur i dur, encara que de vegades està el límit que separa les dues possibilitats, no?
1: Sí, clar, mira, este poema des de la seva perspectiva és interessant perquè consta d'una primera part, que és una introducció musical relativament llarga, que està fora de la melodia però dins de l'harmonia, i després hi ha un recitat sobre la melodia, després hi ha una part cantada al final que canta netament la melodia del final, la tornada. A mi m'encanta la possibilitat de

0: que les coses no estiguen dins de la caixa exactament, que s'enisquen un poquit, jugant en l'idea del límit, de si es pot fer, no es pot fer. Sí, així que... I és de veres que, quan, si tornen a la conversa, si tu penses que la veu ha d'estar afinada i ha d'entonar bé, i fins i tot quan recita, és veritat que quan tu tens això que està molt de moda, que és el que faig jo, que és posar-li un matalàs musical darrere, si la veu està entonada i manté un ritme, i està afinada i manté un ritme, i va dins del to de la cançó, arriba un moment que si li puges un poquit més l'entonació, si li puges un poquit més a la manera de cantar, quasi sense deixar de parlar acabes cantant. I aquest punt poc difús, aquest ecotono exacte, difús, a mi m'interessa moltíssim, sí.
1: És complicat trobar la frontera entre recitar i cantar.
0: Clar, és que és molt complicat.
2: Com això. Si més no, perquè junts hem baixat els 7 graons d'aquest tram d'escala. I ara, l'efecte del temps no ens neguiteja. D'allà del mirall que perfà aquest silenci i a l'estesa d'uns anys no combatuts. Barbollents i frondosos, plens de símbols, de veus i de banderes, plens de

0: Quan la memòria es transforma en música, col·lecció de vinils, en A.
1: Estem en col·lecció de vinils, dedicat avui a Hugo Mas, debut d'Hugo Mas, que ens acompanya a l'estudi en este recorregut musical i poètic. Hugo, hem de parlar de la portada. Abans escoltàvem l'artista Núria Fuster parlant del disc, però com que ella és la creadora de la portada, també li preguntarem per ella.
2: Respecte al disseny, un factor remarcable que per a tots dos va ser clau a l'hora del disseny de la portada va ser el concepte de lo cru, el fet de localitzar-se en lo essencial i autèntic i no tant en el decorat. Per mi la gràfica del propi contingut ja era suficient per representar-se a si mateixa. El procés de formalització del disseny comportava també una part manual en la qual Hugo havia d'imprimir una a una amb un segell gran on quedaven estampats els títols de cadascuna de les cançons i el títol del disc, així com un altre petit segell on anava firmada l'edició. Aquest fet també constituïa una part important del concepte del disseny, ja que és una forma de registrar un fet i un gest únic en cada un dels discs que rep el que l'adquireix. No?
1: Núria és avui una artista plàstica de prestigi internacional. Està amb medalla al coll, però viu a Berlín i exposa per tot el món. Com va eixir la idea que fera ella la coberta del disc?
3: Doncs perquè Núria i jo som amics des de que anàvem a l'institut, vull dir, de molt jovens, i ja teníem aquesta afinitat intel·lectual, emocional, i res, jo tenia claríssim, vull dir que en el moment que farà algun disc, el moment que vaig tindre clar que anava a fer un disc, vaig tirar de les persones, volia un disc fet entre amics. Els músics eren companys meus del col, el pianista era company, Juan Antonio, recordes, company, era el meu amiguet de quan tenia 6 anys, Jacobo era el meu amic de quan anava a l'institut i Núria era la meva amiga. Llavors vaig anar directament a les persones que m'agradaven, perquè més enllà de fer una obra que fora més o menys important o no, que tinguera més o menys transcendència, m'interessava que fora important per a mi, i recollir un poc tot el meu passat en les persones a qui m'havien agradat, a qui havia estimat, i Núria ens estimem molt de fa molts anys. I a més ella té una visió conceptual de les coses molt pareguda a la meva i sempre conceptualitza tot, i va ser molt senzill arribar a conferir-me el disseny.
1: La cruesa, diu Núria, era fonamental en este disseny gràfic. És una representació gràfica del contingut del disc?
3: Sí, perquè això va ser el treball, un poc de el treball que vam fer, que volia explicar que era, quin eren com els elements més importants que jo havia detectat en el disc, en la poesia, en el que havíem fet, i que hi volíem expressar. I Núria és molt intel·ligent per això, i en seguida vam arribar al punt de fer això i d'individualitzar els discos que tingueren aquest punt, tot i que tenia una estètica prou industrial, que tingueren el punt d'artesà de dir, sol,

0: l'ha fet l'autor, perquè és un autor, és una obra molt important per a ell. És un rotllo marcar 1-1, és un rotllo marcar 1-1, però té el seu encant i tenia el seu interès i tenia la seva justificació.
1: Quantes còpies vas fer?
0: Pues 1.000. 1.000 CDs i 1.000 vinils.
1: Unes quantes hores?
0: Sí, sí, vamos.
1: Segellant còpies.
0: Segellant, encara vaig estar allà durant molts anys fent-les.

No has sabut mai mutilar-me la veu per trobar els gemecs que s'han perdut en l'aire. Ni a tresorar totes les tradicions que ens imposa la carn, traspassant l'esperit. I a les vegades que aixec adormit i em desperte de sobte, de vent a les hores. No has sabut mai reconèixer el teu cos entre el munt de coral que cobria les hores. Ni la història dels teus déus, ni l'amor cultivat en el teu cos tan verge, ni els beats

0: veig en els botxins, per malgrat tot puc pesar-lo també.
1: Aquesta cançó que escoltem, Música pàl·lida 2, és una de les cançons on el jazz pot ser que tinga més presència. Per què barrejar jazz, cançó d'autor i folklore?
2: Bueno, això que t'explicava, perquè m'interessa sempre que les coses no siguin nítidament, m'interessa la hibridació, com s'embruta la puresa, m'interessa sempre moltíssim. I jo crec que també perquè és un disc que vaig fer en una època i vaig enregistrar en una altra. I en aquesta transició de 10 anys, el meu gust musical, o almenys les referències que escoltava més, la música que escoltava més, va canviar. I d'escoltar un tipus de música, i després sí, vaig començar a sentir molt de jazz, i així es veia, i en Música pàl·lida 2 es veu perfectament, o jo crec veure-la, perquè la influència de Björn Svensson, aquests pianos estranys que feia jazzis...
1: O sigui, que hi ha un desig de trencar barreres, però també hi ha una evolució personal.
2: Sí, clar, és que justament s'ajusten els dos, perquè clar, és un disc que està fet al llarg de 10 anys, en aquest sentit.

0: una imatge del
1: teu... De la mateixa manera que hi ha discos d'Ovidi i d'Arthur Caravano en el coll, està molt present, es podria dir el mateix del teu debut? Es podria dir que és una obra que sense el coll no seria?
2: Sí. Jo crec que els del coll ens passa una cosa, que és que estem massa, potser massa vinculats al nostre territori, a la nostra folla de muntanyes, als nostres ponts i a la nostra Font Roja, a la Serra Mariola. Estem supervinculats. I, a més, clar, totes les persones que ens deia el coll té una història curiosa, és que és una ciutat, probablement l'única, fa una revolució industrial al País Valencià, en el segle XVIII, el segle XIX, i molt vinculada a la naturalesa, i això ha acabat per imprimir molt poblada d'anarquisme, apareix l'anarquisme allà, i això ha acabat per poblar el nostre tarannà, la nostra manera de ser. A mi em consta que a tota la gent del coll, més o menys, l'anarquisme, el comunisme libertari, li afecta d'alguna manera. No ens reconeguem plenament anarquistes,

0: però sempre li afecta, a tot el món li afecta.
1: Hi ha una personalitat col·lectiva.
0: Hi ha personalitat col·lectiva que és molt... I clar, i això nosaltres ara me n'adono d'això quan veig pues, què li passa a Balovídeo, què li passa a Artur Caravan o què li passa a tots els grups que passen al coll i que es passa com a nosaltres, que és que sense Bolero acaba d'estar supervinculat al coll. Jo penso en este disc i penso en el coll.

0: Amb G-Dog arribem al final del disc, una cançó en francès. Pujadó parlava abans de Leo Ferrer, és la música francesa, la chanson, una mena d'influència en aquest disc.
1: Sí, molta i molt directa, jo crec. Almenys quan les vaig fer, quan vaig fer la cançó. El que passa d'aquesta cançó és que és una cançó particular, perquè tot i que la chanson francès va influir moltíssim en tota la meva manera de composar i d'enfrontar els temes, i encara ho fa, aquesta cançó la vaig fer molt, molt poquet abans d'enregistrar-la. És una cançó molt particular perquè està escrita, és un poema escrit per una xiqueta de 6 o 7 anys. I és una història bonica perquè vaig rebre, quan estava ja en procés, ja havia arranjat el disc i estava en casa i a punt d'entrar a l'estudi, perquè ho van gravar tot en directe, vaig rebre una que era d'un amic que viu a França, un dels meus millors amics, dient que, hòstia, que m'enviava una carta, una epístola, eh? Allò que s'escrivia, això que s'enviava fa molts anys.
0: Abans dels mails.
1: I ell em contava una història, m'arriba la carta i veig allà dos tovalloletes de paper, amb dos poemes escrits, amb una cal·ligrafia horrenda de xiquet de 6 o 7 anys i faltes d'ortografia en francès, i em conta la història. Diu que estava en una festa i que ahir a la nevera, amb uns imants, hi havia uns paperets, tovalloletes de paper, trossos de paper, amb uns poemes curtets escrits per el que ell identificava que era un xiquet, una xiqueta. I pregunta a la persona que vivia allà, que era una amiga de la seva parella, i li diu, això és la meva neboda, que és una xiqueta així molt dispersa i tal, però que s'entretén escrivint poemes, i bueno, i alguns els pengem així. I ell pregunta, hòstia, me'ls puc emportar? I diu, sí, pues han agafat, sí, agafa't ells i tal, i tenien agafadors, i els clava una carta i me'ls envia.
0: O sigui que la lletra és un poema d'una xiqueta.
1: És un poema de xiqueta de 6 anys. Jo quan vaig arribar, però això no tenia res a veure amb el disc, el que passa és que quan em va arribar la carta i vaig llegir els poemes, vaig dir, ostres, clar, els poemes eren espectaculars des del punt de vista conceptual, i és això que li passa als nanos. Jo ara tinc xiquets i ells conceptualment ho tenen tot tan clar que només que dominaren la lingüística, només que dominaren l'idioma...
0: Seria fascinant, clar, el que podrien transmetre.
1: No, clar, no hi hauria comparativa ni Salvador Esprius, ni César Vallejos, ni res de res. És a dir, tindrien, si dominaren el llenguatge, serien espectaculars. I en este cas, esta xiqueta tenia un domini del llenguatge, vamos, els poemes eren exquisits. Era un dia, bàsicament, la lluna és bonica, les estrelles brillen i jo sol al meu racó estic dormint. Clar, és que és superpotent.
0: Sí,
1: és que
0: té una puresa immensa.
1: I l'altra era, tu que estàs allà baix o allà lluny, tu là-bas, tu m'estimes? Sí, estic segura de que m'estimes.
0: Sí, de vegades...
1: Era tremendo.
0: No som conscients de les reflexions i els pensaments,
1: clar,
0: no? que
1: conceptualment
0: poden tindre xiquets, tot i que no sàpiguen transmetre-les. No,
1: però clar, conceptualment ho tenen tot clar. I clar, en tota la pressa que vaig poder, vaig dir, això és una cançó de Bressol. I la vaig arranjar, la van crear i la van gravar, res, en directe.
0: Tornant a un element que comentàvem al principi del programa, l'erotisme, el sexe, eixa passió no és molt comuna en la música actual. Em referís que eixa passió tractada d'una manera poètica. Penses que és per puritanisme, per por, per simple cansament?
1: Uf, no ho sé, la veritat és que no ho sé, perquè és veritat que jo crec que en la societat estem una miqueta malalts de sexe i d'erotisme, és a dir, per defecte, per excés, és a dir, i no el tractem en normalitat. No el tractem en normalitat. Segurament venim d'una societat en una ascendència catòlica tan forta i tan poderosa que estem vinculats al sexe amb un tabú, i això genera un efecte pèndol, i nosaltres quasi hem après el sexe a través de, mitjançant les pel·lícules pornogràfiques, revistes pornogràfiques. Tenim allò un mare magnum estrany, i a mi m'interessa desvincular-ho. És a dir, jo amb l'erotisme em passa com a la política, que jo veig erotisme i política tot arreu. A la societat, per a mi, tot el que passa, la intel·lectualitat, tot és eròtic i tot és política al mateix

0: temps. Per això sempre he balancejat entre dues coses. I m'interessa desvincular-ho d'aquesta situació estranya en la que està el sexe i l'erotisme i la sensualitat d'un dia en la societat.
1: Tot és eròtic i tot és polític. Amb això ens acomiadem. Hugo, moltes gràcies per fer amb nosaltres este recorregut pel teu primer disc. Ha sigut tot un plaer.
0: El plaer és meu. Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: señores.
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Radio, de tu a tu.
2: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
4: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
5: Corre l'oratge.
1: En A. Ràdio. De tu a tu.
6: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A. Ràdio.
7: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A. Ràdio. En el Sonem que ara comença, continuarem recordant algunes de les cançons més incombustibles de l'estiu. Ara ho farem centrant-nos especialment en aquelles llançades en les dues últimes dècades i, com sempre, fent-nos ressò de propostes de l'escena musical valenciana que també tenen molta tira en estiu. Sense més, comencem una nova playlist amb un clàssic de la música dance que va triomfar l'estiu del 91, però que continua sonant any rere any. Ritme de la noche, de Misty.

0: Ritme és el que també tenen els rappers valencians Toni Mejías i Pancho. Junt amb el DJ Plan B llançaren este temarro el 2017. Escoltem El ritme és pur amb Toni Mejías i Zo als micros.
1: ¿Qué pasa?

Entrem ara de ple en els primers anys del mil·lenni. La cançó de l'estiu del 2000 la va protagonitzar l'artista mexicana Paulina Rubio, que faria famós el seu I jo sigo aquí.

0: en terres valencianes tenim una reafirmació de la CSTIC ben diferent, però que paga la pena escoltar. Ens referim a un remix molt especial que va fer Andreu Valor amb el DJ Michel Senar. Escoltem Así en pariren de Vicent Andrés Estellés en clau electrònica.
1: Así en pariren i así estic. I com que em passen certes coses, así les cante, así les dic.

Si estic, si treballa i dóna besos, si agonitza i si em ric, si defensa unes collites, deu veritats i quatre mites. Si em pariren i si estic, pobre de béns i ric de dies, pobre de versos de fa enric. Canta l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Canta un amor de contraband. Canta l'amor, canta els amants. No sé tampoc si això...

L'inici del nou mil·lenni també va suposar l'arribada dels primers grans èxits del reggaeton. El 2004, Dame Más Gasolina, de Daddy Yankee, donaria el tir d'eixida. Ens quedem així amb un reggaeton de l'estiu més recent i que arreplega la moda d'enumerar moltes ciutats com a truquet indiscutible per a tocar el cel de la fama en este món globalitzat. La gozadera de Gente de Zona i Marc Anthony.

El reggaeton també arriba amb força a les escenes locals i els artistes valencians no són excepció. Raperes com Tessa ho aconsegueixen sense caure en els tòpics sexistes del reggaeton més comercial. Escoltem Dancehall Party.

0: Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.
1: Willy Bones.

tornem als grans èxits internacionals de l'estiu per escoltar un altre gènere que mai falta, la balada romàntica. Colgando en tus manos, de Marta Sánchez i Carlos Baute, és una d'elles i va ser tot un hit que es va mantindre 30

0: tus manos.
1: El mateix any de Colgando en tus manos, la banda de rock valenciana Inòpia ens regalava esta cançó que parla de l'estiu i que esdevindria un dels més populars i estimats de la seva discografia. Escoltem El verd de l'estiu d'Inòpia. Tot

Continuem el nostre viatge per les cançons de l'estiu i ens fem ressò d'una d'eixes que ens demostren el gran potencial musical de la llengua portuguesa. A l'estiu del 2011, moltes començarem a entendre un poc més de portuguès amb el polisèmic Ai Seu Te Pego, de Michel Teló.

Continuem amb ritmes llatins i de mestissatge amb el Diluvi. Fa uns anys llançaren este temarro junt amb la Fúmiga com a cançó oficial del Festivern del 2019.

Ens acostem al final de la playlist i no podem deixar d'escoltar una altra cançó, èxit de l'estiu del 2022 i que, sense dubte, continua sent una de les cançons més populars dels estius que han vingut després.

Passem ara al trio musical que ha sigut considerat per molts com les Rosalies del folk mediterrani. Es diuen Marala i l'any passat, poc abans d'acomiadar-se dels escenaris, van estrenar este tema, Estic Antiquà, amb la col·laboració de Zoo.

0: Moltes de les cançons de l'estiu sorgeixen de festivals com el d'Eurovisió. Sí, eixe concurs televisiu que es presenta com apolític, però que té clarament una marcada ideologia, la qual condiciona no només els resultats de les votacions. Enguany, la representació espanyola ha sigut una cançó que té totes les de convertir-se en una de les cançons de l'estiu 2025. Escoltem Diva, de Melody, desitjant que prompte el Festival d'Eurovisió siga coherent amb els valors que diu promoure.
1: Des de

Enfront de la indiferència interessada que fins ara ha demostrat la Unió Europea de Radiodifusió, UER, cap al respecte dels drets humans i el dret internacional, ens trobem artistes que sí que entenen la música com un instrument de veritat per a promoure la igualtat, el respecte i la diversitat. És el cas d'Eddie Grant. El 88 va aconseguir que la seva cançó Give Me Hope, Joanna, esdevinguera un himne contra l'apartheid de Sud-àfrica. Un èxit mundial que, sense dubte, va aportar el seu granet d'arena en la campanya internacional que va lluitar per la fi de l'apartheid, un sistema de segregació racista que va estar en vigor a Sud-àfrica entre 1948 i el 1991.

0: La música jamaicana ha influït sovint els artistes amb mirada més crítica i creativa. En l'escena valenciana tenim un grup ontinyent que cuina reggae de molt bona qualitat. Es diuen Auxili i fa uns mesos llançaren un nou senzill dedicat a la festivitat del 25 d'abril, amb una lletra provocadora que va fluint sobre una base electrònica creada a partir de la cançó tradicional Amparito, la filla del mestre. La lletra inclou, per cert, una referència a Punt Radio Televisió Valenciana. Escoltem Valenciano Talibans.
1: De gasolina y tele, ancaretes de fuste.

Arribem al final de la nostra playlist i ho fem amb una cançó que es va quedar a les portes de representar Espanya en el Festival d'Eurovisió l'any 2003. Un tema que ha esdevingut també un dels que més sonen a l'estiu i en qualsevol festa que es presente. Amb Noche Entera de Dico, tanquem un nou Sonem dedicat als èxits de l'estiu i retem de pas homenatge a la incombustible música dels anys 80. Gràcies per escoltar-nos i gràcies també a l'equip tècnic de Soda.Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense qui seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en A.Ràdio.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana.

0: tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
5: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
1: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Descansa la vista.
8: Què és la inspiració per a tu?
9: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
10: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
7: Obri la ment. Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
7: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
13: Què t'ha paregut?
14: Molt bona, molt bona.
15: Ara sí que me l'espera.
1: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
0: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
17: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
18: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
5: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
18: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
1: Front a una onada de calor, actua.
0: Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrix-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
1: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
17: L'esport que realment t'apassiona.
19: Gol, humo, duro.
20: Aleluya, aleluya, empatalet.
17: Sempre al teu costat, passe el que passe.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 6 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport. En Apunt Ràdio, amb Juan Alponte, al control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, @90minuts. TikTok, 90 minuts ràdio. I sos dos, el 90 en xifra, en número. Sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra, per al perfil d'Instagram. 90 minuts ràdio. I si voleu enviar un àudio, podeu fer-ho al nostre canal, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, amb la pregunta o amb el qualsevol tema que es tracta en este programa. Vos recorde que avui, per exemple, tenim Catedral de Mickey i, a més, estem, en este cas, amb el, la pregunta que vos fem esta nit. I la pregunta que esta nit duguem a terme és si les pretemporades actualment valen per alguna cosa. I és la pregunta que avui vos deixem damunt de la taula i al voltant de la qual raonar. No vaig a dir que això tinga que ser com, per exemple, quan tu no era xicotet. Que quan tu no era xicotet, l'equip se presentava en Mestalla ja amb els nous fitxatges ja fets, tancats, i serà la plantilla que, a excepció de alguna variant, anava a jugar ja a la Lliga. Ja me recordo que, a més, se feien, mireu si uno ja té anys, els nous fitxatges se feien la foto només els nous, i després ja se feia una de tota la plantilla. Però els nous fitxatges ja se feien una foto a banda. Bueno, això ha anat canviant, fins al punt en què moltes voltes ja dies que els equips se presenten davant de la seva afició en els torneigs d'estiu, que cada volta desapareixen més, ja són partits amistosos, i ho fan la majoria de voltes amb cap novetat sobre el terreny de joc. Si no recordo malament, ja ha hagut un parell d'anys que el Valencia ha tingut una o cap novetat sobre el terreny de joc el dia del Trofeu Taronja. Per què? Perquè amb els pocs diners que n'hi ha ara mateix en circulació en el futbol espanyol, si no eres el Madrid, el Barça o l'Atlético, lo normal és esperar als descarts dels grans, i els descarts se produeixen en l'última setmana. És a dir, quan ja ha començat la Lliga i se duen dos o tres jornades. Vaig a més. No tan sols ocorre això, sinó que també ocorre que moltes voltes el club, per a tindre que fitxar, necessiten diners i acaben venent un jugador des que comença la pretemporada. L'any, el primer any que el València, en esta nova etapa de Meriton, es clava en la lluita per el descens, que és l'any de Gattuso, la 22-23, en la 23-23

cert que tota la pretemporada la fa Guedes, que se'n va just el dia del taronja. És a dir, una setmana abans de començar la Lliga, Guedes ja ixa al camp i ja sap que l'endemà se'n va al Wolverhampton. I no només això. Carlos Soler, ixa temporada, fa el primer gol de la temporada de penal contra el Girona i en la jornada 3, després d'un partit contra l'Atlético de Madrid, fitxa per el Paris Saint-Germain. Per tant, la pretemporada que tota la vida havia servit per a anar treballant els conceptes de l'equip, la idea de l'equip, el veure com estaven certs futbolistes, en fins i tot provar-los en alguna segona posició per a que te pogueren cobrir en algun moment en el que tingueres, per exemple, el València ara no té laterals drets, ¿vale? Ara mateix, tenint en compte que dels grups que comencen la pretemporada hi ha moltes voltes un mínim de dos o tres entrades i dos o tres eixides que per a un 11 titular no deixen de ser sis o cinc canvis, la pregunta que jo me faig és per a què serveixen les pretemporades? I no estic parlant només del València, eh? Estic parlant en general del futbol i del futbol espanyol en particular, perquè a mi allò de que les de la pretemporada en Espanya tinga que començar, perdó, que la temporada en Espanya, la Lliga, tinga que començar la més temprana de totes per al negoci de Javier Tebas. I que una volta començada la Lliga encara queda pràcticament dos, tres setmanes de mercat, a mi és una cosa que torna a dir. Lo que me fa és plantejar-me per a què serveix en la pretemporada. Perquè si serveix per a posar físicament bé els equips, no val la pena ni tan sols jugar amistosos. Fas entrenament físic, jugues contra el filial o fas partidets entre els mateixos futbolistes, així pau i allà glòria. Però jo ara mateix no ho trobo. Afortunadament, tinc amic i no sé si vaig a discutir molt en ell o poc, però si li ho vas a plantejar, a mi ara mateix una pretemporada és que no em diu res. És que jo he vist pretemporades, però no per els resultats. Vull dir, això és més vell que la tana. Jo he vist pretemporades on el València ho ha guanyat tot i ha arribat a la Lliga. I ja no parla de l'era Meriton, eh? Parla en general. O parla de València o d'altres equips on en la pretemporada s'ha guanyat tot i després han arribat a la temporada i no han guanyat ni a la taba. I he vist pretemporades on no li han guanyat a ningú, ha arribat a la Lliga i a la jornada 4 ja eren una màquina d'aplastar rivals. Això ho he vist. I això sempre passarà. Però probablement això era perquè en la majoria de casos ja s'havia fet alguna cosa, ja s'havia treballat alguna idea, ja s'havia... És que ara no. És que ara jo no sé què poden treballar els entrenadors quan van a tindre dos, tres, quatre, cinc futbolistes dels que han començat la pretemporada que després no van a competir en la Lliga. És que me sembla una barbaritat absoluta. És el futbol al que estem abocats ara, eh? Torno a dir, no és una qüestió només del València. Estic parlant de futbol en general i en particular d'una cosa que jo no acabaré d'entendre mai, i és que el mercat continua obert una volta comença la Lliga. Però si tu tens que cada Lliga comença en una setmana diferent, perquè, a més, cada Lliga té els equips que li donen la gana, per exemple, UEFA ja fa anys que ve insistint a la majoria de lligues europees que millor anar a una Lliga de 18 que a una Lliga de 20. I en Espanya li han dit diverses voltes a la UEFA que sí, que està molt bé, però que verde les han segat. Que ells la Lliga de 20 i no la van a tocar. Pues a la FIFA passen aquestes coses. Màxim quan, a més, hi ha països en Europa que fixen posta per a intentar aprofitar-ho la fi del mercat més tard que la resta. Per exemple, Turquia. Turquia, el mercat acaba dos setmanes

0: de pres que en la resta d'Europa. Són dues setmanes més que tenen ells per a fitxar. I serà la realitat. Per a fitxar i vendre entre ells, vendre sí que poden vendre entre ells, entre equips turcs, i fitxar sí que poden anar a fitxar, sempre que qualsevol equip te vulgui vendre el futbolista. Per això jo no entenc a hores d'ara què se pot esperar d'una pretemporada. Per cert, m'havia dut un esglai perquè estic... he posat la tele i està la final Espanya-Argentina. Dic, això és que s'ha tornat a repetir, que volen els argentins. No, està repetint la d'Azón, però la que guanya Espanya 1-0, on se proclama el campió del món. Les 11 de la nit i 16 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. Victòria en un entrenament. El València s'ha imposat esta vesprada en un entrenament en el que ha participat el Derby County de la segona divisió anglesa. El resultat final de la sessió preparatòria ha sigut de 2-1. Els gols de l'equip valencianista han sigut anotats per Arnau Danjuma. En la sessió d'activació realitzada este matí, Pepelu Dimitrievski no han estat amb la resta de companys. En espera de destinació, Carlos Espí continua sense entrenar amb la resta dels seus companys a les ordres de Luis Castro en espera de la decisió final sobre el seu futur. Els agents del davanter de Tavernes continuen valorant totes les ofertes damunt de la taula abans de donar el pas definitiu. D'altra banda, avui s'ha incorporat ja al treball en la ciutat esportiva de Bunyol el central argelià Aïssa Mandí, incorporat al club granota després de l'actuació amb la seva selecció en el Mundial. Acord per a l'eixida de Ferniño. L'Elx està a punt de tancar la incorporació del davanter del Burgos, Ferniño, per una quantitat propera als 4 milions d'euros. Cal recordar que el Villarreal manté un 30% dels drets del futbolista. D'altra banda, de demà de matí a les 10:30, l'equip de Martín Anselmi disputa 1-2, en este cas, contra el Córdoba. Brignani passa pel quiròfan. El jugador del Castelló, Fabrizio Brignani, ha sigut operada la greu lesió de genoll que ha patit en esta pretemporada i que el mantindrà fora del terreny de joc uns mesos. L'italià va ser un jugador fonamental la passada campanya en l'equip albinegre, on va disputar un total de 32 partits, 23 d'ells com a titular. D'altra banda, altre italià com Antonio Gala ha parlat ja sobre la seva arribada al club albinegre.
1: Sono molto felice di essere qui perché per me è tutto nuovo. Il gruppo è veramente un grande gruppo e spero di dare una mano come loro stanno dando una mano a me e a questa squadra. Spero che il mister mi dia qualche minuto per far vedere le mie qualità.
0: Cos tècnic definit. València Bàsquet ja t'ha definit el cos tècnic del seu equip professional masculí amb Xavi Albert al capdavant. El tècnic valencià tindrà com a entrenadors ajudants a Israel González, Juan Maroto i Vicent Revert. Israel González compta amb una llarga trajectòria en equips com Gran Canària, on va ser ajudant a l'Alba Berlín, el qual va ser primer entrenador entre 2021 i 2025, per la qual cosa té experiència dirigint partits en Eurolliga. Ara s'incorpora des del Palacanet, el Trieste, on va exercir d'entrenador principal la passada temporada. Les 11 de la nit i 18 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. El 90 en xifra, en número. Per a TikTok, 90 minuts ràdio. També ser 90 en xifra, en número. Per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. I per al nostre canal de WhatsApp, si voleu veure un WhatsApp amb el vostre àudio, ja sabeu, la vostra opinió, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, amb la pregunta que vos fem en el dia d'avui: per a què creus que serveixen les pretemporades, o per millor dit, creus que les pretemporades a dia d'avui serveixen per alguna cosa, si estàs d'acord, per a què? Les 11 de la nit i 19 minuts, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de totes aquestes coses i de moltes més així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
2: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Manuel

L'ITIM de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges en

0: per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
4: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
3: Estàs escoltant 90 minuts.

Les 11 de la nit i 21 minuts comença comencem a desenvolupar els temes que vos hem avançat en el nostre editorial i, en este cas, també, com no, en el nostre en les nostres fotos. El València, jo he dit en les fotos, si no recordo malament, he dit algo així com victòria en un entrenament o algo així, perquè és que el mateix que es nega a parlar de partit és el club. Si uno entra en la web del club, diu, el València realiza una sessió d'entrenament contra el Derby County. És el mateix València aquí es nega a parlar de partit amistós. A parlar de que l'equip ha guanyat per 2-1, no sé si se pot posar resultat a un entrenament, que ha sigut Dan Juma l'autor de dos gols i dona la llista de tots els que han participat. Bueno, pues los porteros Vicente Abril y Cristian Rivero, Gamón, Tárrega, Dejas, Gallamón, Ferrer, Guanchala, Diacabí, Jesús Vázquez, Guido, Dien, Javi Guerra, Ogrinich, Almelda y Mayol, Rioja, Sato, Danjuma, Otorbi, Raba y Hugo Duro. I que en els pròxims dies, en este cas el dissabte, jugarà un partit 7:30 contra el Stoke City. Ahí sí que paren de encuentro amistoso. Per tant, lo de avui no es pot considerar. Torno a dir, és que el mateix que no ho considera un partit és el València. Per tant, qui sóc jo per a contradir el València Club de Futbol? València diu que això no és un partit, que ha sigut un entrenament amb el Derby County. Bueno, pues, entrenament amb el Derby County. Una volta més, jo imagino també que això té una directa incidència en que el club hagi decidit que aquest partit tampoc es puga veure per la tele. De moment, de 4 partits, duguem 2 que no s'han pogut veure. Me podran dir missa, a mi normal no me sembla. A mi normal que un equip no se pugui veure la meitat de moment dels amistosos que ha jugat, molt normal no me sembla. Quan tu no s'amaga tant, és que té molt més que amagar que mostrar. Perquè, si no, quina importància té que donen aquests amistosos en obert i se puguen veure en la tele, com s'han pogut veure els partits contra l'altre dia el Eldense i després contra el Castelló i poder retransmetre-los per així per la ràdio, no entenc per què no. I jo crec que, dins d'aquesta estratègia, està de dir que lo de avui no era un partit amistós. Però si tu mateix li poses resultat, és que el consideres un partit amistós. Si no, no posaries ni el resultat, ni qui ha jugat, ni qui ha marcat els gols. Jo ho veig així. Per cert, no vull que estendre molt perquè no vull llevar-li temps a Miqui de la Catedral, però el francès que ha estat en el Hamburg, William Miquel Brensis, torna a estar ben col·locat en la llista per la lateral dret. És curiós, aquest jugador al principi de l'estiu va ser descartat perquè no convencia. Clar, com no tenen lateral dret, ara resulta que Miquel Brensis sí que entra en la possibilitat i que està ben col·locat i que hi ha converses.

0: Les 11 de la nit i 58 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi en el 90 minuts. Abans vos recorde el que vos estem preguntant i les maneres de respondre. @90minutsX o Twitter, el 90 en xifra, en número. 90 minuts ràdio també serà 90 en xifra o en número per a TikTok. I per a Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres ni números. Tot en paraula o en lletra. Si voleu enviar un àudio, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui, per a qualsevol tema des que tractem en el programa, com fer-li preguntes a Miqui, que ja alguns les heu fetes. 6 de 9 42 18 01, per a la WhatsApp. I la pregunta que estem fent en el dia d'avui és si serveixen d'alguna cosa les pretemporades, tema que anem a afrontar ara de seguida. Continuem amb Miqui, que es queda amb nosaltres, i afegim el company de Superesporte, Pau Pardo. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Jo no sé si hauria de dir allò de benvinguts a la nau del misteri, val? Perquè a mi, jo hi ha coses que no entenc, val? M'explique. Web oficial del València Club de Futbol. Textual. El València realiza una sesión de entrenamiento contra el Derby County, val? No posa resultat ni res. Després ja sí entres i sí que te posa que ha guanyat per 2-1, que ha sigut una sessió d'entrenament frente al Derby County, club de la Championship inglesa, l'equip ha ganat 2-1, l'autor de los tantos ha sigut d'en Juma. Val? València, òbvia, evita en tot moment parlar de partit amistós. D'acord? Twitter oficial del Derby County.
2: I evita una cosa muy importante para el aficionado y la prensa. Han jugado 22, ¿no? ¿Qué equipo ha salido de salida? ¿Qué equipo ha salido después?
0: Sí, pero si
2: para
0: tú
2: ir viendo cómo gestiona.
0: Vale, pero tú, Dios, tú estás diciendo que no es un partido.
1: Y vuelven a limitar el análisis. Vuelven a limitar el análisis.
0: Tú estás. Dije que es un entrenamiento. Ahora yo veo el Twitter oficial del Derby County y me posa. Owen Ims estuvo en el punto de mira mientras sufrimos una derrota por 2-1 ante el Valencia en un partido amistoso a puerta cerrada en el St. George's Park. Ahora, uno me dijo que no es un entrenamiento, que es un entrenamiento,

0: i l'altre contendent me diu que és un partit. Algú me pot explicar si és un partit o és un entrenament? És que me pareix una miqueta una conya marinera de mal gust.
1: És que el València s'ha especialitzat en fer coses antinaturals, coses que no
0: Exacte.
1: Tenen ningú tipus de sentit, vestir les coses en altres paraules. Quan va començar l'estiu, el partit contra el Derby County d'entrenament es va presentar com un partit amistós que jugaria el València. No sé si la decisió de llevar-li pes a estos partits perquè la pretemporada anterior va eixir tan malament ha anat sobre la marxa, si estava prevista.
0: Si no vols considerar-lo un partit, estàs en el teu dret, a mi me sembla una marciana, però no el poses en la relació de amistosos de pretemporada. I ahí sí que és el del Derby County i sí que és el del Petro de Luanda. I a l'hora de la veritat, el del Petro de Luanda, les borres, no veus que se veja, i el d'avui tampoc vols que se veja. I dius que és que no és un partit, que és un entrenament. Miren, disculpen, o jo estic molt marejat o no entenc res.
1: No, i de fet, el Derby County no juga altre partit o entrenament a porta tancada en tota la seva pretemporada. És cosa del València, que ja ho va fer contra el Petro de Luanda, però, com dic, el València s'ha especialitzat en fer coses contra natura. Òbviament és un club contra natura, com hem comentat moltes vegades, on es prospera mentre l'equip cau, etcètera, etcètera. No presenta l'entrenador en els partits que juga en casa.
0: No, no presenta la renovació de l'entrenador.
1: No presenta la renovació de l'entrenador.
0: Anava a donar una roda de premsa el CEO de futbol per explicar la temporada i aquesta roda de premsa està on està el meu moño.
1: Així és. València ha desnaturalitzat el dia a dia, ha desnaturalitzat tot.
0: És el seu triomf,
1: Sí, sí, i al final, i crec que al final, dins d'aquesta desnaturalització, s'hem acostumat, perquè a mi me pareix lamentable que no puguem veure els avanços de l'equip en una pretemporada, no sé per quina raó. A mi me pareix lamentable que el valencianisme no pugui escoltar els representants del València Club de Futbol donar explicacions d'una temporada bochornosa més. Però crec que ja ho hem normalitzat, que el València cobre abonaments per damunt del preu de Champions oferint misèria. Ho hem normalitzat. Crec que el valencianisme és el seu triomf precisament perquè el valencianisme ho ha normalitzat.
0: Sí. Miqui, no és res normal, sobretot el que jo deia abans, quan de quatre partits, dos has impedit que es puguen veure, jo crec que és que molt segur del que estàs fent no estàs.
2: Jo és que creo que los equipos, según consideran ellos que les va a ir la pretemporada, toman decisiones. Toman decisiones de que si pueden...
0: Miqui, cóstate al micro, please.
2: Que si pueden ocultar el partido del Derby, pueden ocultar el Petro y tal, pues fenomenal. Lo que pasa es que no pueden ocultar los dos que va a retransmitir la televisión valenciana, que son contra dos equipos de la comunidad. Entonces, ahí ya no te puedes... Pero a mí no me parece eso... Bueno, ellos yo creo que Corberán, con un buen criterio, fíjate, creo que quiere no hacer ni partidos amistosos contra grandes equipos, ni que se vea todo lo que hace el equipo. ¿Por qué? Porque no está convencido que va a salir bien. Entonces, los entrenadores...
0: Y se discute, es muy perillós para la plantilla. Si el entrenador, que es el primer que tal, no creo en nosaltres, ahora mismo.
2: Pero es que eso ya lo saben. O si te han fichado en año y medio 21 tíos, será por algo, ¿no? O te los han... Como rindes muy bien, te ficho 21. O sea, los hechos son que no confía en absoluto en la plantilla. Y entonces él resguarda también el que no se le empiece a pegar palos desde el día 1 de la pretemporada. Ya empezará la liga y entonces veremos cómo va. Yo no creo que ha tomado una mala decisión. Que es antipopular, sí. Pero
0: sobre
2: es
0: todo, que... Más que antipopular, es antinatural.
2: Pero casi todo lo que hace el Valencia es antinatural. Entonces...
1: Sí, perquè a més guardar el xoc del València per a que ningú el vega no és guardar la fórmula de la Coca-Cola.
0: No, com l'altre dia Pablo Hernández li va demostrar a Carlos Corberán.
1: Sí, perquè al final el partit contra el Castelló a mi m'apareix una actuació molt, molt pobra de l'equip i jo crec que fruit d'això també la desconfiança de mostrar l'encontre contra el Derby.
0: Te'n va semblar més pobra l'actuació del València contra el Castelló o la teta de traure a Vicent Avila que es menjarà el marro de parlar amb els mitjans de comunicació després de l'encontre?
1: Sí, sí. De fet, estiguem comentant en la redacció que com a club, a nivell comunicatiu, és absolutament lamentable. Després, a més d'un partit en el que el València va perdre els papers, on va haver eixes baralles, eixe conflicte, eixe nerviosisme, crec que era un moment per a que un dels capitans apareguera a parlar i donar explicacions sobre per què el València havia donat eixa imatge a nivell futbolístic i eixa imatge també a nivell anímic i a nivell emocional, que tampoc quadra massa en un partit de pretemporada.
2: Fíjate, mi opinión es, si tú vienes de una temporada mala, debes de jugar contra equipos que vas a ganar y vas a fortalecer anímicamente a tus jugadores. Si es al revés, al revés. Entonces yo creo que el Valencia ha hecho bien buscando equipos pequeños para fortalecer al jugador. Pero entonces también no hagas que jueguen 22. Forma para empezar la liga.
0: Me ven molt bé este raonament de Miqui perquè entronca directament amb la pregunta que Will Stephen dels oients, que crec que ve a acoplar perfectament al raonament que ha dit Miqui. A dia d'avui, les pretemporades serveixen per alguna cosa?
1: Home, jo crec que...
0: De la plantilla que està ara mateix en Anglaterra a la plantilla, vaig a ser més exacte, a l'11 que va alinear Corberán en la jornada 4 que ja s'haurà tancat el mercat, quants van entrar i quants van eixir? I per tant, si la pretemporada és per a treballar idees, conceptes, automatisme, per a què serveix una pretemporada?
1: Ja, jo crec que quan l'entrenador és nou...
0: I no és una qüestió només del València, parlen en general del futbol espanyol.
1: Òbviament. Quan l'entrenador és nou, crec que el sentit és molt més gran, òbviament quan l'entrenador du més temporades també, però és cert que en el futbol actual, on hi ha grans canvis en les plantilles a l'allar de l'estiu, perd valor, però tampoc crec que del tot. Crec que la base de l'equip, en condicions normals, ha de ser la mateixa. El que sí que no estic d'acord és que uns bons resultats en pretemporada vagin a garantir una bona temporada, o el contrari, però sí que és cert que poden ajudar a enfortir l'equip a nivell anímic. Jo crec que el València també hauria apostar per els jugadors que creu que van estar la pròxima temporada, i potser no malgastar minuts en futbolistes que està clar que vols traure. Crec que aquests minuts han de ser per a els de la cantera, que també cregues que a lo llarg de la temporada, no té per què ser d'inici de temporada, però a lo llarg de la temporada poden acabar participant. Jo sempre he tingut un raonament, que és que un jugador jugue un partit de pretemporada no va ajudar-te a que el vengues. Salvo que li el vengues al València, sigues el Villarreal i fiques a Dan Juma, que en uns gols sense amistosos de pretemporada... I un inici
0: era en passat de la clava en doble.
1: Pogueres enganyar igualment. Però bueno, més enllà de la broma, que lamentablement no és broma, crec que els jugadors que està clar que no compten per a l'entrenador, no crec que s'hagi d'apartar dels entrenaments, ni que s'hagi de tratar malament mentre tinguin contracte i són jugadors del primer equip, però quan arriben els partits, els minuts han d'estar repartits entre els canterans més prometedors i els futbolistes que van a formar part, sí o sí, dels plans de l'entrenador.
0: Miqui, les pretemporades.
2: Ahí no hay... lo he repartido en tres facetas. Primero, todos los entrenadores son buenos para tomar esas decisiones, porque hay una cosa, el poner a un jugador que tú no quieres en partidos, si sabes cuándo y contra quién lo tienes que poner, lo revalorizas y lo puedes vender. Pero si tú lo pones mal, lo que haces es desvalorizarlo, porque dicen, ¿ves cómo es muy malo? O sea, que los entrenadores son los que tienen que decidir cuándo y cómo valorizas o desvalorizas a un jugador para venderlo. Eso por un lado. Por otro...
1: Y un matiz. Si tú eres un director deportivo y fichas a un futbolista porque ho está fent molt bé en la pretemporada del seu equip, me parece que eres un molt mal director deportivo. Por hecho, yo siempre he dit que crec que jugar bé un partit de pretemporada mai ha de ser el motiu ni per a comprar ni per a vendre.
0: Sí, correcte.
2: Però ajuda.
1: Lamentablement, perquè crec que al final és una mala praxis. Claríssima.
2: El tema de las pretemporadas, hay una cosa que a mí, que lo has dicho antes, Manolo, que es ¿cómo coño puedes tener jugadores que no llegan a su club hasta casi cuando van a empezar la liga y que son titulares indiscutibles, porque son los
0: titulares indiscutibles que dicen a la temporada comenzada.
2: Porque por una razón, porque son los que tienen

0: el València Club de Futbol. És una cosa que ha deixat demostrada en la seva gestió, en la seva política de gestos, en la seva política comunicativa. Crec que ha quedat més que clar. Al final, a mi no m'agrada sempre anar al mateix exemple, però és que crec que el tenim molt proper i molt recent, i és València Bàsquet. Quan va perdre la Copa del Rei, qui deixa dir que l'objectiu és la Lliga és el seu mecenes. I a partir d'ahí, ningú jugador, ningú entrenador, ningú directiu té la pressió de aventurar-se a dir una cosa pel seu compte, una cosa que puga semblar irreal, una cosa que puga semblar poc optimista. No tenen aquest problema, perquè van darrere d'una política comunicativa de club, una política ambiciosa. També hi ha qui diu que si ho dius generes una pressió innecessària, bueno, ja ho veig. Al final, quan el
1: tubo... però és que l'esport d'elit comporta pressió.
0: Clar, perquè al final...
1: No pots voler dedicar-te a l'esport d'elit i que no hi hagi pressió.
2: I si no la podes resistir...
1: Les patxangues amb els amics.
0: Però és que, i no solament en el camp. A mi és que em fa gràcia també quan tota la política que fan els directius del València per tratar d'eixir-se de la crítica, per tratar de no eixir en la fotografia, a mi em fa gràcia. Crec que en el València s'han acostumat a poder disfrutar de lo millor que té treballar en el València, però no responsabilitzar-se de la part negativa que té treballar en el València.
1: Tots voleu drets, però ningú vol obligacions.
0: Literalment. És que és aixina. Crec que en el València va des del camp fins als directius, al màxim accionista. Crec que tots estan molt disposats a disfrutar, com dic, de la part positiva que té jugar, representar, treballar en una institució de la grandesa, de la història, del bagatge del València Club de Futbol, tot el que això, els beneficis que es puga comportar a nivell de prestigi, a nivell salarial, etc. Però quan es tracta d'assumir totes les responsabilitats, tot el pes, tota la pressió que ve aparellada a tindre aquest càrrec en un club de l'entitat del València Club de Futbol, per això no estan tan dispostos per a donar el do de pit, per a assumir responsabilitats, dir així estic jo, esta és la meva parcel·la i vaig a ser el millor professional possible, molt per damunt de fer-li la pilota a l'amo, molt per damunt de la meva pròpia carrera, de la meva pròpia imatge. Crec que al final hi ha una hipocresia i molt gran, com dic, per tots els que estan en el València actual, i crec que és l'explicació real a per què el València va a la deriva les últimes 7 temporades.
1: Sí que queda molt clar, Miqui, pel que dèiem, que quan uno rep dos missatges tan dissonants o tan enfrontats com que en uns cafès selectius, anem a dir-ho així, el CEO de futbol diga a determinada premsa que l'objectiu en guanyar és Europa, però després els futbolistes veuen que t'has gastat, crec que són 4 en Sato, 0 en De Haas, 0 en Dieng, no tens lateral dret, te falta porter, te falta extrem, i estàs jugant els partits a porta tancada, a la fi, per molt que te digui que l'objectiu és Europa, lo que el jugador vol en el vestidor és que ahí no quadren les coses.
2: No lo sé, yo es que he vivido de todo, que eso sea blanco o que eso sea negro, porque también es verdad que hay otro tipo de jugador que también te une más lo negativo de decir, oye, esto se está llevando así de mal,
1: ya son acumulados, ya es como el bingo.
2: Tenemos que sacarlo nosotros adelante y tenemos que juntarnos, y probablemente yo he vivido hasta el coger y decir, cuando has salido del vestuario, cuando has dicho, oye, lo que ha dicho el míster, ni puto caso. Hacemos esto, esto y esto. Y ser los jugadores. Y en Valencia hay una copa
1: La final de Copa en Koeman.
2: Pues por eso te digo que muchas veces los jugadores también tienen esa responsabilidad de decir, oye, tú, aquí el club, porque el club no sabemos un poco quién es, el Ron y el Corberán y el tal, nos están perjudicando también nuestro caché profesional, tío. Nuestro ego de ir por la ciudad con la cabeza arriba, de que todo el mundo nos felicite. Y nos tenemos que juntar para sacar esto adelante.
1: Pues de momento esa historia no está funcionando. Dice, sí, 12 y 20 es momento de escoltar y de llegir sobre todo a nuestros oyentes en el Opino de qué.
3: Opino de qué. Opino de qué.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
1: Vinga, i estem preguntant si les

0: Europa, no juega ninguna competición de fuera. Entonces, ¿para qué la quieres tan larga? Y dos, pero si Corberán, cada vez que has tenido la plantilla larga lo has hecho peor, lo has hecho mejor con la plantilla cuando has tenido lesionados y has sido corta. Entonces, ¿por qué vas contra ti?
1: No te más a... Vull dir, ese raonament que tu fas, en efecte, sí que se demostra que amb una plantilla llarga, a Corberán, sobretot en la presa de decisions, li ha anat pitjor. I que quan ell, tot i tindre una plantilla llarga, a veure com ho dic, tria 15-16 jugadors, que jo crec que és el que va passar en el tram final de Lliga, l'equip millora. Tens una plantilla llarga, però ahí ja... Ahí ya,
0: sí, les, pero mira,
1: les favetes ya son contadas y no, ahora tinc que anar als que me traguen els partits.
0: Pero las decisiones son la portería y los goles en contra mejora cuando juega el portero que tú no querías. Los centrales los cambias porque están lesionados. El Guerra empieza a jugar cuando Beltrán se lesiona. El tal es que es todo a base de si no, Ramazani lo quieres tirar en enero.
1: Però vaig a més, Vicky, no sols és això, és que a més deixes un missatge que de cara a donar-li eixida als futbolistes, a més que no conters, també els estàs fent creure que a lo millor lo que fan és quedar-se. Vull dir, si jo sóc Rubo Iranzo, que és el que l'any passat no va contar, val? Però ara l'equip, a hores d'ara, la realitat és que l'equip laterals drets professionals no té, i que ara mateix tots tenim clar que el porter, que sí o sí va ser titular, és el porter que tu l'any passat, per aquestes dates, volies tirar del vestidor com fora. Jo, Rubo Iranzo, jo no me meneig del València. Encara que me diguen que me'n vaig o que venen ofertes... Jo, qui sap si a la fi no me toca acabar jugant.
0: Les declaracions de Dan Juma...
1: Però Juma també que li han fet un contracte de 3 anys.
0: No, però el otro día leí yo, no sé en qué periódico, que había dicho... A mí nadie del Valencia me ha dicho que me tengo que ir, primero. Y después, hay muchos jugadores que estuvieron sin jugar la primera vuelta y jugaron la segunda. ¿Por qué no me tengo que quedar?
1: Señores, señores, lo dicen así que se han quedado así. Miqui, gracias.
0: A vosotros.
1: Pau, gracias.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, pues ya sabem que ara abordíssim amb les cançons de la nostra vida, que a les 6:30 de la matinada se remet el programa. Bon dia, Siete Salsante. Més esports en esta sintonia de Mares 2 amb Daniel Mosilla i Esports. A punt de seguida tindreu el podcast del programa a les nostres xarxes socials i en el web d'Apunt. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dimecres, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: Som la veu de tots. Som a punt.
2: A punt podcast.
3: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Benvinguts i benvingudes a un capítol més de la història de la música popular de les comarques valencianes, on les cançons són les principals culpables de gran part de les coses que hem viscut. De les alegries, de les penes, les nits interminables, el ball, l'amistat, els enamoraments i els records vius que només la música ens porta.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: No sé què passa, que no puedo enamorar. Avui, en les cançons de la nostra vida, no analitzarem la vida d'un artista, ni un estil, ni cap moda arribada de més enllà. Avui ens centrem en una ciutat i en una escena. Una escena atravessada per el pop amb majúscules. Castelló de la Plana.

I ho farem a través de tres bandes i tres ments inquietes que mereixen este capítol a banda. Tres grups que des de finals dels 70 i fins a l'actualitat van aconseguir ser el termòmetre precís del pop de guitarres, lluny dels grans centres urbans on més recursos destinava la indústria musical. Madrid, Barcelona i, en ocasions, València eren els grans centres de produccions de hits. O això és el que les discogràfiques ens feien creure, perquè la música popular tenia molts seguidors i seguidores a Castelló, que van decidir penjar-se les guitarres com qualsevol altre adolescent.

0: Tots estos joves tenien dos opcions: abraçar les cançons que sonaven per la ràdio o inventar-se una escena i demostrar que el talent no entén dels centres de poder.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: Arrancarem amb Los Auténticos, seguirem amb Morcillo el Bellaco i acabarem amb Los Romeos. Tres èpoques, tres estils, però un mateix propòsit: transcendir a través de la música pop. Tot va començar a final dels anys 70 per culpa d'un personatge que va elevar el power pop a un altre nivell. Parlem de Miguel Ángel Villanueva i Los Auténticos.

Esta cançó que sentim de fons és Mi Abuelo, que va ser un dels primers temes que van gravar Los Auténticos a principis de la dècada dels 80. La banda la va formar Miguel Ángel Villanueva i el seu germà Pedro, amb Jesús Jimeno i Juan Antonio Morcillo. Sí, Morcillo també va formar part de Los Auténticos i es va convertir en peça clau per entendre l'escena castellonenca.

Los auténticos van tindre una vida prou efímera, ja que van estar en actiu prop de 5 anys. També és cert que moltes voltes, amb un parell de cançons, s'endevina de seguida la qualitat compositiva o l'estima cap a la música per part dels seus components. I això és el que destila el seu gran himne, La Estrella.

El que està clar és que Castelló no s'entendria sense Miguel Ángel Villanueva. El seu talent compositiu i la seva passió pel pop de guitarres van convertir tant Los Auténticos com la resta de projectes musicals posteriors en objecte de desig. De fet, Los Auténticos, quasi des del primer moment que van néixer, es convertiren en un grup de culte. I què significa això? Doncs molt fàcil. Una banda brillant que no aconsegueix entrar dins de la indústria i acaba sent reivindicada i convertida en referència per generacions posteriors.

0: Això, precisament, és el que va passar amb Los Auténticos. I per què? Doncs moltes són les teories, però hi ha diverses causes. La primera, la mala sort amb les tres discogràfiques amb les que confiaren, i la segona, la procedència. Sempre s'ha dit que mai van obtindre el reconeixement que es mereixien per no haver nascut a Madrid o a Barcelona.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: Però això no va influir gens ni miqueta en la qualitat de les composicions. I oportunitats d'arribar al gran públic en van tindre unes quantes. Les seues cançons sonaven a Ràdio 3 i van aparèixer a Televisió Espanyola en 1982, concretament a Musical Express, el programa d'Àngel Casas.

Los Auténticos mai van arribar a gravar un disc complet. Només van editar singles. Això sí, dècades després es va reeditar part del seu cançoner, una signatura pendent amb l'escena castellonenca.

Però Miguel Ángel Villanueva no va tancar la seva trajectòria amb la desaparició de la banda. Després van vindre Los Plomos i, sobretot, una banda que també va fer història a la dècada dels 90, Los Brujos.

0: Això és Que hoy separe el mundo, un dels temes que van publicar al seu únic LP, Sin ver el sol, l'any 1998 i editat per Rock Indiana. Los Brujos va ser un projecte dels dos germans Villanueva.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: En la dècada dels 2000, l'autor va iniciar ja una carrera en solitari amb el seu propi nom i va deixar cançons per a la posteritat, com havia fet des del principi, per cert. Cançons com esta que escoltem ja mateix, Entre el cielo y el suelo.

0: Esta cançó va formar part de l'únic LP que va publicar amb el seu nom, Ningún Cielo, i que es va convertir de seguida en un objecte de culte, con la majoria de treballs que va editar al llarg de la seva vida. La vida de Miguel Ángel Villanueva està vinculada al pop en tots els sentits. I quan diem tots, no estem exagerant. Perquè a la seva faceta de compositor, multiinstrumentista, lletrista i cantant, hem d'unir la de gestor d'una mítica botiga, Discos Medicinales, que va estar en peu més de 3 dècades. A més, també va ser impulsor d'un segell discogràfic amb el mateix nom que la botiga, Discos Medicinales. I també va ser prescriptor musical a través de la ràdio en el programa Extraños en la Noche.
1: En començar el nou segle va reduir la seva activitat i poc se sap ja d'ell. I esta carrera fulgurant dona pas a una altra a una velocitat semblant. Parlem de Juan Antonio Morcillo, que amb el sobrenom de El Bellaco va signar també una pàgina d'or a la història del pop de Castelló de la Plana. Morcillo va deixar Los Auténticos, ja que buscava una vessant més rockera per a la seva música. I amb el sobrenom de Morcillo el Bellaco es va unir a una banda ja en funcionament i va adoptar este nom que l'ha caracteritzat com Morcillo el Bellaco i Los Rítmicos. I en un dels primers singles que va publicar apareix Estoy Borracho.

El que está claro es que Morcillo el Bellaco y los Rítmicos omplirán Castelló de la Plana de ritme y de rock. Como un altre exemple d'eixos ritmes, escoltem ara un dels temes del seu disc publicat l'any 1986 amb el títol Lo que haga falta. I cobria amb este Voy a pedirte en matrimonio.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Morcillo va passar per moltíssimes bandes abans de començar el seu projecte en solitari. A finals dels anys 60 tocava en Los Sherpas, una banda d'esperit beat anglès. Després va formar part de Motor, una banda de clara ascendència progressiva i on va conèixer a Miguel Ángel Villanueva, amb qui va compartir moltes bandes i moltes més grans experiències musicals.

0: La primera gran experiència, i que demostra que sempre van ser amics, és que tots els treballs que va editar els va gravar a la discogràfica Discos Medicinales, com el seu primer maxi single, La Televisión.
1: I en este disc van aparèixer temes com este, No voy a pensar más, un dels més populars de Morcillo durant tota la seva carrera. Juan Antonio Morcillo era un músic molt entusiasta i autodidacta. Ell era el compositor de la música i la lletra de totes les seues cançons. I fins i tot s'atrevia també amb les portades, la gran majoria d'elles molt vuitanteres.

0: I és que Morcillo està considerat com una figura clau dins de l'escena musical de Castelló de la Plana. Amb una personalitat cautivadora i una estètica potent, i era molt alt i lluïa amb orgull la seva calva i les seues ulleres de sol. Va ser un músic que no només va fer cançons, sinó que va crear un ecosistema musical.
1: Però abans d'obrir un altre apartat en este capítol, com que ens costa soltar a Morcillo, tornem a 1986 al disc Lo que haga falta, però ara escoltem Víbora Blanca.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Morcillo mai va assolir un gran èxit comercial, però ell tampoc el va buscar ni es va lamentar de no aconseguir-ho. Sabeu en quina cançó va guanyar més diners? Jo vos ho diré. Amb una que va compondre per a la banda que anem a parlar ara mateix, Los Romeos.

I és que qui no coneix Mi vida rosa de los Romeos? Aquesta cançó va ser un dels primers èxits fulminants d'una jove banda castellonenca que, a diferència dels dos exemples que hem tractat en este capítol, sí que van tindre la repercussió estatal que buscaven. I la història de los Romeos va començar el 1988, quan los Rítmicos de Morcillo van decidir muntar una nova banda. I per això s'incorpora Pat Escoín, que amb 16 anys i un talent per polir encara, fa de la banda un referent per a eixa escena de Castelló de la Plana que porta anys i anys picant pedra sense que ningú els fera massa cas.

Amb només una maqueta van aconseguir aparèixer al programa Plàstic de Televisió Espanyola, que, per cert, dirigia i presentava Pineto Rovira, ara director d'Operación Triunfo. I d'allí van eixir amb un contracte per a la multinacional Hispavox, un contracte i cançons eternes, com la que escoltem, Muérdeme. El primer llarga durada de la banda no va tardar gens en arribar i als comandaments de la producció estava un dels tòtems del moment, Paco Trinidad, que va aconseguir eixe so tan potent que feia del punk pop la ferramenta perfecta per arribar a totes les llistes d'èxits.

Los Romeos bevien de moltes fonts, però bàsicament del pop accelerat de guitarres, dels Ramones i de bandes com Blondie, a qui van versionar molt encertadament. Però la història que havia d'acabar bé torna al seu punt de partida i amb l'eixida del segon disc, Sangre Caliente, amb la mateixa discogràfica i el mateix productor, comença a fluixejar. Els motius en són molts, però bàsicament ens fixem en un. Els 90 comencen amb una indústria musical que busca nous talents i els troba a l'onada indie que arranca. Tots els esforços de les companyies se centren en este nou estil que sorgeix i desatenen tot allò que són els anys anteriors.

los Romeos no aguanten l'embestida i després d'un fatídic tercer treball desapareixen uns quants anys després d'haver nascut. Però la llavor estava ja arrelada i la seva cap, Pat Escoin, continua lligada a la indústria i demostra que és capaç de liderar projectes en alguns estils ancorats en codis tradicionalment masculins. A partir dels anys 2000 va encapçalar Lula, amb 5 discos publicats. I ja des de 2018, junt a la seva parella de vida, Tommy Ramos, són el power duo ex-fan, amb 4 LPs publicats. I a més de tot això, los Romeos tornen als escenaris i als estudis. I tot, 3 dècades

de ball. I des de Castelló de la Plana, això ho han tingut sempre molt clar. Una escena feta a base de pic i pala i una estima per les cançons i el pop en majúscules molt representativa de la història popular de les nostres comarques. Sigueu feliços i balleu molt. Adeu.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: ¿Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Al mando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Baixa, 101.2.
8: De tu!

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Ven i parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou Ven i parlem, un podcast que és un poble en què tot el món està convidat i convidada a aprendre valencià. Vos heu fixat que de vegades m'agrada dir benvinguts i benvingudes, benvingudes i benvinguts, convidades, convidats... Es tracta d'un ús del llenguatge inclusiu i és el tema que tractarem avui. Aprendrem per què és important i com podem utilitzar-lo en el nostre dia a dia sense que els nostres enunciats es facin massa pesats. Esteu preparades i preparats per aprendre noves expressions sobre el tema? Comencem! Avui tenim amb nosaltres a Imma Navarro, que és una experta en la matèria. Bon dia, Imma.
3: Bon dia.
2: Benvinguda.
3: Gràcies.
2: Imma treballa per al DOC, per al Document Oficial de la Generalitat Valenciana. També fa cursos de formació sobre llenguatge inclusiu en l'AVAP, que és l'Institut Valencià d'Administració Pública. I, a més, té una tesi doctoral sobre els usos inclusius del llenguatge en l'administració pública. Per tant, eres una gran experta en la matèria.
3: No tant, no tant. Però bé, així estem a veure què passa.
2: Comencem definint els termes. Podries explicar-nos què és exactament això del llenguatge inclusiu i per què és important?
3: El llenguatge inclusiu és un fenomen lingüístic, és un fenomen social, que compromet canvi, compromet evolució, qüestiona els processos de normativització de les llengües. Per què? Perquè comença a relatar, a descriure...

0: noves realitats, per tant necessita nous usos. D'alguna manera sempre hem estat immersos dins del masculí genèric, una visió molt androcèntrica a l'hora d'escriure, de contar, de relatar la vida, el que ens passa per davant, i estem en un punt importantíssim que ja va un poc de la mà de la sociolingüística, llenguatge, societat, relacions entre llenguatge i societat, i la part de la sociolingüística, que d'alguna manera també té antropologia, psicologia, sociologia, tot això forma part del llenguatge. Clar, el llenguatge no és un ens abstracte que dius i ja està, no. El llenguatge està dins de la societat i, per tant, la interacció és evident. D'ahí la importància, al meu parer, de fer-ne un ús conscient, inclusiu, del llenguatge.
1: I en comparació amb altres llengües, el valencià és una llengua que presenta unes problemàtiques més o menys elevades quant al llenguatge inclusiu?
0: A veure, mira, Aina, jo treballo com a tècnica lingüística al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, com molt bé tu has dit, i treballo valencià-castellà. Uh-huh. És la redacció, la traducció, la revisió de textos que a diari podreu veure al Diari Oficial publicats tots els dies. Anem a veure, tractem llengües romàniques, no n'hi ha cap dificultat. Ara bé, sí que m'agradaria apuntar, ja que m'ho preguntes, pel que fa a lèxic, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua està molt més actualitzada en els desdoblaments pel que fa a les professions. I no és una qüestió perquè jo soc d'ací, treballo ací, sí. és una dada objectiva, perquè te'n vas a la RAE, a la Real Acadèmia Espanyola, i també fa desdoblaments de professions, de càrrecs, però, per exemple, nosaltres en valencià tenim un estudiant, una estudianta, i en castellà de moment tenim una estudiante, invariable.
1: És cert. Val? I el tema d'electricista i totes aquestes professions amb la E, beneficia el llenguatge inclusiu o no hi té cap relació?
0: Les paraules tenen una sola terminació fins que es va decidir per l'Acadèmia Valenciana que en fora de dues, com electricista, que estàs apuntant, la meva opinió d'una sola terminació per mi era correcte, perquè sí, d'acord amb el determinant que li posares, un electricista, una electricista, funciona. Fins i tot n'hi ha contextos que es pot ometre el determinant i ja fas amb menys, més, és a dir, ja fas la inclusió sense marca de determinant.
1: És electricista.
0: Per exemple, necessitem electricista. Necessitem, a veure, electricista. Pot ser Maria, pot ser Joan.
1: És cert, sí,
0: val?
1: Sí.
0: Per tant, només sol·licitant en un imprès de la Generalitat Valenciana, tu vas a presentar-te a unes oposicions,
1: sí,
0: i a l'imprès fica sol·licitant. Si fica el sol·licitant, si fica la sol·licitant, ja estàs marcant. Val?
1: I estalviant espai, podem ser més inclusius en aquest cas.
0: En aquest cas.
1: Doncs sí. I en el cas dels mitjans de comunicació, penses que tenim un paper important en esta promoció del llenguatge inclusiu?
0: Importantíssim.
1: I ho fem bé? Ho fem bé? O regular? O més o menys?
0: Mira, per exemple, tenim una paraula que crec que és interessant. Nosaltres tenim, als mitjans de comunicació, sentim parlar de la fiscal Susana Gisbert, de la fiscal Dolores, no me recordo com el nom, la fiscal Dolores Delgado, exactament, gràcies, Dolores Delgado. Anem a veure, realment és la fiscala. I els mitjans de comunicació insistentment dieu el fiscal, la fiscal, la fiscal. Aleshores, Dolores Delgado és la fiscala. I Susana Gisbert és la fiscala.
1: Hauríem d'anar avesant-nos a aquesta forma.
0: Passa una cosa. Moltes vegades, una de les tècniques per a fer un llenguatge inclusiu, un discurs inclusiu, entenedor, amable, que siga correcte, estilós, que estiga bé, que agrade, sí, que sense adonar-te en comences a entrar, i aquesta qüestió. Per a fer això necessites fer desdoblaments moltes vegades, i els desdoblaments sempre estan mal vistos. És com la
1: consideres totalment naturals, veure, i utilitzables i pràctics.
0: A veure, hi ha una falsa creença de allò que desdoblar és repetir. Ai, és que són textos molt feixucs, molt repetitius, perquè, clar, infermera, infermera, professor, professora, sí. Metge, metgessa, convidat, per què repetir?
1: Convidada.
0: És que, però n'hi ha una, per a mi, un error de base, i és que repetir és dir infermer i infermer. Això és repetir. Clar. Però dir infermer i infermera no és repetir, és legitimar. Ampliar. És legitimar a una persona en el seu espai social, laboral, professional. Infermer i infermera.
1: Doncs crec que ha quedat tot ben clar i ara el que farem serà donar pas als nostres oients i a les nostres oients o oientes.
0: Oients, invariable.
1: A les nostres oients.
0: Invariable.
1: Amb unes notes de veu que després comentarem. Endavant.
2: Angela Merkel i Donald Trump en lloc d'Angela Merkel i Trump.
3: Sí, ja està d'enhorabona en lloc de els sillers estan d'enhorabona.
4: Un professorat en lloc de els professors.
5: Els treballadors i les treballadores.
6: Informe mèdic en lloc de informe del metge.
7: Amb empadronament en lloc de està empadronat.
1: Imma, et semblen bons suggeriments per part dels oients, estos canvis?
0: Sí.
1: Sí, en tots els casos, per exemple.
0: A veure, el llenguatge és, com deia Eulàlia Lledó, dúctil, maleable i podem fer-ne moltes versions.
1: Sí. Però en este cas, per exemple, quin benefici obtindríem de canviar informe metge per informe mèdic?
0: A veure, informe metge, pense que és incorrecta l'expressió, és un informe mèdic.
1: Correcte. En aquest cas sí que inclús...
0: És una qüestió de correcció, és informe mèdic.
1: Clar.
0: La correcció, la paraula, l'expressió correcta és informe mèdic.
1: Informe mèdic o informe del metge.
0: Això sí, informe del metge, informe mèdic, però informe metge és incorrecte.
1: Queda clar, oients? Doncs després també la qüestió de desdoblar, ja has dit que ens pareix adequada, els treballadors i les treballadores, cap problema. I la diferència entre els professors i el professorat?
0: El col·lectiu. Depèn també del context. Moltes voltes, quan abordem un text per a passar-lo, convertir-lo d'una manera més inclusiva, amb expressions que relaten millor tota la realitat que tenim en el món, hem de recórrer a col·lectius i hem de parlar del professorat, de l'alumnat, de la direcció del centre, hem de parlar de la intervenció, hem de parlar de l'advocacia general i no de l'advocat general, o hem de parlar de la inspecció mèdica o la inspecció educativa i no de l'inspector mèdic o l'inspector educatiu. Vull dir, tot això, d'una manera molt subtil, és el que va quallant i va entrant dins del llenguatge administratiu i tant de bo als mitjans de comunicació i tant de bo a l'àmbit escolar. Tres esferes que tenen una gran projecció social. El col·le, els mitjans, l'administració pública.
1: Doncs ho intentarem fer i a poquet és una faena que s'ha de fer progressivament.
0: Clar que sí.
1: I després d'escoltar i comentar els àudios de les persones que ens escolten, passem a uns casos pràctics, d'acord, Imma? En este cas, et pregunte, tot i que ja ho has estat d'alguna manera avançant, en lloc dels alumnes, què convindria més dir? A, els alumnes i les alumnes, B, els estudiants, C, l'alumnat. Què triaries?
0: Mira, fins i tot també ja la Universitat Jaume I a Castelló utilitza el món l'estudiantat.
1: És cert, sí.
0: Una altra opció, val? Jo diria, canviaria l'ordre també, diria les alumnes i els alumnes, perquè fixa't que en els desdoblaments sempre fiquem el masculí primer. Aleshores són qüestions subtils, però pensa que són interessants. Eixa part social o més subtil de la llengua, que sembla que no, però que té influència en tota la societat, és la que jo haguera triat l'alumnat, depèn del context, de la llargària, si és un imprès, si és un informe, les vegades que parle de l'alumnat o no.
1: Depèn del context.
0: O vas jugant en
1: el context, sobretot.
0: Clar, de tot. Com està organitzat aquest text. Aleshores, l'alumnat, les alumnes i els alumnes.
1: Eixes serien opcions
0: bones.
1: Que ens recomanaries.
0: Que jo recomanaria, sí.
1: Un altre cas, vinga. Què diríem? En este cas tenim dues opcions, els candidats a la presidència o les candidatures a la presidència?
0: Les candidatures, i si vols dir les candidates i els candidats,
1: també. prioritzant la forma femenina, seria una recomanació...
0: Un canvi d'ordre.
1: Per anar marcant, perquè segons el que estic interpretant, per a els usos del llenguatge no només reflecteixen la realitat, sinó que també la creen, no? Els usos,
0: totalment.
1: En àmbits formals, públics, totalment. També clar. Són model de referència. I en aquest sentit, tot i que altres formes també són normativament acceptades, però a vegades cal predicar amb l'exemple, no?
0: Clar, el masculí genèric és un gènere gramatical correcte, correctíssim. En cap moment es diu el contrari. El que passa és que hem de fer solucions explícitament inclusives, més enllà del masculí genèric. Perquè moltes vegades el masculí genèric no descriu bé la realitat que tens al davant. No la descriu bé, no. Tu estàs parlant, per exemple, de...
1: Infermers, no?
0: Ara estem en una notícia que estic duent el seguiment des de fa temps, des d'abans de la pandèmia, ja en pandèmia, gràcies al treball de... Los médicos y las enfermeras, els metges i les infermeres, els metges i les enfermeres, val? I aquesta subordinació constant, jeràrquica, acadèmica, laboral,
1: de vidre, no?
0: Sempre. Però és que ara l'administració pública diu i per fi hem aconseguit la enfermera escolar.
1: És cert.
0: Aleshores, mira si els mitjans de comunicació teniu en aquest sentit influència i projecció en aquest sentit. És que la infermera escolar, que és només... dones, xiques que treballen ahí en el col·le.
1: Els metges són homes i les infermeres dones.
0: Això marca moltíssim i no legitima l'espai públic laboral de la dona.
1: Consolida una sèrie
0: d'estereotips molt esbiaixats. Sí.
1: Doncs Imma, podríem estar hores i hores parlant d'aquest tema tan interessant, però passem en un momentet a la secció de comprensió que es diu Para l'orella i si vols acompanyar-nos hem agafat un fragment d'un text i simplement doncs, anirem llegint-lo a veure què faries perquè fora una opció inclusiva, d'acord?
0: Molt bé.
1: En este cas, per exemple, és una circular escolar que diríem benvolguts pares, un any més s'aproximen les vacances de Nadal en què els xiquets s'omplin d'il·lusió esperant que els Reis d'Orient els envien el que més desitgen. En este trosset ja trobem algunes coses que es podrien comentar, no? Benvolguts pares.
0: Benvolgudes famílies.
1: Benvolgudes famílies, perquè ja no és l'associació de mares i pares ni de pares, no? Ara són...
0: Hem passat de ser la AMPA a ser... No, hem passat de la APA fa
1: sí,
0: 30
1: quan
0: anys,
1: jo era xicoteta, era l'APA.
0: Sí, era APA. Després AMPA. Després... AFA,
1: sí.
0: Associació de Famílies de l'Alumnat,
1: sí.
0: Perquè, clar, la diversitat, a més que és una realitat que el llenguatge ha de transmetre, aquesta diversitat, per això els usos socials del llenguatge, val? I aquesta responsabilitat que té el llenguatge per a descriure tot el que té a la societat. Jo em diria estimades famílies.
1: Estimades famílies, clar. Un any més s'aproximen les vacances de Nadal en què els xiquets s'omplin d'il·lusió. Només els xiquets?
0: Les xiquetes i els xiquets, ahí podem desdoblar.
1: En què les xiquetes i els xiquets s'omplin d'il·lusió esperant que els Reis d'Orient els envien el que més desitgen. Seria una opció que ens recomana Imma. Doncs, Imma, moltíssimes gràcies. I ara ja acomiadem el programa. Això ha sigut tot per avui. Esperem que este capítol de Venir Parlem vos hagi ajudat a comprendre millor el llenguatge inclusiu. A mi m'ha ajudat, certament. I gràcies a la nostra convidada, Imma.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que ha vingut a posta, sí, per a il·lustrar-nos una mica més.
0: Encantada.
8: Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
9: Trinquet dels cavallers. La nau bailant comèdies. Barques, trànsits en llop. Mar, Pasqual i Genís. Sant Vicent, quart de fora.
1: Benvingudes i benvinguts un dia més ací al nostre poble a Venir Parlem per aprendre una miqueta de valencià. I avui ens centrarem en un tema molt curiós i molt conegut per tots els habitants valencians, com és el dels noms del lloc. Per a fer-ho, parlarem amb una convidada que ha vingut expressament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La convidada és Maite Mollà, tècnica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua especialitzada en onomàstica. I l'onomàstica són només els noms de lloc?
10: Onomàstica és l'estudi dels noms propis. Serien tant els noms els topònims, que són els noms de lloc, com els antropònims, que són

0: els noms de les persones, els noms, els cognoms i els malnoms.
1: Que de vegades s'entremescla, veritat?
0: Sí, sí, sempre diem que els topònims i antropònims fan un viatge circular, perquè moltes vegades apareix un topònim, a partir d'aquest topònim es genera un cognom i d'aquest cognom es genera un altre topònim.
1: És veritat, molt, molt interessant. Aleshores, si volem buscar topònims i antropònims, noms de lloc, noms de persona al diccionari, normalment no els trobarem, veritat?
0: Als diccionaris no, els trobarem en les enciclopèdies, però no en els diccionaris, en els diccionaris normatius o en els diccionaris normals d'ús. Sí que els podem trobar, ara com tenim la sort de tindre la busca avançada, la sí. cerca avançada, també si ens col·loquem en la definició i posem el nom, per exemple, d'una població valenciana, per exemple, posem Alcoi, doncs anirem
1: al Collà,
0: al gentilici. Sí.
1: Dins del diccionari normatiu valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Quin és el paper de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en la determinació dels noms dels pobles i dels carrers del territori valencià?
0: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua té la competència plena sobre els noms de lloc valencians, tant és de la zona valencianoparlant com és de la zona castellanoparlant. I en aquest sentit fem l'informe preceptiu, uh-huh. l'expedient de canvi de nom dels municipis, que n'hi ha més del que pareix. Bueno, ara últimament anessi molt en la premsa i fins i tot en les notícies d'apunt i els casos més polèmics, i hi ha molt de canvi encara que parega que no, i l'Acadèmia fa aquest informe que és preceptiu i vinculant.
1: I aleshores, quan feu aquest informe, quins criteris utilitzeu per a decidir si s'ha de dir Castelló, s'ha de dir Castellón o la denominació toponímica que siga?
0: Nosaltres sempre utilitzem ens basem en tres àmbits. El tema de l'etimologia o la motivació del topònim, que normalment el sabem, però hi ha vegades que és més opaca, hi ha vegades que és més transparent.
1: L'etimologia és com la història d'on ve la paraula, no?
0: L'ètim, d'on ve. Per exemple, el cas este d'Alfarb, que ha estat també molt en la premsa, pues sabem amb tota seguretat que prové d'un arabisme, que és el harb.
1: Es pot consultar...
0: I per exemple està molt clar.
1: En textos.
0: I després mirem el que t'he dit, l'etimologia, la documentació, com està documentat aquest nom. Uh-huh. Per exemple, el FARP pues, està documentat amb B final i amb P final. És normal quan no hi ha una normativa establida. En els segles on no hi ha una normativa establida. I després la pronúncia. I després com es pronuncia
1: actualment
0: en el lloc i en tot el domini lingüístic.
1: D'acord, aleshores ahí sí que podeu entrevistar directament habitants del lloc.
0: Sí, hi ha moltes vegades que fem enquestes orals del lloc i dels pobles veïns, a veure com diuen i se nom.
1: Està molt ben documentat, aleshores, un informe d'aquest
0: sí,
1: tipus.
0: Sí, i amb aquests tres ítems fem l'informe, valorant aquests tres qüestions, bàsicament. Després està la qüestió de la legislació, la qüestió de la normativa també, perquè en el cas del FARP, per exemple, està claríssim que és una paraula aguda, que la pronúncia no afecta, perquè com tu bé saps, les oclusives finals
1: sempre
0: es neutralitzen totes i sempre són sordes, però com diu la gramàtica normativa de la BL, és una paraula aguda que acaba que té una consonant davant d'esta B o esta P, sí. I els derivats es formen amb B, com seria el cas del farbí, per això s'escriu amb B, com arabesc. Àrab s'escriu amb B perquè el derivat és arabesc.
1: Encara
0: exemple.
1: Que diem àrab i sona una P.
0: Encara que sona una P.
1: Com quan diem Madrid i sona una T, però
0: no
1: s'escriu una B.
0: Exacte, o una Z. Alguns i no s'escriu una Z.
1: també. Per curiositat, d'on eres?
0: Jo sóc de Bicorb, la Canal de Navarrés. El gentilici és Bicorbí. I visc a Meliana.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, a l'Horta Nord. I el gentilici és Melianer.
1: Aleshores eres Bicorbina i Melianera.
0: Sí.
1: Molt bé. I tens algun gentilici preferit en valencià perquè siga curiós, perquè soni divertit?
0: M'agraden o me criden l'atenció els gentilicis que acaben en enut, com Iberut, Viarut...
1: Són bonics.
0: I són bonics tots estos, sí.
1: sabem, d'alguna manera, ens sona que no tots els noms de llocs valencians venen de les mateixes llengües, no? Tenim la curiositat que alguns venen de l'àrab...
0: Els topònims valencians, la majoria podríem dir que hi ha 4-5 llengües que són les que han influït en la conformació de la toponímia valenciana, que són... Hi ha alguns ibèrics, no molts, però alguns... Després estan els àrabs, sí que hi ha una gran quantitat, els que són els llatins, i després els que ja són valencians o catalavalencians, sí que ja són més recents, ja són més moderns, clar.
1: Clar.
0: També n'hi ha, ara s'ha descobert que n'hi ha un grup que a la millor en altres èpoques s'han considerat àrabs, però que podríem dir que són amazics, que són de...
1: Ostres!
0: El que abans es deia berber. Sí. Però que a ells no els agrada perquè berber...
1: És una onomatopeia discriminatòria, sí. És com bàrbar.
0: És com bàrbar, sí.
1: Però amazic sí que és una llengua que sí. No és la mateixa que l'àrab.
0: Que no és la mateixa que l'àrab, això és.
1: Que interessant, doncs. I quan tenim, per exemple, els topònims que comencen per Beni, això sí que ens sona molt a nosaltres. Podem dir que sempre són que venen de l'àrab, els topònims que comencen per Beni? O sempre o ell. Però no podem dir mai sempre
0: pràcticament,
1: en filologia, però...
0: Pràcticament sí que podem dir-ho.
1: I què vol dir
0: sí,
1: això de
0: Beni? Són els noms familiars, els noms de les, dels clans.
1: Fill de...
0: Fill de, o la família de.
1: La família de, sí. Fill de... I alguna...
0: Hi ha molts, Benicàssim...
1: Benidorm...
0: Benidorm, sí.
1: Benitatxell...
0: N'hi ha molts, sí.
1: Benitandús, n'hi ha moltíssims. Sempre amb ve alta.
0: Sempre en ve alta, sí. El que passa, per exemple, està a Vinaròs, doncs que la tradició és escriure'l en ve baixa i, en canvi, s'hauria d'escriure en ve alta, perquè també és àrab, sí.
1: Ostres. I alguna altra arrel de la paraula a banda de Beni que poguera portar-nos a pensar que un topònim és d'origen àrab?
0: Per exemple, estan tots els que comencen per alt, que tenen l'article aglutinat, Almassora, Almàssera...
1: Totes les alqueries, no?
0: Albaida, sí.
1: I el Guada també podria ser àrab, no?
0: El Guada és riu. Guada és riu. Tenim Guada Séquies, tenim Guada Suar... Sí, també és un element molt productiu en toponímia.
1: I dels que són ibers?
0: Sempre es posa com a exemple Xàtiva. Sí, que ve de l'Iber, que ve d'una palabra de l'Iber, està documentat, està en monedes, en inscripcions en monedes, i per això ho sabem,
1: no?
0: que es pot demostrar. Després ja els àrabs ja li digueren Xàtiva i actualment tenim el topònim Xàtiva.
1: I ara el que farem és escoltar uns àudios d'uns oients i unes oients nostres que ens han enviat unes informacions.
2: Jo sóc de Cullera i som cullerans o culleranes, però els veïns de Sueca ens diuen cullerots.
3: Jo sóc de Benicarló i així som benicarlandos o benicarlandes.
4: Jo sóc granger, però mai he treballat a una granja. És que sóc de granja de Rocamora, al Baix Segura.
5: Jo sóc otosina perquè sóc d'Otos.
1: Què t'ha paregut?
0: Molt bé, sí, és un poc el resum. Els que acaben en er, els que acaben en i, els que acaben en ut... Alguns pocs que acaben en enya, com el sireny, o en enc, també alguns, però bé, un bon resum.
1: I així, en realitat, per a este podcast ens hem inventat un topònim, utilitzant les regles de creació de topònims valencianes, però inventant, no? Que és el Beniparlem. Aleshores, podríem dir que som els fills o que som de la família dels que xerren molt?
0: Sí.
1: Ens aprovaríeu este topònim?
0: Podríeu dir-ho. Sí.
1: Demanarem l'opinió de l'acadèmia i a veure si ens feu un informe i si ens donen un espai per a tindre una ciutat. Per ara tenim la ciutat abstracta de Beniparlem.
0: El municipi número 543.
1: Podria ser Beniparlem, sí, sí. En Beniparlem, el gentilici, podríem dir-nos Beniparlandos, com a Benicarló.
0: Jo en diria més Beniparlemer, no? Perquè els altres que acaben en em, com Benimuslem, és Benimusler, i Salem és Salemer.
1: Salemer.
0: Per tant, buscaria els que acaben igual, no?
1: D'acord.
0: I els faria de la mateixa manera.
1: Doncs ja ho sabeu, som Beniparlemers.
0: O Beniparlers també podria ser.
1: O Beniparlers. Ara faltaria veure com s'assenta, no? Com s'assenta
0: el gentilici, sí.
1: L'ús del gentilici. Moltíssimes gràcies, Maite. Avui hem vist moltes qüestions sobre topònims, hem conegut millor els gentilicis, també hem intentat tindre un poble més al territori valencià, que és Beniparlem. I això ha sigut tot per avui. Moltíssimes gràcies per vindre, Maite.
0: Gràcies a vosaltres, encantada.
1: I ja ho sabeu, podeu tornar a este poble valencià quan vulgueu a visitar-nos. Fins pronte!
0: Adeu, adeu.
6: Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.

0: millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Benvinguts a este nou recull dels moments més especials que hem compartit durant la temporada en la vesprada d'A Punt. Entrevistes amb convidats ben talentosos, històries emotives i els nostres estimats col·laboradors al front de seccions del programa, com és el cas del nostre gastroturista Vicent Gil. Es va portar la història de passió per la cuina de foc i flama d'Eduardo Espejo al front del restaurant Flama de València, un establiment amb una ben guanyada fama pel seu producte extraordinari i la tècnica d'un torrador excepcional com Eduardo, en el que compartirem esta xerrada.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Estem molt feliços perquè jo crec que el valencià i la valenciana ens agrada una torra, forma part de la nostra identitat. La manera de cuinar la flama en foc, el que suposa el foc també per a la cultura valenciana i vincular-ho a la gastronomia, crec que és una cosa que és un deler. Ara, en tots els llocs on se disfruta, diguem, de brasa, estem al nivell del crac o dels cracs que Vicent ens presentarà a continuació, m'atreviria a dir que no. No dic que siguin únics, però dels pocs a València Ciutat, la comunitat valenciana, que treballa en la flama d'una manera en excel·lència.
2: Sí, perquè,
1: i
2: a
1: això
2: més,
1: és una mestria. Vicent Gil, com estàs?
2: Avui tenim el xic de moda de la gastronomia valenciana.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: No de moda en la brasa, que també, sinó en la gastronomia, i ens ha costat un muntó, perquè sempre està molt ocupat.
1: Per premis, reconeixement, per creixement de local...
2: Però és que damunt...
1: El boca orella, també.
2: Al començar en Nadals del 22... I tu imagina't, en poc més de dos anys, a més, ha tingut un muntó de reconeixements, el Sol del Sol, el reconeix també la Guia Michelin, l'Acadèmia de Gastronomia en el 24 o el 25, també li dona a Edu el cuiner revelació.
1: Sí, aquí estem parlant, quin local és i quins
2: Flama. Flama.